0: el cine i la música no només aporta entreteniment, sinó que dona l'oportunitat de vegades que surti un fenomen que no, que a lo millor si hagués vist una altra història s'hauria dedicat a una altra cosa, no? hauria sigut un mecànic, més a saber, no? Però sí, és veritat, d'aquí van sortir molts guitarristes. Sí.
1: Perquè és molt curiós, jo ara t'estava escoltant i intentava imaginar totes les peces que hi ha, jo sí que he de fer aquesta visita, ara ja m'has creat la necessitat, no, ara sí o sí haig de venir, perquè, a més, és una visita diferent, però molt unida a la cultura. I pensava en grans moments històrics, no? En grans cançons. Tu parlaves de Woodstock. Aquí també hi va haver un punt d'inflexió, o sigui, això va ser... Bueno, els joves aquí...
0: Bueno, va ser un moment en el que es reivindicaven moltes coses d'una manera pacífica i veiem un moviment que és el que diem. Hi va haver música, allò era un concert, era l'excusa per protestar per unes situacions socials que hi havia en aquell moment, però d'allà van néixer o es van donar a conèixer grandíssimes estrelles, no? Com que després, bueno, pues, van inspirar altres músics també, no? Estem parlant, no sé, estem parlant de músics bueno, i de bandes, no? Estem parlant del Carlos Santana, estem parlant de Jimi Hendrix, i després pues, és un dels que va inspirar moltíssim aquell Richard de Rolling Stones o el mateix Jimmy Page, no? De Led Zeppelin. Bueno, són, en aquest cas, Woodstock va ser un moment molt important per la història de la música en general.
1: Parlem d'inspirar, però la meva pregunta és, com... O sigui, ara tenim el Museu del Rock, vale, fa 4 anys, tu tenies guitarres, sí, etcètera, etcètera, però la llavor, què és la música per tu? Què són totes aquestes peces? Com vas arribar realment a dir, doncs, escolta, perquè no és una cosa més a més econòmica que dius, has d'anar comprant aquestes guitarres.
0: M'ha costat algun disgust, eh? A casa amb la dona i, bueno, sí, sí.
1: Bueno, no és fàcil, això... No és fàcil. Això ho deixarem així, en punts suspensius. Sí, sí, sí. Però com és? Quan t'enamores tu? Quan dius, jo vull això, m'agrada això, vull viure-ho?
0: Pues mira, jo la guitarra és que... haig de dir que soc molt, molt dolent tocant la guitarra, o sigui, dolentíssim, però toco una mica, però soc dolent. O sigui, no soc un guitarrista de... De fet, toco en privat, per dir d'alguna manera, ¿vale? Perquè en directe, uf, no tinc pànic escènic, jo crec. Però, bueno, en sèrio, que la veritat és que la guitarra m'ha agradat sempre i sempre he tingut guitarres i he comprat i he venut, però va arribar un moment que em va sortir una... De casualitat, no? De casualitat, amb un col·leccionista, vaig contactar amb un col·leccionista i vaig veure, pues, jo volia col·leccionar peces una mica més sèries, no? I aleshores tenia dues opcions. Una, tirar per la col·lecció de guitarra vintage, peces antigues, i l'altra opció que m'agradava molt era l'opció de comprar guitarres que tinguessin una història darrere vinculada al guitarrista. Per què? Perquè una guitarra vintage està molt bé, no? Segur, totes les guitarres tenen història, perquè sigui de qui sigui, ha servit per tocar i per passar bones estones amb la família, amb un concert que ningú sap que ha tocat, però jo en aquest cas la guitarra d'un artista conegut, per dir-ho d'una manera, m'agradava molt perquè era com tindre... Imagina't, farem un símil. Tu imagina't poder tindre les eines que va fer servir Miguel Àngel, per pintar la Capilla Sixtina. Pues seria una cosa brutal, no? Pues per mi això és una mica lo semblant, o sea, una cosa similar, no? Et diria que té un valor similar. Jo per tindre una guitarra, pues no sé, la guitarra de David Knopfler, amb la que es van gravar els dos primers discos de Dire Straits, i tindre aquella guitarra que és part de la història i que l'escoltem i que, no sé, Sultans of Swing, per exemple, serà una cançó que s'escoltarà sempre, no? Tindre aquella guitarra és... Uau, és una passada, no? I és més tindre la part de la història que el valor del propi instrument en si, no? Perquè tinc algunes guitarres que a nivell de valor d'instrument pues bueno, una guitarra de plexiglas, pues a lo millor no és... tècnicament no és la més d'allò, però és pues una guitarra que de plexiglas, però que ha tingut Joe Perry d'Aerosmith i que ha anat de gira per tot el món amb ella i que ha tocat, pues, és més el valor d'allò que ha fet amb aquella guitarra, no? Les guitarres, igual que els altres instruments, tenen la seva història darrere i per mi són les eines en les que s'han creat peces, cançons que perduraran, no? O sigui que...
1: Bandes sonores...
0: És una resposta difícil la que t'haig de fer amb aquesta... Aquesta pregunta és una resposta molt complicada, però sí, significa molt clar, sí, sí.
1: No, jo penso que has fet un bon símil i ara em feies recordar moltes vegades quan parlem d'arqueologia, no? De les pedres, que diuen això només és una pedra, i tu dius no, és una pedra.
0: No.
1: Doncs les guitarres, ara me les miraré diferent. Jo en tinc una, que jo sí que tocava la guitarra. Jo ho feia bastant bé, encara he de reconèixer. Que escolta'm, ara la guardaré i me la miraré fins i tot diferent després d'haver-te escoltat, Però sí. I s'han creat bandes sonores, com deia, de les nostres vides, no? Moltes de les cançons que tu has citat han format part de moments molt importants de persones que ens poden estar escoltant ara mateix. I això ho poden viure al museu. Sí. És un regal, també.
0: Home, ens agrada veure-ho així, de veritat, sí, sí. Jo crec que hi ha dues coses que a les persones ens em fan recordar situacions o experiències, no? Una, els olors, que això és totalment real, i l'altra, una cançó. O sigui, jo... no sé si... Bueno, ho dic i si no ho talleu. La veritat és que... hi ha un programa de televisió que no sé si ja està o no està, no sé si encara està a la 2, em sembla que és, Pedacitos de Hierro y Plomo, crec que es diu. Cachitos de Hierro y Plomo.
2: Cachitos de Hierro y Plomo, sí senyor.
0: Que pots, fan un recorregut per la música, estils i tal, no? I jo de vegades, moltes vegades, depèn del que surt, no? Ostres, si escoltes una cançó i te'n recordes, jo me'n recordo quan era petit, i a lo millor anava amb la bici i després arribava a casa i te'n recordes de coses o situacions, no? I jo crec que la música igual que els olors, et transporten o et porten records que d'una altra manera potser no tornaries a tindre, no? I és, jo crec que és una de les coses importants que tenim, no? Les persones.
1: I fins i tot et diria que és un tret molt, molt característic, no? Molt particular del museu. Perquè les peces de segles enrere, per exemple, ens poden fascinar.
0: Sí.
1: Però aquí van unides a una història i una història que també forma part de nosaltres. Per això a mi també em va cridar molt l'atenció. Molt. I ara te'n faré una altra de pregunta difícil.
0: Vinga.
1: Parlàvem de bandes sonores de les nostres vides. En deus tenir moltes de bandes sonores, Juanjo, però alguna, sí, així que et vingui...
0: Pues bona pregunta. Saps què passa? Que jo et diria que jo... El meu recorregut per la música des que era petit és supervariat, perquè jo sempre... Jo, també és veritat, jo vaig descobrir el rock quan ja era una miqueta gran. Perquè, bueno, una miqueta gran. A mi jo tenia 16 o 17 anys, no? Però a lo millor, no sé, he tingut èpoques que anava amb els amics i els amics escoltaven la Sissi Kaj, i tu escoltaves a la Sissi Kaj, no? I sortia l'aplauso, no me'n recordo què, aplausos, no? I ho estaves esperant que sortís la Sissi Kaj, no? Però jo et diria que, seriosament, jo vaig tindre un inici, uns inicis amb el rock més aviat vinculats a bandes com AC/DC. AC/DC, Guns N' Roses. I jo per aquí tiro una mica també, sí. Després vaig descobrir molt tard i m'hauria agradat descobrir abans, no? El Led Zeppelin, per exemple, no? I ara és una de les bandes preferides, no? I és una llàstima que ja no els podem disfrutar, no? Però el Led Zeppelin arriba més tard i és música dels 70. Jo, amb la meva... A l'època que ja comences a escoltar una mica més seriosament, pues, a lo millor és el 85, aproximadament, no? I aquí ja comences a portar les samarretes de les bandes i tota aquesta història, i aleshores pues, tires a AC/DC, Guns N' Roses, tires una mica per aquí, no? Iron Maiden, tires una mica al rock duro, no? I després entren altres coses, no? Entren entra a Zary Street quan tinc 18 anys aproximadament, perquè me'n recordo, a Zary Street, i vas evolucionant, no? Zeta Top, que m'agrada moltíssim també, i després més tard, perquè això és més tard, el blues, que ja aquí és quan descobreixes a Gary Moore o descobreixes el B.B. King o a les grans estrelles de blues, no? Que ara haig de dir que és una de les coses que més m'agrada, no? No sé si és l'edat, a lo millor sí.
1: Mira, ara estava pensant en el meu germà i en el meu nebot, que és el seu hereu, perquè estaves dient precisament totes aquestes bandes, Iron Maiden, Led Zeppelin... O sigui, i clar, jo, com que vaig créixer a l'última, em posaven aquestes músiques. I ara ho agraeixo, perquè penso que la cultura musical que he arribat a agafar, no? Una miqueta és haver nascut una mica tard i haver escoltat, no? I ara anava fent un remember i penso, ells dos també els hi regalaré una entrada, perquè no se poden perdre.
0: Haig de dir que ara també estem... Ara posem en marxa una cosa que jo crec que serà bastant interessant i que donarà l'oportunitat de conèixer... Perquè ara hem canviat una forma... Bueno, hem canviat moltíssim la forma en la que escoltem la música. I ara és difícil que escoltem un disc sencer. Ara anem cançó per cançó, ens fem una llista, a Spotify on sigui, ens fem una llista i estem tirant. Escoltes la ràdio i sents cançons bueno, una mica de tot, però no et poses un disc sencer. No és habitual, no? Hem perdut aquesta bona costum, no? O aquesta forma d'escoltar música. I ara el que farem nosaltres són unes sessions que començarem, jo crec, cada pari o tres de setmanes. I farem unes sessions en les que, amb un aforo petit, de 30 o 25 persones aproximadament, i una al mes, jo crec que farem una, bueno, una al mes, un disc cada mes, on farem un recorregut per dintre del disc. I ens estrenem amb Pink Floyd.
1: En Josep Maria Soler és molt de ganes de parlar.
2: Porto ja molta estona aguantant... Hola. Hola. Encantat. Hola, Mònica. Dos coses. És el que comentaves, que ara ja no escoltem un disc sencer, i és cert, perquè el món de la indústria discogràfica ha canviat molt, molt, moltíssim. Més que res, perquè ja no escoltem discos sencers, primer perquè ja físicament és que no gaudim dels discos, tot i que ara hi ha un cert retorn al vinil. Però jo vinc d'una època de radiofórmula durant molts anys, els anys 90 i part del 2000, que quan sortia un disc de qualsevol grup musical, em refereixo a intèrpret, grup musical, tant nacional com internacional, era un autèntic aconteixement. Vull dir, que t'arribava el nou disc de la Tina Turner i quan t'arribava a la ràdio allò era espectacular. Primer t'arribava el disc de promoció, però després es arribava el disc sencer, amb el qual podien gaudir amb totes les cançons. Jo sempre deia el mateix, que discogràficament sempre gaudíem o ens presentàvem o havíem de presentar les cançons que, de manera, doncs, el primer disc de promoció, el segon senzill, el tercer, i fins aquí ja no arribava més. Havies de descobrir el disc sencer perquè, a part de les cançons promocionables, la resta de cançons que incloien els discos, també n'hi havien de bones, de cançons, que no... han quedat, diguéssim, que amagades o que no es descobrien o que no se'n parlaven, no? I després, clar, és descobrir aquestes cançons, aquests grups que s'han anomenat una llarga llista i que formen part dels que tenim una certa edat, doncs la banda sonora de les nostres vides, no? Jo en aquest cas jo ho he descobert com a oient dins de la professió radiofònica, no? Clar. Diguéssim que quan arribava aquestes novetats discogràfiques, quan ho rebíem a la ràdio, doncs allò era un autèntic aconteixement, no? Clar. I ara, doncs, això, ara tenim, sí, Spotify i tot això, que evidentment ha canviat molt,
0: però,
2: no?
0: Però fixa't com escoltem la música, en el mòbil,
2: sí,
0: el cotxe, però i a casa, a l'ordinador, no hi ha tanta gent que tingui un tocadiscos.
2: No, s'ha perdut, sí.
0: I no tenim el temps ja tampoc per posar un disc.
2: No.
0: I ja està per ell, perquè estem treballant i ens ho posem de fons, però estem treballant. O sigui, no...
2: El tema internet ens ha acostumat a treballar i a escoltar amb molta velocitat, o sigui, 3 minuts i ens cansem, 3 minuts i ens cansem, inclús els que ja, doncs això, que tenim una certa edat, això, per exemple, doncs ara, doncs, sí, ha arribat el nou disc dels Rolling Stones, que me l'he escoltat, no? L'he escoltat sencer, però l'he escoltat a trossos, que abans l'hauria escoltat directament...
0: Una i una.
2: Bueno, ha arribat la segona, la tercera cançó, bueno, deixaré continuar més tard. I...
1: Josep Maria, has d'anar al Museu d'Art amb aquestes sessions que han de fer.
2: Volia fer una pregunta molt concreta i us deixo. Sí. És, evidentment, doncs, bé, el Museu del Rock, he estat mirant la pàgina web, impressionant, evidentment s'ha de visitar, està molt concentrat en guitarres elèctriques. Hi ha altres elements que...
0: No, perquè diguéssim que tota la història gira al voltant, és el fil conductor, la guitarra. És, clar, els elements que hi ha allà són els que jo vaig anar col·leccionant.
2: Val.
0: I tot es crea a partir d'aquí. Les guitarres les intentem col·locar cronològicament a cada espai, amb una lògica el més possible, perquè és difícil, però són és guitarres. Però ja dic, és que avui dia, al museu, si tallessis les guitarres i posessis, no sé, samarretes o bateries o el que fos, és igual, perquè l'important que expliquem ja no és la història de la guitarra, sinó tota la influència de la música dins de la història, no? I la guitarra és una mica la mostra física d'aquell moment i d'aquell artista, per exemple, no? Però hi ha, dels espais que he comentat que tenim, amb la majoria dels àudios que n'hi ha i els vídeos que fem, et diria que no parlem ni de guitarres, o sigui, estem parlant de la situació social d'aquell moment, no? Dels, no sé, dels anys 60 amb la televisió, no? Pues com arriba la música, la influència de la música negra, com l'adoptem els blancs, la transformem en el rock and roll, el conservadorisme als Estats Units, o sigui, parlem una mica de tota aquesta problemàtica social que portava el rock, no? I en aquell moment. I després el gusto con altra. I després a les botigues de discos parlem de la indústria discogràfica. Parlem dels estudis de gravació, de la part tècnica, del negoci, parlem una mica de tot això. O sigui que, realment, la guitarra, pues, si no estigués la guitarra i estigués una altra cosa, pues, estaria també... Funcionaria igual, vull dir, no? Però bueno, què millor que tindre una guitarra que ha tocat Gary Moore a Austràlia al concert de Thin Lizzy, no? Pues, què millor que això, no? Però...
1: És rockmuseumbarcelona.com, o sigui que preneu nota. Torneu a escoltar l'entrevista, si en teniu ganes, però jo penso que amb el que hem escoltat fins ara i amb les músiques ja estem clicant per anar a gaudir totes aquestes sessions. Juanjo, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
1: I enhorabona, eh?
0: Gràcies.

0: Laura Andrés és pianista i compositora. Va estudiar piano a Barcelona i París i es va especialitzar en Jacques Delcros, músic pedagògic a la EM de Ginebra, una tècnica escènica i holística a mig camí entre la música, la dansa, el teatre i la improvisació. L'any 2021 va rebre un premi Enderrock pel seu àlbum Blanc. Després arribarien Kitsugi, Venus i Zero. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socias.
1: L'estiu és música, però Laura Andrés és música tot l'any. Benvinguda, Laura.
2: Hola, què tal? Com estem?
1: Ara feia molts dies que no parlava i quan em vas escriure em vas dir Mònica, què tal l'estiu? Vaig pensar, ui, la fitxo. La fitxo aquesta vegada una entrevista més personal. Aquest any estic una mica així, de nostàlgia, i estic amb entrevistes personals. I parlar de música, jo penso que amb tu és una meravella, per tal com l'entens. Els nostres oients han escoltat ja aquesta entradeta on has estudiat, nosaltres ja vam parlar l'altra vegada d'aquesta dimensió amb la que tu treballes musicalment, que tampoc has deixat.
2: No, el tema de la docència, dius.
1: Sí.
2: No, de fet, no l'he deixat, sinó que l'he recuperat ara, perquè en el seu moment ho vaig parar perquè per estar en un projecte propi jo vaig necessitar implicar-me molt i no podia estar a tot arreu, però m'ha passat que hi ha molta gent que m'està demanant classes o que torni a estar una mica en actiu, llavors he muntat una acadèmia online. Llavors ara tinc un alumnat de més de 100 persones que estem tots en una comunitat i estem aprenent piano cadascú al seu nivell i és molt divertit. Fem trobades en directe i, bueno, a mi m'encanta. Vull dir, fem trobades de moment virtuals, però la idea és també intentar fer-ne alguna presencial. I hi ha gent que està molt motivada. I és molt bonic veure gent adulta recuperant el piano i trobant un lloc on emocionalment sentir-se com, no sé, sostingut i abraçat, no? Perquè al final tots estem igual.
1: Uau, ja tens hores, per favor.
2: Bueno, és veritat que això demana hores a nivell tècnic, sobretot, perquè són plataformes aquestes que has d'estar-hi molt. Llavors, això ho faig a mitges amb el meu tècnic de la pàgina web, que és en Roberto, que ell està a València. Ell porta tota la part tècnica, perquè ja saps tu, bueno, tu també segurament no treballes amb gent al voltant, perquè no ho podem fer tot. I llavors les millors coses sempre es fan en equip, en aquest cas. Però clar, jo m'ocupo dels vídeos i també de fer una mica de seguiment dels alumnes. Sí.
1: Sí, jo si no tingués en Josep Maria Soler, Josep Maria Soler, hola.
2: Jo no volia dir, però...
1: El tenim aquí. Ell riu.
0: Tot és qüestió d'equip, full equip. Clar.
2: Exacte.
1: És qüestió, sí. Cada mestre, jo sou librillo, tu vas a la música, jo vaig a les entrevistes i després els nostres tècnics són els que ens arreglen tota aquesta part.
2: Els àngels de la guarda. Jo sempre dic que és un àngel de la guarda.
1: Certament, Laura. Però anem una miqueta amb el temps enrere. Jo tinc molta curiositat. Fixa't, l'altre dia pensava, quin devia ser el teu primer llibre de música que vas tenir a les mans?
2: Uau, no ho sé. El primer llibre de música jo crec que van ser els llibres que em donaven a l'escola de música quan era petita. És que no me'n recordo. Però jo recordo que hi havia llibres que per la majoria dels meus companys eren tortura i a mi m'agradaven molt.
1: Això passa, eh?
2: Aquests llibres antics de solfeig horrorós, com que a mi se'm donava bé el tema de cantar i tenir oïda i m'era fàcil, m'encantaven. Aquests m'encantaven. El que no m'agradava tant era tota la teoria, però...
1: Però clar, es necessita, perquè moltes vegades, quan escoltem música, veiem tota aquesta part més sensible, la part de creació de les lletres, la part de composar, etcètera. Però clar, les hores de teoria, què penses? No sé...
2: Ja, però això és igual que les llengües. És a dir, sí, estem d'acord que per conèixer una llengua a nivell expert has de conèixer conceptes de gramàtica, has de conèixer conceptes de, no, de què és una subordinada, hi ha quatre coses que has de conèixer. Però llavors ja depèn del nivell que tu vulguis realment tenir en aquell llenguatge concret. I això no impedeix que tu llegeixis i t'emocionis. Per exemple, jo parlo francès bé, no? perquè m'agrada molt i perquè tal, però si em preguntes coses de gramàtica no en tinc ni idea. De fet, si les preguntes en català tampoc ho sé. No sé si amb us, i, e, u... No t'ho sé dir, no sé la regla. Aleshores, amb la música passa el mateix. Jo crec que amb la música tenim molta por perquè ens han inculcat que hem de saber la teoria, no? I ens fa aquella por. Però realment, si tu prens com una llengua que estàs descobrint, i que és el llenguatge de l'ànima, per favor, o sigui, saber quatre cosetes del llenguatge de l'ànima crec que obre moltes portes. I no és tan difícil.
1: tres àlbums. No vaig errada, no? I l'últim va ser... Quatre! Me'n deixava un! Calla! Sempre em deixo alguna cosa, eh?
2: Sí, o sigui, l'últim del que vam parlar, que era Venus, era el tercer. Sí.
1: Ai, me n'he saltat... No t'he entrevistat pel quart? No.
2: No. No ens hem trobat, perquè la vida malament. Ens atropella, Mònica, la vida ens atropella.
1: Bueno, jo visc atropellada constantment, doncs.
2: Això.
1: Laura, visc atropellada constantment. Doncs mira que jo volia fer una entrevista més personal, però ara m'has arreglat, escolta'm, m'has arreglat l'entrevista.
2: Ara personal igualment, ja veuràs.
1: Sí, sí. Parlem d'aquest quart àlbum, jo m'he despistat molt.
2: Jo t'ho explico de seguida.
1: Les coses. Vinga, va.
2: I a més, parlaré de la meva vida. En aquest, o sigui, els altres poden ser d'altres vides, però en aquest parlo de la meva vida, perquè aquest àlbum es diu Zero i neix en un moment molt concret amb una cosa de vida que tots hem viscut, que és un dol, no? Una pèrdua. Llavors, bàsicament, aquest àlbum és un àlbum homenatge al meu pare, que va morir fa 2 anys, i per una malaltia molt llarga, no? Diguem que ell estava molt bé, però el cos no el va acompanyar i al final va dir, ja està, ja en tinc prou, no? I el meu pare, per mi, això que parlàvem de coses personals, ha sigut com el pilar de la meva vida, no? Una persona amb qui ell no va estudiar mai música, però ara m'emocionaré, eh? Però una persona que la sentia molt i a mi em va acompanyar molt sempre, no? Llavors, bueno, quan ell estava malalt, estava un dia a casa i de cop i volta vaig com sentir la necessitat d'escriure unes peces, o sigui, d'escriure, de tocar, i posar-me al piano. I vaig estar 2 dies tocant i em van sortir totes les cançons de cop, tot l'àlbum de la baixa. I l'àlbum comença amb Lamento, que és com això, no? Una premonició del que vindria, perquè això va ser al març i el meu pare es moria al setembre. I llavors, com aquest dol es desenvolupa i com el superes, en comptes d'anar cap a fora, anant cap a dins... Mira, tinc els pèls de punta, eh? Això no es veu...
1: No es veu, i ara m'estic contenint molt, també. Eh?
2: Però és això, és com les petites coses fan que superis el dol i integris que aquesta persona no hi és físicament, però que segueix en nosaltres. Jo, el meu pare, no el tinc físicament, però el tinc tota l'estona amb mi. I no sé, hi ha coses que veig que em recorden a ell i de vegades li parlo i tot això, no? Però el disc, bàsicament, és... Comença amb una cançó que es diu Lamento, segueix amb una cançó que es diu Breath, que és respira, o sigui, respirar. És l'única cosa que podem fer quan per seguir vius, no? Després ve Letter, que per mi té a veure amb tot el que és llegir o escriure, la paraula, això que dèiem, no? De deixar anar tot aquest batiburrillo que tenim, no? Aquesta mena de mareig, de sentiments, d'emocions, no saps què et passa, intentes posar-te fred, però clar, et passen coses, reacciones raro, perquè estàs de dol i la vida, tal com està muntada, no dona temps a aquest dol. Aleshores, les cançons, cada una d'elles va desgranant aquest procés i acabes tornant a casa, no? Hi ha una cançó que es diu Casa, una altra que al final que es diu Hygge, que és com un concepte molt nòrdic, que és aquesta sensació de benestar, d'estar a casa o en un mateix sense fer res, no? Que estem sempre produint. Sempre hem de produir, sempre hem d'estar més forts, sempre hem de... No? Menjar col·làgen, magnesi...
1: Tot.
2: Obligacions, ja, la vida adulta.
1: No, tot.
2: Horrible experiència. No la recomiendo, no? O sigui...
1: Tot. Sí, clar.

0: Assaboreu l'estiu, nens que no heu crescut encara, que ja veureu de grans quanta pressió tindreu.
1: Exacte. I llavors acaba el disc amb una cançó, que aquesta sí que és posterior, que es diu Life to Come, que és la vida que ve. Perquè encara que quan tens el núvol a sobre, no?, o vius una cosa així, bueno, clar, costa, no?, de digerir i passes un temps com vivint una mica en gris, la imatge és, saps quan veus una carretera i, i entremig es fa una esquerda i entremig creix una flor? I dius, però com s'ho ha fet? Com coi s'ho ha fet aquesta flor, que és tan fràgil, per obrir-se pas amb l'asfalt? Doncs els éssers humans estem preparats per la vida i per recuperar les eines per ser feliços. I per això Life to Come, al final, és una cançó com molt plena d'esperança. És com una mena de bolero, com bonic, no? I al meu pare també li agradava molt ballar i llavors, bueno, diguem que passem del drama, no?, a aquesta mena de serenitat. Vull dir que és un disc superpersonal, Mònica. Em digues, vull una entrevista personal, doncs té.
0: Però ara m'has deixat sense paraules, la veritat, sort que ens queda la música. Perquè m'has deixat ara sense paraules. No sabia, fas tantes coses i veig sempre tanta activitat teva a xarxes, però certament és això, se'ns menja la vida. Mira, ara aprofitaré per donar un consell. Atureu de tant en quant, mireu, que m'he menjat jo aquest últim treball i trobo que és una meravella.
1: És bonic, wow. Sí.
0: Sí. Tot
1: i així ha estat sotmès a tot això que expliques, eh? És a dir, fas el disc, però després és fes la promo, busca concerts, no sé què, i penses, hosti, no? Tot el significat que té, a vegades penses que el perds, però realment el recuperes als concerts. És a dir, hi ha una altra cosa molt xula que faig amb aquest disc, als concerts, que aquí m'he tornat una mica punky, és que sí, ara fliparàs, perquè el que faig és, començo el disc, i no paro de tocar fins al final. O sigui, i aviso el públic, per això, dic que aquest disc que es diu Zero és un procés de dol i el que no faré és anar-vos interrompent perquè m'aplaudiu. O sigui, em sembla absurd. Llavors és, comença el viatge, que tothom faci el seu, perquè jo crec que una pèrdua l'hem tingut tots, vull dir, a aquestes alçades de la vida, i tothom fa el seu viatge, que a més pot ser una pèrdua d'una persona o que deixes una relació, o has perdut una feina, estàs en un moment difícil, doncs és això, la música et porta a viatjar per llocs d'un mateix. Llavors ja, quan acaba el disc, llavors sí que ja la segona part del concert ja respira més lleugeresa, diríem, i ja vaig a cançons una miqueta més amunt, o bueno, vaig interrompent més, faig una miqueta més de bromes i tal, i diguem que clar, tot aquest sentiment, tota aquesta emoció és molt heavy, com es va acumulant, és una passada, és molt bonic a la vegada.
0: Ara intentava, mentre m'estaves explicant, intentava imaginar-me al públic en aquell silenci i tu sense parar de tocar des de l'inici fins al final, imaginant-me cares, sensacions, pells de gallina i sobretot per dintre, què deuen estar pensant, com deuen estar vivint aquesta música. Vull dir que l'inici és una cosa, però després quan ja t'atrapa en un concert, no vull saber ni saber totes les coses boniques que et deuen dir, no, Laura?
1: Sí, i a la vegada també la por amb la que he enfrontat cada concert, perquè també, clar, pensa que estem en una societat que més de 3 minuts ja desconnectem. I si no podem fer una story per penjar a Instagram, és que no hem viscut res, no? Vivim així. I llavors, clar, vaig jo i dic, doncs mira, allò, o sigui, super mainstream. No, clar, vull dir, vaig pensar, bueno, pot ser que la gent s'avorreixi, pot ser que si no estàs connectat, pot ser que et sembli un pal, però no, realment, molta gent ha vingut allò, a dir-me gràcies, o sigui, gràcies per aquest moment, gent que, una cosa que em va emocionar molt fa poquet, a més, que van venir un pare i una filla, crec que va ser Sabadell, que em van venir a trobar perquè havien perdut l'avi, no?, l'avi de la nena, diríem, feia poc, i estaven tots dos super commoguts, no?, i clar, a mi és que, bueno, és una cosa que m'al·lucina. I em fa molt feliç i em sento molt afortunada de poder tocar el piano i provocar aquestes coses. Em sembla, vamos, un regal.
0: Ara estaves dient això d'aquestes presses, no? I d'escoltar d'una sola tacada, d'una sola vegada, tot el disc. I precisament a l'entrevista anterior també es deia això, Josep Maria Soler, que ell ha participat en l'entrevista del Museu del Rock, també ho deien, no? Sessions per escoltar tot el disc, tot un àlbum sencer. I això és meravellós, que ho recupereu. Que siguis ja la segona persona avui, que m'ho diu, em fa tenir esperança que el món no s'acaba, eh? No se'n va. Sí.
1: O això, o és que som molt boomers, perquè clar, jo recordo aquell moment que era petita, però de que hi havia un disc nou a casa, els meus germans eren més grans, i llavors, bueno, hi havia tot tipus de música, i hi havia des d'Iron Maiden fins a música clàssica, vull dir, era molt eclèctic tot, però clar, jo recordo, no? Veure'ls allà amb el disc a la mà, mirant les lletres, o sigui, amb els amics, compartint disc, quedaven per escoltar música. I clar, això ho hem perdut. I és tan bonic que això ara succeeixi en directe i que ens ajuntem per fer això, perquè és una experiència humana. O sigui, humana, sensible i gairebé mística, diria.
0: Laura, jo t'haig de venir a veure. Quin és el teu proper concert, sisplau? Necessito saber-ho.
1: Heu de venir, heu de venir. Ara mateix, mira, els concerts així més, diguem, com més potents que tenia a l'estiu, diríem, els he tingut durant el mes de juliol, però al mes d'agost tinc dues perles molt boniques. I la primera em sembla que et toca a prop, perquè és el dia 7 d'agost, que és un divendres, als Jardins de la Boella. No sé si coneixes la
0: Al
1: Boella.
0: costat de casa.
1: Ho tens al
0: Sí,
1: costat de
0: a
1: casa?
0: tocar, a tocar. No, bueno, al costat de casa no, ja m'agradaria tenir la boella enganxada a casa, però sí, de les meves terres, evidentment. Doncs escolta, seràs molt benvinguda. Jo no sé si el 7 d'agost ja deu estar ple, però vaja, jo ho intento.
1: Mira, el 7 d'agost, a més, serà un dia molt especial perquè realment és una cosa que no he fet. Aquest estiu només faig aquest concert amb aquest format. I és un concert que és un restaurant, bueno, el Mas de Boella és un lloc
0: Sí.
1: idíl·lic, diríem. És molt bonic, és un hotel, un restaurant,
0: Hi heu
1: super...
0: d'anar, hi heu d'anar.
1: Sí, però jo hi vaig tocar una vegada i, bueno, dues vegades, i és guapíssim. I ara hi torno. Diguem, en format, amb el meu format, amb la meva música, i fem un concert amb sopar, diguem, d'alta gastronomia, també. O sigui, és sopar més concert, tot el pack, diríem, tot el pack complet.
0: Vaja, una
1: I
0: nit d'estiu meravellosa.
1: aquelles nits d'estiu que dius, mira, avui em poso guapo, saps? I me'n vaig a sopar, no? I tinc un... Saps aquells records que tens de vegades? Estic aquella nit tan bonica, no? Doncs és això, una miqueta és aquest el concepte. Sí. I després també tinc el 15 d'agost, que és un altre concepte diferent. Vull dir que podeu anar a la Boella després, feu l'excursió amb mi fins a la Cerdanya, perquè toco al Festival de Cinema de la Cerdanya.
0: Uau,
1: Sí.
0: sí que vindré també. Vingui, tot
1: Allà
0: n'hi ha
1: estarem
0: un
1: fresquetes, eh?
0: programa.
1: Allà també està bé. Sí.
0: Tanco programa, me'n vaig a la Cerdanya. Josep Maria, agafa les maletes, va, que anirem a gravar-ho.
1: Endavant.
0: Escolta, bé, jo suposo que tant els Jardins de la Boella com el Festival de Cinema de la Cerdanya, si es posen a internet, poden trobar en les pàgines web pertinents les entrades per...
1: Sí. També a la meva web. Jo tinc una web que és
0: Tens.
1: lauraandrés.com i
0: Sí.
1: allà està tot centralitzat. Si voleu veure què fa la Laura Andrés, lauraandrés.com. I ja està. I allà hi ha tots els concerts, hi ha això de l'escola que et comentava, bueno, una miqueta tot.
0: Bueno, coneixereu una miqueta la Laura, podreu accedir a la seva agenda, però vaja, jo ara ja m'he bloquejat aquests 2 dies perquè realment si puc, moltes vegades no puc fer-ho, eh? No és perquè
1: No,
0: no
1: clar.
0: tingui ganes, sinó, però ostres, el de la Boella que em queda al costat de casa és com si hi ha entraves.
1: Aquests dies.
0: Uf, és
1: Sí,
0: que ara
1: és bastant.
0: necessito escoltar aquest treball, perquè mira, sorpresa meva, dels oients, però meva també. Ves que m'ho hagués dit, eh?
1: Ah, què et sembla la vida?
0: Aquesta vegada m'has enganxat, m'has enganxat. Laura, jo m'estaria molta més estona, però ho haurem de deixar aquí.
1: Volant, això, eh?
0: Sí.
2: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
4: Coloma Seró Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
5: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
3: Generosa Cortina Roig.
5: Dia d'entrada al camp de concentració.
3: Camp de concentració de Ravensbrück. 30 d'agost de 1944.
5: Matrícula.
3: 65.475.

0: Capítol 2. Generosa cortina roig, la resistent.
1: Estiu de 1943. Joan Soldevila ha sortit de la presó i torna a casa, al Pallars, a fer de llenyataire. Un matí sona l'únic telèfon públic d'Esterri d'Àneu, situat a la botiga de queviures, Casa Gallimó.
2: Operadora, bon dia. Necessito parlar amb una persona d'Esterri d'Àneu, en Joan Soldevila, d'Escart.
3: No pengi, senyor, el passa amb la Casa Gallimó. Calo Gallimó, bon dia. Qui demana?
2: Bon dia. Busco el germà en Soldevila, de Casa Mogueu.
3: No vos escolto massa bé, eh? Lo Joan i lo Ricard, dieu? Deuen estar enfenyats, aquests goiats, ara. Un planta trumfes i l'altre serra el llenyol tros. Voleu que us doni algun recado? Amb qui parlo? Qui sou vos?
2: Només digui'ls que sóc amic d'en Suma. Demà a aquesta hora tornaré a trucar.
4: Quin sinyó més afaixat. Quim, au va, estropa't i farga't. I ves com un llamp, però com un llamp, eh? Cridar al Soldevila i no et quedis plantat com un estaquirot. Ves, afanya't.
5: I aquesta trucada és la que permet restablir la comunicació clandestina entre Barcelona i Toulouse, amb la col·laboració dels tres germans Soldevila i la generosa cortina. L'anomenada línia Sol, com diu la historiadora Noemí Riudor, que ens acompanya per explicar-nos la vida de la generosa.
6: De fet, la línia aquesta que ells acaben bastint, els serveis secrets belgues l'anomenen la línia Sol, perquè es deien Soldevila, aquests nois.
1: La línia Sol forma part d'una xarxa més àmplia que arriba fins a Bèlgica, que li diuen línia Jan, que és el nom d'un altre dels agents. I funciona així. El Jaume i la Generosa baixen la informació des de Toulouse a la frontera i Joan i Ricard la recullen i la mouen cap a Barcelona des del Pallars.
6: Casa de la Generosa i casa del Jaume a Toulouse es converteix en la casa segura, en la casa on arriba aquesta informació inicial, que la porta un agent, una dona, del qual no en sabien el nom. I que únicament, doncs, per emmascarar una mica doncs, aquell passeig o aquells freqüents passejos, anàvem un gosset. No en sabem res més. No sabem qui era. No sabem què va passar amb ella. Qui reveia aquesta informació d'aquesta dona era la Generosa. El Jaume, el seu marit, el que feia era agafar el paquet i transportar-lo fins a Sant Girons. A Sant Girons començava la zona de frontera. O el Ricardo o el Joan poden passar la frontera provenint del Pallars i recollir-ho. Clar, ells què passa? Ells es coneixen tots aquests passos d'una manera impressionant.
5: Durant l'exili, el pas més habitual des de França cap al Pallars es feia pel Port Salau, el més accessible, però clar, també el més vigilat. No poden travessar la frontera per allí per recollir els paquets que el Jaume baixa des de Toulouse. És massa arriscat. El germà Soldevila, que coneixen la muntanya com si fos casa seva, decideixen utilitzar el pas de Vinyals, força més complicat, però lliure de patrulles. Un cop tenen el paquet, el porten cap a Barcelona i l'entreguen.
6: I ja està, i ells no sabien absolutament res de per qui treballaven, excepte que era pels belgues, de com es deia aquesta línia de pas en la qual estaven connectant Toulouse amb Barcelona, i aquest, diguem-ne, aquest entramat més macro, evidentment, ells el desconeixien total i absolutament.
1: Per una de les missions, l'anomenada Missió Rock, els belgues necessiten que no només es passi informació, sinó que també es passi persones. Això vol dir que la línia Sol, que fins ara s'usava com una xarxa d'informació, es converteix en una xarxa d'evasió. I amb un altre afegit, si fins ara la informació anava de Toulouse cap a Barcelona, ara es necessita que es moguin en direcció contrària, de Barcelona a Toulouse.
6: La missió en qüestió es deia la Missió Rock i tenia per objectiu introduir un militar belga a l'inrevés del que seria normal, no? És a dir, l'evasió fa que un aviador, un militar o qui sigui, doncs, surti de França i passi cap a sol espanyol. En aquest cas, calia fer-ho a l'inrevés, utilitzant aquesta línia que el germà Soldevila, que la Generosa, doncs, tenien organitzada. Era qüestió d'introduir un militar belga que anés en la direcció contrària, de Barcelona cap a Toulouse.
5: Però què passa? Que es precipiten a l'hora d'engegar la Missió Rock. Han de portar aquest aviador belga cap a Toulouse sense que estigui del tot ben articulada. I això fa que el germà Soldevila es trobin amb una situació que el supera. Tots sols, han d'idear la manera d'introduir aquest militar cap a França. Cal tenir present que el Joan i el Ricardo són persones pràctiques del terreny, coneixen bé la zona, com apuntava la Noemí, però no tenen formació militar, no estan entrenades per fer aquest tipus d'estratègies. Són uns bons passadors, però no són uns bons estrategues. La missió no està del tot ben elaborada. Per guanyar temps, amaguen l'aviador a Casa Moreu, que és la casa de la família. Ens ho expliquen la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, renebots de la Generosa.
7: Bueno, del belga jo l'únic que sé és que el tenien a casa.
8: A casa dels padrins?
7: Dels padrins, el tenien, i ningú ho sabia. Només ho sabia la padrina, que li portava les coses bàsiques.
8: Los que viure, sí.
7: Res, per poder-se'n rentar, poder menjar. Ni els fills ni els... Ningú sabia res d'aquest senyor. Va tindre que fugir perquè algú se va enterar i va dir que a Cas de Moreu tenien una persona ingressada.
8: I qui ho va dir, això?
7: Ah, el capellà. Segons que el capellà ho havia dit.
8: El capellà del poble una mica de dretes.
7: Sí. I va tindre que fugir per les muntanyes, aquest senyor, que la meva padrina li sabia tan greu, perquè va marxar un dia de nit, potser a l'hivern, que no sé si que on era, i va tindre que fugir, perquè el senyor diu que li mataven la família o alguna cosa.
1: El fet que hagi de fugir de Casa Moreu precipita encara més l'operació i la falta de coordinació fa que la missió falli.
6: Què va comportar? Que aquest agent, amb un poble que es diu el Pont de la Taula, molt a prop de la frontera, fos detingut. El ser detingut mai no va arribar a Toulouse. I, amb tota la documentació que portava,

0: Però la insistència va ser tan gran i el poder de convicció va ser tan intens que va acabar per creure que veritablement aquella dona no havia pogut vindre i que aquells que tenia ell al davant eren els agents que substituïen aquesta dona que venia a buscar o que venia a portar aquesta documentació. En el moment en el que ell els dona el paquet, què passa? Que se'n va tot en hores. La Generosa és detinguda.
1: La Generosa és detinguda per les forces de l'ocupació nazi a Toulouse, el maig de 1944. La seva implicació a la resistència és evident. El paquet que dona la Gestapo n'és la prova. És immediatament empresonada a Sant Michel de Toulouse.
2: El rol que desenvolupa la Generosa a la resistència és un dels papers habituals de les dones dins de l'organització de lluita clandestina. Un rol que ha quedat silenciat i desprestigiat al costat de la lluita dels maquis o de la direcció dels grans moviments, tal com explica la Judit Mellado Ganau, formadora i divulgadora en qüestions de gènere.
3: No totes les dones tenien el mateix paper a dins de la resistència. N'hi havia algunes que estaven polititzades, que ja venien d'una activitat sindical, política, amb una consciència social molt potent, i aquestes eren les que realment tenien, organitzaven i tenien càrrecs, no?, dintre d'aquesta resistència. Tanmateix, hi havia altres dones que participaven com a correus, portant informació d'un costat a un altre, no?, per col·laborar, d'acord? Per exemple, els doblecs de les faldilles o dels abrics, com que sabien cosir i descosir, es ficaven missatges de paper, no?, i tornaven a cosir, i com que eren elles les que anaven a comprar, les que anaven al mercat, les que feien, sortien, anaven a buscar aigua, prim, pram, són les que es movien, podien anar transportant aquests missatges. No dubtaven d'elles perquè eren dones senzilles que anaven a fer coses de dones, però que eren com radiopatio, perquè anaven repartint informació i això ho portaven al doblec de la faldilla. Llavors, quan arribaven a puesto, feien res, no? Feien esquixar en el doblec, treien el missatge i, oi, mira, se m'ha desmuntat aquí el forro de la faldilla, me'l vaig arreglar. I ningú es parava a pensar que allò havia estat un canal de difusió, aquell foradet o aquell descuido de portar la faldilla esquixada, no? Llavors, és veritat que no totes les dones que van participar tenien el mateix nivell de compromís ni assumien les mateixes responsabilitats, però també és important reivindicar aquestes que, tot i que només fessin aquests papers d'enllaç de correu i tal, també assumien una responsabilitat i un risc personal, no? Encara que no tinguessin uns càrrecs importants dintre de lo que era la resistència. I al final també van pagar igual que les altres, no? Perquè als camps de concentració hi havia moltes dones només pel fet de ser dones o pel fet de ser família de, o per tindre una cultura determinada o unes creences determinades, no? O pertanyer a una ètnia.
1: És el que passa a la Generosa Cortina Roig. La Gestapo la deté per la seva implicació a la resistència. En el moment que se l'enduen, el Jaume, el seu marit, no hi és. Però atenció, perquè qui sí que hi és l'André, el fill únic de la Generosa i el Jaume. L'Anna Cortina, filla de Son i de Casa Moreu, reneboda de la Generosa, en parla.
4: A mi el que em va xocar més, que clar, quan la van anar a buscar els de la Gestapo per empresonar-la, ella tenia un fill de 5 anys i el fill el va tindre que deixar amb una veïna i la veïna pues, ja va saber a qui avisar de la família perquè se l'emportessin perquè ella ja se la van endur empresonada de la Gestapo.
2: Sabem que l'André el cuida en un primer moment una veïna i finalment l'acull una germana de la Generosa que també viu a França. Ho sabem gràcies al testimoni de la Montse i el Josep Maria Xuclà Cortina, també renebots de la Generosa.
5: Amb els familiars, igual amb la tieta Antònia, que estava allà, o la tia Teresa, perquè la tia Teresa és una germana de la tia Generosa que se va casar a l'os. Diu, feia una cosa que el nen, i el papa i la mama, i el papa i la mama. Clar, això li deve explicar al seu pare.
1: L'André presencia la detenció de la seva mare, la Generosa. Però i el Jaume Soldevila, el seu marit, on és?
0: Havia portat un grup d'aviadors britànics i canadencs al Pallars. Els havia portat i els havia deixat a mans dels seus germans perquè els poguessin portar fins a Barcelona. En el moment que ell retorna a Toulouse a casa, es troba que l'esperen i el detenen també.

0: En Jaume també és immediatament empresonat. La pena es decideix ràpid i al cap de poc es troba davant d'un escamot d'afusellament, cara a cara amb la mort.
1: Es porten fins a un lloc que es diu Castellmoro i a aquest grup de presoners els hi donen una pala a cadascú i comenceu a acabar. Tant el Jaume com els altres veien clarament què és el que estava passant allà, quina era la seva sort, què era el que els hi passaria immediatament. Però què és el que passa? Hi havia un dels camions que s'havia d'acostar fins allà amb un altre grup de militars, doncs, que estaven també amb aquest grup de gent, i fa sonar el clàxon per fer-se notar que estava allà, la qual cosa el que fa és que els estan vigilants es distreguin un moment per poder fer venir el camió fins allà. Aprofitant aquest moment de distracció, el Jaume al cap li va únicament el pensament de que perdut per perdut apreti a córrer. Llança la pala i comença a córrer. És una zona emboscada, s'està fent fosc. El Jaume, evidentment, és una persona que està molt acostumada a anar pel bosc, a anar per la muntanya, a anar pel terme. En el moment en el que comença a córrer el Jaume, no hi ha manera que el puguin seguir. El Jaume únicament, amb la ràfaga de trets que se genera en aquell moment, se'l fereix una mica en una cama, però el Jaume sobreviu. Es pot amagar, pot contactar doncs, amb la resistència, el poden amagar durant un cert temps.
0: Som al maig de 1944. França serà alliberada pocs mesos després i el Jaume pot sobreviure amagat fins a l'alliberament. Els renebots de la Generosa, el Josep Maria i la Montse Xucla Cortina, saben que va rebre ajuda durant la seva fugida.
2: Li disparen, el fereixen la cama, però ell s'escapa. I s'escapa i aterrissa en una casa...
3: De camp, en una masia, com en una masia.
2: En una masia, però que casualment un dels que hi ha allí...
3: És metge.
2: És metge.
3: Metge que s'havia amagat, s'havia també refugiat allí i el va curar.
0: A l'agost de 1944, els aliats recuperen París, gràcies, en bona mesura, a la resistència, nodrida de republicans i republicanes catalanes i espanyoles, com la Generosa Cortina o el Jaume Soldevila i els seus germans. El Jaume pot tornar a casa, però es troba una casa buida i l'angoixa i la incertesa total de no saber què ha passat amb la Generosa.
4: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
4: Molt bon dia a tots els oients que pacientment espereu setmana rere setmana que us expliquem històries i que les amenitzem amb música. Fets que van passar ja fa molt de temps i que ens agrada recordar any per any. La setmana passada vam acabar amb 1973 i aquesta encetem 1974. Per nosaltres acabava sense saber-ho encara el temps de la dictadura, però potser perquè estàvem al final, el règim ens ensenyava la cara més dura i més fosca.

0: L'any 1974 era un any de canvi i d'incertesa. El món encara patia les conseqüències de la crisi del petroli iniciada el 1973, amb pujades de preus, restriccions energètiques i una economia occidental tocada. Als Estats Units esclatava definitivament l'escàndol del Watergate, que acabaria provocant la dimissió del president Richard Nixon l'agost d'aquell mateix any. Un fet històric sense precedents. A Europa, el Regne Unit, vivia inestabilitat política i vagues, mentre que a Portugal la revolució dels clavells posava fi a la dictadura. A Espanya, el franquisme entrava en la seva etapa final, amb una societat que començava a intuir el canvi.
1: I malgrat tot, culturalment, era un moment vibrant. El pop i el rock dominaven les llistes. ABBA guanyava en Eurovisió amb Waterloo i començava a consolidar-se una cultura juvenil global marcada per la música, la moda i una necessitat clara d'evasió. El 1974 era, en definitiva, un any de crisi política i econòmica, però també d'explosió creativa i sonora. Ara què penso, per cert, i la nostra urbanitat?
0: Ah, jo ho pensava.
1: Ai,
0: ja.
1: Sí, noi,
0: ja
1: sí.
0: Ho tenia en ment, pensava, ara li diràs.
1: Bon dia, Anna Cucurull.
0: Bon dia, Montse Comí.
1: Molt bon dia, Joan García.
0: El nostre tècnic i director musical. Bon dia.
2: Brillante en los ardientes caminos del imperio americano, a través de la herida que sangra en la frontera del desierto. Un salvaje, un indómito, un auténtico tonto.
0: La pubilla d'aquell any va ser Elisa Palau i Pont. L'Elisa, que sempre recordarem quan la seva mare, la Ramona Palau, la cridava. Elisa! Iau, la noia anava corrents cap a buscar la mare. Música mestra, que hem de començar.
3: La banda sonora de la nostra vida. Any 1974.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: El 1974, The Rubettes, una banda britànica formada el 1973 i coneguda per la seva imatge de vestits i gorres blanques, consolidaven el seu èxit després de Sugar Baby Love, amb aquest tema que acabem de sentir, Jukebox Jive, escrit pels seus productors Wayne Bickerton i Tony Waddington i publicat per Polydor Records, que arribaria a número 3 de les llistes britàniques. La seva proposta combinava el glam rock propi dels 70 amb una clara mirada cap al rock and roll dels anys 50, especialment en les harmonies vocals d'estil doo-wop, un ritme ballable i una clara vocació de les jukebox americanes, però produïda amb el so brillant i comercial del pop britànic de mitjans dels anys 70.
2: Es pot dir sense cap gènere de dubte que The Rubettes era una banda de glam rock?
1: Doncs la resposta curta és no del tot, s'ha de matitzar. S'acostuma a incloure els Rubettes dins de l'òrbita del glam rock perquè van aparèixer en el mateix moment, 1973-1974, compartien l'escena britànica, l'estètica cuidada i el format de cançó molt comercial pensat per les llistes. Però musicalment no eren glam pur, com en David Bowie, T-Rex o The Sweet. El glam més emblemàtic tenia també una càrrega teatral provocadora i fins i tot andrògina. Penseu en David Bowie. The Rubettes, en canvi, apostaven per una imatge retro, vestits blancs, gorres, però no trencadora. I musicalment estaven molt més vinculats al revival del rock and roll dels 50 i el doo-wop que no pas al glam contundent o al hard pop brillant de Sweet o de Slade. Ui, quan posem Slade, ja podeu tremolar, eh?
2: Doncs aturem-nos en el que preponderaven a l'escena musical europea en aquest moment, el glam rock, que va ser un corrent musical que va néixer al Regne Unit a inicis dels anys 70, aproximadament entre el 71 i el 75, caracteritzat per cançons directes, tornades molt enganxoses i una producció pensada per a l'èxit comercial, combinada amb una posada en escena espectacular. Maquillatges, plataformes, roba brillant i una clara teatralitat.
1: Oh, m'encantava tot això, eh? Sí. Aquelles cares pintades, aquelles malles brillants de brilli brilli.
2: Qui eren els d'aquí?
1: Bueno, és que ja, després ja ho comentarem.
2: No és que anaven amb els Banus, com els deien?
1: Ui, molt més modern, això, Anna, on vas a parar?
2: I després n'hi havia, sí, havia un altre... No me'n recordo els noms, però sí, ja me'n recordo. Musicalment, bevia del rock and roll clàssic, del pop i del hard rock lleuger, però simplificava estructures per fer-les més radiofòniques.
1: Entre els seus exponents més carismàtics hi trobem figures com David Bowie en la seva etapa de Ziggy Stardust, Mark Bolan en T-Rex, així com bandes com The Sweet o Slade. Tots ells combinaven una forta identitat visual amb himnes pensats per corejar, convertint els concerts en autèntics espectacles.
2: El fenomen s'explica també pel context social. El Regne Unit vivia una etapa de crisi econòmica, vagues i incertesa, i el glam rock oferia evasió, fantasia i una ruptura amb els rols del gènere tradicionals. Era provocador, però accessible. Comercial, però transgressió en la seva imatge. I el 1974 es trobava en el seu punt àgil de la popularitat, convertint-se en la banda sonora brillant d'uns anys marcats per la necessitat d'escapar de la realitat.
1: I Espanya, que era el que tu preguntaves abans? Doncs el glam rock a Espanya no va existir com una escena pròpia, amb una identitat forta entre el 1971 i el 1974. Hem de recordar que el país encara estava sota el franquisme, amb censura, control mediàtic i una indústria musical molt més conservadora que la britànica. Vaja, l'ambigüitat sexual, la teatralitat exagerada i la provocació visual del glam encaixaven molt poc amb el context polític i social del moment. Alguns artistes van incorporar elements estètics o sonors del glam, com en Tino Casal.
2: Aquest.
1: Aquest ja era sobretot de finals dels 70 i començaments dels 80. O en Miguel Bosé en els seus inicis.
3: Seré tu amante bandido, bandido,
1: amb una imatge també cuidada i una certa ambigüitat visual. Tampoc no sabia si anava o venia, tot i que musicalment era més pop melòdic, no? El 1974 el mercat espanyol estava més dominat per la cançó melòdica, el pop lleuger i el rock progressiu incipient com el de Triana. Cada noche mi vida es para ti. També es consumia molta música internacional importada, de manera que el glam es consumia sobretot britànic, però no es generava amb força pròpia dins de l'estat espanyol.
3: La banda sonora de la nostra vida, any 1974.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Hem anat d'un estil a un altre, del glam a un rock més dur. El 1974, els americans Grand Funk Railroad van sorprendre amb la seva versió de Locomotion. Un èxit original de 1962, escrit per Carole King, que transformaven amb el seu estil potent i cridaner de hard rock, ple de riffs, de guitarres marcats i de ritme explosiu. La cançó, que arribaria fins al número 1 de les llistes nord-americanes, mostrava perfectament la capacitat de la banda de convertir un clàssic pop en un èxit contemporani i ballable.
2: Bé, aquesta notícia, escolteu-la bé. Que parlem de música, però de la música de casa nostra, del nostre petit municipi. El casal parroquial, organitzat pel grup d'escoltes pioners dins les festes de Nadal, es va celebrar un entranyable festival de cançó infantil que va animar la comunitat i va donar veu a moltes veus joves de l'època, dins d'un context en què la música era, per a molts, una forma d'expressió i trobada social. El primer premi va recaure en el nen Pere Jaume, de Barcelona. El segon premi va ser per al grup Jíbaras, format per Maria Rosa Rovira, Judit Gironès i Mireia Badosa.
1: Mira, les conec totes.
2: Ah, que les coneixem,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, tant,
2: que sí?
1: Són de la meva època.
2: Eh, que sí? Bueno, la meva ja no, però ja la recordo. El tercer premi va ser per al grup Pam Boli, integrat per Isabel Roig, els germans David Raquel i Yolanda Giberta, i Joan Golf.
1: També els conec tots.
2: També a tots
1: són
2: els coneixem.
1: Són de la meva edat.
2: Sabem
1: any amunt, any avall.
2: També es van otorgar premis de consolació a Immaculada Puigverd, Maria Mercè, Maria Teresa Jaurés i Xavier Salvanyà.
1: Ah, aquest sí que aquest... no el coneixem.
2: No, eh, que no?
1: No, la ràdio no el coneix ningú.
2: No. Reconeixent així l'esforç i el talent de tots els participants, molt lligat a l'esperit de comunitat i de cultura popular que vivien moltes entitats de joventut del moment.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Aquesta és una de les cançons que més m'agraden d'en Lluís Llach, Vaixell de Grècia. Seria capaç d'escoltar-la i cantar-la una vegada rere l'altra. Aquí el vaixell esdevé una metàfora de les societats sotmeses a règims autoritaris, com la dictadura dels coronels a Grècia o la dictadura franquista a Espanya, amb els seus pobles atrapats entre por i dolor, intentant inflar les veles per navegar cap a la llibertat. Una imatge molt potent que parla de la mateixa pena i esperança compartides entre tots dos pobles i del desig de veure's i avançar cap al mateix port. I m'agradava, perquè aleshores jo ja tenia consciència política i entenia perfectament la metàfora. I per mi, sí, efectivament, era i és un himne de llibertat.
2: Exactament. Sí, senyora, no hi afegeixo res més. Durant els primers anys 70, la censura del règim franquista a l'estat espanyol seguia molt estricta, especialment amb els missatges polítics i en llengües pròpies com el català. Això obligava els artistes compromesos a utilitzar metàfores o imatges poètiques per expressar crítiques o reflexions sobre la repressió i la manca de llibertat. Cançons que parlaven de por, de cadenes o de vaixells que navegaven. Sovint amagaven, sota una aparença lírica, un desig de canvi social i de fi de la dictadura.
1: El 1974, Llach va publicar I si canto trist, un disc que recollia cançons seves i on la peça que dona nom al treball és un bon exemple d'aquesta expressió metafòrica. Està inspirada en la condemna a mort d'en Salvador Puig Antich. Parla en paraules senzilles de dolor, de por, de memòria, però també de la resistència de les persones que, malgrat tot, estan lluitant. De fet, aquella cançó i d'altres del disc que van ser interpretades amb gran complicitat del públic, que vivia conscientment el context de repressió i de censura de l'època i que ho entenia perfectament, per molt que hi hagués censura.
2: Llach mateix havia passat 4 anys a l'exili a París per escapar de la prohibició que el règim havia imposat als seus concerts i cançons, després d'un inici de la carrera on la censura li va causar greus problemes. I va tornar a actuar al Palau de la Música de Barcelona el 2 de febrer de 1974, justament per presentar Ins i si canto trist. Aquell retorn va ser un moment molt important. No només va poder cantar de nou al seu país, sinó que ho va fer amb cançons carregades de significat social i polític, en un context de final imminent del franquisme, quan encara la repressió seguia ben present.
1: De veritat, Anna, que al llarg de les properes setmanes tindrem ocasió d'escoltar les millors cançons d'aquest disc.
2: Sí, sí.
1: Per mi, tan extraordinari. M'agraden totes, i quan dic totes vol dir totes. Però, mira, ara canviarem de registre per girar la vista i fixar-nos en el començament de la música disco.
0: La banda sonora de la nostra vida. Any 1974.

0: banda sonora de la nostra vida.
1: El 1974, el trio femení americà La Belle, amb La Belle al capdavant, va sacsejar les llistes amb Lady Marmalade, un himne de disco i soul que combina ritme potent, harmonies femenines i una lletra atrevida sobre seducció i desig nocturn a Nova Orleans. Ah, amb aquella famosa estrofa en francès, "Voulez-vous coucher avec moi ce soir?" La cançó no només va ser un èxit comercial immediat, arribant al número 1 a les llistes nord-americanes, sinó que també es va convertir en un símbol de força femenina, sensibilitat i llibertat d'expressió, tot mantenint una actitud descaradament festiva i provocadora que definia l'energia del disc i del moment. Jo, a mi, en aquesta cançó hi ha un tros de la cançó que sembla que digui molta xocolata hi ha... No sé exactament el que diu, però a mi em sona molta xocolata que hi ha.
2: Hi havia molta xocolata.
1: Bueno, aquesta és la gràcia de no saber idiomes i així la imaginació pues va que vola.
2: Era el 23 de juliol de 1974. Badia Massabdi va morir a Zale, a Líban, lluny de les escenes vibrants del Caire que havien marcat gran part de la seva vida i llegenda. Nascuda com a Wadiha Massabdi el 1892 en una família libano-siriana, la seva trajectòria va ser tan intensa com els escenaris on ella mateixa va triomfar, des de buscar un futur entre París i Buenos Aires de jove fins a convertir-se en una de les figures més influents de l'entreteniment de l'Orient Mitjà.
3: Ma habbitx el ra's el mubtazel. No, zaman kan ra's, kullu ra's bat. Ana nawa't el ra's, dakhalt alayhi espanyoli, dakhalt alayhi turki, dakhalt alayhi al'ajami, dakhalt ashan yibqa mush mumil.
1: Segur que fins aquí no sabeu de qui parlem, oi?
2: Potser sí, potser no.
1: Potser no. Qui era Badia Massabdi? A principis de la dècada de 1920, amb el Caire com a epicentre cultural cosmopolita, Badia va obrir el famós Casino Badia, o Casino Òpera, un cabaret que va transformar completament la dansa del ventre en espectacle professional. Allí va introduir coreografies, moviments molt més amplis, vestuari com de Hollywood i un ús escènic sofisticat que van convertir aquest local en una mena de Broadway del Nil, on es llançaven les futures estrelles de la dansa i el cinema egipci, com Samia Gamal i Taya Carioca, dues reines de la dansa del ventre i actrius, i on les varietats musicals i teatrals atreien molts turistes, intel·lectuals i també celebritats de l'època.
2: De fet, durant la Segona Guerra Mundial, el Casino Badia va esdevenir un punt de trobada inusual on militars, oficials, espies i societats cosmopolites es mesclaven entre les cadires i el fum del Margilé, cosa que va alimentar rumors i propaganda. La màquina nazi va acusar Badia de ser una espia britànica i traïdora per l'afluència de personalitats occidentals en el seu club. Quan Nasser va assumir el poder a Egipte, els temps van canviar. Els cabarets van ser perseguits i Badia va acabar venint al seu imperi i retirar-se al Líban, on va viure els darrers anys lluny de l'escenari que havia dominat durant dècades.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: El 1974, el grup britànic Paper Lace va publicar The Night Chicago Died, la nit que Chicago va morir, un single que es va convertir en número 1 al Billboard Hot 100 als Estats Units, va arribar al número 3 al Regne Unit i el 2 al Canadà, 1-2-3. La cançó, escrita i produïda per Peter Callender i Mitch Murray, és una narració dramàtica que ens situa en una nit fictícia, aquesta és la clau, fictícia, de 1920 a Chicago, ocupada pel mafiós Al Capone, i descriu un tiroteig entre gàngsters i la policia, vist a través de la veu del narrador, que recorda com la seva mare prega mentre la ciutat es troba en guerra i el seu pare, policia, torna finalment a casa sa i estalvi. Fins aquí la ficció. Ara, la realitat.
2: El cert és que els autors mai havien estat a Chicago quan la van escriure i van confessar que es van basar més en les pel·lícules de gàngster que en els documents històrics. Però és innegable que es basa en un fet que sí que va passar, la massacre de Sant Valentí de 1929.
1: Doncs vinga, va, la realitat. La massacre del dia de Sant Valentí va tenir lloc el 14 de febrer, clar, era Sant Valentí, de 1929 a Chicago, en plena llei seca, que prohibia la venda, producció i transport d'alcohol als Estats Units. Aquestes prohibicions van crear un mercat negre molt lucratiu que va donar peu al crim organitzat i a bandes que es disputaven territoris i rutes de contraband. Les prohibicions mai són bones. Aquell dia, 7 membres de la banda dels Moran van ser assassinats a trets davant d'un garatge al nord de Chicago, presumptament per ordre del famós gàngster Al Capone, que buscava eliminar la competència i consolidar el seu control del negoci de l'alcohol. Els assassins van arribar disfressats de policies, fet que va afegir dramatisme i confusió sobre tota la massacre. I l'esdeveniment va impactar tota la ciutat i es va convertir en un símbol de la violència sense control dels anys 20.
2: Aquells anys 20 dels Estats Units, coneguts com els bojos o eufòrics anys 20, estaven marcats per una combinació de prosperitat econòmica, innovació cultural i crisi social. Molta gent freqüentava locals clandestins, casinos i clubs nocturns, on es podia veure i socialitzar en secret, mentre bandes criminals com les d'Al Capone controlaven aquests establiments i generaven una atmosfera carregada de tensió i violència. La llei seca, lluny de frenar el consum, va alimentar conflictes armats, contraband i assassinats, fent ciutats com Chicago es convertissin en epicentres d'inseguretat i llegenda urbana, una atmosfera que inspiraria després pel·lícules, cançons com La nit que va morir Chicago i una fascinació mundial pel món dels gàngsters.
1: La llei seca, que va començar el 17 de gener de 1920, es va acabar oficialment el 5 de desembre de 1933, 13 anys després, quan es va ratificar la 21a esmena a la Constitució, que el que feia era revertir la prohibició i permetre de nou el consum legal de l'alcohol. Ara, els grups criminals, no que no van acabar, no. Em temo que encara són allà i, de fet, a tot arreu.

0: Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: L'any 1974, Richard Cocciante, cantautor nascut a Saigon i criat a Roma, amb arrels italianes i franceses, va fer el seu gran llançament internacional amb Bella senza anima, el primer single del seu àlbum Ànima. La cançó va arribar a número 1 de les llistes italianes i va ser un dels temes més venuts de l'any a Itàlia. Es va consolidar com una de les veus més potents de l'italopop dels anys 70 i va establir el seu estil dramàtic i intens. La lletra, jo no sé si la recordeu, parla d'una relació trencada i parla des de l'amargor i el desencís, amb frases que reflecteixen dolor, confrontació, però també un lirisme directe que va despertar el debat en aquell moment, fins i tot amb crítiques de certes organitzacions feministes i censura a la televisió italiana per algunes línies considerades, diguem-ho així, controvertides. La veritat és que aquestes lletres d'aquestes cançons italianes de començaments dels 70 més masclistes no podien ser. I aquí vull fer una consideració. Les crítiques feministes que es comenten avui majoritàriament són posteriors. És a dir, no eren aquestes crítiques un fenomen destacat als anys 70. Quan Bella senza anima es va publicar el 74, la societat italiana i mediterrània en general tenia uns valors molt diferents i la cançó es veia principalment bé com una balada dramàtica d'amor i ruptura, plena d'emoció, i no hi havia gaire consciència pública sobre aquest masclisme en aquestes lletres de les cançons pop. És que en aquesta lletra quasi que al final s'esdevé una violació. Els adolescents, sí, l'has d'escoltar, Anna. Els adolescents i joves de l'època només sentíem la intensitat i el patiment emocional, però no aquest component de desigualtat o de dominació que ara, amb una certa perspectiva, doncs ja ho percebem. En fi, canviem de tema.
2: Som-hi, doncs. En el 1974, en l'Ajuntament d'Arenys de Mar, en un ple municipal extraordinari, es va acordar obrir un expedient per a la cessió de terrenys al Ministeri de Justícia destinats a la construcció d'un edifici que acollís els jutjats de primera instància i instrucció i el jutjat de districte. La idea era oferir un servei judicial centralitzat i modern que donés cobertura no només a Arenys de Mar, sinó a tots els municipis del partit judicial número 6 del Maresme i Baix Montseny, que aleshores formaven part del nostre districte judicial. Els terrenys escollits estaven al carrer Santa Clara, just al costat del convent de les Clarisses.
1: On són ara? El que passa que aquell era un edifici llavors modern, perquè es va començar a construir a partir del 74 o 75, i ara ja són els nous i els, esperem, o no, definitius,
2: o no.
1: Ja ho veurem.
2: Ja ho veurem.
1: Abans
2: si
1: la...
2: més no, els hauran
1: sí.
2: d'ampliar.
1: Oh, és possible, és possible. Abans de la construcció, el jutjat estava a la Casa de la Vila, és a dir, on està l'Ajuntament. A les dependències de l'Ajuntament. El nou edifici judicial estava pensat per acollir un jutjat de primera instància i instrucció amb els corresponents habitatges pel jutge d'instrucció i per l'agent judicial que havien d'estar de guàrdia permanentment. Això no ho sabíeu, això
2: no,
1: dels habitatges?
2: No, no.
1: Sí. I un jutjat de districte per judicis de faltes i cognicions de baixa quantia. Aquesta configuració amb habitatges incorporats reflectia les necessitats reals del servei judicial i l'organització típica dels anys 70 a municipis cap de partit judicial. Això, sí, després ja es va reestructurar, ja no van ser habitatges per als jutges.
2: Ara deuen ser...
1: Igual que aleshores es feien també les cases dels mestres al costat de les escoles.
2: Sí, exacte. La construcció es va completar més tard, permetent concentrar tots els serveis en un edifici propi, modern i funcional. Aquell projecte va posar les bases de l'administració de la justícia Arenys de Mar durant tota la dècada dels 70 i 80. Amb els anys, l'edifici va evolucionar. Es van afegir més jutjats, com el jutjat número 2, a finals dels anys 80, moment en què els habitatges interiors van passar a ser exclusivament per als jutges.
1: Sí, sí, la gent judicial ja estava fora. Dos jutges, dos habitatges. Amb la modificació de la llei de planta judicial de 1989, el jutjat de districte va passar a ser el número 3 de primera instància i instrucció, se'n van fer 3 més, en previsió que més endavant en fossin 8, i s'hi van afegir també dos penals. A manca d'edifici per encabir tots aquests jutjats de més, es va habilitar l'edifici Xifré, perquè hi poguessin anar els jutjats 4, 5 i 6 i els dos penals. Ara jo, un altre dia, ja explicaré la història de com vam haver de sortir d'allà per potes el 1990.
2: Finalment, el 2004, es va inaugurar la nova ampliació que encara avui acull el Tribunal d'Arenys de Mar i altres òrgans judicials del partit.

0: Licenciat en filosofia i lletres, va utilitzar aquesta veu profunda i seductora, tant cantant com quan recitava, per donar un to molt personal i molt emotiu a Todo el tiempo del mundo, un tema romàntic a mig camí entre la balada i el pop recitat. De fet, tot i que Otero no es va convertir en una gran estrella global, va tenir diversos èxits arreu del món hispanoparlant durant els anys 70 i 80, com Què he de hacer para olvidarte, Bella mujer i María no más. I va arribar a actuar i viure fora d'Espanya, especialment a Brasil, on va establir la seva residència i va mantenir una carrera activa fins ben entrat al segle XXI.
1: La banda sonora de la nostra vida.

0: Doncs fins aquí ha arribat el nostre temps avui. Ja no tenim més temps per recordar històries passades o per escoltar més cançons d'aquell temps en què encara tenim la mirada adolescent o descobríem el món dels adults. La setmana que ve, més. Passarem per la fundació d'un partit polític que ha estat clau tots els anys de la transició. Convergència Democràtica. Ja us ho explicarem.
1: Ja ho trobarem la setmana que ve. Aquests i d'altres temes. Ara ens conformem amb dir-vos adeu i en desitjar-vos un bon cap de setmana. En directe ens trobareu tots els divendres a les 11 del matí. I, naturalment, teniu el podcast a radioarenys.cat. Només cal clicar a la carta i buscar el programa La banda sonora de la nostra vida. Ara sí, que passeu un esplèndid cap de setmana.
0: Adéu-siau, a reveure.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys en

Rei Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tots Country, el programa dedicat a la música que ens agrada d'escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... Let's go, companys!

Benvinguts a una nova edició de Tot Country. Si teníeu les botes una mica dormides, segur que la Foster Martin Band us ha fet ballar de valent amb aquest Little Country Rockin'. Aquesta banda canadenca sap perfectament com barrejar el rock de carretera amb l'essència més rural d'aquelles que et fan venir ganes d'agafar la camioneta i no mirar enrere. Una curiositat d'aquest grup és que, a diferència de moltes bandes que neixen a la gran ciutat, ells es van criar literalment entre camps de blat i ranxos. I diuen que van compondre aquest tema després d'una nit de festa tancant un autèntic honky-tonk. Pur esperit redneck per obrir la boca. Però no baixem el ritme, que aquí no estem per romansos. Des del cor de la pista de ball ens arriba una d'aquelles veus que toquen la fibra. Ella és la Holly Benton i ens porta el seu tema Wedding Day. Ara bé, no us penseu que és la típica cançó dolça de casament amb violins ensucrats. No, senyor. La Holly ens parla d'aquells nervis de veritat, de quan el barret de cowboy no s'ajusta bé, les mans suen i l'enteniment t'està dient «Corre!», però el cor et lliga ben fort a l'altar. Una cançó molt empenta, ideal pels amants de la bona línia de ball. Així que, som-hi, ajusteu-vos al cinturó i a gaudir de Wedding Day.

I tant que sí, una autèntica meravella aquesta Holly Benton. Però ara, companys, farem una petita parada a la carretera, d'aquelles on apagues el motor de la camioneta, baixes la tapa del darrere, t'asseus... així, ben posat, eh? I obres una llauna ben freda mentre es pon el sol. I és que parlar de country modern és parlar d'un autèntic fora de sèrie, un cowboy de West Virginia que no només té un sentit de l'humor genial, sinó que fa parlar la seva guitarra Fender Telecaster com ningú. Us parlo de Brad Paisley. Avui ens porta un dels seus grans èxits en una versió molt especial, nua, directa i acústica, Nua in Beer. El títol ja és tot en una declaració d'intencions, un joc de paraules molt redneck que ens recorda que en la paraula beer, cervesa, no hi ha la lletra I, que en anglès sona igual que jo. El significat és ben clar, companys. Les cerveses es prenen en equip, compartint amb una colla el porxo del cas al voltant d'una foguera o després d'una dura jornada de feina. En Brad va llançar originalment aquest tema durant el confinament del 2020, fent videotrucada sorpresa amb fans de tot el món que s'estaven prenent una copa a casa per animar-los. Avui ens quedem amb aquesta versió acústica, més íntima, ideal per assaborir cada nota.

Tot Country amb Frank Colom. Ara pugem a bord d'una autèntica bogeria sobre l'aigua. Ells són els Blackjack Billy, una banda que defineix el seu propi estil com a redneck rock, i ens porten el seu èxit més gran, The Booze Chris. Aquest tema és un autèntic himne a la diversió de l'estiu americà. Aquell que ens parla exactament d'això, d'ajuntar una colla, pujar un pot o un pontó al llac o una balsa, desconnectar del món i passar-ho bé sense complicacions. Com a curiositat, aquesta cançó va tenir tant d'èxit de manera totalment independent que els va convertir en disc de platí a països com el Canadà, abans i tot de sonar a les grans emissores de Nashville.

Ara ens posem el barret de cowboy de veritat amb el texà Jason Eddy, que s'ajunta amb la gran veu de la Courtney Patton, que a més a més és la seva dona a la vida real. Això ens porta aquest We Might Just Miss Each Other, una cançó curta, íntima i amb molt de gust, que ens parla de retrobaments i de com, de vegades, per culpa de l'orgull, dues persones que s'estimen poden passar de llarg. Història pura de honky-tonk concentrada en 3 minuts.

Quina delícia de cançó, companys. El country en estat pur sempre té aquest punt que et posa la pell de gallina. Però no ens aixequem de la cadira encara, eh? Que viatgem cap a una col·laboració que és història viva de la música. Ajuntem el geni de la guitarra i ex-líder de Dire Straits, el gran Mark Knopfler, amb la reina indiscutible de la veu celestial de Nashville, la senyora Emmylou Harris. Junts ens porten aquest meravellós Red Stagger Wing, una joia extreta d'aquell àlbum conjunt tan aclamat que van batejar com a All the Road Running. Una cançó que és un diàleg d'amor i flirteig supersimpàtic, ple de metàfores molt americanes, on un home es compara amb un Stagger Wing vermell, que és un avió clàssic dels anys 30, un biplà preciós per convèncer la seva dama de volar junts. Com a curiositat, heu de saber que Mark Knopfler, tot i ser escocès de naixement, sempre ha estat un enamorat del so d'arrel americà. I va confessar que gravar aquest disc junt amb la Emmylou va ser com complir el somni d'un nen que volia ser un cowboy. El resultat és un tema alegre, amb un violí que us farà moure els peus des de la primera nota.

TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. I així, gairebé sense adonar-nos-en, companys, arribem al final del nostre viatge de 30 minuts d'avui. Però no marxarem a les fosques, no senyor. Per tancar la cavallerissa sense estar-nos de res, ens acomiadem amb la canya enèrgica del canadenc Dan Davidson i el seu Barn Burner. Un autèntic terrabastall que, tal com diu el títol, és d'aquelles cançons tan potents que són capaços de cremar el paller de tanta festa. Ideal per deixar la pista de ball traient fum. Des del micròfon us saluda en Frank. Recordeu que tot l'equip que fem possible aquest Tot Country som una colla de bojos voluntaris que robem hores al rellotge i ho fem per pur amor a la música country, al rotllo cowboy i a les botes de canya alta. Si us heu passat bé, vaja, la meitat de bé que nosaltres, ja haurà pagat la pena. Ens retrobarem la pròxima setmana a la mateixa hora i a través d'aquest mateix canal amb més botes, més barrets i molta més música de la bona. Fins aleshores, ja ho sabeu. Sigueu bons. I que soni en Dave Davidson amb Barn Burner.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: In olden days, a glimpse of stocking was a look on a something shocking, but now God knows anything goes.
3: Els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, tot ens va bé.

0: Bona nit i benvingudes i benvinguts al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Si esteu escoltant aquest programa és perquè, o bé per motius tècnics o bé per temes personals d'aquest que us parla, avui no hi ha programa temàtic i això que avui escoltareu és el que nosaltres coneixem com a programa comodí, un programa per ser més, en aquests casos, en lloc de tornar-ne a emetre un d'antic o connectar directament amb la xarxa. El programa comodí d'avui podreu tornar a escoltar cançons que ens han aparegut els programes temàtics d'aquesta temporada, que hem dedicat als reis dels musicals, al rock and roll i al tango, als personatges amb doble cara, al menjar, als musicals sanguinaris i també als d'alta volada. Us deixem ara ja amb aquesta selecció musical que podreu escoltar i que podreu gaudir, si us agrada el teatre musical, per descomptat, des d'ara i fins a les 10 de la nit, aquí, al Tot ens va bé de Ràdio Arenys, al 91.2 de l'FM. Que gaudiu de les cançons i ens trobem de nou ben aviat al proper programa.
1: Guys, I need you to make me a woman.
2: What?
1: Miranda is hiring a nanny, and I put myself up for the job as a woman, and I have an interview tomorrow.
2: What?
1: Guys, please, I'm begging you. Make me a woman. Give it a shot.

Iphigenia, don't fire, dear.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: Tot això està molt bé, però... I amb aquest italianot què n'hem de fer?
2: Més tard, quan es faci fosc, ens l'emportarem a un lloc secret i l'enterrarem.
1: Sí! Sí? Sí, esclar, podríem fer-ho. No crec que tingui cap parent que vingui a tafanejar preguntant per ell. Però vostè ja em coneix. De vegades se'm fica una idea al cap i vinc a donar-hi voltes i... Quina mala sort.
2: Mala sort?
1: Sí.

Veig que ho troba. Per exemple, Mrs. Mooney té un negoci. S'ha fet ric amb uns pastissos fets de gat i julivert. I matant un gat en surten com a màxim 6 o 7.

0: desesperats, Mrs. Lovett, i s'han de prendre mesures desesperades.
1: Ha acabat de sortir del forn.
0: Què és això?
1: Mossèn, t'has dit aquest mossèn.
0: És realment bo.
1: És tan bo que sorprèn. I com que ha de ser pur i cast i decent, no el servim calent.
0: Sembla molt oliós.
1: D'oli religiós.
0: No teniu poetes o almenys escriptors.
1: La literatura surt ara i els temps que som ara no es ven. Pren, mossèn.
0: Celestial. No és tan gustós com el bisbe, ni tan tou com el capellà.
1: I és bo pel negoci. Sempre venen ganes de menjar-ne més. Llàstima que només se'n trobin els diumenges. Un fiscal al punt.
0: Piquen molt amunt.
1: Per estalviar-se un martiri, val més que se'l miri de lluny.
0: No teniu soldat.

0: tenim avui? Tinc botiguer.
1: Més lleuger.
0: Ballarí.
1: No tan fi.
0: Empleat.
2: Més salat.
3: Pescador.
1: Però tant no.
0: Guardacostes.
3: Provi un crític d'art.
1: Posi'm a la part.
0: Músic de carrer, sembla que entra bé, però n'acabes fort. Provi aquest tan blanc, gairebé és de franc.
1: Té molt mal color.
3: Bevedor i gestor d'un banc.
0: Ves què li diré, saben molt bé.
1: De Godzilla en té.

0: com que els monarques no li fan el pes, què li semblaria un almirall?
1: Massa salat, m'estimo més, general.
2: Si el vol amb tot el que li penja, haurà de pagar un suplement.
1: Què és això?
0: Cretí. És el plat més fi. Tàstic amb estofit, pastetes, guarnit amb fulletes de pi. No s'acaba aquí. Tinc també polític, corrupte, comprovi-ho si ho dubte, és podrit.
1: Tàpil de seguit.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. It was a
1: teenage wedding and the old folks wished him well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
2: Les coses no canvien. Jo canvio les coses. No és una frase, és una experiència, deia Andy Warhol. Siguem realistes, somiem lo impossible. Maig del 68, mireu si han plogut estels. Pluja d'estels. Música, poemes, històries, pensaments que quan a vegades hi creiem molt i molt i desitgem, podem fer-ho realitat. I si més no, són realitats quan les pensem i somiem amb força. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. A vegades és la visió d'un balcó modest, amb una gàbia i dos geranis i un rostre a l'altra banda del vidre, que fa pensar en tants vells que sobreviuen mirant amb il·lusió. It was there where Pierre was waiting to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. Tinc una capseta plena de cançons. Si vols escoltar-les, fes-me un gran petó. En sé més de 30. Què dic? Més de 1.000. En una bosseta, guardades les tinc. Si vols que les canti, deslliga el cordill, que ja al cor no en caben i volen sortir. En tinc a l'armari, en tinc al bagul. Tu pots obrir-los, t'encantaré un fum. Mira com s'escapen. Vine i les veuràs com de les butxaques cauen agrapats. Tinc una capseta plena de cançons. Si tu vols cantar-les, totes teues són.

coses que més estimo. Àlex Susana. Coses que més estimo. Unes fotocòpies, potser esgrogueïdes, d'uns poemes poc assequibles, o la imatge d'escuma benigna de la platja de quan era petita, el so del piano un matí de diumenge amb l'estrall del fred a la gespa, o la tebior de la llum de maig i la tendresa d'una primavera incerta. El meu plor per la mort d'un estel anònim, perquè la nit m'hi convida, o les imatges de l'amor ni perdut ni finit, fent-me companyia. La lluita per una causa, sens dubte justa i digna, i tot l'escalf de la mà sabuda, perduda en mi i sense massa guia.

No sempre és cert que allí on acaba el mar comença el vent, que allí on acaba el vent comença el bosc, que allí on acaba el bosc hi ha un pou profund on cap veu no hi ressona i es perdrà dins la tarda, no en el riu solemne i dòcil que lliurarà les aigües a una mar que et faci perdurable.

Pregària per demanar el bon humor. Thomas Moore. Dona'm, Senyor, una bona digestió. I no cal dir-ho, alguna cosa per digerir. Dona'm la salut del cos i el bon humor que em cal per mantenir-la. Dona'm una ànima sana, Senyor, que tingui sempre davant els ulls allò que és pur i que és bo, perquè no s'escandalitzi enfront del pecat. Ens trobi la forma de remediar-ho. Dona'm una ànima, Senyor, que no conegui l'avorriment.

Dóna'm, senyor, sentit de l'humor. Fes-me capaç de riure d'un acudit perquè sàpiga treure un poc de l'alegria de la vida i la pugui compartir amb els qui m'envolten.

El gat. Un fragment de Josep Maria Espinàs del diari Avui. Un fragment de El gat. Diu així. La meva filla Gemma ha trobat un gat tot just acabat de néixer, abandonat en un carrer, i se l'ha endut a casa. Jo l'he observat només un dia, el passat cap de setmana, i m'he quedat parat. Sospito que quan el torni a veure ja serà un gat adult.

tan menut com és, té la seva capacitat d'autonomia i d'aprenentatge, que és enorme. La meva filla el deixa perquè passi la nit en un cova, pràcticament tapat. Encara no hem entès com em sortí tenint en compte que caminava amb dificultat i l'escletxa era molt, molt estreta. Dedica tots els segons que té i no dorm a l'exploració activa. Fent tintines, ressegueix tots els peus humans, totes les potes de taules i cadires de tots els racons. Com sol passar, el caixó que li hem preparat és el lloc que menys li agrada. L'interior de la casa té dos nivells, separats per un graó. Posat al nivell superior, el gatet ha decidit de passar al de baix. Per ell, el salt és considerable. S'hi ha pensat molt, ha ensumat. Ha girat el cap a dreta i esquerra, amunt i avall. S'ha encongit, s'ha desencongit i, finalment, s'ha llançat. I ha caigut fent un tomballó, desmanegat, cada pot al seu aire. Al cap de poca estona, creieu-me, ja ha baixat tota l'escala.

M'he admirat d'aquest espectacle de descobriment de les pròpies possibilitats. Quin contrast amb el cadell humà, amb l'infant. El gat arriba ràpidament al domini de tots els recursos i la resta de la seva vida la dedicarà a mantenir una rutina.

Després d'uns dies d'intensíssima maduració, no progressarà mai més, en el sentit que ja només farà allò que es pot esperar d'un gat.

Potser, com va dir Pío Baroja, hi ha alguns animals, com el gat, que són massa perfectes per evolucionar. L'infant humà es comporta exactament al revés. La seva maduració és lentíssima. L'aprenentatge del domini del seu cos, del seu instint, del seu cervell, és una tasca feixuga i només pot aconseguir-ho demanant l'ajut permanent dels que ja són adults.

És una evolució difícil, irregular, que sempre acaba amb el risc de frustrar-se. Un gatet sempre acaba, si sobreviu, a sent un gat convencional. Un infant no se sap mai quina mena d'home serà.

Quan arriba a la maduresa, el gat és un producte acabat, mentre que l'home tot just comença a ser un projecte. És aleshores quan li és possible la tria, la sorpresa, la creativitat. Un gat adult no pot equivocar-se. Un home ho fa 100 vegades cada dia, però també és capaç d'inventar noves normes de conducta, de refer-se, de recomanar un aprenentatge.

vegades es diu d'una persona que és un gat vell. Jo penso, diu l'Espinàs, que els gats de seguida són vells i que l'home que té una creixença tan poc hàbil pot aconseguir una bellesa antiga, una bellesa que no hagi perdut una certa possibilitat d'innovació. Sempre té la possibilitat d'innovació.

els dies. Cada dia és un nou dia, diferent i singular. De cap a peus, nou de trinca, tot llest per estrenar. El d'ahir es moria i ja mai no tornarà. Quan demà vinga o no vinga, el de demà ningú ho sap. I si bé serà un dia, amb distints ulls i altre nas, amb una boca distinta i un diferent caminar, cada dia és un nou dia, tot ell únic i especial. Marc Granell.

Paper en blanc, de Joana Raspall. Un full de paper en blanc és tot un món possible. Penetra-hi amb peu franc. Hi pots posar el teu nom i dir el que et cal com. I quan hi hauràs deixat el cor ben despullat, seràs el petit déu d'un univers sols teu, en el paper en blanc.

En un vas d'aigua ben clara he posat a navegar la barqueta de paper. N'hi haurà prou amb un vol de mosca per alçar tots els quatre vents. Em prepararé el combat per rems, dos escuradents, i en la fosca faré intents d'esquivar la tempestat. Joana Raspall.

de Jaril Gibrain, L'ombra. Un dia, del mes de juny, l'herba digué a l'ombra d'un olm: no pares de moure't de dreta i esquerra i m'estàs marejant. I l'ombra contestà: no sóc jo. Aixeca els ulls i veuràs que el vent que bufa l'està a ponent i fa moure un arbre entre el sol i la terra. L'herba enlairà els ulls i el primer cop veié l'arbre, l'olm, i aleshores digué: vaja, hi ha una herba molt més grossa que jo. I es va quedar callada, sorpresa per l'olm.

Assaig de càntic en el temple de Salvador Espriu. Que cansat estic de la meva covarda, vella, tan salvatge terra, i com m'agradaria d'allunyar-me'n, nord enllà, cap al cel, on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica i lliure, desvetllada i feliç. Soc també molt covard i salvatge, i estimo a més, amb un desesperat dolor, aquesta meva pobra, bruta, trista, dissortada pàtria, Arenys.

0: un relat anònim de King Gibert.
1: Pienso que un sueño parecido no volverá más.
0: Un bé de Déu de granotes pululen en un bosc quan, de cop i volta, n'hi ha dues que tenen la pega d'ensopegar i caure en un forat molt fondo. De seguida, la resta de granotes s'apleguen entorn de l'esvoranc. En comprovar-ne la fondària, tracten d'explicar a les dues granotes accidentades que no tenen la més mínima possibilitat de sobreviure.

Mentrestant, les de fora insisteixen que els salts són inútils, que no val la pena partir per un par impossible. Una de les dues granotes, seguint els consells de l'exterior, es deixa consumir en el forat. L'altra, malgrat que començava a sentir-se exhausta, bona tan alt com pot. I tot des de fora continuen dient-li que no té res a pelar. Un dels salts és tan magistral que, deixant a tothom feregit, aconsegueix sortir del forat. De seguida, la colla de granotes li pregunta si no sentia els crits per què desistís. La granota, alliberada, explica amb signes i ganyotes que és sorda i que estava convençuda que li cridaven de l'exterior i que eren paraules d'ànim perquè s'esforcés en superar aquell tràngol. Actuar segons la pròpia lògica salva una granota i deixa d'influenciar tot el cul de sac que feia que no sortís. Fer el que sentis, sempre, sempre. Vola!

Nocturn per acordió. Heus aquí, jo he guardat fusta al moll. Vosaltres no sabeu què és guardar fusta al moll, però jo he vist la pluja barrals sobre els bots i de sota els taulons arraulir-se el prou fet de l'angoixa, sota els flandres i els melis, sota els cedres sagrats. Quan els Mossos d'Esquadra espiaven la nit i la volta del cel era una foradada sense llum al vagó, he fet un foc d'estelles dins la gola del llop. Vosaltres no sabeu què és guardar fustes al moll, però quan les mans de tots els trinxeraires es tiraven, en la boira es perdia el trepig. Vosaltres no sabeu què és guardar fustes al moll, ni sabeu el clamar dels vapor, que són de tants colors com la mar sota el vel, que no li calen veles.

Ningú no se n'adona. Només hi ha un vell eixut que pesca estrelles. S'esvera i diu que els peixos platejats ara són de color tornassolat, mentre els banyistes fan un gran castell de sorra.

Fins aquí, Pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. I en la música, moltes gràcies, Marc Vico. Moltes gràcies. Disseny musical, Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. Amb el suport del nostre estimat director, Joan Garcia. I l'Aranyot, que sempre ens diu que escolta el programa i que avui li ha agradat molt, m'ho ha dit. Adéu, amics.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: Benvingudes i benvinguts a la Línia Vermella. Us parla Joan Carles Martín amb el suport de l'Albert Estengre. En el programa de l'1 de desembre de 2025 varen tractar aquest tema tan sensible i que està més a l'ordre del dia del que les notícies en fan ressò. Una gran línia vermella, que és la mort per suïcidi. Aquell programa parlàvem amb la Miriam Farelo, una noia, bé, una dona d'Arenys amunt, que va perdre la seva germana Anna per suïcidi i que ens en va parlar i ens va explicar la seva dura experiència. En aquell programa encetàvem el concepte víctima de suïcidi, no com la persona que ja no ha pogut més i ha decidit acabar amb el seu patiment, posant fi a la seva vida. Les víctimes del suïcidi són realment aquelles que queden aquí i que, com la Míriam, han de viure el dol i conviure amb ell. També dèiem que, segons les estadístiques, el nostre país, igual que la resta de l'Estat, és la primera causa de mort externa, és a dir, no deguda a malalties, i que les xifres de defuncions per suïcidi habitualment superen les causades per accidents de trànsit, per exemple. També és la primera causa de mort en joves i adolescents catalans en la franja entre els 15 i els 35 anys. I dades recents de l'Institut Nacional d'Estadística ens diuen que a Catalunya es van enregistrar 536 suïcidis a l'any 2024, confirmant la seva posició com un problema greu de la salut pública. I avui, a la Línia Vermella, parlarem de la prevenció del suïcidi. I per fer-ho, hem convidat una persona que, a més de ser mare de família i treballadora, es dedica també en cos i ànima a aquesta tasca. Es tracta de la Clara Rubio, que és membre de l'Associació Catalana de Prevenció del Suïcidi. Benvinguda, Clara, i moltes gràcies per venir a la Línia Vermella.
3: A vosaltres per convidar-nos.
2: Donat l'alt grau de sensibilitat d'aquest problema, i abans de res, volia demanar disculpes per si en algun moment faig o fem servir algun terme o una expressió pues, inadequada o que simplement no toca i, bueno...
3: Vale? Gràcies.
4: Anaven dos suïcides per la via del tren.
2: Doncs amb la Clara ens trobem amb l'esperança de prevenir aquest acte últim. Ho diem fàcilment, això de treure's la vida. Però l'expressió de per si és molt dura. S'aprèn a interioritzar-la perquè s'ha de patir molt, no?
3: Bé, jo crec que s'aprèn depenent des de quina posició ho haguem d'acompanyar, no? Com a famílies podem aprendre a entendre millor la problemàtica, podem entendre millor la mort, podem entendre millor, no? Doncs tot el procés que pot conduir algú, no? a fer un acte com aquest, ja sigui a morir per suïcidi o a portar a terme una temptativa. Com a persona que pateix, doncs també hi ha un procés d'aprenentatge, no? D'entendre millor doncs, quina és la línia del meu patiment, quines estratègies puc activar per protegir-me millor, quins recursos existeixen que em puguin acompanyar millor, i després també com a professionals, no? No m'agradaria oblidar-me dels professionals perquè
2: sí, perquè m'estava referint justament a vosaltres, els professionals, el patiment, diguéssim, exacte, ha interioritzat doncs, tot aquest patiment que rebeu, no?
3: Absolutament, no? Aprendre a sostenir el dolor, entendre la complexitat del mateix i després entendre que la nostra tasca doncs, té unes limitacions, també, no? Com ho té la intervenció de la família i com nosaltres mateixos doncs, no ens podem cuidar si no ens deixem cuidar, no? Per tant, és un aprenentatge, penso, per tots, però en el dia a dia jo crec que el que et dona energia és escoltar històries de superació, a escoltar, no? Doncs com ajudes o com pots acompanyar gent que està passant per una situació com la que tu vas passar probablement fa uns anys.
2: I justament parlant de l'associació, quina és la tasca aquesta associació?
3: Nosaltres som una associació de familiars i bàsicament el que pretenem fer és reduir la taxa de mortalitat per suïcidi, per suposat, però com ho fem és amb l'acompanyament de l'entorn de persones en risc de suïcidi. Per tant, nosaltres no treballem tant des de la visió del dol, no?, i de la postvenció, que es coneix en prevenció del suïcidi, sí, de la postvenció, sinó que intentem acompanyar en aquesta etapa prèvia, no?, en com acompanyo quan hi ha algú que pateix al meu voltant, no? Si els oients doncs, han conegut algú al seu entorn, no?, on la seva proximitat, que hagi fet una temptativa o que hagi verbalitzat aquestes ganes de morir, doncs sabrà la dificultat que genera per la família, no? Pues, pel tabú que hi ha al voltant, perquè no sabem moltes vegades com acompanyar, què dir, què no dir, què fer, si puc dir alguna cosa que encara pot precipitar més que el meu familiar o la persona que acompanyo doncs, pugui portar a terme una temptativa. És a dir, molts dubtes que apareixen quan hem d'acompanyar algú que pot estar en risc de suïcidi. Per tant, intentem doncs, acompanyar en aquests moments, no?, tan complicats i tan importants.
2: Què fa que algunes persones arribin a aquest límit?
3: Doncs és cert que cada cas és diferent i la complexitat de la conducta suïcida així ens ho demostra. Sí que és veritat que hi ha, diria, tres elements doncs, comuns amb totes aquestes persones que en un moment determinat doncs, podem, no? I m'incloc perquè aquest és un gran mite que hi ha en el suïcidi, que és que més del 70% de la població no clínica en algun moment de la nostra vida podem passar per un procés d'ideació. Per tant, també hi ha una part de normalitzar, no?, la ideació suïcida. Però hi ha tres elements que són compartits. Un és el sentiment de soledat, és a dir, aquesta percepció, per mi és molt important aquesta paraula, la percepció de que ningú m'entén, no?, o que d'alguna manera no, ningú entén o comprèn aquest dolor, per tant, aquesta desconnexió, no?, sobre la resta de persones. Després hi ha un altre element, que és el sentiment de càrrega, és a dir, la persona generalment té un sentiment de que el seu malestar o que aquest procés de patiment està generant dolor a altres persones. Per tant, el fet doncs, de deixar d'estar present alliberarà, no?, aquesta càrrega. I després hi ha un tercer element que té a veure amb la capacitat que té la persona de treure's la vida, no? És a dir, quan capaç soc realment de treure'm la vida. De fet, 9 de cada 10 persones que moren per suïcidi han fet una temptativa prèviament, per tant, hi ha com un procés de capacitació, no?, generalment, cap a aquesta mort. Per tant, independentment de la nostra història de vida, que tinguem un trastorn de salut mental o no, que tinguem un context social o familiar determinat, independentment d'això, que augmentarà o disminuirà aquestes probabilitats, aquests tres factors són bastant comuns, no?, en tots els relats de les persones que passen per una situació com aquesta.
2: Però, clar, a darrere hi hauran unes causes, no? Bueno, ja has comentat lo de les malalties, o sigui, la salut mental, però també pot ser que una persona tingui un tipus de malaltia física que faci patir molt. Aquesta també és una causa, imagino.
3: Sí. De fet, el més interessant, no, del suïcidi és la diferència, per exemple, entre gèneres, és a dir, aquests determinants en homes i en dones són molt diferents i també són en la franja d'edat, no? Per tant, aquests factors que poden ser precipitants, no?, o que poden portar a una conducta de suïcidi són molt diferents amb una persona de 14 anys que amb una persona de 60. Són radicalment diferents.
2: Està clar.
3: I entendre-ho ens dona moltes, no?, pistes de com poder prevenir. Per això és tan important. Per exemple, si parlem de població jove, no?, infantil, juvenil, doncs sabem que hi ha un detonant i hi ha un precipitant molt comú que té a veure amb l'assetjament escolar, no? Nosaltres sabem que l'assetjament escolar pot, no, influir en una activació d'una ideació, d'una conducta suïcida, sobretot a més amb una població de gent que és tan impulsiva, no? I la impulsivitat aquí doncs, juga un paper molt important. Ara bé, sabem doncs, que homes, no?, per exemple, doncs, d'edat més avançada, hi ha una planificació més clara i, per exemple, un element que pot afectar molt pot ser un procés de dol, no?, una pèrdua, doncs, per exemple, de la parella, d'un ésser estimat. Per tant, per mi és molt important aquest missatge perquè canvia totalment el paradigma amb el qual miràvem el suïcidi. No? El suïcidi històricament el veiem com un efecte d'una malaltia de salut mental, moltes vegades molt vinculat, no?, a la bogeria, no?, i a totes aquestes etiquetes. I cada cop sabem més que el nostre context, el nostre moment vital i les eines que tenim per fer front a cert malestar, doncs és molt important. No? I, per tant, per mi és molt important desvincular el suïcidi de l'àmbit estrictament clínic. No? I assistencial. Doncs per això, perquè les històries de vida sabem que afecten, no?, en aquests pensaments i en aquesta conducta. Un altre exemple, i només per ficar-vos un altre exemple que m'agradaria molt també visibilitzar, és tot el que té a veure amb l'abús infantil. És a dir, l'abús després té una influència i té una incidència directa que triplica les dades en població doncs, que no ha patit abusos. No? Per tant, totes aquelles polítiques que puguem fer per treballar directament contra aquestes situacions, estarem, no?, doncs, d'alguna forma directa fent prevenció del suïcidi.
2: Sí, sí. No, i a més entenc que també la societat actual, encara que sembli un tòpic, tal com està tot muntat, tampoc... també ho afavoreix, no?
3: No és un tòpic. De fet, és una reflexió molt interessant. Quan us parlava, no?, de quin element hi ha en comú, no?, amb les persones que patim, no?, emocionalment, no?, amb situacions extremes, comentava aquesta percepció de solitud i d'aïllament. Nosaltres sabem que els vincles són un dels factors protectius més importants del suïcidi. No m'agrada parlar ni de més ni de menys, però sí que de la mateixa manera que la farmacologia, no?, i un fàrmac doncs, pot tindre un efecte directe en la ideació suïcida, els vincles són un dels factors protectors més importants. Per tant, com a societat, no?, i si mirem el suïcidi des de la sociologia, per exemple, o des de la política pública, entendre que l'individualisme té un efecte directe en el malestar emocional, en aquest aïllament i, per tant, amb els índexs de morts per suïcidi. No és casualitat que mori més gent per suïcidi al Japó o a Finlàndia que a Espanya. No és casualitat, no? Sinó que hi ha un context social, un factor ambiental que influeix directament en aquestes morts per suïcidi.
2: I és curiós perquè se'n parla i se sent a dir, no?, que els països nòrdics tenen com més tendència al suïcidi. En canvi, són països més benestants, ho tenen tot com més resolt. No sé què és l'ambient, la climatologia, o què...
3: Bé, al final hi ha aquestes afectacions més relacionades amb la cultura que sabem que afecten en aquest sentiment de pertinença, no?, i, per tant, de vincles. No? I a l'hora de ser capaços de demanar ajuda, per exemple, que és un altre element que protegeix molt del suïcidi, el fet de tindre una xarxa, de construir relacions, no?, doncs de qualitat, honestes, no?, i de proximitat, sabem que protegeixen molt el suïcidi. Un altre exemple molt extrem és Groenlàndia, per exemple. Ells allà tenen taxes molt altes per suïcidi i, en canvi, en aquest context s'està associant molt a una pèrdua d'identitat. No? S'està dient doncs, que la culturalització, no?, que està patint Groenlàndia pot estar afectant doncs, aquest sentiment de no pertinença. Per tant, el suïcidi té moltes arestes, té moltes interpretacions. No és fàcil entendre el suïcidi i, de fet, els professionals doncs, encara no tenen, no? No tenim, diguem, la fórmula, no?, per treure la ideació suïcida d'una persona per aquesta complexitat, no?, del fenomen.
2: Clar, entenc que els psicòlegs, no?, o els professionals que estiguin a Groenlàndia o que estiguin al Japó, doncs, ja tindran, diguéssim, els seus perfils o les seves estructures, no?
3: Exacte.
2: Fetes.
0: La línia vermella.
2: Com o a través de qui us arriba a l'associació una persona que ha decidit acabar amb la seva vida? Quines són les vostres entrades?
3: El nostre vincle, com nosaltres no atenem directament a les persones en risc de suïcidi, de fet, hi ha el telèfon de prevenció al suïcidi, que nosaltres estem associats a aquest projecte, però que és una iniciativa de la Fundació Ajuda Esperança i que animo a tots els oients que en un moment no puguin necessitar doncs, que sàpiguen que existeix aquest 900 on rebran l'atenció doncs, immediata de persones doncs, que volen i que estan disponibles al telèfon. Nosaltres atenem aquest entorn, no? Per tant, aquest entorn ens arriba d'una forma molt directa, per recerca directa, no? A l'entitat, per altres entitats que ens deriven i també per professionals o institucions doncs, que veuen amb nosaltres un recurs d'acompanyament important, no? Penseu que moltes vegades, després d'una temptativa, la família inclús és la primera vegada que se n'adona, no? O que com a mínim sap o coneix que el seu familiar està en una situació tan crítica, no? Per tant, són moments de desconcert, són moments de moltes dubtes, són moments on el sistema de salut tampoc és capaç d'arribar, no?, a aquest nivell d'acompanyament i, per tant, doncs és una via molt directa per poder acompanyar i fer caliu, no?, i donar eines a aquestes famílies que necessiten entendre millor per tot el que estan passant.
2: Mm-hmm. Abans una mica ja ho has comentat, que cada persona és un món i cada... Sí, no hi ha un manual, diguéssim, no?
3: Tant de bo.
2: Però teniu algun tipus de protocol quan us arriba algú?
3: A veure, aquí hi ha diversos nivells, eh? Per persones en risc a Catalunya existeix a nivell de sistema el Codi Risc Suïcidi. De fet, nosaltres vam ser una de les primeres comunitats autònomes en impulsar un protocol com el Codi Risc Suïcidi. Per tant, Catalunya és pioner en les polítiques de prevenció del suïcidi, on s'estableix, tant per adults com infantojuvenil, un seguit doncs, d'actuacions per protegir millor a les persones que entren en el sistema amb una possible situació de risc imminent o de risc alt, elevat o moderat, de risc suïcidi. Per tant, aquelles persones que en un moment determinat entren al sistema, se segueix un protocol doncs, d'atenció directa, de continuïtat assistencial, molt més elevada que alguna altra persona que pugui entrar per una altra casuística en l'àmbit de la salut mental. Per tant, a nivell de sistema existeixen protocols. També, si ens anem a l'àmbit de l'educació, existeixen protocols de com actuar com a centres escolars quan trobem situacions de risc de suïcidi. El que sí que és important conèixer com a societat en general, no? Primer és que no ens faci por a parlar del suïcidi. Aquesta és una premissa molt important. Sé que no és fàcil, perquè quan algú doncs, ens pot verbalitzar, no? Doncs, realment genera molta incomoditat, perquè no sabem què contestar, no sabem com actuar. I l'única indicació doncs, que hem de tindre clara és que aquella persona que està patint molt necessita ser escoltada, necessita ser validada i necessita no ser jutjada. Són els elements que nosaltres hem de saber quan una persona ens trasllada que està en una situació de malestar extrem. T'escolto, estic aquí, explica'm més, què vols dir amb això que m'estàs verbalitzant? Si la persona potser no verbalitza directament la idea de mort, preguntem-ho. No passa res. És a dir, la persona no activarà la seva ideació de mort per fet de que nosaltres ho preguntem. Per tant, que no ens faci por preguntar-ho. El que ens contestin serà informació que a nosaltres ens permet continuar amb una conversa d'acompanyament. A partir d'aquí, si nosaltres veiem que hi ha un risc alt, imminent, que realment hi ha un risc per la vida de la persona, no dubtem activar el 061 i activar els protocols ja amb el sistema públic. Però és important entendre que pel fet de parlar del suïcidi nosaltres no fomentem cap idea de mort, al contrari, la persona veurà en nosaltres algú confiable amb qui pot compartir i ja només la capacitat d'expressar aquest malestar, no? I per tant, de connectar-nos amb el dolor, estarem protegint de forma directa la persona.
2: Entenc que saber que una persona que ha vingut a demanar ajuda a l'associació continua amb la seva vida, doncs, clar, deu ser una satisfacció tant per tu com per la resta de membres de l'associació. Però també doncs, entenc que, malgrat tot, hi haurà qui no ha pogut més i, uh-huh. i ha decidit deixar-ho córrer. Uh-huh. Encara que Sònia, així ens pregunta freda, podem saber quin percentatge de persones se'n surten?
3: No hi ha percentatges específics, és a dir, amb suïcidi nosaltres sabem que darrere d'una temptativa hi ha 20 tentatives no registrades. Per tant, dintre de les temptatives que existeixen a Catalunya, doncs sabem que és el, no, la punta de l'iceberg real, no, de les dades que existeixen. El que sí que sabem és a l'inrevés, no? Doncs que totes les persones que moren per suïcidi, pràcticament totes, doncs prèviament han fet alguna temptativa. Hi ha persones que al llarg de la seva vida potser doncs, fan diverses temptatives, hi ha persones que fan poques temptatives i, en canvi, moltes d'elles són molt més letals. Per tant, no hi ha una tendència específica darrere d'una mort per suïcidi. Sí que tenim tendències generals de comportament. El que sí que sabem és que la importància de tindre eines com a persones doncs, que podem estar patint o com a persones que podem estar acompanyant, és que, per una banda, ens ajuda a protegir la persona, no? Per tant, entendre que hi ha telèfons d'ajuda, que hi ha professionals disponibles, que hi ha famílies amb moltes ganes d'ajudar, de col·laborar i de donar suport, ens dona una via alternativa quan hi ha aquesta idea de mort, no? És a dir, nosaltres hem de ser capaços d'oferir una alternativa, malgrat en aquell moment, no? Realment el pensament doncs és fosc, és negre, no? I la persona no hi veu una sortida, però nosaltres ser sempre capaços de donar una alternativa a aquest patiment que existeix i, per tant, doncs, poder ser capaços de donar realment idees i experiències de superació que existeixen, perquè n'existeixen i moltes.
2: Perquè, clar, la persona potencialment suïcida, si truca, si demana ajuda, és perquè realment no es vol suïcidar, o, si més no, perquè no ho té clar. Perquè sembla que el que es vulgui suïcidar, el que es vulgui morir, no ho dirà. Si té la determinació de voler morir, representa que no ho ha de dir a ningú.
3: Sí, aquest és un gran mite que hi ha entorn al suïcidi. De fet, és un mite que nosaltres expliquem quan fem formacions o tallers, no? Que és que qui es vol morir doncs no ho diu i qui no ho diu ho farà, no? I tot el que hi ha entorn a aquesta percepció. La primera realitat és que qui mor per suïcidi no vol morir, realment vol deixar de patir, no? Per tant, nosaltres no posicionem a les persones conforme o entorn al pensament de tinc molt clar que vull morir, sinó que el pensament està entorn vull deixar de patir, no puc més, no? Estic cansat, estic cansada. De fet, aquestes són les expressions més comunes, no? que trobareu quan parleu, no? o quan estem en aquest procés, no? Per tant, des d'aquesta premissa, és interessant entendre que en el moment més àlgid d'aquesta ideació, d'aquesta conducta suïcida, es troba el moment que nosaltres coneixem com el d'ambivalència. Us podeu imaginar, per l'imaginari una mica col·lectiu, aquesta situació que és algú que està a punt de precipitar-se, no? I ve un policia, no? O ve algú dels cossos de seguretat i aconsegueix, no? Dissuadir-lo, no? I que surti d'aquesta situació de risc. Doncs perquè ho portem a la pràctica, una mica funciona d'aquesta manera, no? El moment d'ambivalència és aquest moment, aquesta fase aguda de crisi, on la persona efectivament ho veu absolutament tot negre, però sempre hi ha un percentatge del seu pensament que està anclat, que hi ha aquest anclatge a la vida. Aquest percentatge a vegades és més alt, és més baix, però sí que és cert que aquesta demanda d'ajuda pot tenir formes molt diverses, pot tenir formes molt difícils, moltes vegades inclús de percebre que la persona ens està demanant ajuda, no? Per tant, per nosaltres és molt important entendre que tothom que pot estar en una situació de crisi és recuperable, perquè simplement en aquell moment ho veu tot negre, però aquest procés d'ambivalència, si l'afegim amb un factor temps, és a dir, si guanyem uns minuts, si podem vincular-nos a una conversa, aconseguirem que la persona deixi de veure la mort, no?, com l'única via, i, per tant, que puguem guanyar temps i fer un altre tipus d'intervenció. Per tant, és un mite molt extens, doncs, que la persona, si ho té clar, ho farà i tirarà endavant, perquè sempre hi ha aquest percentatge d'anclatge a la vida. Així és.
5: Yeah. Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
2: Hi ha un tipus de un format de suïcidi que potser no entra dintre del suïcidi típic, sona molt així, molt barroer fer servir així d'aquesta manera la paraula suïcidi, però hi ha aquella persona que està malalta, vale? Té qualsevol tipus de malaltia que s'ha de cuidar, això en el dia a dia, que jo què sé, que tingui diabetis o que tingui problemes de respiració, i que li és igual, i va fumant, i va prenent sucre, i al final s'acaba morint. No és aquesta una manera de suïcidi?
3: Sí, de fet, crec que un exemple que és molt, molt, molt obvi, molt evident, aquest que tu comentaves, però, per exemple, passa molt amb gent gran, no? Amb gent gran, que per mi és un dels grans suïcidis invisibilitzats, no? Perquè parlem molt de joves, no? Parlem, no?, de col·lectius, doncs, permanentment als mitjans, i, en canvi, la taxa de mort per suïcidi més alta, doncs, comença a ser, no?, a partir d'una franja d'edat més elevada, incrementa amb els anys. Per tant, la gent gran és una de les persones de la població que més mor per suïcidi, i en molts d'aquests casos, doncs, trobem aquest suïcidi en el qual la persona, doncs, deixa de prendre medicació, no?, deixa de portar a terme, doncs, les accions de cura, d'autocura, doncs, que han de portar a terme. I és un tipus de suïcidi. Al final és aquesta forma, d'alguna manera, autodestructiva, no?, de final de vida, efectivament. Per nosaltres és una persona, doncs, que hi ha un patiment, també, i que és una manera, o el seu mètode, doncs, no és tan letal, no?, probablement, com una precipitació, com un ofegament, però que es pot considerar com a suïcidi, sí.
2: Sí, perquè al final són gent que diu, bueno, mi em ve de gust fumar o em ve de gust menjar-me un pastís. Vull dir, al final, no sé fins a quin punt aquesta persona és conscient, no?, del que està fent. Ell sap que bueno... Però, bueno, d'alguna manera ho relativitza, no?, perquè penses, bueno, al final pues, em donaran una de pastilla, m'ingressaran i em curaran. Clar, aquí hi ha com una, bueno, com una línia vermella, no?, de dir, bueno, realment és una cosa voluntària o simplement és una qüestió que dius, bueno, que et vas deixant, no?
3: A vegades, algun d'aquests elements nosaltres ho identifiquem com a senyals d'alerta. És una gran pregunta, no?, que hi ha entorn al suïcidi, és com puc veure jo, no?, com puc veure jo que algú està patint, no?, o com puc adonar-me'n de si la persona que acompanyo pot estar en una situació de risc. Hi ha moltes senyals d'alerta, de fet, no?, les més conegudes són les verbals, no?, quan la persona ens verbalitza. No puc més, estic cansada, desitjaria anar-me'n a dormir, no?, i no despertar més, no? Per tant, no ens estan dient directament, no?, que volen morir, però sí que hi ha una verbalització molt clara. Però moltes d'aquestes senyals són no verbals, és a dir, són canvis d'actitud, dinàmiques, no?, en el dia a dia diferent, a canvis de comportament, i, per tant, totes aquestes nosaltres les englobaríem amb aquest tipus de suïcidi, no?, que també ens comunica, no?, la persona que necessita d'aquest acompanyament o d'eines per poder superar aquesta situació. El suïcidi té molt de vincle amb moltes disciplines, de les ciències socials, de les ciències de la salut, i una d'elles també és la filosofia. És a dir, ha sigut una de les ciències primeres, no?, doncs, que va posar el suïcidi amb aquest debat social, no?, i ciutadà, no?, de tenim dret o no tenim dret, no?, a donar o treure la vida a algú, no?, i per tant hi ha un debat com molt profund filosòfic darrere, no? Soc jo lliure, no?, per escollir la vida que estic visquent o com l'estic visquent? Sí que és cert, i nosaltres com a associació de familiars aboguem, no?, o el que entenem i el que analitzem, no?, de les experiències que acompanyem és que la gent vol viure. El que passa que la gent vol viure amb qualitat de vida, vol viure, no?, sense patir, i per tant el nostre repte és entendre millor, no?, com a societat o com a individuals, com a famílies, què és allò que ens pot treure aquesta esperança, no? Tu parlaves abans, no?, del concepte de la desesperança o del propòsit de vida. Hi ha corrents, inclús de la psicologia, que treballen des d'aquest propòsit de vida, no? Com inclús persones, no?, en plenes guerra, amb contextos vitals complicadíssims, no?, com eren capaços de trobar aquesta esperança de vida, inclús, no?, més enllà d'aquest patiment extrem pel qual estaven passant, no? Per tant, nosaltres entenem com a familiars que els nostres familiars i les persones que moren per suïcidi realment volen viure amb certa qualitat, no? I què és el que hem de fer com a societat, com a famílies, com a professionals per trobar el benestar psicològic, no? El benestar emocional en el nostre dia a dia, no? I creiem que aquí està la lluita, que entenem que tothom vol viure, sí.
2: Bueno, ara parlem una mica de tu. En quin moment decideixes dedicar la teva vida o una part a prevenir el suïcidi?
3: Doncs en el meu cas jo vaig perdre la meva mare per suïcidi i a partir d'aquesta experiència doncs vaig veure que hi havia molta gent com jo que havia perdut algú per suïcidi, que havia passat per una situació crítica i en canvi no teníem espais on connectàvem aquestes vivències. Vaig veure també que a nivell polític no hi havia cap política pública, no? Doncs que hagués posat el suïcidi al centre. En canvi, els números, el que em deien, doncs que realment era un problema de salut pública i que alguna cosa havíem de fer. Per tant, vaig muntar l'associació després d'aquesta experiència terrible i també me'n vaig adonar que, tot i que el dol per mi era un element doncs, que calia acompanyar, on vaig trobar que hi havia més dolor era justament a quan tu convivies amb algú que podia estar en risc. No? És a dir, veure algú que estimes sense ganes de despertar-se, veure algú que estimes, no? Que et digui que ja no pot més, tot això realment és el que em va mobilitzar per dir, escolta, jo això ho vaig passar sola, no? El meu germà ho va passar sol també, la meva família ho vam passar sols, amb molt d'estigma, amb molt de tabú, i per tant vaig veure necessari absolutament començar a parlar això, treure'ns la por, treure'ns la culpa també, perquè la culpa ens acompanya, i per tant que entenguéssim que aquest és un problema molt complex i que l'hem d'escoltar millor.
2: I a casa, el teu home, la teva família et recolzen amb la teva tasca?
3: Sí, sí, és molt important, perquè això ens treu moltes hores, no?, en cap de setmana. Per tant, necessitem un recolzament total per poder lluitar en el món de l'activisme, no? També les condicions són molt precàries, no? Per tant, tenir aquest suport és fonamental. Però també el de la família, a que no els hi faci vergonya tampoc, no? De que sortim als mitjans i que diguem, escolta, nosaltres hem passat per això, jo no m'avergonyeixo de que la meva mare morís per suïcidi, no vull que se la recordi per això, però perquè no se la recordi per això, doncs hem d'intentar que el suïcidi doncs vagi perdent aquesta força fosca que acaba emboirant, no?, tota la personalitat i l'experiència de vida que han tingut les persones que, per desgràcia, han perdut per aquesta causa.
2: Clar, entenc també que en aquesta tasca has d'escoltar moltes persones, els seus problemes, i dintre de, doncs, de tot aquest batibull d'emocions, diguéssim, aconsegueixes desconnectar?
3: És una bona pregunta. Jo crec que són aquests projectes dels quals no desconnectes mai. Jo crec que van amb tu i has de... Per mi la prevenció del suïcidi és política, és la meva política de vida, diguem, no? I és una activitat política per entendre el món des d'una vessant més comunitària, des d'una vessant de poder trencar, per exemple, doncs el masclisme doncs, que encara existeix a la nostra societat. Crec que hi ha elements que van portar a la meva mare aquest patiment i, per tant, per mi és una lluita 24/7, et diria. Ara bé, per mi és molt important rodejar-me d'altres persones, voluntaris, professionals, activistes, que estan a la lluita, que han passat per la mateixa situació que he passat jo, i això et dona tota la força per seguir escoltant patiment, per seguir escoltant les situacions que han de viure les famílies. Jo crec que per mi és saber-te acompanyar de persones doncs, que tinguin ganes també de transformar el món, perquè en contra del que ens estan venent avui en dia, tenim molta capacitat de fer les coses diferents i de buscar alternatives.
2: Mm-hmm. Sí, he vist aquesta tarda a la vostra web i un apartat de voluntariat. Mm-hmm. Aquestes persones que es presenten com a voluntaris o voluntàries, entenc que els hi doneu una formació.
3: Sí, nosaltres tenim un voluntariat molt específic, és a dir, nosaltres no tenim voluntariat estructural en el sentit de que l'acompanyament a famílies doncs, el fem persones doncs, amb formació i diguem preparades per fer tot aquest procés, però sí que és cert que pels nostres voluntaris que treballen, per exemple, en el Dia de la Prevenció del Suïcidi, en campanyes de visibilització, doncs oferim espais d'assessorament i de formació, per suposat. Nosaltres tenim una xarxa d'associacions a Catalunya que som les principals associacions vinculades amb la prevenció del suïcidi, en la qual estan entitats de dol de Barcelona, de Mataró, de Girona, i el que intentem és fer trobades per compartir, també, no? Per compartir doncs, quins casos ens arriben, com els estem acompanyant, quin tipus d'intervenció estem fent, quines són les dades, no? Doncs quan es publiquen dades noves, doncs quina revisió fem nosaltres d'aquestes dades. Per tant, aquests espais doncs, ens permet, d'alguna manera, capacitar-nos, no? Introduir noves metodologies, veure què s'està fent en el sector, també, i aquesta part és important per nosaltres, també, la part de capacitar-nos.
2: Com es financia l'associació i si teniu ajuts d'institucions, del govern, de la sanitat pública?
3: Doncs nosaltres som una associació petita i petita, amb això vull dir que no tenim grans... no tenim una gran capacitat financera, però sí que tenim doncs, projectes en els quals doncs, hem aconseguit subvencions de forma, et diria, doncs, més estables, que ens han donat doncs, aquest múscul que necessitàvem, no?, per professionalitzar tota aquesta tasca. Principalment ajuntaments, com l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Reus, després, a nivell més Generalitat, doncs, el Departament de Salut, hem començat a col·laborar doncs, des de ja fa temps, a Benestar,

0: La sanitat pública disposa d'algun protocol de prevenció del suïcidi?
1: Sí, Sanitat té el Codi Risc Suïcidi, que és un protocol que va néixer l'any 2014 de forma, no, diguem, ja transversal a tots el CISCAT, i és la manera, no, en com es recullen i es registren cada cop millor, a més, totes aquestes experiències entorn al suïcidi. És un protocol, doncs, que estableix unes intervencions específiques amb aquella població que pot ser de risc.
0: En quin moment hem de posar el crit d'alerta sobre algun familiar o conegut o amic, que veiem una red flag, no?, que en diuen?
1: Per nosaltres, un moment d'alerta o de risc imminent és quan la persona pot estar en una fase de planificació. Què significa això? Doncs que la persona pot saber el com, el quan i de quina manera es treure la vida. Això per nosaltres és un risc imminent, i aquí és important aquest missatge de no hem de dubtar, hem d'activar el 061, les mesures que corresponguin per protegir la persona. La confidencialitat amb suïcidi no existeix, és a dir, la típica frase, no?, que tots ens hem trobat quan acompanyem de t'ho explico a tu però a ningú més, t'explicaré una cosa, estic pensant en això, la confidencialitat no ens serveix per res. Ens farà por, probablement, que la persona deixi de confiar en nosaltres, però hem de ser conscients que sempre, per damunt de qualsevol possible trencament de vincle o aquesta por que ens faci que la persona deixi de confiar en nosaltres, nosaltres sempre hem de posar per endavant la protecció de la seva vida, no? Per tant, sempre que veiem algú amb una ideació, amb una planificació molt clara, hem d'activar els serveis d'emergències.
0: Aleshores, què fa el 061? Quan tu truques al 061, expliques el teu problema, i què és el que s'activa realment?
1: Doncs el 061 activa, de fet, el 061 des de fa un temps té una taula d'experts en prevenció del suïcidi, per tant, ja hi ha professionals que estan darrere el telèfon per activar, doncs, tots aquests protocols, i, com et deia, s'activa, doncs, ja tot el circuit d'urgències i a partir d'aquí el Codi Risc Suïcidi.
0: Van a casa de la persona o parlen amb ella?
1: Depèn de les circumstàncies, és a dir, el SEM, doncs, també té el seu servei, per suposat, i depèn de la casuística i de la circumstància.
0: Si poguessis enviar un missatge per l'audiència, tant per els oients que ens estan escoltant sense cap mena de risc, però també persones que puguin estar escoltant el programa i que en algun moment hagin estat abatuts i hagin estat a prop de perdre la vida voluntàriament, quins missatges podries enviar?
1: Jo els diria que si estan en una situació de patiment, que sàpiguen que existeixen molts recursos de persones que han passat per la mateixa situació, que han pogut tirar endavant, i que confiïn en les persones que l'envolten, que confiïn en aquests recursos, perquè sempre hi ha una alternativa al suïcidi. És a dir, el suïcidi és una decisió permanent per un problema que és temporal.
0: Aquest és un bon tip. No res, sapigueu que l'Associació de Prevenció del Suïcidi, doncs, disposa d'un web que és acps.cat, A d'Albert, S de Sergi, P de Pere i S de Sònia.cat. Vale? I allà trobareu, doncs, tota la informació. També aquesta associació disposa d'un compte d'Instagram, que és associacio.cat.suicidisuport. Tot això ho publicarem en el nostre Instagram. I res, agrair-te moltíssim que hagis vingut.
1: A vosaltres.
0: I perquè crec que això serà de gran ajut per molta gent. I res, benvolguda audiència, moltes gràcies per escoltar-nos i fins al proper programa. Però abans, una cosa que fem sempre amb els nostres convidats i convidades, és preguntar-los per una cançó que els agradi molt i amb la qual sempre tanquem el programa. O sigui que això és una mica com fet a traïció, però
1: A veure si estic inspirada

0: Bueno, o que s'hi digui o que no s'hi digui, una cançó que t'agradi molt.
1: Doncs mira, no, us diré una cançó de... Us diré una cançó que es diu El conte dels suïcides. No perquè m'agradi més o menys, que m'agrada molt, us he de dir, però perquè quan vam començar, l'altre dia ho explicava amb una sessió de treball, quan nosaltres vam començar a col·laborar amb nosaltres la Lídia Pujol, que és la persona doncs, que canta aquesta cançó, i quan ella va començar se li va prohibir utilitzar la paraula suïcidi en la portada del seu disc. I la Lídia doncs, vam poder fer llavors un del que va ser el primer concert benèfic per la prevenció del suïcidi a nivell estatal, el vam fer amb ella. I ella ha reformulat aquest disc i l'ha publicat, doncs, finalment, amb aquest títol del conte dels suïcides. I per mi és un exemple d'aquesta evolució, no?, doncs que ha passat per aquesta paraula suïcidi, no?, que fa 15 anys, fa 12 anys, no?, quan vam fer aquest concert, doncs era un tema, no?, doncs supertabú, i que ara, bueno, a poc a poc, doncs va sortint, no?, i cada cop més persones, doncs, es van sentir més còmodes en poder-la parlar obertament. Per tant, el conte dels suïcides, amb Lídia Pujol, que és una persona, doncs, que ens ha donat suport des de l'inici de la nostra trajectòria.
0: Acabem la línia vermella d'avui amb aquesta cançó de la Lídia Pujol, El conte dels suïcides.
1: Gràcies.
0: La línia vermella.

Ràdio Arenys, la primera en arribar. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.
1: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

days in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
3: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
2: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
3: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
2: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
3: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
2: Daima, es tanqui papereria.
3: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
2: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
3: 93 792 53 44.
4: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada? Farem camí juntes amb mirada de dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia.
5: Homes, fem camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Homes, és un programa per posar sobre la taula, connectar, veure i parlar sobre què és ser home avui, d'on venim i cap on volem anar. Reflexionem sobre maneres de pensar i sentir que potser s'han de revisar perquè siguin més útils per tothom. Una aposta per una millor qualitat de vida com a persones. Homes, cada diumenge a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Arenys. La primera amb la igualtat.
6: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.
7: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Prepareu-vos perquè avui obrim el programa viatjant en el temps fins a l'edat mitjana, concretament a la vila de Martorell, a la llera del riu Llobregat.
0: I allà coneixerem la Mariona, una pubilla molt de geni que està farta d'anar a buscar aigua al pou, carregada amb cubells i viatjant per una passera molt perillosa. Està tan i tan cansada que, un bon dia, i gairebé sense pensar-ho, diu en veu alta que estaria disposada a vendre's l'ànima a canvi d'un pont. I ja ho sabeu, oi? Quan es demana un desig així, el perill treu el nas.
1: I de quina manera, Mercè? De darrere del pou apareixerà un jove elegant, vestit de negre, una mica banyeta i molt presumit, disposat a fer un contracte a perpetuïtat. Però el que el demoni no sap és que en aquesta història hi ha un altre protagonista, en Robert, un noi ben enamorat, i el seu ruc, el Robertí. Entre els dos ordiran un pla genial en un galliner per enganyar el mateix diable.
0: I tant, i pareu ben bé l'orella, els efectes de so, els trons i el cant del gall. Ja comença l'Hora del Conte, la llegenda del pont del diable de Martorell.

0: Mariona! Mariona! Coi de noieta, on s'ha ficat aquesta toia? Mariona!
1: Què voleu, mare? Amb aquesta cridòria no ho sentia?
0: Tu només tens oïdes per les músiques dels saraus, oi? Ben bé que senties ahir els violins de l'aplec de l'ermita.
1: Doncs rentem un vi, que ja veig quina m'espera.
0: Calla, desvergonyida! Per això et cridava. Agafa un parell de cubells i porta aigua del pou.
1: I per què sempre he d'anar jo, eh? El Manel no hi va mai.
0: El Manel és un home i ha d'aprendre a portar l'hostal.
1: El Manel és un home. El Manel és un home. I què? I és que les dones només servim per fer de minyones i tenir fills?
2: La Mariona caminava entotsolada en els seus pensaments amb un cubell a cada mà, pel camí rocallós que manava al pou que havia a l'altra riba del Llobregat.
3: Mariona! Mariona!
1: Ai, Santa Maria Assumpta! Només em faltava haver de trobar-me amb aquest talòs del Robert. No sé qui és més ruc dels dos, ell o el pobre asa que l'ha de suportar.
3: Mariona, si vas al pou, apupuja el ruc.
1: Gràcies, però m'estimo més caminar.
3: La passera està quasi engolida per l'aigua amb les pluges d'aquests dies. És perillós per una pubilla tan bonica i...
1: Ara sí que no ho entenc. Vols dir que si fos una pubilla lletja no estaria en perill?
3: Jo, el que volia dir...
1: Au, va. Aneu tu i el ruc a pastar fang i deixa de tabalar-me.
3: Sor, Robertí. Mariona, deixa'm que et digui...
1: El ruc es diu Robertí?
3: Sí, ell Robertí i jo Robert.
1: Renoi, sí que en tens d'imaginació per posar noms.
3: Tens raó, estimada. Els nostres fills els triaràs tu, els noms.
1: Els nostres fills? Ni boja em casaria amb tu. Passa, Pallús. Abans em caso amb en Robertí.
2: El Robert s'allunya de la Mariona a cap cot, mentre el Robertí llança un renill al vent com agraint el comentari de la noia.
1: Doncs aquell carallot tenia raó quan deia que la passera quasi estava per sota de l'aigua. Ai, em tocarà mullar-me fins als talons i això si no rellisco i quedo tota xopa.
2: La Mariona es va descalçar, va lligar les vetes entre elles i es penjà al coll les espardenyes. Aquell matí d'hivern, l'aigua del Llobregat baixava glaçada i rabiuda. Sentia com el fred se li emparrava per les cames com una heura líquida.
1: Santa Maria Assumpta, Mare de Déu! Si avui no teniu feina, estigueu-vos per mi, que em temo que he de finar al fons d'aquest riu com una anguila.
2: Pas a pas, com una funàmbula damunt la passera de fusta, amb l'ajuda dels braços i els cubells, va anar travessant el riu. L'aigua li xupava els baixos del vestit i un parell de vegades va estar a punt de perdre l'equilibri i posar-se en remull.
1: Per fi, ja veurem com anirà la tornada amb els cubells plens. Aquest barrut de conte de Montcada ve que sap cobrar-nos censos fins a escanyar-nos. Però no se li acut fer un pont per travessar-hi el riu. Clar, aleshores segur que també ens cobraria per travessar-lo.
2: La Mariona feia aquestes reflexions mentre es pouava l'aigua. Era un matí assolellat i fresc. El vent de les darreres tempestes havia arrossegat lluny els núvols i la blavor s'estenia com un mantell en el cel. Un estol d'ànecs volava cridaner empetitint-se en l'horitzó cap als camps de conreu del Pla de Barcelona.
1: Ai, com pesen aquests cubells! Ai, ja veurem si arribaré sana i estalvi a l'altra marge del riu. I sense abocar l'aigua, és que... No sé què donaria perquè hi hagués un maleït pont. Encara que haguéssim de pagar el senyor de la vila. És que... Ai, és que fins i tot em dependria l'ànima per...
2: Encara no havia acabat la frase que un tro ronc estripa l'aire. De sobte, del terra va anar creixent una boira espessa i llefiscosa. El sol semblava aterrit i Poruc s'amagà rere uns grans núvols foscos.
1: D'on ha vingut aquesta tempesta? Ara feia un dia clar i... I aquesta ferum d'on ve? Sembla el sofre que el pare posa dins els bocolls del vi per a que es conservi.
4: Mariona, he escoltat bé?
2: De darrere el pou va sortir un jove elegantment vestit de negre. Anava cofat amb un estrany barret amb dues punxes a cada costat. Una armilla arrapada damunt d'una camisa amb farbalans al coll i els punys. Els pantalons eren de pana gruixuda, estrets i amb els camals ficats dins d'unes botes lluentes de xarol. La Mariona restava immòbil davant d'aquella presència tan gallarda.
4: Si ho he escoltat bé, bonica, esteu decidida a bescanviar la vostra ànima per un pont que travessi aquest riu. Doncs us haig de comunicar... Això, ara aniria bé que un redoblament de timbals per crear expectació. Com us deia, us haig de comunicar que avui és el vostre dia de sort.
1: Valga'm Déu!
4: No digueu aquest nom!
1: Vos podeu convèncer el comte de Montcada de que construeixi un pont?
4: Error! No serà el comte de Montcada, el qual, per cert, aviat hi hauré de fer una visiteta per si canvia de bàndol. Seré jo mateix qui el construirà.
1: Jesús! Ho podeu fer?
4: Ai! Tampoc digueu aquest nom, que em feu venir picó.
2: La Mariona s'anava assossegant, i tot i que una veueta interior l'advertia d'un perill molt proper, la possibilitat, per més remota que fos, que aquell desconegut tan ben plantat i eixerit digués la veritat, la tentava.
1: I jo? Què hauria de fer a canvi d'aquest pont?
4: Oh, res d'important, una minúcia. Em signeu aquest paper on diu que em cediu la vostra ànima.
1: I per quant de temps?
4: A veure, les normes de la casa ens obliguen, a mi i els altres banyetes, perdó, vull dir, a mi i els altres companys de feina, a establir contractes a perpetuïtat. Entengueu, donzella, que no estem parlant de pallers o de vinyes, parlem de l'ànima.
2: I dit això, el dimoni es tragué d'una butxaca de l'armilla un full de paper amb el redactat del contracte.
4: Aquí, aquí on us assenyalo, poseu la vostra signatura.
1: Això... no sé escriure. Al poble només els nois van a estudi. Diuen que les mosses no necessitem llegir i escriure per fer la bugada o canviar els bolquers a les criatures.
4: Sí, algun dia això haurà de canviar. La cultura ha portat i portarà moltes ànimes a les calderes.
1: Aquí, dieu, marco una creu.
4: Es diu X, donzella, X. No digueu aquesta paraulota tan lletja. Abans de signar, cal que tinguem clars totes dues parts els termes del contracte. Mireu, Mariona, aquí diu que jo em comprometo a aixecar un pont fet amb materials de primera qualitat que uneixi les dues ribes del Llobregat. També hi ha una altra clàusula relativa a la durada de l'obra. El temps començarà a córrer just en el moment en què signeu i el pont haurà d'estar enllestit abans no es torni a fer de dia. Per la vostra banda, us comprometeu que un cop lliurada l'obra, jo seré el posseïdor de la vostra ànima, la qual podré reclamar i endur quan considereu oportú. Teniu algun dubte?
1: I quan acostuma a ser això d'endur-se l'ànima?
4: A veure, per regla general, això acostuma a passar un cop hàgiu finat.
2: Un cop la Mariona hagué dibuixat la X a tall de signatura, el dimoni es guardà el contracte i, satisfet, es dirigí de nou a la Mariona.
4: I com a detall de la casa per a vos, com a nova clienta, si teniu la bondat de pujar a coll i bé a la meva esquena, us diré a l'altra riba volant.
2: I dit i fet, la noia grimpà a l'esquena del dimoni, el qual sense cap esforç subjectava un cubell a cada mà, i aixecant el vol, la deixà a l'altra banda del riu. Un cop els peus a terra, el sol tragué de nou el nas fins a créixer com abans. Els núvols havien desaparegut. Els ocells altre cop volaven emetent bonics refilets. Però el que més sobta la Mariona és que el jove ducat s'havia esfumat i en lloc de la seva esquena es veié inexplicablement aixarrancada, damunt d'una canya.
3: Eo, eo, Mariona!
1: Robert! Què hi fas encara aquí?
3: El Robertí, després de sentir un tro molt gran, ha començat a tremolar les orelles i no havia manera de fer-lo caminar. Ja estava a punt de creuar el riu i anar-te a buscar, perquè t'he vist per la sola, i feia anar les mans a l'aire com si estiguessis escrivint. I m'he preocupat.
1: Parlava sola? No has vist ningú amb mi? Ai, mare, què he fet? Ai, que em sembla que... Robert, ara sí que vull que em pugis el Robertí. Porta'm a l'església, que necessito parlar amb el mossèn.
3: I quina data has pensat?
1: Data? De què?
3: De la nostra boda. No és d'això que vols, de que anem a parlar d'això amb el mossèn? A mi m'aniria bé després d'acollir les olives.
1: Au, va, calla! Robertí, de pressa, bonic!
2: Arribats a l'església, la Mariona descavalcà d'un salt i es dirigia apressada al confessionari.
1: Ai, mossèn, que em sembla que m'he venut l'ànima al dimoni.
5: Tranquil·litza't, filla. Això que dius és molt gros. Anem a pams. Comença a explicar.
2: La Mariona provava de controlar els nervis mentre explicava al mossèn Findl per randa tot el que havia viscut des que al matí sortí de l'hostal a buscar aigua al pou. El que cap dels dos sabia, ni ella ni el mossèn, era que el confessionari tenia algunes clivelles a la fusta vella i que el jovent del poble havia fet un petit forat a la paret i així poder escoltar les confessions dels veïns i les veïnes. I allí estava el Robert, amb l'orella enganxada, escoltant el relat de la Mariona.
5: Mira, filla, estic segur que tot ha estat imaginació teva. Les jovenetes d'avui teniu molts pardalets al cap i sovint confoneu un malson o una petitesa amb la realitat. No passis ànsia, que res del que t'ha passat ha estat real.
1: Però, mossèn, li juro que no és cap invenció. Aquell jove...
5: Juro, no juris en fals. És pecat mortal, noieta. Au, va, resa 30 parenostres i estigues fent dejuni 3 dies. A veure si la gana et fa tornar a l'enteniment.
2: La Mariona plorava desconsoladament mentre travessava la llinda de la porta de l'església. Estava perduda. Resar i fer dejuni no la salvaria de perdre l'ànima. A sobre, havia deixat els cubells amb l'aigua al costat del riu quan havia pujat el ruc.
3: Per què plores? És que ens ha donat una data molt enllà, el mossèn.
1: Què fan aquí els cubells?
3: Els he anat a buscar mentre tu estaves dintre. Si tornes a muntar, et porto a l'hostal.
2: Un cop a l'hostal, sense fer cas als renys dels pares per la tardança, la Mariona puja a la seva habitació i, agenollada davant la imatge de la patrona de la vila, Santa Maria Assumpta, pregà entre llàgrimes perquè la deslliurés d'aquell pacte amb el dimoni.
3: Robertí, hem de fer alguna cosa per salvar la Mariona. Jo sí la crec, encara que no veiés ningú parlant amb ella. L'àvia Tomassa, de petit, asseguts a la vora del foc a terra, m'explicava històries com aquesta que els havia passat a coneguts seus per avarícia. Anem sota aquella figuera a rumiar què podem fer.
2: Anaven passant les hores i el dimoni anava tregint en pedres que desbastava fins a convertir-les en carreus que anaven queixant un sobre l'altre. Ja només li quedava col·locar una peça, però el claper s'havia exhaurit. Aleshores, va recordar que a Palau Solità feia temps havia vist una roca que li havia fet patxoca, així que cap allà s'encaminà mentre queia la nit.
3: Tu creus que funcionarà el pla que hem pensat sota la figuera, Robertí? Som-hi! Ja veurà aquest carallot de dimoni què li passa aquí es fica amb la Mariona. Guaita, gairebé el té aixecat al pont. Hem d'anar de pressa, cap al galliner de Calpapasses.
2: Mentre, la Mariona somicava al llit la seva desgràcia.
1: Déu meu, estic perduda. Potser hauria d'explicar-ho als pares. Potser si el mossèn no m'ha cregut. Segur que ells es pensaran una excusa per no haver d'anar a traginar aigua del pou. Quin mal cap el meu.
3: Xxxt, Robertí, que no despertem els de casa. Ara, així cops de gos a les gàbies, que es catainin les gallines i despertin el gall.
4: Ep, què estic sentint? Batú a l'olla que he fet salat. Que ja canten els galls anunciant el nou dia i m'ha agafat amb els pixats al ventre. Encara faltava aquesta pedra per col·locar. Apa, adéu contracte, tu. Adéu, animeta de la Mariona. Vet aquí que estripo el contracte. Sóc un dimoni de paraula.
2: Cofoi, el Robert, veient els bocins de paper al terra, s'abraçà fortament al roquet i tots dos correguen a l'hostal a donar la bona notícia a la Mariona. El xicot s'enfilà per una morera tocada a la finestra de la Mariona i tostà els vidres.
3: Mariona, que estàs salvada, que ja no hauràs de donar-li l'ànima al dimoni.
2: I després d'escoltar emocionada la pensada del Robert, la Mariona va començar a mirar-se-la amb altres ulls, primer agraïts i després, al cap d'un temps, enamorats.
1: Sí, Robert, tenies raó el dia que vas enfilar-te a la finestra per dir-me que ja no hauria de donar la meva ànima al diable, perquè te la dono a tu, per sempre.
6: Després de deixar enrere el riu Llobregat i les trampes al dimoni, ens anem cap a una de les muntanyes més màgiques i plenes de misteri de casa nostra, al massís del Montseny.
7: Allà farem un descobriment increïble, acompanyant la Gemma, una nena que té un secret amagat just darrere de casa seva. Resulta que hi ha una cova fosca i profunda, i a dins hi viu un amic molt especial, un drac.
6: Però un moment, que ningú s'espanti, que no és pas un drac d'aquells dolents que treuen foc pels queixals i segresten princeses. No, és un drac bo i molt savi que fa anys i panys que viu en aquests boscos i que amaga a la seva memòria les històries més fascinants que us pugueu imaginar.
7: Prepareu-vos per entrar a la cova i deixar-vos portar per la fantasia. Escoltem la màgia d'una nit d'estiu.

0: s'obria com si la paret de roca fes un gros badall. La gemma s'hi ficà, i tot d'un plegat, un drac de color groc es posà bé les ulleres i li va somriure. El drac i la gemma eren amics i es trobaven a la cova per explicar-se històries. El drac havia viscut en aquella mateixa cova, enmig de les muntanyes i boscos del Montseny, d'ençà dels temps dels cavallers amb armadures que li feien la vida impossible. I, és clar, en sabia moltes d'històries amb tants anys com havia viscut. La Gemma, per la seva banda, li contava històries de cada dia.
1: Avui el Mixet s'ha fet pipí a les sabatilles de la meva germana. I ella m'ha dit que si no li canvio més sovint les serradures, el regalarà algú.
0: El drac agafà la Gemma i la segué sobre una taula on hi havia un llibre voluminós.
2: No pateixis, que no ho regalarà. La solució és molt fàcil, petita. Canvia les serradures més sovint.
0: La Gemma va somriure. És clar, quina solució tan fàcil. Aquell drac la sabia llarga. Ja tranquil·la, mira el llibre.
1: Què és?
2: Històries antigues d'aquestes rodalies, com les que jo t'explico. Però no toquis aquest llibre perquè és màgic.
1: Màgic? Quina màgia fa?
2: Doncs és ple d'il·lustracions. I si et concentres en alguna, hi vas a parar.
1: Oh, com m'agradaria anar dins d'un dibuix.
2: No t'ho aconsello pas. Alguns són d'éssers malèfics. Avui, però, t'explicaré una història que encara no saps, sobre les dones d'aigua.
1: Les dones d'aigua?
2: Sí, n'hi havia força aquí al Montseny, però no sé pas si en queda cap. I abans de començar, què et semblen unes galetes de xocolata? En tinc unes d'allò més bones.
0: La Gemma va fer que sí amb el cap. El drac se n'anà cap al fons de la cova, movent-se una mica encarcarat. Era molt vell i s'encarcarava fàcilment. La Gemma va esperar asseguda a la taula, tot gronxant les cames. Es girà cap al llibre, estirà el braç i amb un dit va recórrer la coberta de pell. Sentia una gran curiositat, però no es decidí a obrir-lo. Fins que l'obrí de cop. Va tancar els ulls, n'obrí una miqueta i passà algunes pàgines. Estava escrit a mà, amb unes lletres molt boniques, i les il·lustracions eren fetes amb molts vermells, daurats i blaus intensos. L'ull mig obert de la Gemma veia criatures dibuixades que feien por i la nena no s'hi entretenia gens. Al fons de la cova se sentia el drac obrint armaris. No devia saber on havia posat les galetes. La Gemma s'aturà en una pàgina amb una il·lustració que no feia por. Era el dibuix d'unes dones molt joves i molt boniques que es banyaven en un gorg sota la lluna. La nena obrí l'altre ull i contemplà la imatge. Semblaven tan contentes aquelles noies. Les unes, rentant la roba, les altres, capbotxant-se. Allò devia ser les dones d'aigua. La Gemma s'adonà d'una brisa suau que li esbullava els cabells i d'una forta olor a molsa, sentir rialles i un esquit d'aigua li arribà a la cara. Es trobava sota la lluna, a frec del gorg, amb les dones d'aigua. Havia anat a parar dins de la il·lustració. Les noies d'aigua la van veure i arrufaren les celles. No semblaven gens contentes de tenir-la allí. Esverada, la Gemma es va girar i va córrer per dins del bosc, tan de pressa com podia, fins que es donà un cop al cap amb una branca. Va fer un esbufec i mirà al seu voltant. Es trobava a casa seva. S'havia despertat al sofà. Al seu costat l'avi dormia sota una flassada groga i amb les ulleres encara sobre el nas. A la cuina se sentien les rialles de la seva germana amb les amigues. Oh, quin descans! Tot havia estat un somni. Alleujada, s'aixecà del sofà i anà a la cuina. Li venien de gust unes galetes de xocolata. Tot i que potser la seva germana i les amigues se les haurien acabat, perquè quan tornaven de la piscina es menjaven tot el que trobaven.

0: entrà a la cuina i es quedà amb la boca oberta mirant les noies. Sobre la taula reposava la capsa de galetes, ben buida. Ni una galeta quedava. Se les havien menjat totes la germana i les noies d'aigua.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat i afectacions a l'AP7 per dos accidents, un a l'altura de Santa Maria de Palautordera i un altre entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats, tots dos en sentit Tarragona. També hi ha retencions a la B20 a Barcelona per unes obres que obliguen a tallar un carril i finalment a la C33 a Montcada i Reixac la retirada d'un vehicle provoca retencions i manté també un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres, mentre que 6 aeroports han estat també suspenent, volíem dir temporalment, les seves operacions per revisar-ne també la seguretat de les infraestructures. El govern espanyol, per ara, no té constància de víctimes espanyoles. I el ministre de Justícia del Marroc reclama a Espanya el retorn dels menors no acompanyats que es troben a l'Estat, tant els arribats recentment a Ceuta com els que són en altres centres. El ministre defensa que els menors han d'estar amb les seves famílies i el seu país d'origen i assegura que Rabat buscarà una solució a Madrid. El ministre ha explicat que ja ha contactat amb el seu homòleg espanyol, en Félix Bolaños, per tal d'abordar els mecanismes legals per verificar-ne les identitats i facilitar així el retorn amb les famílies. I entitats ecologistes, agràries, consells comarcals i ajuntaments han reclamat retirar el plater i establir una moratòria als projectes renovables fins que hi hagi una planificació consensuada amb el territori. La Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa denuncia manca de participació ciutadana i assegura que s'haurien incomplert o detectat irregularitats en 44 punts de la normativa catalana, espanyola i europea. Ja dic, reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una vuitantena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà també sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I pel que fa al temps, avui es mantindrà el temps calorós i variable, també amb núvols en trànsit i alguns ruixats que aniran acompanyats de tempesta a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu i també de manera més dispersa a l'oest de Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: la seva manera de cantar, no només la veu, sinó també la manera com canta, la tonalitat, no? Aquesta cadència de les frases, tal com les deixa anar, delaten a Morrissey, el que hi va ser en el seu temps, el líder de la mítica banda britànica de Smiths, doncs després en solitari, després ja fa molt de temps, amb cançons i col·laboracions tan mítiques com el Let Me Kiss You, que va fer amb la filla de Nancy Sinatra, vaja, amb la filla de Frank Sinatra, entre moltes d'altres, eh? Doncs mira, corria l'any 2004, i ara que m'he fixo en la data, déu-n'hi-do, el temps que ha passat, i Morrissey treia un altre dels àlbums en solitari, dels darrers que ha tret, el 2004, ha plogut, però vaja, que és dels més recents, i ens treia aquest senzill, l'àlbum es deia You Are the Query, i el senzill que estem escoltant és First of the Gang to Die, i ara us explico el perquè de començar l'Obert per Vacances amb aquest tema. Doncs res, que avui parlem de colles de festa major, de colles d'amics, de colles de família també, de colles que us ajuntareu o no per anar a veure l'eclipsi, dic o no, perquè també hi ha qui prefereix veure-la aquesta demà a la nit, vaja, demà al vespre, de forma solitària, que també és una opció molt, molt xula, una mena d'auto-homenatge o més en petit comitè. Però avui la pregunta del dia és això sobre la vostra colla, ja sigui de festa major o amb qui heu triat anar a veure l'eclipsi. I justament aquesta cançó, First of the Gang to Die, ens explica, no està basada en fets reals en principi, sinó que bé, està composada, no és ficció, diguem-ho així, però Morrissey explica la història d'un tal Hector que representa que seria el líder d'una banda d'aquestes llatines violentes i que doncs explica tota la història de la banda, no? Pues, com ell va entrar a presó, com l'altre va morir, no? Per això el First of the Gang to Die, no? I això ja està. Simplement deia Morrissey que volia fer com una mena de clocada d'ull o bé, de referència amb aquells fans llatins que sembla que doncs, tots tematitzats, no, com si formessin part d'un clan i d'una banda, l'anaven regularment a veure als concerts i volia que també se sentissin inclosos, explica ell, dintre de les seves lletres i les seves cançons i la seva música. Doncs vinga, avui amb els Smiths, però amb aquest trosset dels Smiths, que de fet és el Morrissey, hem començat el programa. Però ja sabeu que l'Obert per Vacances comença sempre també saludant a l'Aina Barbany de Cardedeu. Bé, aquests dies, perquè l'Aina està a punt de vacances, que avui ens va marxant tothom. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Tu encara et quedes uns dies, no?
1: Encara em quedo jo. Sí. Fins divendres estaré aquí a tope.
0: Bueno, com si fossin molts dies. Aina, que... Fins divendres, sí, no. A mil. Ara, després, la.
1: Comença a comptar enrere ja, realment, eh?
0: Sí. Ja estàs, sí, com més allà que aquí, no? Una mica?
1: Sí, però he de dir que quan acabi la feina i agafi vacances, seguiré estant connectada i enviaré àudios.
0: Doncs mira, t'he de dir que no ho has de fer, això. No ho has de fer. Te n'has d'anar de vacances. No ho has de fer.
1: Sí, tornaràs... però bueno, al final és com que es queda una part de mi aquí, no?
0: I... Sí, és que clar, si marxes poquet temps, tampoc acabes de marxar del tot. Això també
1: clar.
0: Passa, no?
1: Sí, però bueno, s'aprofitarà.
0: Qui marxa també és la Marina, si avui heu repassat el nostre Insta, no? Li he dit, Marina, home, almenys fes el sumari, ja que estaràs tota una setmana.
1: Home,
0: llarga,
1: i tant.
0: Sense dir res, que et vegin la cara. I així també aneu coneixent part de l'equip de l'Obert per Vacances.
1: És important, també.
0: Sí, doncs la Marina que se'ns en va de vacances. I no res, nosaltres que estem a les portes d'un dia molt especial. Però doncs... anem a pams. Què preguntem avui, Aina?
1: Doncs mireu, avui se centrarà el tema en les colles de festa major o de cultura popular, ¿vale? Perquè al final les colles són una part molt important del teixit cultural dels municipis, no? I n'hi ha de tota mena, de colles de diables, de castellers, geganters, grallers, de molts tipus, i cadascuna té les seves tradicions, els seus rituals i aquella activitat que espera amb més ganes, no?, que arribi cada any. I per alguns la festa major comença quan arriba el primer acte de la colla. Molt i bé. Per d'altres, per exemple, doncs, quan toca posar-se la samarreta i sortir al carrer. En tot cas, avui preguntem això, quina és la millor colla de festa major o de cultura popular per vosaltres? Inclús també ens podeu explicar què significa per vosaltres, perquè hi ha gent que ho viu molt intensament molt. I també volem saber doncs, a aquestes persones com ho viviu i que ens ho expliqueu, no? I també, com que ja s'acosta l'eclipsi, volem doncs, també centrar una mica en això. És a dir, en el cas de Cardedeu, ahir us comentava, ens coincideix el pregó de la festa major amb l'eclipsi. Llavors, totes aquestes colles que esperen la festa major amb moltes ganes, però a la vegada hi ha l'eclipsi, com ho faran? No? Doncs també ens ho podeu explicar.
0: Molt bé, veurem samarretes, no? Jo m'imagino gent que anirà, no?, vetllada amb la samarreta. O sigui, segur. Combinant el que és ja la festa i l'eclipsi, una festa total. Segur. Molt bé. Doncs vinga, fins a les 11 teniu temps d'enviar missatges, però sí que és veritat que quan tenim més temps per recollir-los i donar-los sortides a les 10, per tant, aquesta primera hora ha de bullir la intensitat del WhatsApp i del...
1: I d'Instagram.
0: Molt bé.
1: Així, estarem esperant.
0: Aina, moltes, moltes gràcies. Una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, és que avui és dimarts, és dia 11 d'agost i estem a les portes d'un dia històric, home, no a nivell mundial, perquè d'eclipsis, i ho recordem, n'hi ha hagut i n'hi ha moltíssims al llarg de la història, però sí que aquest té la particularitat de que fa, crec que 121 anys, us ho dic de memòria, si no són 121, són 125, doncs que no es veia d'aquesta manera, amb aquesta totalitat aquí a Catalunya. Per tant, no és un fenomen que sigui extraordinari pel cel, però sí per nosaltres. I ho és tant, que mira, com que ens ha pillat treballant, hem dit, calla, que la farem grossa, anem a fer un programa especial. Un programa especial que ja va començar més o menys ahir, que avui s'intensifica i que demà arribarà al seu zenit total. Què passarà avui a l'Obert per Vacances? Doncs mireu que sabrem ja, donarem informació d'aquella que diem de radioservei, perquè ens podem emocionar amb l'eclipsi, però també hem de tenir el cap fred, perquè l'eclipsi de demà, aquest fenomen, com qualsevol altra cosa especial que passa, representa i implica mobilitat, implica, doncs això, la mobilització de moltes persones. Sabrem quins dispositius de seguretat i de mobilitat han organitzat a Terres de l'Ebre i també a Lleida. Dos dels punts claus, arribada i tornada, no? I també punts claus pel que fa a espais on... que hauran d'acollir molta més gent de la que és habitual i, per tant, risc d'incendi i tot això, sí? Terres de Lleida i Terres de l'Ebre, de fet, avui seran protagonistes i us donarem informació, si és que heu de veure l'eclipsi des d'allà, de com arribar-hi i a quines mesures de seguretat heu de tenir en compte. Us parlarem d'un projecte de salut molt interessant aplicat a l'eclipsi. Es diu Projecte Solaris. La convoca l'Hospital de la Vall d'Hebron i consisteix en que, si voleu, com a voluntaris, i només us heu de descarregar una aplicació, em sembla, o apuntar-vos a una web, us voldrien mesurar les constants vitals en el moment de l'eclipsi per saber quin efecte té sobre el cos humà, quin efecte té el moment en què la Lluna tapi el Sol. És molt fàcil participar-hi i d'això en pot sortir un estudi de recerca molt interessant. Atenció, perquè quan parlem del tema del dia o del reportatge del tema del dia, avui ens aportaran un tema molt curiós que té a veure amb això dels grups, de les bandes que dèiem abans, de les colles. Sabeu allò que passa quan anem en colla, de que si la colla fa alguna cosa nosaltres també ho hem de fer? I que si queden per fer, doncs això, per anar a algun lloc, nosaltres també, ostres, encara que no ens vagi bé, ens hi hem d'apuntar? Doncs bé, això, com tota la vida últimament, té una etiqueta, es diu FOMO, que és una mica vindria a ser la por a perdre's alguna cosa, i és aquest, no?, aquest impuls que fa que encara que no en tinguem massa ganes o que no es vingui de gust, doncs ho hem de fer, perquè si tothom ho fa, jo també hi he de ser. I una mica de FOMO en relació a no perdre's l'eclipsi, doncs també es podria explicar d'aquesta manera. Tenim FOMO, tenim JOMO, que seria el contrari totalment, que són les ganes de no seguir la corrent a ningú i anar a la teva bola. Doncs tot això ens explicarà en una mica en detall i el per què i d'on surt la paraula i tot plegat als companys de Ràdio Ciutat de Valls en un reportatge molt xulo. Estic fent un sumari una mica llarg, en soc conscient. Però bé, encara hi ha més coses, no us ho perdeu, perquè també, ni que no sigui un dels punts centrals o potser més evidents per veure l'eclipsi, al Maresme també serà zona on es podrà veure dintre de Barcelona, doncs el Maresme encara rascarà bona part d'aquesta totalitat d'eclipsi. En parlarem, doncs, amb el company Manel Ferrer, la connexió, com es viurà l'eclipsi a Premià i al Maresme en general. Però sí que un dels punts brutals en què ja han començat a fer activitats relacionades amb l'eclipsi és Prades. A les muntanyes de Prades hi ha una associació astronòmica, hi ha un observatori, hi ha molta gent que el té com a referència pel que fa al tema astronòmic, i cap allà se n'hi ha anat el nostre company Pep Sunyer, que a la mínima que pot tirar cap a la muntanya agafa la moto i se n'hi va. A Prades ja fa dies que estan de festival, l'estan muntant grossa amb actes festius, però molt, molt divulgatius sobre astronomia, i nosaltres, l'Obert per Vacances, hi hem volgut ser. Connectarem en directe amb Prades. I encara tancarem, mira, sense acabar la sintonia de tan llarg que estem fent avui el sumari, encara tancarem amb un reportatge molt interessant i xulo que ens han preparat des de Ràdio Rubí parlant sobre com s'han reflectit els eclipsis al llarg de la història de la literatura. Sí, un guió una mica llarg, un sumari una mica llarg, però un programa que es preveu molt intens i que hem d'anar per feina ja. Comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Primera parada Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, l'actualitat gironina ens comença parlant de que els consells comarcals, municipis i les entitats ecologistes i agràries demanen retirar el Pla Ter, una moratòria de projectes també.
3: Sí, la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, juntament amb els Consells Comarcals del Pla de l'Estany i el Solsonès, diversos ajuntaments i entitats ecologistes i agràries han reclamat retirar el Pla Territorial Sectorial per la implantació de les energies renovables de Catalunya i també una moratòria de projectes. Una de les membres de la xarxa, Montserrat Cubaró, ha reivindicat una planificació ben feta que estigui aprovada i consensuada amb la ciutadania.
4: En primer lloc, li demanem que retiri el Pla Ter i que comenci a preparar una planificació ben feta. I en segon lloc, li demanem una moratòria dels projectes de macrocentrals industrials de renovables fins que no hi hagi una planificació ben feta i aprovada i consensuada amb la ciutadania. Per tant, són dos elements bàsics. Començar a fer la feina ben feta i mentre no tinguem la feina ben feta, aturar els projectes perquè no els posin on no convé.
3: D'altra banda, Cubaró ha dit que les 12.143 al·legacions recollides pel govern no corresponen amb els seus registres. Ha assegurat que el nombre és altíssim i ha assenyalat que és el projecte normatiu que més n'ha rebut de la història de la Generalitat.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal. Mor un home de 83 anys de nacionalitat francesa, ofegat a la platja Nova de Roses.
3: Segons va informar Protecció Civil, el telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir a 11:45 del matí, en el qual deia que hi havia una persona que estava inconscient a l'aigua. Els socorristes el van rescatar i el van dur cap a la sorra per intentar reanimar-lo. Un total de 4 ambulàncies del SEM es van desplaçar fins al lloc, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Es tracta de la 18a víctima mortal a les platges catalanes des del 15 de juny, el dia de l'inici oficial de la campanya de bany.
0: Pau, si et sembla, deixem-ho de moment aquí. Propera connexió demà al matí. Tot a punt per l'eclipsi, Pau?
3: I tant, clar que sí. Fins demà.
0: Fins demà, Pau. Des de Girona FM, val a dir que Girona és un dels punts on possiblement, vaja, no arriba a la totalitat l'eclipsi. Ho tenen més difícil pel que fa a la visió, però també ens podran aportar força contingut i informació de com ho viuran des d'allí o si marxaran de la ciutat o no. Cap a Terres Barcelonines, a Cugat Ràdio, Tina Forés, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. També un parell de notícies. Avui anem malament de temps.
5: Comencem... Vinga, va.
0: Vinga, comencem explicant que el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, l'Albert Batlle, diu que la ciutat està molt poc videovigilada. Confia arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027.
5: Sí, actualment Barcelona en disposa d'unes 186, comptant les que ja hi ha a la plaça de Catalunya, 14, i al front marítim, 12. El tinent defensa que la videovigilància és un element de dissuasió de delictes i ha especificat els criteris que tindran en compte a l'hora de col·locar-les a l'espai públic.
6: La col·locació de les videocàmeres és un element bàsic de millora de la ciutat. I pensem en els espais on tenen que ser-hi, espais de gran concentració de persones, espais de concentració de l'activitat delictiva i espais susceptibles de ser utilitzats com a espais per l'activitat terrorista. Els tres elements, el terrorisme, la massificació i l'activitat delictiva.
5: Batlle també ha parlat d'altres elements de seguretat, com els detectors de metalls per trobar armes blanques, i considera que el cos de la Guàrdia Urbana ja en té suficients. També dona per fet que acabarà dotant el cos de pistoles elèctriques, tal com ja tenen els Mossos i altres policies locals.
0: I en clau ecologista us diem que un abocament d'aigües residuals ha provocat la mort de peixos, això al riu Ripoll, a Sabadell.
5: Sí, segons han detallat fons municipals, hi ha hagut una incidència al sobreeixidor de Sant Vicenç de Junqueras que ha provocat l'obstrucció del sistema amb un col·lapse del col·lector que ha suposat la sortida d'una part de l'aigua a l'aqüífer. Operaris de l'empresa Casa han actuat per netejar el sistema i restablir el funcionament normal del col·lector. A hores d'ara, l'abocament ja ha finalitzat i l'aigua torna a circular correctament per la xarxa de sanejament.
0: Mira, volia fer via, però és que la tercera notícia és molt xula.
5: Ja sé que t'agrada.
0: Tina, obre Vic... Vic, un espai mosaïtzat que mostra com eren els comerços de la ciutat als anys 60.
5: Sí, es tracta d'un museu privat impulsat per l'Isabel Cuixeres, que porta per nom Vic d'Ahí, Museu de Botigues Antigues, i que està ubicat al centre històric. Cuixeres va visitar fa uns quants anys les botigues Museu de Sales al Pallars Jussà i va pensar que allò podia funcionar a Vic. A partir d'ara va començar a recopilar objectes i materials que li han servit per recrear, entre d'altres, un quiosc, una merceria, una farmàcia o una botiga de queviures de l'època. De moment, el museu fa visites en hores convingudes. L'objectiu d'Isabel Cuixeres és que el visitant s'endinsi en l'experiència que proposa, fent-lo recordar com es vivia als anys 60 els qui van formar part d'aquella època i donar-ho a conèixer aquells més joves que no ho van arribar a experimentar. És una altra manera de veure com ha evolucionat la nostra societat al llarg dels anys.
0: Tira Forés, des de Cugat, moltíssimes gràcies, companya.
5: Gràcies, que vagi bé.
0: A tope per demà, vinga. De fet, això que ens explicava la Tina d'una, en aquest cas un museu, però sí que un poble museïtzat, com als anys 60, com antigament, això ja ho tenen. És algun poble de Lleida, no em feu dir el nom, recordo que era visitable en aquest sentit. Potser l'Arnau Vilà de Munt se'n recorda. Arnau, bon dia.
7: Et
0: sona això que dic o no?
7: Ara no et sabria dir un nom en concret.
0: Busco internet.
7: Perfecte.
0: En tot cas, mira, comencem amb les notícies de les Terres de Ponent. Ens expliqueu que els ajuntaments de la Granja d'Escarp, de Serós i Almatret, al Segrià Sud, han acordat restringir des d'avui l'accés a peu i en vehicle a diverses zones sensibles. Tot plegat forma part d'aquest pla de protecció davant l'eclipsi solar de demà.
7: Sí, els municipis de la Granja d'Escarp i Serós es tancaran els accessos als Plans i a l'Alt de Montmaneu, mentre que el Matret també limitarà l'entrada a les zones forestals. La mesura vol evitar la massificació en espais amb elevat risc d'incendi, especialment amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa i davant la possibilitat que s'elevi al nivell 4. Els alcaldes dels municipis demanen que les persones que no tinguin reserva no es desplacin a aquestes zones. Els accessos es senyalitzaran i els visitants seran reconduïts cap als aparcaments habilitats, però sense bloquejar el pas a possibles vehicles d'emergència. Els agents rurals també reforcen el dispositiu amb 150 efectius coordinats amb Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, les ADF i els ajuntaments.
0: Per altra banda, us expliquem que la calor extrema d'aquests dies ja ha provocat 197 casos d'insolació i cops de calor, això només a la demarcació de Lleida, segons les dades del Departament de Salut.
7: La majoria d'aquests 197, en concret 141, s'han atès als centres d'atenció primària de les comarques del Pla de Lleida. El pitjor episodi es va registrar entre el 9 i el 13 de juliol amb 36 casos. També s'han atès 159 casos de deshidratació i una dotzena de persones han patit síncopes, és a dir, desmais provocats per la calor. I l'impacte més greu es troba amb la mortalitat. Segons el sistema Momo, 56 persones haurien mort a Lleida per causes atribuïdes a les altes temperatures durant les primeres 7 setmanes de l'estiu, de les quals 52 tenien més de 65 anys. Els metges recorden que una temperatura corporal per sobre dels 40 graus, confusió o pèrdua de consciència són signes d'alarma i requereixen actuar ràpidament.
0: Val la pena no baixar la guàrdia en aquest sentit, perquè continua la calor i continuen els cops de calor. Mira, Arnau, Salàs, les botigues de Salàs, al Pallars Jussà. Què et sembla?
7: Mira, a la zona del Pirineu, bona zona.
0: Doncs és una poble que recrea, però en el poble no en plan tancat museu, sinó que recrea botigues dels anys 60, crec que unes 8 botigues, dels anys 40, 50 i 60. Sí, tot el poble és com un museu de veritat.
7: Magnífic.
0: una, com si entressis al túnel del temps a Salàs. Molt bé. Arnau, moltíssimes gràcies. Apunt també per demà.
7: També estem llestos aquí, sobretot en aquesta zona. Que vagi molt bé.
0: Igualment, ara parlem amb tu. Gràcies, Arnau. Ai, Marina Pérez Got, bon dia.
8: Bon dia.
0: Un de les vacances, tu, ja no et pregunto per l'eclipsi, tu a punt de marxar. Com és que hi ha eclipsi i te'n vas?
8: Doncs mira, no sé, la vida.
0: Va coincidir, si no ho sabies, tu vas reservar i no ho sabies.
8: Exacte, no estava planejat, la veritat.
0: Vinga, que comencem justament parlant d'això i de com l'Ajuntament de Tarragona ja ho té tot a punt per l'eclipsi de demà. S'esperen aglomeracions de persones, però hi ha una consigna clara. Si ho podeu veure des de casa, no us desplaceu.
8: Doncs sí, queda't a casa. La consigna clara. La Marina Port Tàrraco serà el punt principal d'observació i on també s'han programat activitats prèvies i posteriors a l'eclipsi. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha explicat que els preocupa que la mobilitat es tensioni especialment de cara a la tornada i és per això que demana molta paciència i prendre-s'ho amb molta calma.
9: que fem a la Marina, activitat cultural per anar tornant tranquil·lament a les nostres vivendes i habitatges habituals, perquè això ens pot passar, no? Que hi hagi saturació un cop finalitzi l'eclipsi, ja tothom vol tornar cap a casa, i aquest és un punt, doncs, que prenguem-nos un calma, també, o anem caminant, o sigui, clar, aquells que vagin caminant, no, tindran aquest avantatge. No? Però planifiquem també aquesta tornada d'una manera relaxada, esglaonada, perquè ens podem trobar amb algunes tensions al trànsit.
8: A Tarragona també hi haurà altres 5 punts diferents per veure l'eclipsi.
0: Notícies més enllà de l'eclipsi.
8: No, són relacionades amb l'eclipsi.
0: Vinga,
8: també. I és que Renfe ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Rodalies a motiu de l'eclipsi davant l'increment de desplaçaments que es preveuen cap a diversos punts de la costa i l'interior de la demarcació de Tarragona. I Renfe ha programat aquest tren que sortirà de Tortosa i arribarà a Barcelona més tard, un tren més tard del que normalment és. I també aquest dilluns a la nit s'ha donat el tret de sortir del Festival Jordi Savall, que impregnarà de música antiga el Camp de Tarragona fins diumenge. L'escenari principal és Aiguamúrcia, l'Alt Camp, però també es fa parada a Montblanc, Valls del Cuber, per tant, qui encara no hi hagi anat és a temps. I com sempre, parlem de festes. Núria,
0: vinga,
8: no puc marxar sense parlar.
0: Sant Roc toca ara.
8: Exacte.
0: Sí.
8: Sant Roc, festes a Tarragona, del 13 al 16 d'agost, el Cors del Bou i la Baixada de la Pescateria, i s'omplirà de cultura popular, música i patrimoni. Hi ha diferents actes per tots els públics.
0: Que consti que Sant Roc no és només patrimoni de Tarragona, de fet, són de les festes més antigues i pertanyen a un barri, no és la festa major, però sí que Sant Roc és festa major en altres poblacions, i demà tenim una entrevista molt interessant en aquest sentit.
8: Sí, arriba la setmana que és festa major a tot Catalunya, pràcticament.
0: Marina, si no tornem a parlar, molt bones vacances.
8: Tornaré, sí.
0: En 3, 2, 1.
8: Vull dir, serà vist i no vist.
0: Desconnecta, però. Gràcies, Marina.
8: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs vinga, ara ens espera un bloc, en aquest primer tram de programa que parlem de l'eclipsi des del punt de vista d'informació de radioservei, com dèiem, de seguretat, de mobilitat, i és que ja sabeu que el fenomen de demà té l'excepcionalitat de que no es veia des de fa més d'un segle i es preveu una allau de visitants. Això ha obligat a les administracions, ajuntaments, cossos de seguretat a desplegar des de fa setmanes un operatiu conjunt que combina punts d'observació habilitats, però també restriccions de trànsit en alguns espais naturals, el tancament fins i tot total de l'accés. De moment, us expliquem com serà l'accessibilitat en aquests espais naturals, si s'hi podrà accedir, si no, i ho fem a través, almenys en Terres de l'Ebre, que és una dels llocs, de les zones que es preveu, doncs, que això, que té espais naturals molt importants i que es preveu molt, molt concorreguda, molt visitada demà. Ens ho expliquen en forma de reportatge la Tere Giné, un reportatge que ens arriba des de la Plana Ràdio.
1: La Generalitat ha declarat oficials tres emplaçaments del Parc Natural, el polígon industrial de l'Aldea, els Camps de la Carroba i l'entorn també dels aparcaments de la Torre a Camarles, però no són els únics punts habilitats en la zona del Parc Natural del Delta. I Mahuan és tècnica d'ús públic del mateix Parc Natural.
2: Sant Jaume d'Enveja està al pont Lo Passador, el que seria el passeig del riu Ebre, la finca del Violí i la platja de Mitjor. Aquí també hi haurà gent en personal que també repartiran, si convé, ulleres per si hi ha algú que no en porta. No? Després està la Ràpita, que evidentment la Ràpita del Trabucador és un dels llocs, i la Foradada, que el Trabucador, sabeu que hi ha aquells espais, no?, unes zones d'aparcament, i per tant una vegada estiran plens, se tallarà l'accés, però hi ha una capacitat per a 650 vehicles. Després també a la Foradada hi ha 500 persones, que també hi haurà capacitat per 500 persones. Això en quant a la Ràpita.
1: Per accedir a aquesta zona s'ha previst un circuit de trànsit de sentit únic, baixada pel Poble Nou i pujada per la Ràpita per evitar encreuaments. A Deltebre i a l'Ampolla també hi haurà zones habilitades, moltes amb reserva prèvia obligatòria per evitar la saturació. En un espai natural com el Delta també existeix la preocupació de les zones protegides. Aquest cop, però, la tècnica d'ús públic ens explicava que l'impacte sobre la fauna no serà tan preocupant com en d'altres èpoques de l'any.
2: Mira, de fet, hem tingut sort que l'eclipse, si en lloc de ser el dia 12 d'agost fos el dia 12 de juliol, els impactes podien ser molt, molt, molt, molt més importants. Per què? Perquè l'època de nidificació ha acabat precisament el dia 31 de juliol. Per tant, ja estem fora de l'època de nidificació i això m'ho relaxa una mica des del punt de vista de lo que seria l'impacte que podria provocar este eclipse en els espais naturals que estaven els ocells nidificant. No? Com ara la majoria de llocs ja s'ha aixecat la nidificació, ara el que tenim és que hi ha les zones naturals, evidentment, s'han de respectar, no poden anar però no se poden anar només pels postos que sempre s'han anat habilitant, que són els camins, les pistes.
1: Recordem que pel litoral i les badies interiors, Capitania Marítima obligarà totes les embarcacions que vulguin apropar-s'hi a fer una inscripció prèvia. I el pont del Passador, a Deltebre, es convertirà també en el punt neuràlgic del desplegament mediàtic amb una retransmissió especial de la televisió pública. Ben diferent és l'estratègia a l'interior. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha decidit tancar l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i de la Serra del Montsant durant tot el dia de l'eclipse. La mesura entra en vigor des de les 9 del vespre del dia 11 d'agost fins les 8 del matí del dia 13. Respon a dos factors: l'elevat risc d'incendi d'aquestes dates i el fet que l'horari de l'eclipsi s'acosta també a la franja nocturna. Joan Castor Gonell és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
3: D'alguna manera hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Tot i que ara no estem en un nivell de risc extrem d'incendi, estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim ben bé dades segures de quin accés, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest Parc Natural dels Ports. Per això se ve adequat poder d'alguna manera restringir-ho per la preocupació que genera això, no? Aquest risc d'incendi que existeix en aquesta època, i tampoc no tenim per què amagar l'afectació, no?, que pugui tindre no sabem quantificar-la, no?, per aquesta massificació de vehicles al parc natural per l'afectació que pugui tindre a la flora i la fauna de la zona.
1: Al massís dels ports, els accessos de les tres comarques, Montsià, Terra Alta i Baix Ebre, quedaran tancats amb senyalització específica i es reforçarà la presència d'agents rurals, informadors ambientals i personal de la brigada del parc. Només s'hi podrà accedir si es té residència a l'interior del massís o una reserva feta en algun refugi o allotjament rural. De la tasca prevista per part dels agents rurals ens en parlava Javi Gilabert, cap de l'àrea regional de les Terres de l'Ebre d'agents rurals.
4: I en concret la nostra feina serà aquesta, estar en aquells llocs que ja s'han determinat com a sensibles, ja sigui perquè poden ser llocs amb molta afluència de gent i que la gent doncs, no pugui, diguem, respectar les limitacions que hi ha en aquella zona i es pugui escampar per les vores, com podrien ser, per exemple, el Delta de l'Ebre, totes les zones que ja estan molt ben delimitades en cordes perquè la gent no hi passi dins, que són totes les zones dunars, totes les zones de vegetació. Pensem que encara que a nosaltres ens puguin semblar plantes herbàcies, allí hi ha espècies vegetals dels limòniums amb un alt valor natural, que estan protegides i que s'ha de preservar, doncs controlarem això. I després també, dins del Parc Natural dels Ports, controlarem, evidentment, que es compleixi la restricció d'accés. Recordem que hi ha aquesta limitació d'accés a partir de les 9 de la nit del dia abans, del dia 11, i que es vigent fins a les 8 del matí del dia 13. I també el que controlarem és aquells espais dins dels ports que puguin tindre una aglomeració de vehicles. Sí que és veritat que són espais on, diguem que són espais reduïts, per tant, per posar un exemple, el cim de Caro, a la que hi ha més de 20 vehicles, allò ja pot ser un caos. Llavors, clar, això ja ho hem d'evitar. Tots els veïns dels ports que sí que poden accedir, per exemple, a la seva casa, que està dins l'organització, doncs, evidentment, aquesta gent després no es poden desplaçar pel port en vehicle. Podran moure's a peu, evidentment, però, per exemple, pujar car o no, i és una de les coses que estarem fent.
1: Entre punts d'observació saturats de gent al Delta i parcs naturals vigilats a l'interior, les Terres de l'Ebre es preparen per viure aquest 12 d'agost un dels fenòmens astronòmics més esperats del segle. Administracions i experts coincideixen en un mateix missatge: informar-se abans de sortir de casa, reservar quan calgui i respectar, sobretot, les indicacions. Serà clau perquè la jornada es visqui, sobretot, amb seguretat.
0: Doncs ara ja coneixem les restriccions al Parc Natural dels Ports i altres espais naturals de les Terres de l'Ebre, gràcies a aquest reportatge molt extens i molt concís, també molt detallat, de la Tere Giné de la Plana Ràdio. Milers de vehicles i persones d'arreu es desplaçaran, com dèiem, a Terres de l'Ebre per observar aquest gran fenomen. La seguretat és clau, els dispositius ja estan preparats per rebre tothom. Volem saber, doncs, més en concret, com es preparen en diverses poblacions i des del punt de vista això de la seguretat a Terres de l'Ebre. En parlem, ampliem la informació en conversa amb el David Benito, el company de Ràdio Tortosa. David, bon dia.
5: Bon dia, Núria, bon dia.
0: Estàs amb persona autoritzada, no?
5: Sí, avui estem amb la Paula Navarro, que ella és directora territorial d'Interior i Seguretat Pública, doncs que ha estat una mica la protagonista d'aquest dispositiu a les Terres de l'Ebre, la que serà encarregat de coordinar d'alguna manera tot el que viurem aquí a les Terres de l'Ebre el pròxim 12 d'agost, demà, ja que queda molt poquet. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Ja ho deia, estem a un dia ja de l'eclipse i ja estem tots una mica molt nerviosos perquè això ja està aquí. Què espero que passi demà i, sobretot, quina afluència de gent preveieu que vinguin aquí a les Terres de l'Ebre?
6: Bé, demà esperem que vingui moltíssima gent. No només demà, sinó que ja esperem que a partir d'avui ja comenci a hi haure una arribada de gent i, de fet, també hi ha gent que porta aquí ja alguns altres dies, no? Llavors, el que esperem és que poguéssim viure i disfrutar del fenomen de la manera més pacífica i més tranquil·la possible.
5: Podríem dir que este eclipse suposarà que s'hagi creat un dispositiu de seguretat i mobilitat, potser podríem parlar del més important dels últims anys aquí al territori, no?
6: Sí, efectivament, així és. S'ha creat un dispositiu pensat per a una gran afluència de gent, per a que hi haguin molts de moviments. Ens preocupa molt el punt de vista de la mobilitat, que pensem que és l'aspecte clau, i efectivament el dispositiu va a acord a tot això, i sí, com tu dius, seria un dels més importants dels darrers anys aquí a Terres de l'Ebre.
5: Sí que s'ha preparat a les Terres de l'Ebre un dels punts de recomanació, 8 punts en concret de recomanació per part de la Generalitat, però sabem que la gent també és lliure i es mourà una mica per tot el territori. Quines són les zones del territori que es preveu una major concentració de persones?
6: Sí, jo crec que la complexitat del dispositiu que hem creat precisament és este, no? No tenim un grup de gent ubicats en un lloc en concret, sinó que hi haurà bastanta dispersió pel territori. Els ajuntaments han fet una gran tasca per a organitzar diversos esdeveniments que es duran a terme durant tot el dia de l'eclipse i inclús un cop finalitzat l'eclipse també, i per tant preveiem això, que hi hagi molta dispersió. Per tant, el tema de la mobilitat ens preocupa molt i estem molt, molt atents a poder resoldre immediatament totes les incidències que vagin hi havent.
5: Suposo que us preocupa especialment l'efecte crida, sobretot al Delta de l'Ebre, al Parc Natural, perquè sí. A més hem vist amb aquest reportatge que és un dels llocs que es preveu més gent.
6: Sí, nosaltres on preveiem que hi ha més gent és al Delta de l'Ebre, ja per una qüestió física, no?, de l'espai, pensem que és un lloc idíl·lic per a poder-ho veure. Tot i això, sí que és veritat que des de la Generalitat s'ha fet un treball que venim fent des de fa molt de temps i per això hem acabat determinant 8 punts d'observació d'aquest eclipse que reuneixen totes les característiques també tècniques i físiques per a poder-lo veure amb seguretat. Però sí que és cert que el Delta de l'Ebre és un dels espais on se preveu que hi hagi major afluència de gent.
5: Durant ja les pròximes hores, perquè este dispositiu començarà segurament a les pròximes hores, tindran un paper molt important justament Mossos d'Esquadra, però també els bombers, Protecció Civil, agents rurals, les policies locals dels diferents municipis i tots els serveis sanitaris. Com se coordina tot això?
6: Bueno, tot això se coordinarà a través del que és el centre d'emergències, que estarà ubicat al 112 de Reus, el SECOR, i allí tindrem totes les sales operatives de tots els cossos i forces de seguretat i emergències i estiran molt atents a qualsevol incident que pugui passar. Per tant, la coordinació se farà des d'allí i després, pues, a nivell territorial, ja fa molt de temps que venim treballant en els diferents dispositius i hem fet també les nostres reunions de coordinació per a saber este dia, pues, com ens hem de coordinar, com hem d'actuar i com hem de ser capaços de respondre el més ràpid possible a qualsevol incident.
5: Per tant, el 112 continuarà sent el canal principal d'atenció ciutadana en cas d'emergència, no?
6: Sí, evidentment. El 112, que estarà ubicat a Reus. Nosaltres, de fet, este dia hem previst un reforç entre un 10 i un 15% de personal al 112 per a poder atendre, pues, qualsevol incident i qualsevol emergència que pugui haver.
5: Com rebrà la població informació d'última hora de si hi ha canvis d'accés o restriccions o si hi ha alguna incidència important? No sé, m'imagino si tindrà protagonista les alert, per exemple, en cas d'emergència.
6: Evidentment, les alert és una eina que, com tots sabem, s'ha convertit en un mecanisme essencial per a poder informar a la població en moments de que hi hagi alguna emergència i, per tant, en el cas de que això passés, que esperem que no, doncs les alert seria un dels mecanismes. A partir d'aquí, pues, qualsevol informació relativa a les activitats dels municipis, a restriccions, pues, bueno, la premsa, les xarxes socials, les pàgines web que s'han habilitat, també a través de la Generalitat, és a dir, intentarem o intentem donar el màxim d'informació possible.
5: I no sé si també en tanta concentració en determinats punts preocupa una possible saturació de la xarxa de telefonia mòbil.
6: Bueno, lo de la xarxa de telefonia mòbil, ja sabem que, per exemple, el que ens podria preocupar és la trucada al 112, no? La trucada d'emergències. Llavors, nosaltres cal explicar que el sistema del 112 no funciona a la pròpia cobertura del telèfon mòbil, sinó que agafa cobertura de qualsevol de les antenes que hi haguin a prop de qualsevol de les companyies, no? Llavors, en principi, no ens hauria de preocupar aquesta trucada al 112. Lo cert és que passen alguns moments de l'any, no?, que intentem trucar tots a la vegada per a informar d'alguna cosa i llavors sí que és veritat que a vegades pot hi haure alguna petita incidència, però el que més ens podria preocupar és la comunicació d'una incidència, d'una emergència, i per tant, en principi, això està cobert.
5: I en tot cas, la gent ha d'estar tranquil·la perquè també entre els cossos de seguretat i els mateixos alcaldes de pobles petits tenen dispositius que van més enllà de tot això, no?
6: Correcte, correcte. De fet, el que han fet ha sigut repartir a molts dels ajuntaments el que són les emissores rescat i, per tant, aquestes emissores no només les tindrà la policia local o els Mossos d'Esquadra o tots els cossos i forces de seguretat, sinó que inclús alguns voluntaris també disposaran d'aquestes emissores per en este dia per a poder-se comunicar de manera immediata, ja no només entre ells, sinó també en el cas de que sigui necessari, pues, amb el SECAT o inclús amb el SECOR.
5: Quins són els principals escenaris de risc que heu estat treballant i que preveieu o que podrien passar més enllà de l'aglomeració de trànsit?
6: Jo crec que el que més ens ha preocupat és l'aglomeració. Al final el tema de la mobilitat és un tema que ens ha de preocupar. Ja sabem com tenim les carreteres, la P7 serà bueno, la via principal d'arribada i també de tornada de la major part de la gent que ens vingui a visitar, i per tant nosaltres hem centrat molts esforços en el tema de la mobilitat. A partir d'aquí, amb els agents rurals, ja fa un any que s'ha estat treballant amb els 8 punts d'observació que finalment s'han acabat designant, i s'han valorat diferents riscos, com poden ser el risc d'incendi, el risc d'inundació, l'estar en espais naturals protegits i tot això. Doncs bueno, ja fa molt de temps que s'ha treballat i jo crec que aquests riscos ja els hem salvat.
5: Per això, d'alguna manera, és tan important, no?, atendre aquests 8 punts que s'ha recomanat, perquè són els llocs que s'ha previst on puc haver-hi menys perill, no?
6: Sí, aquests 8 punts són llocs que s'ha fet una avaluació de riscos, podríem dir, i sí, efectivament, per això s'han designat aquests punts, perquè entenem que són els llocs on menys perill hi ha i els llocs on, efectivament, el fenomen se veurà sense obstacles i sense cap complicació. No obstant això, sí que és veritat que altres llocs que han designat els ajuntaments, doncs també mos han pareixut o mos semblen òptims, i evidentment, inclús moltes vegades, no, des de casa se podrà visualitzar, per tant...
5: Després també el que sí que sabem és que ho hem sabut de fa pocs minuts o poques hores, de fet des d'ahir, que el president Illa ha escollit les Terres de l'Ebre per veure l'eclipsi, i en concret ho farà des de l'Observatori de Roquetes, que també tindrà un protagonisme especial, no?
6: Sí, efectivament, bueno, mos visitarà el president Illa. Jo crec que les Terres de l'Ebre són el punt central per a poder visualitzar aquest fenomen, i que millor, no?, que l'Observatori per a poder anar a veure aquest eclipsi.
0: De fet, nois, intervinc ja gairebé per tancar l'entrevista, sí, que ens hem quedat sense temps. El tenim aquesta tarda aquí a Tarragona, el president Illa, que vindrà a fer com l'acte de compte enrere. Sí. Aquí a Tarragona pitjarà el botó que ja vam utilitzar pel compte enrere del gran depart del Tour. Doncs tornarem a fer el compte enrere de les 24 hores per l'eclipsi. I això, no sé si dormirà mig camilla. Si aprofitant que ve Tarragona, ja tirarà cap avall.
5: No, perquè demà al matí ens consta que ha d'estar Reus, també.
0: Ah, mira.
5: El 112 anirà en aquest
0: punt. Molt tarragonil veiem aquests dies. Molt, sí. Molt de per aquí. Molt bé. No, ho hem de deixar aquí.
5: Moltes bueno. Gràcies, Núria.
6: Gràcies.
0: A vosaltres per tota aquesta informació que us expliquem amb un somriure, perquè estem contents de que estigui tot ben preparat i tot ben pensat per demà, al final, a gaudir, però que al darrere de tots els que gaudirem hi ha tota una afanyada de planificació i d'execució. N'ha parlat el nostre company, el David Benito, amb la Paula Navarro, directora territorial d'Interior i Seguretat Pública a les Terres de l'Ebre, del dispositiu de seguretat pel que fa a l'eclipsi de demà. Paula Navarro, moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
0: I David Benito, company de Ràdio Tortosa, moltes gràcies. Demà més, eh?
5: Gràcies, ens escoltem demà.
0: Ens escoltem,
5: vinga.
0: Molt.
5: Adéu, adéu.
7: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Però sí, l'eclipsi serà un fenomen de mobilització que atraurà milers de persones cap a les Terres de l'Ebre. Tampoc es quedarà a curta una altra zona, que és a les Terres de Ponent, Lleida, la plana de Lleida i tot plegat, ple d'espais naturals que també necessiten ser protegits amb aquest esdeveniment, amb aquesta crida massiva que viuran. I hem de saber també com es preparen a nivell de protecció civil a les Terres de Lleida. De fet, el nostre company Arnau Vilà, de Munt, ha parlat amb la Núria Gil, la delegada del govern de Lleida.
8: A les comarques de Ponent, especialment al sud de la demarcació de Lleida, hi haurà alguns dels punts amb millor visibilitat, però també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. I per això hem parlat amb la Núria Gil, que és la delegada del govern a Lleida, per a que ens faci una actualització de la situació global en matèria de protecció civil.
9: La millor visibilitat la tindrem des de Terres de Ponent, Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, i és on hem fixat aquest dispositiu més ampliat per poder coordinar, perquè es desplaçaran molts vehicles.
8: La mobilitat és, per tant, una de les principals preocupacions. El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu específic per absorbir els desplaçaments i evitar que l'arribada simultània de vehicles als punts d'observació acabi generant problemes de circulació.
9: Des del Servei Català de Trànsit, conjuntament amb els Mossos d'Esquadra, doncs, ha preparat i planificat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments a aquest dia. I també per tal de garantir la seguretat viària ponent també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. En el cas de Lleida, les vies més afectades seran la C25, la 2, la Nacional 240 i la P2.
8: No es plantegen d'entrada grans restriccions de circulació. La idea és precisament que el dispositiu permeti mantenir la fluïdesa i gestionar els moments de més afluència.
9: Precisament es fa aquest dispositiu perquè hi hagi fluïdesa dels vehicles als llocs amb major visibilitat.
8: Però el moviment de persones no es limitarà a les carreteres. Molts dels punts des d'on es podrà seguir l'eclipsi són espais oberts, zones rurals i entorns naturals. I aquí el dispositiu de protecció civil incorpora una altra variable, garantir que aquesta afluència de persones no dificulti la resposta davant d'una eventual emergència. La recomanació és planificar amb antelació el lloc d'observació i informar-se sobre els accessos i les possibles restriccions, i una vegada allà, estacionar només els espais habilitats. Els camins i les pistes han de quedar lliures per permetre el pas de vehicles d'emergència. També cal extremar les precaucions en el medi natural, especialment en un període d'alt risc d'incendi. No fer foc és la primera i la més bàsica de les premisses, però a banda, no s'ha de llençar borilles i evitar qualsevol activitat que pugui originar una ignició. Però la prevenció no comença el mateix dia de l'eclipsi. També passa per preparar els punts d'observació i coordinar les activitats que s'hi faran. De fet, l'administració ha plantejat l'eclipsi com una oportunitat per portar la divulgació científica a tot el territori.
9: Dins del marc del Pla Interdepartamental de Catalunya Mira el Cel, que hem endegat des del govern, doncs el que volem és promoure la participació ciutadana, també la divulgació científica arreu del territori, amb aquest motiu de l'eclipsi, no? I ja s'havia començat durant el curs escolar que ara ha finalitzat. S'han fet diverses accions, un ventall d'activitats pedagògiques per a l'alumnat als centres educatius de Catalunya, i també hem posat en marxa la iniciativa Eclipsi per a tothom lleure. Aquest està dedicat als infants i joves, que bueno, és una manera d'apropar la divulgació científica al lleure a través de tallers pedagògics, a través de pràctiques i observació segura de l'eclipsi als casals d'estiu i a les colònies.
8: I precisament aquesta observació segura és un dels altres grans missatges del dispositiu. No serveixen les ulleres de sol convencionals ni qualsevol sistema casolà. Per mirar directament al sol durant l'eclipsi, cal utilitzar ulleres específicament homologades i filtres solars certificats.
9: És important, sobretot, que quedi clar que cal servir ulleres homologades o filtres solars certificats, eh? Evitar ulleres de sol convencionals, algú havia comentat radiografies, càmeres de fotos, prismàtics... No, poca broma, eh? Això, CDs, fins i tot.
8: Aquest és un dels punts en què Protecció Civil s'hi ha centrat més específicament, i per facilitar que la protecció arribi al màxim de persones possible, s'ha preparat una distribució específica d'ulleres als punts d'observació.
9: Hem garantit, no, que aquesta observació segura es pugui portar a terme, doncs el Departament de Recerca i Universitats ha coordinat la distribució de 150.000 ulleres homologades als punts d'observació segura.
8: I mentre els serveis d'emergència es preparen el dispositiu per una jornada amb molta mobilitat, l'administració també vol aprofitar l'interès que genera el fenomen per acostar la ciència a la ciutadania.
9: Estem en un moment molt, molt important, no? Crec jo, que més enllà del magnífic espectacle astronòmic que és l'eclipsi, i que representa una gran oportunitat científica, també a nivell educatiu i social, és una manera d'apropar la ciència, no, al conjunt de la ciutadania. I bueno, tenim aquesta oportunitat i també que podem aprofitar-ho, no, per compartir-ho amb els infants i els joves, i així a veure si despertem l'expectació i la curiositat, i d'aquí surten noves vocacions científiques que tant necessitem.
8: L'eclipsi serà, doncs, una cita astronòmica, però també un important episodi de mobilitat i d'ocupació de l'espai públic i natural que posarà a prova la gestió del territori.
0: Doncs així també es gestionarà l'eclipsi a Terres de Lleida. Moltíssimes gràcies per aquest extens reportatge a l'Arnau Vilà d'Emuna Ràdio. Nosaltres seguim endavant parlant de l'eclipsi des d'altres punts de vista. Sabíeu que també es pot utilitzar la cita de demà per qüestions de salut? Us parlem del projecte Solaris, un projecte que té a veure amb la salut i que desenvolupa la Vall d'Hebron Institut de Recerca i l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Es tracta de participar i saber com ens afectarà a nivell individual, quina resposta fisiològica donem a la ciutadania amb un fenomen com el de demà. Jo no us explico més perquè qui té tota la informació i el convidat que ens ho pot explicar és...

0: ja, estem ja, hem començat ja a recollir dades de les persones que voluntàriament han accedit a participar en aquest estudi.
1: Com funciona exactament? La gent s'hi pot apuntar a l'aplicació i funciona mitjançant els rellotges intel·ligents, no?
0: Exacte. Qualsevol persona que tingui un rellotge intel·ligent pot entrar a la pàgina web, que està també, per exemple, dintre de la pàgina de Catalunya Mira el Cel. Hi ha uns codis QR i descarregant el codi QR, pues, automàticament es dona consentiment per connectar el telèfon a una aplicació. És absolutament anònim. I el que farem serà que aquests dies, durant l'eclipsi i un parell de dies després, recollirem dades fisiològiques que recullen aquests rellotges, com per exemple la freqüència cardíaca i la freqüència respiratòria. Mm-hmm. I el que volem és saber si durant el moment de l'eclipsi, com que estarem emocionats, perquè serà un esdeveniment que no hem vist mai, doncs si la nostra freqüència cardíaca, la nostra freqüència respiratòria i altres paràmetres fisiològics, com els d'aquests rellotges també recullen, pues, poden tenir algun efecte en el nostre cos.
1: Teniu hipòtesis o previsions de precisament quina és aquesta resposta, si afecta a la majoria de persones que veuen l'eclipsi?
0: Sí, aquesta és una molt bona pregunta. La nostra hipòtesi és que com que estarem emocionats, doncs la nostra freqüència cardíaca i la nostra freqüència respiratòria segurament augmentarà. A més, és un esdeveniment que viurem segurament amb família o amb amics, no? Que és una mica de festa, i la nostra hipòtesi és aquesta, que no estarem igual en el moment de l'eclipsi, que probablement el dia abans o el dia després, que estarem a casa o estarem més descansats i no estarem tan emocionats.
1: Pot variar molt la resposta, segons edat, gènere o qualsevol altre aspecte?
0: Bueno, l'estudi és absolutament anònim, però sí que hem recollit edat i sexe de les persones que vulguin participar, i nosaltres pensem que sí, que segurament segons l'edat, segons el sexe. Després també tenim un camp voluntari que la gent pot contestar si vol, que és des d'on viure l'eclipsi. I això també pensem que pot tenir repercussions, no? Si és un lloc, una zona on l'eclipsi és total o si és parcial. I tot això, el que estem molt contents és que hem tingut una molt bona resposta, ja portem més de 2.000 persones que s'han adherit a aquest estudi, i bueno, segurament el poder de les dades, no? Quan més gent tinguem, més possibilitats tindrem de tenir uns resultats més macos, no? Perquè, clar, l'estadística sempre, si tenim molta gent participant, segurament podrem treure uns resultats molt, molt, molt més interessants. O sigui que jo animaria la gent que encara hi són a temps d'apuntar-se i d'aportar a bon terme aquest estudi, que nosaltres pensem que l'important d'aquest estudi és que la societat participa. Són tots els que podem participar i aportar dades per fer aquest estudi.
1: Quines aplicacions pot tenir aquest estudi? Per què ens pot servir en un futur?
0: Bueno, és un estudi una mica pioner, perquè no s'havia fet mai això. Nosaltres el que considerem més important és que estarem molt contents si la societat veu que pot participar a la ciència, que la ciència no és una cosa estranya i llunyana, sinó que tothom pot participar i pot fer ciència. Això per nosaltres ja és un resultat molt important. I després també, bueno, seria per nosaltres molt important si realment veiem que hi ha una resposta diferent quan estem emocionats veient un eclipsi que quan no estem en aquesta situació, no? Per això nosaltres també seria molt important. I dic que és un estudi pioner perquè, bueno, abans no hi havia aquests dispositius i no era possible agafar tantes dades d'una manera relativament fàcil, i ara en aquests moments la tecnologia ens permet, pues, fer aquests estudis.
1: Per tant, consideres que és una cosa que ens podem anar acostumant a veure, no? Aquest perfil d'estudis on tothom hi pot participar i on gairebé, com qui diu, com deies, no? Si no fa aquest aspecte de més voluntari, gairebé no ha ni d'esforçar-se, no?, per participar.
0: Absolutament. De fet, nosaltres el que volíem és que la gent no hagi de fer res, que la gent estigui gaudint de l'eclipsi i només portant-la al rellotge ja està aportant dades. Això per nosaltres era molt important, no? Perquè no volíem que la gent estigués pendent de fer l'estudi. I això és una cosa, pues, que resulta relativament fàcil, i evidentment la ciència està avançant molt en aquest sentit, en el sentit del camp de les dades, no? I està canviant molt, i bueno, és una cosa que jo penso que és molt positiva.
1: Llavors, el que comentàvem, a l'hora de veure l'eclipsi, fins a quin punt hem d'estar tranquils o tranquil·les segons la resposta fisiològica que tenim? Si ens alterem, si tenim una mica més de pulsacions de l'habitual, això entra dins d'un escenari normal?
0: Sí, absolutament, que és, no, forma part de les nostres emocions, de la nostra vida, no? Això segurament no patim moltes vegades a la nostra vida, d'una manera a vegades positiva i a vegades negativa, no? O sigui que nosaltres el que hem de fer és gaudir d'aquest moment, i després les dades ja ens diran, ja ens parlaran.
1: Uh-huh. I si em permet la darrera pregunta, la doctora Cruz, sí. Com viurà l'eclipsi?
0: Bueno, jo estic a Calafell, de vacances, i estic molt emocionada perquè no he vist mai un eclipsi total i segurament el viuré demà a la tarda des de la platja.

0: espero que també estigui molt emocionada. De moment ja ho estic, eh?
1: A Calafell han muntat, mira, ja que diu que està Calafell, a Calafell, entre altres qüestions, han muntat diverses opcions per veure-ho des del mar, fins i tot, per poder endinsar-se una miqueta al mar. Això està xulo.
0: Sí, ho he vist,
1: Molt bé. No sé, com a de raríssima pregunta i molt ràpida, si s'ha fet mai un estudi d'aquest tipus amb algun fenomen així semblant?
0: No, amb persones no. Sí que s'han fet estudis amb animals, però els animals tenen una cosa diferent de nosaltres. És que, clar, els animals no saben que hi ha un eclipsi, no? Per la qual això és una sorpresa per ells. I hi ha alguns animals que es posen nerviosos, altres que se'n van a dormir, però amb humans no s'havia fet mai.
1: Doncs moltíssimes gràcies a la Maria Jesús Cruz, cap del grup d'investigació d'anomologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies, doctora Cruz.
0: Moltes gràcies a vostès. Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia. I també al company Ivan Conde del Prat Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, company.
2: Igualment, molt bon dia.
1: Una abraçada. Vinga, va, en escassos segons ja arribarem gaire minuts, eh? Arribarem gairebé a les 10 del matí. Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances. Més eclipsi a la tornada.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
6: Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
7: Marta!
8: Ei, hola, com estàs?
7: Superbé, cada dia em sento millor.
8: I el secret?
7: Doncs ho tens ben a prop.
8: Sí?
7: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
8: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
7: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
9: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
10: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
11: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
10: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
11: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
10: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. En mobilitat i afectacions a l'AP7 en sentit Tarragona, a l'altura de Santa Margarida i els Monjos i també a Vilafranca del Penedès per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha afectacions a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i a l'AP23 a Molins de Rei per vehicles al voral. A banda, les obres a l'AP20 a Barcelona també continuen provocant retencions amb un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost, també per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí també s'hi han format algunes cues d'usuaris. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 s'ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia amb epicentre San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol no té constància per ara de que hi hagi víctimes espanyoles. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. La Generalitat el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, amb conferències científiques i el llançament de 3 globus sonda per estudiar els efectes de la disminució sobtada de la radiació solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència i també del risc d'incendi. El CAT-112 també reforçarà més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15%, i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius de Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts d'habilitat. Salut recorda que caldrà utilitzar ulleres homologades excepte durant la fase de totalitat. Precisament, les autoritats de consum han ordenat de retirar 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars greus. Pel que fa a la mobilitat, Renfe també ha programat un tren especial de reforç de la línia R16 de Tortosa a Barcelona i Trànsit recoma a evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta a no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla ha deixat 32 beines i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en 2 punts del municipi, un a la plaça de l'Amistat i l'altre al carrer del riu Túria, i no hi ha hagut ferits ni detencions, tot i que els agents van identificar una persona que portava una navalla. El cas se suma a 3 tirotejos més registrats els darrers dies a Barcelona i també en municipis de l'entorn. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Històries del dia a dia, històries de colles, de famílies, fins i tot de festa major, que és la situació en què es troben moltes poblacions de Catalunya i que estan a punt de començar. Si no s'hi troben, ja estan a les portes. D'això va avui la pregunta del dia de les colles de festa major. Seríem capaços de trobar la millor colla de festa major popular de Catalunya? Home, així en un pim-pam, en un programa d'un dia i una crida a la participació d'una hora, no. Però potser de cara a l'Obert per vacances de l'any vinent ens ho plantegem i ho fem una miqueta més extens. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia de nou, què tal?
0: Bon dia. Doncs bé, sabent a veure si ja tenim una primera prospecció, no?, d'aquell orgull de colla que tenen moltes persones a Catalunya.
1: Sí, seria complicat, com bé comentes, amb un sol dia a determinar la millor colla de Catalunya, eh? Però bueno, anem a veure què n'opina la gent. De moment tenim a la Pilar, que a través d'Instagram ens ha dit Charango, que no sé si és alguna colla en concreta del seu poble. A mi no em sona,
0: bé,
1: però
0: igual
1: estaria bé.
0: Igual ha confós la colla amb el grup, però bé.
1: Potser sí.
0: O no.
1: O sigui, ho ha posat amics. Des d'aquí li demanem, si ens està escoltant, que si ens ho pot especificar una mica més i així ho podem explicar.
0: Molt bé.
1: També tenim, via Instagram, el David, que ens ha dit la Patufa de Llinars.
0: Ui,
1: que
0: es tracta... la Patufa de Llinars, què deu ser això? A vegades pel nom de la colla pots destriar a quin tipus de colla és, però a vegades no.
1: No, de fet, és bastant complicat, jo no ho hagués dit, però bueno, potser sí que té sentit, eh? Que és la colla gegantera del municipi.
0: Clar, es deu en Patufa, no?
1: Sí, la Patufa, els gegants. Sí, és graciós, no? Però
0: sí.
1: Però sí, ens ha dit això. I a més, el David també ens ha fet arribar via WhatsApp una nota de veu explicant-nos per què creu ell que les colles són importants en el municipi, no? Pel teixit cultural del municipi. Escoltem-lo.
2: Doncs les colles de cultura popular de tots els pobles, al final, són la millor forma de fer teixit associatiu i la millor forma de que el poble tingui una identitat cultural, perquè a cada poble la cultura popular és diferent. I, per tant, són la identitat tradicional i molt històrica de tots els pobles.
1: Clar, és
0: doncs,
1: així.
0: Doncs mira, que sapigueu que la Patufa de Llinars és una dragoneta d'aigua, supercookie, una drac femenina, supermona, perquè es veu que la van remodelar una miqueta perquè no fes por, perquè fos encara més bonica. És una monada, jo crec que ha de fer les delícies de les criatures, eh?
1: Sí,
0: la Patufa de Llinars, m'encanta. Mira, me l'apunto al bestiari. Ah, que és mona?
1: És molt mona, sí. Se la veu molt, molt
0: bona
1: coquet,
0: persona,
1: no,
0: bona dragona.
1: Ara.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Me l'apunto, m'agrada, com a fons de pantalla. Què
1: això.
0: Més?
1: També tenim a l'Àgata de Granollers, que ens diu el següent.
3: Per mi, la millor colla de cultura popular de la comarca, sense cap mena de dubte, són els Xics de Granollers, perquè
1: Oriental,
3: hi he trobat
1: clar.
3: Un espai on no només he après què són els castells, sinó també he pogut veure en primera persona el poder que té la unió de totes les forces, no?, amb un mateix objectiu, i que cada persona pot sumar i pot aportar la seva, i tot això es veu durant molts dies de l'any, però
1: i
3: sobretot
1: tant.
3: També a la Festa Major de Granollers, on és un dels dies més especials per la colla.
0: Home,
1: és
0: que clar, colles n'hi ha de molts tipus, però clar, les colles castelleres en són unes quantes.
1: I tant, i
0: sí,
1: tant.
0: Sí, sí.
1: I és això, al final és un grup que amb qui tu passes bé, amb qui comparteixes molts moments, moltes experiències.
0: I pateixes, que
1: nervis.
0: Això també això uneix, el fet de patir,
1: sí.
0: No?
1: Pateixes sí. I això uneix bastant.
0: Doncs sí, els Xics de Granollers, clar que sí, serveixi com d'exemple per totes les colles castelleres que tenim a Catalunya, que són un bon feix.
1: I tant. Tenim un últim àudio abans, a veure si ens envien més per al final del programa, que és del Sergi, que també es trasllada a Granollers i es tracta dels Diables, en aquest cas.
0: Toma ja.
4: La millor colla de cultura popular és clarament Diables de Granollers, sense cap tipus de dubte.
0: Clarament.
4: Porto més de 10 anys a la colla i puc dir de primera mà que aquesta barreja de foc, cultura, gent, estar en contacte amb aquest món és una cosa extraordinària que no canviaria per res del món i bueno, és una experiència preciosa que recomano a tots els oients provar alguna vegada a la vida.
0: Clar, després doncs... si vas a mirar com passa les colles de Diables o les de Castells, són colles que tenen un puntet friqui, o sigui que apuntar-se segons quina colla és més fàcil. Si tu t'apuntes a una colla de Diables o de Castells, ja és com que vas a lo que t'ha d'agradar.
1: Sí, sí, totalment. És això, t'ha d'agradar molt, és molt vocacional al final. Després, tu t'hi posaries en el foc,
0: jo
1: Núria?
0: No, no, però mira, ara que... No. Ui, jo quan fem les retransmissions de la Festa Major aquí, que hi ha un munt d'elements del seguici que porten foc, i estic jo allà amb el micro, bueno, m'amago darrere la gent, no sé on posar-me, me fa molt de respecte. El que passa que ara que et deia això, també et dic una altra cosa, després parles amb gent i també hi ha les persones, moltes que et diuen, jo no m'ho hagués pensat mai, me vaig apuntar perquè tinc un amic o perquè ma filla, no sé què, i al final estan encantades i s'han quedat. Vull dir que mira, tot és provar-ho a la vida.
1: Totalment d'acord, sí.
0: Tu què, tu estàs amb alguna colla, Aina, que es pugui explicar?
1: Jo vaig entrar en una colla i
0: de cop
1: va venir, no va venir la pandèmia i es va parar tot.
0: Ostres.
1: I va ser com una senyal de no, la vida no et dona per tant, així que no, millor que no. Però m'agradaria molt, la veritat.
0: Però de què? No ho saps, o sí?
1: No tinc ni idea. Suposo que ja ho veuria, depèn del moment de la vida en què estigués, una o l'altra. Però sí que m'agradaria, sí.
0: Vinga, molt bé. Tenim alguna impressió més, alguna recomanació de colla més, o ho deixem per després?
1: Ho deixem per després. Vinga. De moment no hem rebut res, així que seguim amb els missatges oberts perquè ens ho enviïn.
0: Parlem de colles de Festa Major, així en general. És el que us demanàvem avui, el tema del dia. Aina Barbany, Cardedeu, moltes gràcies.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Però nosaltres ens ho hem fet venir bé per trobar un reportatge que creiem que era molt interessant fer-lo. Ja tardàvem en fer-lo. Per tots aquells que us agrada estar al cas de les noves paraules que surten, especialment les que diuen els adolescents, n'hi ha una que està en boca de tothom. FOMO. Què és això? Ras i curt, són sigles en anglès, que ve a dir que tenim com a fòbia, com a por a perdre'ns allò que... a un esdeveniment en què hi participa tothom. Situacions molt típiques del dia a dia, especialment pels adolescents, quan fas coses, quan en colla, quan la colla fa alguna activitat, no? I t'ho diuen, i tu no tens temps, i no et ve massa de gust, ni tan sols et ve massa bé a fer aquesta activitat, però dius, és que hi he d'anar, ho he de fer, perquè és que si no em perdré una experiència col·lectiva. Jo crec que una mica és el que ens està passant amb el tema de l'eclipsi, no? Que es crea com una necessitat social de no perdre-t'ho, perquè si no, clar, has deixat passar aquell moment. Doncs en això consisteix el FOMO, també hi ha l'alternativa, que és el contrari, de fet, el JOMO, que és l'alegria de deixar passar les coses i tu viure a la teva bola. Jo us explico el que sé, però qui té la informació de veritat és el nostre company Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens ha preparat aquest reportant xulo.
5: Veure o no veure l'eclipsi solar. El fenomen natural que ens regala l'univers aquest 12 d'agost és un esdeveniment que molts veurem un cop a la vida. No tothom té l'oportunitat de viatjar ni veure un fet natural d'aquestes característiques que passaran d'altres llocs, però aquesta és l'única oportunitat que podrem veure a la casa nostra. I si me'l perdo? I si no veure'l em genera angoixa perquè uns el veuen i jo no? Aquest principi se'l coneix popularment amb el concepte anglès FOMO, Fear of Missing Out, o el que és el mateix, por a perdre'ns alguna cosa important. Aquest fet pot produir-se, per exemple, en perdre'ns l'eclipsi solar d'aquest 12 d'agost. I podré ser-hi, vull veure'l parcialment o necessito desplaçar-me expressament per veure l'eclipsi total. Alguns estudiosos i experts relacionen el FOMO amb un tipus d'ansietat social en què persones senten la necessitat constant de saber què fan els altres i comparar-se constantment amb altres persones que viuen experiències més importants que la d'un mateix. Aquesta sensació ens ha acompanyat al llarg de la història a través de converses de boca a orella, però que, sens dubte, les xarxes socials han amplificat aquest fenomen. La hiperritualització constant de veure i viure en directe la vida dels altres ens ha fet agreujar aquest sentiment. Viatges idíl·lics, felicitat en simples fotografies, reunions socials, casaments de pel·lícula, famílies o relacions idíl·liques, tot estímul ens fa qüestionar si estem vivint la mida que ens mereixem. Però quines són les causes i senyals més comunes del FOMO? Ens ho explica el psicòleg Pep Roig.
6: Està directament relacionat amb les xarxes socials. Les causes són la incapacitat de poder absorbir tota la informació que nosaltres rebem a les xarxes socials.
5: En resum, les causes i senyals més comuns del FOMO són la revisió compulsiva dels estímuls a través dels dispositius mòbils, acceptar tota mena de sortides o propostes per por a no estar sol i no tenir ganes de fer-ho, o tenir una sensació d'insatisfacció constant amb un mateix pensant que les altres persones gaudeixen d'una vida millor. Però això com afecta a la nostra salut mental? De quina manera podem arribar a interpretar la comparació constant amb una vida d'aparador? Pep Roig, psicòleg, ens ho explica.
6: El que hem de fer per pal·liar aquesta necessitat o gestionar-la de la millor manera possible, bé, avui en dia És un problema, és un problema, i hem d'entendre que no és una tasca fàcil, especialment en el món de dels adolescents, però també els adults tenim aquesta necessitat, no? Per tant, primer de tot és prendre consciència de que les persones tenim un problema. Qualsevol problema, des del punt de vista de la psicologia, el primer pas és sempre prendre consciència que existeix un problema. Llavors, un cop les persones sabem que tenim aquesta necessitat constant de validar informació, tindre el mòbil al costat, s'ha de generar un procés de deshabituació.
5: Però hi ha una altra manera d'entendre aquesta por que deixa fora, una que precisament reivindica el contrari, el plaer de perdre'ns coses. Aquest concepte es coneix com a JOMO, també de l'anglès Joy of Missing Out. Reivindica precisament això, la capacitat de no haver de ser a tot arreu, de no haver de viure-ho tot i de no comparar-nos constantment la nostra experiència amb la dels altres. Quines són les causes del JOMO?
6: Aquest cas és quasi bé com una cultura que està associada, no, a l'slow food, al quilòmetre zero, doncs a una vida molt més tranquil·la. Recordo fa uns dies que estava mirant una notícia d'un poble que un acte de la festa major era un dia sense mòbils, no? Hi havia tot un conjunt d'activitats, hi havia xerrades, hi havia jocs, hi havia activitats intergeneracionals i havies deixat el mòbil a l'entrada. Per tant, aquest JOMO seria, doncs, aquesta antítesi, perquè molta gent es troba que no comença a estar incòmoda dins el món de les xarxes socials. Per tant, en aquest cas seria, si ho posem en el món de l'eclipsi, seria anar a disfrutar de l'eclipsi sense la necessitat d'estar fent fotos, d'estar a fer-ho en família, fer-ho en comunitat, fer una activitat, un sopar, tot sigui, doncs, del gaudí.
5: Potser per això l'eclipsi és un bon exemple de com prendre'ns un fenomen que segurament ens marca una sensació, que ens acompanya dia a dia i que s'amplifica a través de les xarxes socials. Hi haurà gent que el veurà perfectament, d'altres que només el veuran en una part, i alguns senzillament se'l perdran per circumstàncies alienes, causes personals, laborals o d'una altra índole. La conclusió és que podem extreure de tot plegat és que potser no passa res. Potser està bé la manera que escollis la forma de veure l'eclipsi o de veure i viure les coses, perquè no podem ser a tot arreu, no podem viure-ho tot. Potser el veritable repte no és deixar de perdre'ns coses, és deixar de patir perquè ens les perdem.
0: Doncs una boníssima conclusió. Clar que sí, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. Clar que sí. Doncs ens quedem amb això. Ara ja sabem una miqueta més què és el FOMO i què és el JOMO, com ho podem explicar psicològicament, i sobretot ens quedem amb aquest darrer apunt de l'Eric, que l'important és no patir, en general. Vinga, seguim endavant i ara establim una connexió en directe que ens du cap a Premià.

0: Disculpeu que parlo molt a poc perquè estic assimilant, eh? A cada connexió que fem estic assimilant una miqueta el contingut, perquè és que tenim tantíssima informació i tants punts de connexió i tant d'eclipsi a la nostra vida des d'ahir, i més que tindrem, que això doncs va una miqueta a ralentir, el meu cap va ralentir, eh? La resta de companys no, que estan prou desperts. Mireu, el que volem fer en aquesta connexió de l'on és i què fa, que normalment ens porta cap a Premià, en Premià Mèdia, amb el Manel Ferrer, doncs avui canviem de veu portant, avui saludarem la Gemma Palet, també des de Premià, perquè volem que ens expliqui com es viurà l'eclipsi a Premià, però també al Maresme. Va, que la saludem ja de bon matí. Gemma Palet, visibilitat, no visibilitat, com ho teniu aquí al Maresme? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. Doncs sí, ara en parlarem amb l'expert que ens acompanya, l'astrònom Ramon Navas, però jo us puc avançar que des del Maresme la cobertura prevista superarà el 99,5% del disc solar, una xifra molt elevada. De fet, serà superior a la d'altres punts de Catalunya, com ara l'Alt Empordà o la frontera amb França, on la cobertura rondarà el 95%. Ramon Navas, benvingut.
2: Hola, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Primer de tot, explica'ns per què tothom està amb l'eclipsi i en parla tant.
2: Home, un eclipsi total de sol que passi per Espanya feia centenars d'anys que no passava, i de totes les experiències astronòmiques és de llarg la més espectacular. Jo vaig viure l'eclipsi del 99 a Alemanya, i tot i que va ser al migdia, i tot i en teoria saber pues lo que havia de passar, quan vaig veure que el sol s'apagava de cop en el segon precís i es feia de nit, sembla que no pugui ser, no, costa de creure. És una experiència espectacular.
1: Perquè la gent ho entengui, de forma senzilla, què passarà aquell dia al cel?
2: Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això que estem a fora, pels pèls, però estem a fora, que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap de que estarà baix, estarà solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipse parcial, fins aquí no hi ha diferència, però quan queda l'últim trosset, menys de l'1%, inclús amb el 99% del sol tapat, sí, hi ha menys llum, però la nostra vista s'hi acostuma i sembla una tarda, no es veu, no es veu negra nit. I a la que es tapa aquell últim 1%, que això triga segons a fer-ho, llavors és com qui apaga les llums d'una habitació. És molt espectacular.
1: I aquesta foscor completa, total, quan dura? Uns segons?
2: No, dura, bueno, depenent del marge, com més cap a Astúries dura més, és un eclipse que en aquest cas no dura massa, dura sobre el minut. Comptem. Poder minut i mig cap a Astúries i cap a on acaba Tarragona, inclús a Mallorca, dura uns pocs segons, 20 o 30 segons. Per tant, el primer que jo diria, ulleres d'eclipse, imprescindible. Mirar l'eclipse de qualsevol manera és acabar amb una ferida a la retina, perquè a més a la retina no hi ha cèl·lules nervioses, i estem mirant el sol i no ens adonem que ens estem cremant la vista. No, és que quan em faci mal deixaré de mirar. No, és tard. Vull dir, ulleres de sol imprescindibles. Se troben per tot arreu. No vull fer propaganda, però hasta els supermercats n'estan tenint. Han de ser homologades i que posi que tinguin l'ISO. Gairebé el 99% del que es ven és correcte. Però ulleres de sol és imprescindible durant tota l'eclipse, excepte quan en els llocs on hagi totalitat que s'apaga, i els donar-ho compte que es fa de nit, llavors te les pots treure, i aquells 20, 30, un minut escàs que durarà, el mirar sense ulleres. Solament a la totalitat, el resta ens les tornem a posar.
1: Són moltes les persones que no es volen perdre aquest esdeveniment històric, que el volen veure. Aquí, per exemple, a Premià de Mar, abans parlaves d'un concepte, la totalitat. Sí. Parla'ns del percentatge de visibilitat.
2: Sí, a veure, l'eclipse comença una hora i pico abans de que sigui la totalitat, i si anem mirant el sol amb les ulleres veurem que cada vegada està més tapadet. Cap a les 8:38, em sembla que són, es tapa per complet. El problema és que estarà molt baix, estarà 4 graus, em sembla que és aquí Premià, sobre l'horitzó.
1: Vale.
2: Amb la qual hem de vigilar que les muntanyes de l'oest no ens tapin, perquè aquest, clar, quan el sol està baix tampoc és la claror que tenim ara, però, home, amb el sol sobre l'horitzó és ple dia. Sí que veurem que la llum baixa, però, clar, al no tapar-se per complet, no tindrem la caiguda brusca de llum que tindran a Tarragona, per exemple.
1: Clar. Per tant, alguna ubicació estratègica per aquí a la zona...
2: Ubicacions estratègiques és moure't d'una franja que va, així, grans maneres, des d'Astúries, Burgos és bon lloc, Saragossa és bon lloc, Lleida, una part de Lleida, no tota, Tarragona... És a dir, ens hem de desplaçar cap al sud.
1: Val. I si no tenim l'oportunitat de desplaçar-nos i ens hem de
2: disfrutem
1: quedar...
2: Disfrutem de lo que hi hagi aquí. És difícil explicar què es veurà amb un eclipse del 99%, clar, però no serà molt diferent a un eclipse del 50 o el 60%.
1: Hi ha molta diferència del 99% al 100%?
2: Total. La diferència és abismal. Sembla mentida que aquest 1% signifiqui tant, però hi ha moltíssima diferència. Fa uns anys vam tenir un eclipse anular, que també es va tapar el 98, per això que va ser a València. I la gent que no estava mirant al cel veia que sí, era una tarda una mica amb la llum estranya, però és que no es va fer de nit i el sol es va tapar per complet, menys la corona, va quedar una corona tot al redador, un anell de foc. Va ser maquíssim, també va ser una època que els governs d'aleshores van dir que els nens no sortissin a l'escola, perquè som un país que a vegades, segons qui governa, i no vull fer política, es fan bestieses com, no, un eclipse és perillós, per tant, els nens, era època escolar, els nens que no surtin a mirar-lo. No, no, el que has de preparar a les escoles és perquè els nens puguin disfrutar d'algo inèdit.
1: Sí.
2: Aquest eclipse ens ha de servir a practicar, perquè el eclipse bo és el de l'any que ve. Passa a Andalusia, molt a baix d'Andalusia, a poca zona d'Andalusia, i aquell eclipse sí que és al migdia, amb el sol ben alt, i aquest és el dels tres eclipses que venen ara consecutius, aquest és el bo, el de l'any que ve. Però bueno, disfrutem primer d'aquest, no?
1: Totalment.
2: Si algú es vol desplaçar, sobretot que tingui en compte que, per exemple, va passar a Alemanya i aquí passarà igual, hi ha tanta gent desplaçant-se a últim moment que es col·lapsen totes les carreteres. Per tant, si voleu veure l'eclipse, no es mou el mateix dia de l'eclipse. El dia abans, a poder ser.
1: No, uns dies abans.
2: Sí. Alemanya va ser caòtic. Jo estava pràcticament a la franja de la totalitat. Vaig veure que molt justet i vaig dir, va, vaig a fer 30 quilòmetres. Aquests 30 quilòmetres o 40 que vaig fer extras em va costar un parell d'hores. Perquè estava tot col·lapsat.
1: Fins ara hem parlat d'aquest eclipsi més aviat pel que fa més a la part tècnica, no? Pel que és més a tema energies, hi ha gent que assegura que aquest eclipsi farà ressonar alguna cosa a nivell col·lectiu o a nivell individual.
2: Jo, com he comentat abans, sóc molt escèptic des del punt... Jo sóc, sobretot, m'agrada molt la ciència, tot el que està fora de la ciència. Em sembla bé que la gent cregui el que vulgui, però el que sí és cert és que a la zona de totalitat els ocells i molts animals diuen, no, s'ha fet de nit abans d'hora, se'n van a dormir. També hi ha uns canvis de pressió atmosfèrica, és a dir, que el sol deixi d'il·luminar amb tota la seva llum i tota la seva escalfor, ni que sigui durant un minutet o uns segons, una zona concreta, pues fa uns canvis de pressions que se fa que s'aixequi el vent. Hi ha una sèrie de coses reals. Després que la gent s'activi, canvi la seva ressonància i una quantitat de coses que es diuen, jo no hi crec, però aquí ja...
1: Clar. Ramon, ara ens trobem al mirador del port de Premià de Mar. Creus que aquesta seria una bona ubicació per contemplar aquest eclipsi?
2: Sí, em preocupa les muntanyetes. Sí que estan baixes, però 4 graus és molt poca altura. Llavors, hi ha una pàgina que es diu el trio d'eclipses ibèricos o alguna cosa així, que entres allà i surt dibuixant les ombres de tot arreu. Dieu que ho heu mirat i que aquí sortia, pues, perfecte, justet ha de ser, perquè estarà 4 graus.
1: Hi ha alguna altra zona aquí a Premià que puguis considerar bona?
2: Hem de tenir a l'oest absolutament pues això, despejat, destapat. I, clar, a Premià poder a dalt de les muntanyes. Algun mirador que tinguis a l'oest. Ara que recordo, allà al mirador que hi ha, diguéssim, apropant-se a la cadira del bisbe, no la cadira del bisbe en si, però apropant-se a la cadira del bisbe, jo he anat a fotografiar alguna vegada cometes que estaven a l'oest, molt baixos, gairebé sobre Barcelona. Sí que hi ha unes muntanyetes, però jo crec que allà hi ha més... Si s'elegeix bé el lloc, hi ha més... Estarem a més... Tindrem el sol més alt.
1: Per anar acabant ja l'última pregunta, quan tindrem una altra oportunitat per veure un eclipsi d'aquesta magnitud?
2: A l'any que ve, també cau a l'estiu, ara no sabria dir la data, però vamos, a la web està, eh? Sembla que és cap al juliol, no vull dir mentida. Però és solament a Andalusia. Andalusia i també a Marroc. I després el següent any n'hi ha un, però que des d'Espanya serà anular.
1: anular.
2: No serà total.
1: Anular va ser el que van viure
2: anular
1: fa molts anys?
2: Anular va ser el que van viure a València, que va ser, des d'aquest punt de vista, molt maco, però un eclipsi anular està molt lluny de tenir l'espectacularitat del total. La idea aquesta de que és... Us heu d'imaginar com si ara aquí algú tingués un interruptor, li donés a l'interruptor i es fes de nit.
1: Clar.
2: No es fa negra nit, però es fa suficient negra nit perquè els cotxes automàticament posen les llums. Uh-huh. Estàvem en una plaça a Baden-Baden, a Alemanya, i els focus es van encendre.
1: Clar.
2: És allò que no estàs mirant al cel i te n'adones. Uh-huh. En canvi, un eclipsi del 99%, tu vas caminant, serà el 99% i no veuràs cap diferència. Amb un del 100%, no és que veuràs la diferència, és que et quedaràs pasmat.
1: Clar.
2: És... De tots els espectacles, jo he vist aurores boreals, he vist de tot. Cometes que ocupaven mig cel, com un eclipsi de sol, no hi ha res d'espectacular.
1: Doncs després d'aquesta conversa no ens queda cap dubte de que no podem perdre'ns aquest esdeveniment astronòmic.
2: Sí.
1: Així que, Ramon, moltes gràcies pel teu temps.
2: De res.
1: Doncs ja ho veieu, Núria, al Maresme, i concretament aquí a Premià de Mar, ja està tot a punt per viure aquest fenomen astronòmic tan excepcional. Així que, si encara no sabeu des d'on observar-lo, les platges del Maresme o qualsevol punt elevat de la comarca poden ser una molt bona opció, sempre, això sí, amb les proteccions adequades.
0: Moltíssimes gràcies, Gemma Palet, per fer-nos entendre que també aquí al Maresme, potser no tan fàcilment com per aquí més cap al sud, però que també tenim eclipsi i visible. El Ramon, sens dubte, no se'l perdrà, ja veiem que és un friqui dels eclipsis. I mira, a mi em fa un por entre nosaltres, em fa por una altra cosa, no sé si ho voleu comentar, que és que tenim tanta expectació, no?, de cada ser tan especial. Ara escoltarà el Ramon, que deies que no he viscut mai res així, que al final, per esperar-ne tant, a veure si al final ens quedarem decebuts. Allò de me l'imaginava més gran, que deien en aquella sèrie, no? Esperem que no. Va, que qui l'està fent molt, molt grossa, deixem a Premià ara sí, deixem el Maresme, són els companys del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Cap allà marxem.
3: Obert per vacances.
0: En cada Obert per Vacances es fem un fart de viatjar d'una punta a l'altra de Catalunya, gràcies a les emissores que col·laboren, que participen i que ens fan entendre les realitats que hi ha en aquest petit país que tenim. Doncs bé, ara, com dèiem, marxem del Maresme i anem cap a Prades, i físicament hi anem, perquè qui ha viatjat des de Tarragona cap a Prades no està molt lluny, però bé, és muntanya amunt. És un home de Tarragona Ràdio a qui li encanta la muntanya. Pep Sunyer, bon dia.
4: Bon dia, Núria, què tal? Bon dia a tothom.
0: Al Pep li va faltar temps, quan vam dir fan un festival d'astronomia a Prades per l'eclipsi, i el Pep va dir re de fer-ho per telèfon, jo me n'hi vaig. Ja em vien aquí de festival astronòmic, perquè és que ja fa dies que va i dura tot el dia, és un festival realment.
4: És un gran festival i hi ha un gran ambient, eh? Mira, només et diré que si no arribo a pujar no hagués vist el Tultel Poltrona, que ara mateix està fent una de les conferències.
0: I el Tultel Poltrona, mateix, eh? Parlant d'eclipsis.
4: Sí, parlant, bueno, no sé, suposo que sí, però mira, ara ho desvetllarem. Hi ha molt d'ambient, hi ha molta gent entrant i sortint aquí a la plaça dels Arbres, on hi ha la seu del Parc Astronòmic de Muntanyes de Prades, i també molta expectació mediàtica, perquè hem vist alguns mitjans internacionals per aquí entrevistant a l'Aleix Roig, el responsable del Parc Astronòmic, i molt d'ambient, eh? Per això ja va arrencar ahir i encara continua fins quan no fes l'eclipsi.
0: I molts mitjans, ens comentaven els organitzadors, internacionals també, eh?
4: Sí, mira, no fa gaire que acaben de fer una entrevista amb ell i amb l'Aleix, que el saludem ja. Aleix Roig, què tal? Bon dia.
5: Hola, molt bon dia i benvinguts a Prades.
4: Un plaer acompanyar-vos. A més, fa fresquet aquí dalt, eh? Que sí. Això creix, eh?
5: Jo encara vaig amb maniga llarga.
0: Uau,
4: escolta,
0: increïble.
4: T'han entrevistat d'un mitjà internacional, no fa gaire, no?
5: Sí, mitjans del centre d'Europa. De fet, aquest era una televisió d'Alemanya, que ja fa més d'un mes que es van acreditar, i, de fet, ara d'aquí unes hores ve també una premsa de Xina, que és un mitjà que ho faran en anglès, i bé, tenim gent d'arreu del món. Realment s'està ja veient que aquest esdeveniment és d'impacte mundial i demà ho veurem encara més.
4: Qui hi ha allà dins ara mateix?
5: Allà tenim el Jaume Mateu, del Circlic, que aquest dia tenen instal·lada la carpa a Prades, i és un dels ponents del més de 100 activitats que tenim previstes i que estem portant a terme aquests dies. Ahir vam tancar la nit amb el concert de la Mariona Escoda, per exemple, i aquest vespre tenim la Judith Nederman.
4: He vist també alguna companya astrofotògrafa per aquí, no? Molt reconegut. També teniu gent experta en la matèria, no?, que estan com vosaltres per aquí, no?
5: Sí, de fet, ahir vam rebre ja Bray Falls, que és un dels referents mundials de l'astrofotografia. Ens va oferir unes xerrades, tallers, també la Noemí León, i, de fet, vam acabar el dia amb les conferències del Miquel Sureda, astrofísic, divulgador, fent diversos espectacles del gran eclipsi, i al final també estem rebent observatoris d'arreu de Catalunya. Vam tenir els companys de l'Observatori de Pujalt, en breu venen els companys del Balbanyà, també del Centre Astronòmic del Solsonès. Tenim gent d'arreu de Catalunya que se'n sumaran aquests dies per fer divulgació, i sobretot els observatoris de fora de la totalitat, doncs hem tingut aquesta germanor també de compartir sessions doncs en aquestes jornades prèvies. Després, el dia 12, demà, tothom a lloc, tothom preparat per viure l'eclipsi.
4: Digue'ns algun consell, tu que has mirat molt al cel. Per cert, Núria, parlem amb persona que va descobrir una nebulosa.
0: Va descobrir una nebulosa?
4: Sí, sí.
0: I quin nom li va posar?
5: Mira, li vaig posar el nom del meu avi, Roig Ju Prades Escai, Jaume Roig, que em va aficionar a l'astronomia als anys 80. I bé, va ser un moment molt únic i molt especial per mi, perquè l'avi ens va deixar fa molts anys, però el seu nom perdura, doncs, entre les estrelles.
4: Què ens recomanes per demà? Tu, que no sé si t'has vist algun d'eclipsi, suposo que sí. De total n'has vist algun?
5: De total no n'he vist cap, de parcials n'hem vist diversos. I la recomanació, sobretot, és fer el desplaçament amb antelació, a poder ser avui. Demà desaconsellem completament desplaçar-se, per tant, desplaçament amb anticipació. Per això el festival l'hem muntat en 4 dies, perquè la gent ja ens hagi arribat. Però aquelles persones que vulguin veure la totalitat hauran de dirigir-se al sud de Catalunya, fer-ho amb seguretat, planificar, portar-nos aigua, mesures de protecció pel sol, i ja quan arribi el moment de la totalitat, en un espai controlat, amb accés, doncs, que tingui certa vigilància de l'afluència, no anem per lliure, l'entorn natural ara mateix està en una situació difícil pel tema del risc d'incendis, per tant, recomanem tenir molt de cura i molt de respecte en aquest sentit. Doncs en el moment que ens apropem cap a la totalitat, que serà exactament a 9:15, hem de tenir les ulleres a mà. No podem observar en cap cas sense unes ulleres d'eclipsi homologades. Hem vist aquests dies que hi ha hagut aquestes notícies, que hi ha hagut algunes ulleres que han estat, doncs, retirades del mercat. Per tant, ulleres d'eclipsi homologades, no mirar ni amb les ulleres durant molta estona, si portéssim ulleres graduades, sempre per sobre les ulleres d'eclipsi, i en el moment exacte de la totalitat, si estem aquí a la província de Tarragona, ens podrem treure les ulleres durant aquell, al voltant d'un minut, depèn de la ubicació, per viure, si tot va bé, una de les millors tardes de les nostres vides.
4: Mira, Núria, i els ocells deixaran de piular, els ocells callen, els animals ho noten, no? Baixa la temperatura. Aquí no treu més perquè està en un entorn natural. Per tant, això que passa amb un eclipsi total es nota més aquí, entenc jo, enmig de la natura.
5: Aquí, sens dubte, és espectacular, perquè estàs envoltat de natura, els sons són uns altres, al final tenim un cel fosc certificat i protegit per llei a nivell... Tenim una llei catalana, doncs, que és pionera en aquest sentit. I això vol dir que en plena pluja d'estels podria ser que un estel fugaç, una llàgrima de Sant Llorenç, es veiés durant l'eclipsi. Aquesta és la imatge que busca tothom a nivell mundial. Clar. I que, si coincideix, podria coincidir, no ho sabem, seria històrica.
4: Se m'ha posat la pell de gallina.
0: Ostres! Mira.
4: Literalment, Núria.
5: Dono fe, l'acabo de tocar, té la pell de gallina.
4: Imagina aquest moment, Serà brutal.
0: Heu emocionat un home com Pep Sunyer, això és molt, Escolta, aquí passen, aquí no. Les muntanyes de Prades són mítiques pel que fa a l'observació del cel, no? De fet, teniu el parc astronòmic aquí, vull dir que sí que hi ha llocs habilitats que això de mirar el cel no ho tenen tan regularment, però és que justament vosaltres ho teniu tot preparat.
5: Sí, al final crec que hem fet una molt bona feina amb l'Ajuntament de Prades, que com a municipi referent de l'astroturisme al sud d'Europa ha anat planificant en coordinació amb les autoritats, amb la Generalitat de Catalunya, doncs poder fer, doncs, aquesta arribada gradual, habilitar aparcaments a banda, inclús del que és el propi aparcament del festival, hi ha aparcaments municipals, i el que diem, si algú volgués venir a Prades i no ho té planificat, no té reservat l'aparcament, desaconsellem pujar. Això no només a Prades, diria, tots els municipis de les muntanyes de Prades, del Montsant. Si no tenim la visita planificada, organitzada, i sabem on aparcarem, des d'on veurem l'eclipsi i ja estem registrats, desaconsellem anar en aquests municipis petits, perquè la nostra capacitat de càrrega és limitada, i sempre dic, l'eclipsi passarà, però el territori quedarà, i l'hem de tenir en bon estat i ben cuidat.
4: Aleix, ja fa dies que teniu entrades exaurides del festival. No sé si hi ha alguna part del festival que sigui obert al públic perquè estigui per aquí.
5: Sí, de fet, les entrades les vam exaurir ja farà 15 dies, perquè sempre hem dit, nosaltres som el festival anti-FOMO. O sigui, tota aquesta gent que entenc, i molt respectable, que a l'últim moment diuen, ostres, vull viure l'eclipsi. Doncs justament no és ben bé el perfil que nosaltres tenim aquí al festival, que és al revés, és gent que s'ha planificat durant mesos i setmanes amb anticipació. I per tant, doncs bé, estem contents de que hem pogut fer aquesta arribada gradual també dels visitants, i esperem viure una gran experiència amb ells.
4: Ja ho han explicat molt, que és molt especial, perquè això feia més d'un segle que no passava, no? I triarà encara, no en mourem cap altre, almenys aquí nosaltres de total, no? És això, no? És a dir, és un moment, i aquí hi ha gent que ho viurà de forma molt intensa, no?
5: Sí, a banda de que és un esdeveniment únic en gairebé 3 segles, que els avis no l'han viscut i que els nets no el viuran, la gent que ha vist el total, hem tingut aquests dies la col·laboració amb el Josep Massalles, hem fet diverses xerrades amb especialistes que n'hem vist molts i diuen que és un dels espectacles més intensos que podem viure a la natura. Clar, això quan t'ho diu una persona que ha vist centenars d'aurores boreals, que ha viatjat per tot el món, que ha trepitjat tots els continents, inclús l'Antàrtida, ho tenim molt en compte, aquesta opinió. Per tant, no és només que sigui un esdeveniment històric, únic, sinó que és de les coses més intenses que podem viure a la natura. En aquest sentit, també un altre missatge, i potser podria semblar contradictori, la gent que per qualsevol motiu no pugui o no vulgui desplaçar-se a la zona de la totalitat, temes de salut, temes familiars, també podrem viure una parcialitat molt alta. Per tant, veurem que es fa fosc, el que sí que, evidentment, en aquell moment no ens podrem treure les ulleres d'eclipsi, tot el que és al nord del país. Aquí sí que les ulleres d'eclipsi les haurem de portar durant tota l'estona. I els mitjans també ens compartireu de ben segur què s'està vivint a les zones de totalitat. Aquelles persones que sí que s'han pogut planificar, doncs només ens quedarà gaudir de l'espectacle de demà.
4: Ens deia ahir un astrofotògraf com tu, iranià, que el tenim per Tarragona, que l'eclipsi total de posta de sol és molt interessant per la fotografia. Per pos que fa elements emblemàtics, enxampar-los de fons o de primer pla, i l'eclipsi de fons, si hi ha sort.
5: Sí, sempre hem dit que aquest eclipsi ens ha tocat el primer i força difícil, perquè anirà a prop de l'horitzó, i això és una dificultat afegida, perquè els punts d'observació es limiten molt més. La Generalitat de Catalunya, amb eclipsicatalunya.cat, ha publicat les zones d'ombra, i veiem que a la zona de totalitat de Tarragona tenim un percentatge important del territori cobert per ombres de muntanyes. Però, per contra, des de les zones des d'on es pugui observar doncs, aquesta totalitat, tindrem un skyline, un horitzó amb les muntanyes, en el nostre cas de Prades, amb el sol eclipsat, que serà una imatge històrica i única. Dit això, i torno ara a donar un altre missatge, no recomanem fer imatges de l'eclipsi ni agafar el mòbil. És els 48 segons des de Prades més importants que viurem. En aquell moment, jo fins i tot com a astrofotògraf, em plantejo deixar-ho tot automatitzat i donar la mà a la meva parella, la Georgina, amb qui viurem l'eclipsi sols i junts.
0: És un molt bon consell. Escolta, darrera pregunta, Aleix. Què passarà l'endemà de l'eclipsi? Continua la vida. El Parc Astronòmic de Prades entenem que sí, però clar, què hem d'esperar l'endemà?
5: Evidentment, l'endemà depèn de quina derivada ho mirem. A nivell de mobilitat veurem que la gent gradualment torna al seu territori i sempre torno a reforçar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori quedarà. Esperem que haurem deixat un missatge molt positiu a totes les persones que ens han visitat, que han pogut viure una experiència única durant 4 dies en aquest festival de Prades i que vulguin tornar a Catalunya en un futur, si ens han visitat de qualsevol punt del món, i que, sobretot, haguem deixat un territori tal com estava, que no hi hagi hagut cap incidència greu i que tot això està encara a les nostres mans, tots els que fem divulgació, totes les persones de casa nostra, que també serem una mica educadors ambientals, sobretot en aquestes zones fràgils on tenim un risc d'incendi alt, nosaltres ja ho anem fent aquí, doncs, en col·laboració amb l'Ajuntament aquests dies, i traslladar aquest missatge. L'eclipsi passarà, però el territori ha de quedar, per tant, cuidem-lo.
4: Doncs mira, bon missatge per anar acabant, Núria. Per cert, aprofiteu per visitar el Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, no només aquests dies, sinó la resta de dies de l'any, que està molt bé, hi ha un edifici molt maco aquí a la plaça dels Arbres. Fa fresca, per tant, veniu. No només aquests dies. Demà no és aconsellable, insistim en aquest missatge, però veniu tots els dies de l'any, que això veureu aquí, doncs, que hi ha un centre que és fantàstic.
0: Molt bé.
4: Aleix.
5: Moltíssimes gràcies per la visita i us desitgem un bon eclipsi.
4: Núria, no sé si tornar o em quedo per aquí, perquè aquí hi ha ambient aquí,
0: Aprofita i queda't, jo et dono permís. Sí, sí.
4: Bueno, va, vinga, que ha tornat una hora,
0: Fins demà, Pep, una abraçada forta, gràcies.
4: Adéu, adéu.
0: Pep Sunyer, en directe des de les muntanyes de Prades, seguint el festival de l'eclipsi, perquè és que Prades l'estan fent molt grossa des de fa dies i nosaltres hi volíem ser en directe. Vinga, que ens relaxem una miqueta de tanta connexió aquí i allà, i ara el que us proposem és viure l'eclipsi des del sofà, des de la cadira, des de la butaca, amb un llibre o varis llibres. Volem saber com s'ha tractat el tema de l'eclipsi al llarg de la història de la literatura. I això ens ho explica molt bé la companya Paula Iglesias de Ràdio Rubí.
6: En algun lloc del planeta es produeixen entre 2 i 5 eclipsis solars. Però veure un eclipsi total des d'un punt concret de la Terra sembla èpica narrativa, perquè hi ha episodis còsmics que no s'observen, es viuen. I aquest estiu Catalunya gaudeix d'un dels fenòmens astronòmics més excepcionals, l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Un escenari privilegiat que no repetia des de feia més de 100 anys. Aquest moment únic també ha fascinat la literatura al llarg dels segles i ha empès autors
1: escriptors i escriptores a narrar històries sobre l'origen, a vegades diví i sovint premonitori, d'aquest fenomen astronòmic.

0: Asseguts a les butaques al voltant d'una petita taula de fusta, en Guillem Pallarès, llibreter del Racó del Llibre de Rubí, ens desplega tot un ventall de llibres. Són herència literària sobre com la societat ha interpretat i viscut el fenomen astronòmic de l'eclipsi. En Guillem creu que la literatura ha tractat el gènere com una metàfora de por i transformació. Però, segons ell, hi ha moltes tipologies de llibres que parlen sobre aquest episodi còsmic.
1: S'utilitza més com a metàfora de por, com a metàfora de transformació, de revelació. Hem trobat com diferents classes de llibres. Els llibres més divulgatius, que ens expliquen més d'on venen els eclipses, l'història, tots els eclipses que han passat al llarg de la història. Després també hi ha els llibres que són més atles, que són més que porten fotografies i ens els expliquen. Després hi ha més els que són més guies, que ens expliquen els llocs concrets on els podem veure, i després alguns llibres infantils, que ens expliquen també de manera més clara i més entenedora pels més petits què són, com s'originen.
0: Mentre explorem entre les pastisseries de la llibreria, en Guillem també ens assegura que no és fàcil trobar llibres de ficció centrats en la temàtica dels eclipsis. Finalment en tria dos, que per a ells són molt especials per explicar el fenomen des de la vessant més fantàstica. Tintín i el Temple del Sol i el Rei Lear, de William Shakespeare.
1: El Tintín té coneixements d'astronomia. I hi ha un moment que hi ha un eclipse, ell i uns companys seus estan raptats pels inques. I, o sigui, utilitza l'eclipse per salvar-los a tots. I llavors és un punt de la història que gràcies a l'eclipse es desencadenen tot de coses. Un altre és el Rei Lear, vale? Del Shakespeare, que això s'han fet obres de teatre actualment. I aquí hi ha alguns dels personatges que interpreten eclipses de sol i de lluna. Estan com amb un significat del caos familiar, caos polític que viuen tots els seus personatges. I aquí Shakespeare utilitza les creences astrològiques d'aquell temps.
0: Remuntem fins al segle VIII abans de Crist per trobar els primers vestigis d'un eclipsi dins les pàgines d'un llibre. Una de les primeres referències documentades a la literatura clàssica es troba en l'obra d'Homer, l'Odissea, que narra la tornada d'Ulisses a Ítaca després de la Guerra de Troia. Aquest poema èpic esmenta en un dels seus cants que el sol ha mort en el cel i una boira perversa el cobreix completament. El Guillem ho té clar: si els llibres d'avui dia sobre els eclipsis ens aboquen transformació o canvi, en la literatura clàssica eren un símbol evident de desgràcia i ira dels déus.
1: La literatura clàssica agafava més el simbolisme de que era un eclipsi. Anunciava desgràcies, la ira dels déus, hi havia un punt d'inflexió en la història. El més clàssic, i que justament ara han fet una pel·lícula que ara s'ha estrenat en el mes de juliol, és l'Odissea d'Homer. En aquest llibre, molts estudiosos diu que presenten fenòmens celestes que es poden comparar amb els eclipses. I a més, sobretot, és en un moment, en el retorn d'Ulisses, que allà es veu i es pot interpretar una mica, es pot comparar amb l'eclipse.
0: Traslladar-nos a la literatura contemporània és fonamental per comprendre la vessant més divulgativa d'aquest gènere literari. En Guillem ens mostra un parell de lectures didàctiques i actuals que considera indispensables per entendre amb tota mena de detall què és un eclipsi solar. La primera d'aquestes obres que ens ensenya és un llibre per a totes les edats, Eclipsis, quan la llum desapareix, de la il·lustradora Noemi Fabra.
1: El que és més interessant d'aquest llibre és que hi ha una revisió científica de la Montserrat Vilar, i aquí ens explica de manera entenedora què són, com s'originen, també els eclipses al llarg de la història, tots els mites, tota la mitologia que hi ha al voltant. I també, al final, és interessant perquè ens porta una activitat, que podem fer un eclipsis a casa amb coses que tinguem, i així també ho veiem de manera visualment, que és un eclipsi.
0: Però el llibre contemporani per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi total, com assegura en Guillem, és l'Eclipsi del Segle, una guia escrita per l'escriptor i divulgador científic Joan Anton Català, que inclou tota la informació necessària per planificar un esdeveniment tan únic com aquest.
1: És el llibre per excel·lència per gaudir d'aquest eclipsi del 12 d'agost, i a més, de manera supervisual ens diu les zones on podem veure l'eclipsi de manera total, perquè a vegades hi haurà zones que només es podrà veure parcial, hi haurà zones que es podrà veure total, quines mesures hem de fer servir, perquè a part de les ulleres potser hem de fer servir altres coses. També ens diu consells com poder-ho fotografiar, per exemple, si tindrem eclipsis i amb més anys propers. I hi ha il·lustracions del Morat Absalam que són molt interessants.
0: Avui dia, els eclipsis que trobem als llibres ja no anuncien calamitats i desgràcies. Segons en Guillem, són metàfores de canvi, revelació i creixement personal. Una font de secrets i misteris que cada gènere utilitza a la seva manera. Sota la foscor de l'eclipsi es recreen moments de suspens, es construeixen escenaris de ciència-ficció o es descobreixen autèntics relats d'amor.
1: El misteri, sobretot, estaven centrats en l'atenció, en la sensació que alguna cosa passarà quan hi ha un eclipsi. En la ciència-ficció apareix d'una manera més científica, l'esdeveniment excepcional, el moment que s'activen tecnologies. En el thriller s'utilitza el moment d'eclipsi per un moment de contrarrellotge, o que en el moment de l'eclipsi doncs, hi ha més delictes, o hi ha fugides, hi ha persecucions. I un dels gèneres, que jo penso que és el gènere que s'ha utilitzat més aquest recurs dels eclipsis, és a la poesia, perquè pots fer servir la metàfora que abans comentàvem, d'amor, de separació, del dol, de la identitat.
0: L'eclipsi solar total està a tocar, però a la llibreria El Racó del Llibre de Rubí ja fa molts mesos que tenen la data ben marcada al calendari. Els que ja es consideren aficionats incondicionals d'aquest gènere en gaudeixen durant tot l'any, però arrel de l'eclipsi hi ha nous aficionats a l'astronomia que han mostrat un gran interès en aquest tipus de literatura. En Guillem té clar que el gènere és, si més no, original i excepcional, i que es tracta d'un episodi que a futur inspirarà noves obres literàries. La foscor d'aquest fenomen astronòmic pot esvair-se en tan sols uns minuts, però la fascinació que desperta un eclipsi solar pot durar segles i omplir de per vida prestatgeries senceres.
2: Quines ganes de llegir. Mira, no sé ara si anar a veure l'eclipsi o quedar-me a casa llegint aquesta literatura sobre els eclipsis. Jo crec que tindrem temps de fer una miqueta tot, si ens ve de gust. Des de Ràdio Rubí ens han portat aquest reportatge sobre els eclipsis al llarg de la història de la literatura, almenys els més importants, els més rellevants. Un podcast, un programa de la nostra companya Paula Iglesias. Vinga, seguim endavant amb més noms, agraint a tots els companys que fan possible dia a dia l'Obert per Vacances. N'estem escoltant ja uns quants, ja ens anem coneixent i la cosa no para. La propera parada la fem a Ràdio Ciutat de Tarragona. I saludem com cada dia la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
2: Vinga, va, que la primera proposta ens du cap a la Casa Navàs, cap a Reus.
3: Doncs sí, la Casa Navàs fa visites guiades per conèixer doncs, precisament aquest edifici que és una de les úniques cases modernistes d'aquí d'Europa que ha arribat als nostres dies quasi com es va inaugurar el 1908 i els visitants doncs, podran descobrir els vitralls, els mosaics i el mobiliari original amb guies especialitzats.
2: Això pel que fa doncs, amb aquestes visites que normalment són visites regulars, com deies tu, també intensificades ara per l'estiu, suposo que per més afluència de visitants.
3: Correcte, estan ampliades.
2: Molt bé. Vinga, segona proposta que ens du a Sant Feliu de Guíxols.
3: A Sant Feliu de Guíxols hi ha el conegudíssim Festival de Portaferrada, que és dels més emblemàtics de la Costa Brava i que acaba el dia 20 d'agost, però avui hem volgut destacar el concert de la cantant mallorquina Júlia Colom, que és una de les veus més importants de la nova escena musical mallorquina que barreja pop, electrònica i folklore. L'escoltem una mica.

0: A les 8 del vespre al Teatre Auditori.
1: I, per altra banda, un apunt d'agenda d'activitats que té a veure amb l'eclipsi, també.
0: Òbviament no podia faltar. Demà, sense falta, per si no ho sabeu, hi ha un eclipsi total de sol.
1: Ostres, Lídia, sort que esteu al cas de l'agenda, eh?
0: Si no, mare meva, que és això, un fenomen astronòmic que, tal com he estat repetint milers de vegades, és excepcional. Fa 120 anys que aquí a Catalunya no n'hi havia un, i bueno, centenars de municipis estan programant activitats, ja hem vist Prades, ja ho hem escoltat, i hi haurà doncs observacions astronòmiques, xerrades d'astrònoms, astrofotògrafs, concerts de música,
1: food trucks, no? Perquè hi ha tota mena de serveis perquè sigui tota una festa, això de viure l'eclipsi. Sí, sí. Escolta, demà no farem agenda, si no us sap greu, perquè...
0: No passa res.
1: Ja sabem
0: el
1: que hi ha.
0: Jo volia fer un petit apunt, que abans de... O sigui, després de veure l'eclipsi i tot això, jo us recomano, com que ha passat aquesta bogeria de l'eclipsi, allargueu una miqueta més la vetllada, ja que demà també és el dia que hi ha la màxima activitat d'un clàssic de l'estiu, que és la pluja d'estels dels Perseids o Llàgrimes de Sant Llorenç.
1: Sí, és que d'això se n'ha parlat
0: feu
1: poc.
0: Feu l'extra.
1: Sí, fem el doble, no? El 2x1. D'això se n'ha parlat poc i demà jo crec que en parlarem una mica més, perquè serà com una mica el tema del dia, eh? Eclipsi versus Llàgrimes de Sant Llorenç. Però no té per què ser versus, perquè ho podem fer tot, no? Perquè és la
0: gràcia. Exacte, ho podem fer tot. Jo sempre dic que a mi m'agrada molt la Llàgrimes de Sant Llorenç, dic, ningú n'està parlant, ens estem oblidant de les Llàgrimes de Sant Llorenç, i és un clàssic de l'estiu.
1: T'agraden molt? Ves que d'avui a demà no t'encarreguem alguna mena de report, eh?
0: Ai.
1: Ja t'estàs posant, Lídia, dones massa informació, eh? Ves que no es caigui alguna fanyeta per demà.
0: Ai.
1: Ja farem alguna cosa. Ara parlem, tancat el programa, te truco.
0: Perfecte.
1: Lídia, moltíssimes gràcies, ja gaudim moltíssim de demà i, en fi, ja ens retrobem. O parlem demà o ja parlem dijous, d'acord?
0: Perfecte, bon eclipsi, doncs.
1: Igualment. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com sempre. Home, tot un clàssic, això és l'Empordà, no? Sopa de cabra, mare de Déu, tot un clàssic de la música en català. A veure com sona.
2: Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana.
1: Anem tancant el programa. Estàvem pendents de si hi havia alguna actualització pel que fa al Servei Català de Trànsit, perquè, de fet, ens convocaven als mitjans amb una roda de premsa a nivell de tot Catalunya. Ens convocaven a 11:15 per ja acabar de definir i d'explicar-nos el dispositiu de trànsit que tenen previst per demà, no?, per gestionar tot el que serà la mobilitat a causa de l'eclipsi. Bona part d'aquesta informació ja ens ha arribat i ja us la vam fer arribar ahir amb una connexió amb la companya de Cugat, però sí que estàvem pendents de si hi havia alguna actualització, alguna qüestió d'última hora. Encara no deuen haver acabat, per tant, no us podem dir més. En tot cas, sí que demà al matí, si hi ha alguna novetat pel que fa a trànsit i altres qüestions d'últimíssima hora, demà el dia de l'eclipsi, us ho farem saber a partir de les 9 a l'Obert per Vacances. Va, que la darrera connexió l'establim, com sempre, amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina!
3: Molt bones.
1: Hola. Un dia et canviaré el nom, perquè clar, arribem ja a les 11 i jo ja patino. Ja dic tants noms de companys que ja no me n'entero.
3: No et preocupis, em passaria el mateix.
1: Sí, no? Sí. Aina, tenim algun input més, alguna referència o reflexió més dels nostres oients? Avui parlàvem sobre colles de cultura popular.
3: No, de fet, ja hem, tot el que hem rebut ja ho hem posat.
1: Molt bé.
3: I ara simplement, doncs, recordar que el tema del dia de demà, suposo per qui no ho sàpiga, serà l'eclipsi. I res, ens agradaria doncs que ens expliquéssiu una mica quin plan teniu, no? A veure doncs si algú té un plan així original que ens pugui explicar. I res, ho posarem aquí.
1: Vinga, o sigui que demà és el tema eclipsi. Totalment, expliqueu-nos què fareu, com el penseu viure a la nit.
3: Exacte.
1: I si ens voleu fer alguna reflexió, com dèiem, de les Llàgrimes de Sant Llorenç, doncs també.
3: Sí, això no va dir, que també no ens oblidem que hi ha també aquest esdeveniment important, les Llàgrimes de Sant Llorenç, que també es podrà veure. Per tant, expliqueu-nos-ho tot i nosaltres demà ho transmetrem al programa.
1: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Aina Barbany, des de Cardedeu. Acabem de parlar demà, però vinga, aneu, descansem
3: Perfecte.
1: Bé aquesta nit, descansem bé, eh?
3: Això mateix. Una abraçada molt forta.
1: Igualment. I una abraçada a tots aquells que ens esteu seguint. Mira, es diu donar, pagar la tabarra, eh? Dar la torre, diuen en castellà, que a mi m'agrada molt aquesta paraula amb dues erres, una miqueta. El tema és l'eclipsi, ja ho sabeu, aquests dies. Demà arribarem en el

punt àlgid del que serà l'esdeveniment astronòmic de la nit. I farem connexions, ja us avanço, que demà farem connexions encara més per tot Catalunya, encara que siguin connexions flash, per ja saber el dia en qüestió, com es viurà i es veurà l'eclipsi en els llocs més especials de Catalunya. Però això serà demà. Descanseu, passeu bona nit i, sobretot, continueu escoltant la vostra ràdio local més enllà de l'Obert per Vacances.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33. Telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
3: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
4: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
3: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
8: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
9: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
8: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
9: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
8: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
9: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
8: Reserves al 930-234-522.
9: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
10: Notícies en xarxa.
11: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Queda només un dia pel gran eclipsi solar. Pel que fa als dispositius, els agents rurals mobilitzaran prop de 150 efectius per reforçar la vigilància dels espais naturals davant l'elevada afluència prevista i també per l'alt risc d'incendi. El CAT 112 reforçarà també més d'un 15% la plantilla habitual davant la previsió que les trucades d'emergència augmentin entre un 10 i un 15% i també hi haurà un dispositiu de 700 efectius dels Mossos d'Esquadra per tal de garantir la seguretat en els diversos punts habilitats per veure l'eclipsi. Pel que fa a la mobilitat, Renfe ha programat també un tren especial de reforç de la línia R16 que va de Tortosa a Barcelona i Trànsit també recomana evitar l'AP7 i proposa rutes alternatives i insta no seguir el fenomen des de les carreteres i també evitar fer desplaçaments innecessaris. A Barcelona, la Guàrdia Urbana també reforçarà la vigilància als miradors, les platges Coixerola i també altres espais oberts davant la previsió de concentracions. I en plana internacional, un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat aquest dilluns Colòmbia, amb epicentre a San José de Palmar, al departament de Chocó. El balanç provisional per ara és de 132 morts i 570 ferits, amb 61 edificis esfondrats i més de 1.500 habitatges afectats. També han quedat danyats 18 centres de salut, 52 centres educatius i 18 carreteres. El govern espanyol per ara no té constància que hi hagi víctimes espanyoles. I pel que fa a la mobilitat, la P7 concentra les principals afectacions avui. Hi ha congestió en sentit Tarragona, entre Santa Margarida i els Monjos, i també a Vilafranca del Penedès, amb 4 quilòmetres de retencions, i també cues entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal. A més, un accident a la C-16 a Balsareny obliga a tallar un carril en sentit Berga, i també hi ha retencions per obres a la 2 a Jorba i també a la B-20 a Barcelona. I pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'han format llargues cues d'usuaris. I ja reprendrà a mitjans de setmana els treballs dins del túnel del Nus de la Trinitat, que van provocar fortes vibracions i van obligar a desallotjar temporalment una 80ena de veïns de Trinitat Vella. L'empresa instal·larà sistemes d'auscultació i control topogràfic i està acabant de definir un sistema constructiu que eviti noves vibracions. I un nou tiroteig al Prat de Llobregat arran d'una baralla ha deixat 32 veïnes i 5 cartutxos localitzats pels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar ahir a la nit en dos punts del municipi i encara no hi ha ni ferits ni detencions.
10: Notícies en xarxa.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
12: Aquest Sant Roc, la festa es viu a Ràdio Arenys. El 16 d'agost, la vila s'omple de tradició, aigua, gresca i la millor mètrica radiofònica. Un any més, Ràdio Arenys desplega els micròfons al carrer per portar-te en directe l'ànima de la nostra festa major. Des de ben d'hora al matí, connecta't amb nosaltres i no et perdis ni un sol detall. El vot de vila. Viu l'emoció del moment més solemne i tradicional de la nostra història. El primer ruixat, acompanyant els massips. L'ambient a la riera. Entrevistes a peu de carrer, gresca, riures i els testimonis dels autèntics protagonistes de la festa. Vosaltres. I molta, molta música per no baixar el ritme del matí. Tant si estàs moll de cap a peus a la riera, com si ens escoltes des de la platja, des de la terrassa o des de casa, sent la festa com mai. Sintonitza el 91.2 de l'FM o connecta't en línia a radioarenys.cat. Sant Roc s'escolta a Ràdio Arenys.
13: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
14: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
13: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
14: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
13: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
14: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
13: Daima, es tanqui papereria.
14: Som a la riera número 4 de Caldetes.
13: Tenim obert cada matí de 8 a 13:30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8:30 del vespre.
14: 93 792 53 44.
15: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: és el que té aquest noi. Bueno, aquest noi que ara té... bueno, va néixer el 54, o sigui que si feu números ho sabreu. En Joan, com diu ell, és un aprenent etern de les coses boniques. A més de cantar, de pintar, de meravella i de fer teatre, que és un gran actor, també escriu. I abans d'ahir la nit vaig acabar de llegir un llibre que es diu La remor de l'absència, que em sap un greu que s'hagi acabat, perquè de veritat que és fantàstic, em va encantar, i a més és un retrat del que és en Joan. O sigui que, Joan, carinyo, moltes felicitats i moltes gràcies al destí per haver-te posat al meu camí. I aquí estem. Aquí estem a Ràdio Arenys, la Martina i tota una tropa per allà fora, de l'Oriol, la Gemma, la Marina... No, la Marina encara no hi és, oi? Bueno, és igual, els que siguin. L'Anna ja la tenim de vacances, però aquí estem, la Martina, darrere de la peixera, i ja ho vaig dir la setmana passada, els ordinadors li tapen la cara, només li queden els ulls, i té uns ulls que semblen dos barbes de color, un blau grisós, preciosos i molt grans, molt, molt maca, físicament i com a persona, fantàstica, i com a professional, serà extraordinària. Ens sentirem a parlar. I la Rosa Montner, perquè junts ho passem molt, molt i molt bé, perquè tota la penya que em solen fer companyia durant l'any, pues, estan de vacances. Bé, de tota manera, tenim els oients, que són el més important. Aviam, jo avui voldria començar el programa, però no amb una cançó. Joan, dels acudits, amb el teu permís, carinyo. Però és que estava preparant el programa i em va sortir a l'Eugenio amb un acudit que jo li havia sentit moltes vegades i l'anava molt a veure i tot això, que es diu l'Eclipse. I clar, jo he pensat que, donades les circumstàncies, doncs esperem que demà no passi el mateix que diu l'acudit, perquè, bé, doncs això, escoltem-lo i passem una estoneta divertida. Endavant.
1: Dice que era en un cuartel, un día el coronel le dice al comandante: mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol, hecho que no ocurre todos los días, que formen los soldados en el patio en traje de campaña para presenciar el fenómeno. Yo les daré las explicaciones necesarias. En caso de que llueva, que formen en el gimnasio. Dice: a sus órdenes, mi coronel. El comandante da la orden al capitán y le digo: por orden del señor coronel, mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol. Según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre. Entonces, en traje de campaña, el eclipse tiene lugar en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días. Digo: a sus órdenes, mi comandante. El capitán da la orden al teniente y le digo: por orden del señor coronel, mañana a las 9:30, en traje de campaña, inauguración del eclipse de sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover, hecho que no ocurre todos los días. Si hace buen tiempo y no llueve, el eclipse tendrá lugar en el patio. Digo: a sus órdenes, mi capitán. El teniente da la orden al sargento y digo: mañana a las 9:30, por orden del señor coronel, llovrá en el patio del cuartel. El señor coronel, en traje de campaña, dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse se celebre en el patio. Yo a sus órdenes, mi teniente. El sargento da la orden al cabo y le digo: mañana a las 9:30 tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio. Digo: vale, Tito. Y al cabo les dice a los soldados: digo, mañana a eso de las 9:30 parece ser que el sol en traje de campaña eclipsarà el senyor coronant en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días, au.
0: Bé, doncs, això és el que hi ha. És allò del dicho, me han dicho, i una cosa es pot anar deformant de manera que va passant d'una persona amb una altra. Va canviant i arriba, doncs, el que ha arribat a l'acudit. Em sembla que no ho he dit. Soc la Rosa Montné i estic aquí perquè tots ho passem molt, molt, molt i molt bé. I ara començarem. Què et sembla? Comencem amb un milió d'amigos, vale? Doncs en Roberto Carlos ens interpretarà aquesta cançó que jo sento, ja ho he dit moltes vegades. Quan la vaig sentir per primera vegada, li vaig dir al meu marit, algun dia jo tindré un milió d'amigos. I avui, als meus 81 anys, jo sento que tinc un milió d'amigos. O sigui que per tots vosaltres, un milió d'amigos. Està oberta, la matrícula, o sigui, podeu seguir-vos a qui vulguis, pot seguir matriculant. Vale? Vinga.

Molt bé, doncs després d'escoltar aquesta fantàstica cançó que a mi m'enamora, escoltarem una altra cançó que també és del Roberto Carlos, però que jo la primera vegada que la vaig escoltar va ser aquí en l'estudi, cantada pel Christian, que llavors ara posem discos quan ve, però els primers temps cantava aquí en directe, cosa que era una mala passada perquè, és clar, aquelles hores del dematí, tenint en compte que el programa durant l'any és de 10 a 12, doncs si he actuat el dia abans o el que sigui, el cas és que al dematí ja se sap que els cantants no tenen la veu com l'han de tenir. Però s'esforçaven, fins que vaig dir, bueno, no val la pena. L'únic que canta en directe és el Jan, perquè ve amb la guitarra. Però, i de tant en tant també posem algun disc. Però el Christian va cantar per primera vegada aquesta cançó amb la que jo em vaig sentir molt identificada. I llavors teníem en Jordi de tècnic i em deia, Rosa, per què plores? Perquè em va emocionar. El Christian ens interpreta Còncavo i Convexo.

Molt bé. Bé, doncs com cada setmana, quan baixo, sota de casa meva tinc la perruqueria La Pelo. I hi ha unes nenes molt maques. A més, ja sabeu que, ho he dit moltes vegades, que les millors coses de la vida les he dec a la perruqueria, començant pel marit. I bé, també, vist d'aquesta manera, també el pitjor. Però vaja, ja igual, deixem-ho amb el millor. Ah, llavors, les nenes aquestes tan maques que si necessito alguna cosa, si em porten algun paquet o així, jo no estic a casa, doncs, en fi, que més val un veí a la porta que un parent a Mallorca, doncs per totes aquestes noies, nenes, per mi, que estan en a La Pelo de la platja de Caçadors, escoltarem Voy en un coche. Tinc ni idea de qui la canta, però és igual. Voy en un coche.

Doncs ara escoltarem un francès, el Georges Dassin, que ens interpreta a ti. 93 795 79 12. O sigui, si voleu trucar, ja ho sabeu. Vinga, endavant.

0: I tenim una meravellosa trucada. Hola, carinyo. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Joan, amor. Com està, rei?
1: Bé, bé, aquí passant calor,
0: molta
1: com sempre.
0: Molta calor, eh? Aquest any s'està passant molt, de veritat. Bueno,
1: què farem?
0: Mira, tu, o tenim calor, o la terra té ganes de ballar, o... Toca el que toca, eh?
1: És el que n'hi ha, és el que n'hi ha.
0: I tant.
1: Però, bueno.
0: Sort que hi ha persones tan meravelloses com tu. Escolta'm una cosa, no t'he fet la competència, eh, amb l'Eugenio?
1: Per què?
0: Perquè, bueno, l'has escoltat, el programa?
1: No, no, ah. M'ho he posat ara, m'ho he escoltat. Avui he entregat una miqueta més tard.
0: Ah, perquè hem començat el programa amb l'eclipsi, de l'Eugenio. Saps quin és, no?
1: Ara mateix no em ve al cap, però bueno...
0: Ja l'escoltaràs.
1: Ho escolto i ja està.
0: Molt bé, carinyo.
1: M'he anat de vacances.
0: Ah, oh, sí?
1: Sí, m'he marxat de vacances amb la dona, els crios, i la sogra.
0: El so? Que ben acompanyat.
1: Estaré una setmana, només.
0: Ah, molt bé. I què? Digues, i on t'estàs?
1: I vaig amb la dona, els crios i la sogra.
0: Ah.
1: Una setmana. Diu, coi, i per què t'emportes la sogra? Diu, així se me hace muy largo.
0: Molt bé, pobres sogres. Molt bé, molt bé. Veus, és una manera de plantejar-se la vida positivament. Eh?
1: Ahí està.
0: Sí, senyor.
1: Bueno, ja he demanat la cançó.
0: Molt bé.
1: I... El Kiko Veneno. Veneno.
0: Molt bé.
1: Hace calor.
0: Hombre, me lo dices o me lo cuentas. Jo no crec... Vaja, jo no recordo ni amb la menopausa haver suat com estic suant aquest any, de veritat, eh? És horrorós. Però, bueno, mira, és el que hi ha.
1: Què farem?
0: Molt bé. Vinga, carinyo, doncs sí. Moltes gràcies, un petó molt fort i fins demà passat, si Déu vol. Vale?
1: Vinga, per veure.
0: Adéu, rei. Avui et sento perfecta, de veritat. Avui t'he sentit molt bé. Vale?
1: Pues avui estic amb les mans lliures del telèfon i no amb els auriculars.
0: Doncs mira, de veritat que et sento perfecta. Vale?
1: Ja ho sabrem pel pròxim dia.
0: Vinga, molt bé, carinyo. Vinga. Vale. Petonet.
1: Adéu,
0: carinyo. Bé, doncs, el Kiko Veneno, el Joan.

Ara, a continuació, tornarem anant cap a França i escoltarem, però en espanyol o en castellà, el Charles Aznavour amb una cançó meravellosa d'una pel·lícula trista, però només menys meravellosa, que és Morir d'amor.

Una vegada, un amic meu em va dir: Rosa, tu no has sido nunca tan feliz que has deseado morirte. Jo li vaig contestar: muchas veces, pero si me hubiera muerto a la primera, no hubiera tenido ocasión de comprobarlo a las otras. O sigui que és el que hi ha. Bé, a continuació escoltarem el Tom Jones, que després d'estar anys sense actuar i sense... Bueno, actuar, estava a Las Vegas i no gravava, jo què sé. El cas és que va tornar a cantar l'any 2000, van gravar el disc, la cançó, ell va tornar l'any 2000 una mica recabutxotat. Ara torna, bueno, després va tornar a estar maco perquè se va deixar la barba i tal, però al principi, pobre meu, l'havien inflat com una pilota. Però bé, cantar i la veu continuava i continua tenint la meravellosa. Llavors, quan va venir, o quan va tornar l'any 2000, va tornar amb aquesta cançó, Sex Bomb.

Molt bé, doncs després d'aquesta bomba sexual escoltarem una cançó que a mi aquesta sí que em fa viatjar als primers guateques de quan tenia 14-15 anys, però jo vaig començar joveneta. De fet, el primer guateque que vaig anar tenia 13 anys i va ser el 20 de juliol de 1958. Després, aquell dia no recordo quina cançó vaig ballar. El següent va ser Dos Gardènies, que va ser el setembre del mateix any, el 28 de setembre del mateix any. Però després, ja no me'n recordo de les dates, però uns que a mi m'agradaven molt, i estic segura de que no és a mi sola qui li agradaven, els Platters ens interpreten Remember When.

Bé, doncs després d'escoltar aquesta meravellosa cançó, és fantàstica, eh? A part de que estic segura que no m'ha fet viatjar a mi sola, eh? Estic segura que tots els que l'hem ballat ens ha transportat als anys 50, no? Perquè això era els anys 50, principis dels 60, més els 50 que els 60. Bé, i ara, per un oient des dels primeríssims, dels que fa 13 anys que ens escolten, i que la primera vegada que me'l vaig trobar per la Riera jo no el coneixia, després he tingut ocasió de comprovar que és una persona fantàstica, però no ell sol, ell, el seu fill, la seva Montse, la seva dona, la Montserrat Danés, que a més tenen un jardí amb, jo què sé, no sé si tenen 200 o 300 testos de sabatetes d'arenys, d'orquídies, meravellós, que un dia em va venir a buscar aquí la ràdio i em va dir, vine amb mi, vine amb mi, i vaig anar, i m'ho va ensenyar, realment molt, molt maco. Doncs Joan, per tu, la primera cançó que em vas demanar, Les nanes de la cebolla, d'en Joan Manuel Serrat.

Abans del Roberto Carlos hem posat Un millón de amigos i ara posarem una altra cançó, L'amigo, que té una frase fantàstica, que és un amigo es lo más cierto en horas inciertas. Endavant.

Bé, i ara a continuació us deixem amb en Joan Manuel Serrat amb les pequeñas coses, que són les més grans, i escoltem les notícies i tornem. Fins ara!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duque, reunirà avui amb els casals catalans de Colòmbia per conèixer la situació dels catalans després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha afectat el país. El sisme ha deixat almenys 132 morts i més de 570 ferits, amb desenes d'edificis col·lapsats i també afectacions en hospitals i aeroports. Els equips d'emergència continuen centrats en la recerca i el rescat de persones atrapades entre les runes. I queda només un dia pel gran eclipsi solar. El Servei Català de Trànsit preveu que el 60% de la mobilitat per veure l'eclipsi sigui comarcal. La data recollida per l'organisme descarta així desplaçaments de llarg recorregut. Tot i això, el seu director, Ramon Lamiel, ha fet un recull de recomanacions per a aquells que vulguin moure's per veure aquest fenomen.
2: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Portar el cotxe preparat, recordar programar-se, sortir amb temps i no aturar-se a les vies, sobretot, i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
1: En tot cas, per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i l'A2 i també vetllaran pel compliment de les limitacions i restriccions de vehicles. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, la P7 concentra les principals retencions amb 7 quilòmetres de cues entre Gerida i Castellbisbal en sentit Tarragona. També hi ha trànsit intens a la P7 a Cerdanyola del Vallès i afectacions per vehicles al voral a Subirats. A més, un accident a la C26 al Gerri obliga a donar pas alternatiu també en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat estan interrompudes entre Sarrià i Gràcia fins al 23 d'agost per obres. El trajecte es cobreix amb autobusos alternatius i aquest matí s'hi han format llargues cues d'usuaris. I Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Inuncat per pluges intenses al Pirineu, Prepirineu i també a l'interior de Girona. Els ruixats poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats també de tempestes i localment fenòmens de temps violents. L'avís estarà actiu fins les 2 de la matinada del dimecres. I l'Ajuntament de Barcelona instal·larà prop de 100 càmeres noves abans d'acabar l'any en punts com el Passeig del Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, el Parc de la Pegaso, la Fira de Bellcaire i també Fort Pienc. El consistori ja disposa de l'autorització d'interior i preveu continuar ampliant la videovigilància fins a arribar a les 500 càmeres noves l'any 2027. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

I bé, quan sentim aquesta cançó, vol dir que tornem a estar aquí. I ara escoltarem Gilbert Bécaud amb Nathalie.

Molt bé. Quan jo estava al col·le, llavors, als anys 50, era moda estudiar francès. I ens quedàvem de 12 a 1 a fer dos dies a la setmana classe de francès. I teníem un professor, pobre home, que li preníem el pèl i, bueno, fèiem tot el que volíem i menys estudiar, menys aprendre. Llavors em vaig anar, el dia que em va tocar examinar-me, va examinar el director de l'escola i em va donar una pàgina perquè llegís. I jo vaig llegir, vaig pensar, mare de Déu, vaig estar llegint i em va deixar llegir fins al final, tota la pàgina. Quan vaig acabar, em va dir, senyorita Monné, usted no sabe absolutamente nada de francès. Tenia raó. Per això aquell dia vaig decidir que la propera vegada que neixi, amb tots els meus respectes, naixeré Déu. I diré que tothom parli igual. Perquè en una casa, dues persones parlant la mateixa llengua no s'entenen, doncs imagineu amb la d'idiomes que hi ha. Però vaja, hi ha el que hi ha i qui mana, mana. I ara escoltarem... aquí havíem dit... Ah, sí, veieu? Un altre. Què és, amb espanyol o amb italià? La canta en espanyol. Doncs el Domenico Modugno ens interpreta a l'Hombre del Frac.

Ai, com m'agradava el Domenico Modugno. I com ens agradava, vaja, a tots. I ara, a continuació, us en recordeu que hi havia la quadrilla de los 11, que en deien, en els que hi havia el Frank Sinatra? Doncs un dels de la quadrilla, també hi havia el Peter Lamford, em sembla que es deia que era cunyat del John Fitzgerald Kennedy. I hi havia el que escoltarem ara, el Dean Martin, que ens interpreta Que Serà, Serà.

quina veu tenia aquest home, eh? A part que era guapo i era un bon actor i tot això. Bé, i ara escoltarem una altra cançó. Aviam, les veus dolces, meloses, en falset, com per exemple pot ser la del Christian, m'enamoren. Però la dels baixos, com la d'aquesta cançó, dels Platters, el Sixteen Tone, uah, m'encanta. Endavant, Sixteen Tone.

Uau, quina veu! De veritat que m'enamora. Els Mocedades, de les primeres cançons que van cantar, cantaven el Pangelingüe. I també hi havia un que va morir, que no sé si era un dels germans Urdanga o d'algun altre del grup, i cantaven el Pangelingüe, i també el cantava, era un baix fenomenal. L'he estat buscant, perquè ja dic, a mi aquestes veus m'encanten, i a la Martina també. Doncs l'he estat buscant, però és que no el trobo. El dia que el trobi, si el trobo, el posarem. Potser, com que la cançó l'hem seguit cantant, però sense el punt del baix del noi aquest que va morir. De totes maneres, ara escoltarem un altre molt nostre, en Joan Manuel Serrat, amb Mi Niñez.

0: Aquesta cançó a mi em fa pensar, suposo que la majoria de la nostra edat, amb lo feliços que érem, amb tan poca cosa, i com fèiem anar la imaginació, com diu, que era un bello jinete sobre su patinete, no? I lo de la casa sombria, que madre llenó de ternura, realment, allà on va néixer en Joan Manuel Serrat, la casa que va néixer al carrer... recordo ara, el Poeta Cabanyes, sí, Poeta Cabanyes del Poble Sec. Clar, el Poble Sec és un barri de Barcelona que, com la Barceloneta, el cor de la Barceloneta, m'encanta perquè no han pogut créixer, no, sobretot el Poble Sec no ha pogut créixer perquè... Per una banda té la muntanya i per l'altra banda té el paral·lel. Llavors, des del carrer Lleida fins a Colón, pràcticament, com que hi eren cases de pisos, no s'hi han fet blocs alts, continua sent el mateix. Però els carrers no són alts, o sigui, no són amples, amb el que veritablement no hi entrava gaire el sol. I si vivien, no sé, si en Serrat vivia en un primer o en un segon, pues eso, tenia una casa sombria que madre llenó o vistió de ternura. Quantes coses estimàvem perquè les teníem i quantes coses tenim ara que no ens fan punyetera falta i moltes vegades ens fan més nosa que servei. Però és el que hi ha. Aviam, i ara tornarem a escoltar en Serrat, però aquesta vegada interpretant un poema de Machado, Les mosques.
1: Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas perdidas.

I com les empaita mare, eh? Les mosques, amb el... Primer el flit, us en recordeu? D'aquells catxarros que eren... Tenien aquell tubo... Feien com una creu, però sense la part de dalt, i tenien la manxa, i posava, i es deia flit, el que tirava. Encara hi ha gent que diu, tens flit? Però és un esprai. Bé, i ara tornarem a escoltar en Roberto Carlos amb una cançó que també surt la paraula amic. Roberto Carlos, mi querido, mi viejo, mi amigo.

Bé, i ara tornarem a escoltar el Christian. Quan abans us he comentat que al principi de venir cantava en directe, o sigui, estava aquí. I hi havia una cançó que era amb la que solíem acabar el programa i la cantàvem tots. O sigui, ell cantava la cançó i nosaltres el que en diuen a l'estribillo, que no sé com se diu en català, doncs la tornada. És un sol, aquesta Martina. Doncs bé, la cançó que ella era molt divertida perquè cantàvem tots, no? I era guai. Escoltarem pel Christian, Yo te amo.

guai. Tampoc he cantat sol. L'hem acompanyat. Tu l'has cantat també? Una miqueta. Molt bé. Doncs Yo te amo, del Christian. I ara a continuació tornarem a escoltar el Charles Aznavour amb Le Portant.

Molt bé, doncs després de l'Hipòcrita, de Charles Aznavour, escoltarem amb un cantant nostre, en Joan Baptista Humet, que als anys últims, als 80, sí, als anys 80, estava en plena eufòria, va gravar molts discos i, en fi, i de repent va deixar de cantar, no va deixar de gravar. Després, al cap dels anys, va tornar i va tornar i va cantar, va treure una cançó que es deia "Yo solo fui a comprar tabaco". Volguem dir que se'n va anar, però va anar a buscar tabac. I com que anys enrere, sobretot hi havia les minyones, que els dijous anaven, tenien festa, el dijous a la tarda, i se n'anaven a ballar a les canyes o qualsevol ball, a Barcelona parlo, no? I llavors solien conèixer soldadets que estaven, bueno, que també tenien festa i s'anaven a ballar, i algun dia els hi deien un moment, ara torno que vaig a buscar tabac, i ja no tornaven mai més, no? Llavors ell va tornar, però va dir, ei, que solo fui a buscar tabaco. En Joan Baptista Humet, pobrissó, poc després va morir, però ens va deixar cançons tan boniques i tan significatives pels anys 70, als principis dels 70, abans he dit dels 80, no, era el 70, quan va tornar ja eren els 80, però els 70, abans de morir Franco, va fer cançons tan boniques i tan reals com aquesta, Laietana Bajo.

Ei, senyor, el que hi havia als anys 70, i aquesta gent jove d'ara que en fi, que voten el que voten. Esperem que reaccionin, perquè, francament, les dictadures són horroroses. I les postguerres, no cal parlar-ne. Bé, i ara tornarem a escoltar els Platters dels anys 50, amb My Prayer.

Unes veus que bé cantaven. Em sembla que encara canten els Platters, clar, evidentment han anat canviant la gent, però meravellosos, de veritat, sempre. I ara ja hem arribat a allò que toca dir, que tornarem demà passat amb el programa Temps era Temps, passat l'eclipse. Ja podrem comentar aviam com ha anat. I si algú vol trucar i ens ho vol explicar, doncs fantàstic. O sigui que la Martina, la Marina, que en aquests moments també està al control, i la Rosa Montner i tots els que hi hagin per aquí, us diem que ens tornem a veure o escoltar-nos el dijous, i ja ho sabeu, amb la Rosa Montner, perquè tots ho passem molt, molt i molt bé. I l'última cançó, en Roberto Carlos, que abans ens ha cantat Mi querido, mi viejo, mi amigo, dedicada al seu pare, i ara ens interpreta Lady Laura.

0: Ràdio Arenys. Aquest Sant Roc, la festa es viu a Ràdio Arenys. El 16 d'agost, la vila s'omple de tradició, aigua, gresca i la millor mètrica radiofònica. Un any més, Ràdio Arenys desplega els micròfons al carrer per portar-te en directe l'ànima de la nostra festa major. Des de ben d'hora al matí, connecta't amb nosaltres i no et perdis ni un sol detall. El vot de vila. Viu l'emoció del moment més solemne i tradicional de la nostra història. El primer ruixat, acompanyant els massips. L'ambient a la riera. Entrevistes a peu de carrer, gresca, riures i els testimonis dels autèntics protagonistes de la festa. Vosaltres! I molta, molta música per no baixar el ritme del matí. Tant si estàs moll de cap a peus a la riera, com si ens escoltes des de la platja, des de la terrassa o des de casa, sent la festa com mai. Sintonitza el 91.2 de l'FM o connecta't en línia a radioarenys.cat. Sant Roc s'escolta a Ràdio Arenys. Oh,
1: yeah. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.
0: Ràdio Arenys.

0: L'informatiu d'estiu de Ràdio Arenys. Tota l'actualitat en 15 minuts.
1: Molt bon dia, som 11 d'agost del 2026 i començarem l'informatiu en clau comarcal perquè Preservem el Maresme denuncia la manca de transparència del Departament de Territori en la presentació del projecte de pacificació de la Nacional 2. Oriol Leo, bon dia.
2: Bon dia. L'entitat critica que no s'hagi comptat amb les associacions que fa anys que treballen per la mobilitat al Maresme. A més, tampoc veuen amb bons ulls la futura variant de Vall de Gata que s'ha projectat per Arenys de Mar.
1: I a les portes de Sant Roc avui us destacarem que Alexandre Salix ha dissenyat el cartell del Patronat de Sant Roc per la festa de Massips i Massipes del dia 16 d'agost.
2: I en el cas del cartell municipal de les festes de Sant Roc s'ha tornat a optar per Ivet Milà, qui ha donat protagonisme també als Massips.
1: I d'altra banda, avui es fa el penúltim assaig de la pesta per aquest Sant Roc.
2: L'espectacle teatral manté el format dels anys anteriors amb un itinerari de les diferents escenes que avança i s'atura per representar cadascun dels episodis que recreen l'entrada de la pesta a Santa Maria d'Arenys.
1: I us explicarem també que el Banc de Sang i Teixits intensifica les donacions amb campanyes extraordinàries aquest estiu.
2: La setmana vinent arriben a Arenys de Mar el 19 i el 22 d'agost al Calissai per repartir la davallada de donacions a l'estiu.
1: I d'agenda per avui, els jocs de rol i la literatura de terror són els protagonistes a la Biblioplatja a partir de les 7.
2: La iniciativa que impartirà Miquel Gaulet proposa el sistema de jocs de rol de taula amb les literatures clàssiques de terror.
1: I acabarem, com sempre, parlant d'esports i avui de vòlei i dels èxits de diversos esportistes aranyencs que han representat la selecció catalana al Campionat d'Espanya.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem en titulars. Preservem el Maresme denuncia la manca de transparència del Departament de Territori en la presentació del projecte de pacificació de la Nacional 2. L'entitat critica que no s'hagi comptat amb les associacions que fa anys que treballen per la mobilitat al Maresme. El conveni maresmenc que es va presentar en aquest cas a mitjans de juliol a Mataró per part del president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: El portaveu de l'entitat maresmenca, Antoni Esteban, lamenta que el govern de la Generalitat hagi comptat només amb partits polítics i entitats afins en la presentació d'aquest projecte, però no amb les organitzacions que fa anys que treballen per millorar la mobilitat al Maresme. Assegura que la situació és preocupant perquè les decisions que es prenguin ara poden condicionar el model de mobilitat durant les pròximes dècades. Per això reclama que les accions es debatin conjuntament amb el territori.
3: Presenti amb un oscurantisme total i absolut. O sigui, no hi ha transparència en aquest projecte. De fet, es van presentar ja projectes, vam recórrer els de Canet, juntament amb la FEAC de Canet, i bueno, es va tirar a baix, a premiar, també es va fer també uns recursos i també s'han guanyat. Que tot ho han fet d'esquena a la ciutadania. I això és el que ens preocupa, perquè pensem una cosa, si no dissenyem bé la mobilitat del Maresme, ens hipotequem per 50 anys. Això és molt perillós.
2: Preservem el Maresme qüestiona diferents actuacions incloses al conveni del Maresme, com el nou accés de la C32 a Calella o l'allargament de l'autopista fins a Lloret, així com la variant de Vall de Gata. Respecte a aquesta última via prevista a Arenys de Mar, l'entitat considera que no és necessari executar-la tal com està plantejada a l'actualitat. Posa en relleu que afectaria terrenys agrícoles i afavoriria més ocupació del territori.
3: Nosaltres creiem que no és necessari fer la variant tal com està pensada. És un accés que bueno, es podria solucionar d'altra manera, posar una rotonda en un altre lloc. A més, és que es menja territori dels pagesos, tenta contra el canvi climàtic. Recordem que la variant de Vall-de-Gat va ser una proposta d'Abertis per sortir de la C32. No és un projecte d'Arenys de Mar, és un projecte d'Abertis. Volen posar ciment. Això és el que ens preocupa.
2: D'altra banda, la plataforma considera que el govern continua prioritzant el vehicle privat i reclama que abans d'avançar en la pacificació de la Nacional 2 es resolguin les mancances del transport públic. En tot cas, Esteban anuncia que al setembre preveuen reunir-se amb les comissions de mobilitat de la comarca per intentar modificar aquest projecte.
1: I a punt per la Festa Major de Sant Roc, avui us expliquem que Alexandre Salix ha dissenyat el cartell del Patronat de Sant Roc per la Festa dels Massips i Massipes del dia 16 d'agost.
2: És un cartell amb el fons vermell on hi predominen les lletres de Sant Roc i tant a dalt com a baix d'aquestes lletres unes fotografies de grups de tres massips asseguts a terra vistos des del cel. També es fa un homenatge als músics de la festa, els Flabiolaires. L'autora del cartell, Alexandra Salix, ha explicat que el vermell i el blanc són els colors que defineixen la festa i per això són els que tenen més pes al cartell. També explica que s'hi volen destacar elements com el flabiol i el moment tranquil de vestir les almorratxes.
4: Primer de tot, hem volgut incloure el Flabiolaire perquè forma part de Sant Roc, evidentment, i és un element molt important. Llavors volíem donar-li aquesta importància que mereixen. I es veu que són els grups de massius que estan vestint amb el Fàbrega les almorratxes. Les almorratxes que anteriorment també han vestit amb tant d'amor i delicadesa, no?, uns dies abans. I creiem que és això, un moment superimportant per tots i totes. És l'inici de la Gran Diada.
2: Aquest cartell, doncs, marca la primera imatge de Sant Roc i Alexandra Salix es mostra contenta per haver tingut l'honor de crear la imatge i també per la rebuda que ha tingut.
4: Al final, hem fet 1.000 reunions durant l'any i en una d'aquestes vam coincidir amb aquesta idea que creiem que representa molt bé el que és Sant Roc, no només pels colors, sinó també per la imatge que dona. I buscàvem un cartell que tu veiessis i diguessis, ostres, Sant Roc, no? Que no fes falta gairebé ni llegir el títol, que ja sabies que allò era el dia de Sant Roc, que és tan important per nosaltres, i molt contenta també de la rebuda. La veritat és que sí, creiem que a la gent li ha agradat bastant i al final és el que ens fa sentir orgullosos també.
2: Per altra banda, la dissenyadora aranyenca Ivet Milà ha estat l'autora del cartell municipal de les festes de Sant Roc 2026. L'artista ja va ser també la guanyadora del cartell de Sant Zenon i ara ofereix una imatge amb la tradició dels massips com a protagonista.
1: I d'altra banda, us expliquem que avui es fa el penúltim assaig de la pesta per aquest Sant Roc. L'espectacle teatral manté el format dels anys anteriors amb un itinerari de diferents escenes que avança i s'atura per representar cadascun dels episodis que recreen l'entrada de la pesta a Santa Maria d'Arenys.
2: La pesta és un muntatge que mou entre 250 i 300 persones, entre actors i actrius, músics, ajudants, muntadors i producció. Una de les organitzadores de la pesta, Roser Maresma, ha comentat que enguany hi ha novetats en els carros, que ja no són de lloguer, alguns vestits i un nou personatge que obre l'espectacle.
5: Ja veureu que els carros són una mica diferents perquè finalment els hem construït pròpiament, és a dir, fins ara els havíem llogat, però aquest any ja hem aconseguit tenir els nostres propis. Després també tenim a la banda de remeieres, tornen a estrenar vestuari, dic tornen perquè l'any passat ja en van estrenar un, però aquest any en tenen encara un de nou, més específic per elles, que ja el veureu, molt xulo. I després també hi ha un personatge que hem posat al davant de tot, que fa una persona, que és en Josep Riera, que tothom el coneix per les seves bones habilitats teatrals, i que fa una mica aquesta cosa de que t'explica el que vindrà, no? Són aquests personatges una mica com narradors.
2: Com en altres assajos, tant avui com també demà passat, hi pot haver talls puntuals al llarg del recorregut, que és el Rial Saclavella, Bonaire, Andreu Guri, Antoni Torrent, Bisbe Pasqual, La Torre i el carrer i la plaça de l'Església. Per aquests carrers és per on passa la comitiva i des de qualsevol punt d'aquest recorregut es pot veure l'espectacle igual de bé. En aquest punt insisteixen els organitzadors que recomanen no concentrar-se al Rial Saclavella on comença, sinó repartir-se per tot el camí, ja que hi ha zones més buides, a l'alçada dels 5 cantons, per exemple, on s'hi arriba més tard, però es pot veure en perfectes condicions.
5: Anem repetint tota l'estona el mateix, no? I per tant, la comparsa es van avançant i es van aturant a fer la representació pertinent. Per tant, efectivament, allà on us situeu, és igual on sigui, veureu el mateix, no? I llavors, finalment, també passarà també el mateix a la placeta de l'Església, que és la part final, però vull dir que més o menys els quadros són els mateixos. Sí que és veritat que la placeta està microfonats, no?, i totes aquestes coses, però vaja, l'espectacle és el mateix.
2: Un espectacle que recrea una de les pestes que s'han sofert, la del segle XVI, i intervé el poble, espantat pels rumors de pesta, els morbers que vigilen que es compleixi la normativa, les ànimes empestades que interpreten un dels moments centrals de la festa, que és el seu ball, també remeieres i astròlegs, un cor que canta la desolació del poble i un ball de bastons final entre el bé i el mal que guanya Sant Roc.
0: Ràdio Arenys, notícies.
6: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya. A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
8: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
9: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
10: Ràdio Arenys, notícies.
1: Seguim, perquè el Banc de Sang i Teixits intensifica les donacions en campanyes extraordinàries aquest estiu. La setmana vinent vindran Arenys de Mar el 19 i el 22 d'agost per revertir la davallada de donacions. Ernest Arranz, bon dia.
11: Bon dia. Les donacions de sang i plasma acostumen a baixar durant l'estiu. Per remuntar les xifres, el Banc de Sang i Teixits ha engegat campanyes extraordinàries en alguns municipis del Maresme, entre ells Arenys de Mar, ja que hi ha moltes segones residències a la comarca que fan augmentar la població durant l'estiu. A més, aquest any la calor ha afectat encara més la campanya de donacions. Ens ho detalla més la tècnica promotora del Banc de Sang i Teixits, Sílvia Delgado.
12: Malauradament estan baixant les donacions, al juliol ja vam començar a baixar i ara amb la calor que està fent, la veritat és que també es nota a nivell de resultat de la campanya. Nosaltres justament al Maresme fem molta campanya perquè hi ha molta gent que té segona residència i sí que ens adonem que estan baixant les donacions. Per tant, és un fet que passa cada any, però aquest any especialment la calor és bastant insuportable i la gent també li costa més, no?, d'apropar-se a la donació.
11: El Banc de Sang explica que actualitza l'estoc cada dia, amb xifres, a hores d'ara, de 4.000 bosses. L'entitat assegura que l'estoc ideal que assoleixen quan entren a la tardor i a l'hivern és d'entre 7 i 8.000 bosses diàries, perquè cada dia es gasten prop de 1.000 i així poden aspirar a donar sang 8 dies. Delgado afirma que amb 80 donacions de sang i prop de 15 de plasma, la campanya d'Arenys seria tot un èxit.
12: Actualment no estem en una situació crítica, estem en una situació de ballada. Per això hem fet, per exemple, com aquí a Arenys de Mar, alguna campanya extraordinària. A part de la que ja tocaria, no?, de manera regular, perquè justament a Arenys venim cada mes, aquí a Arenys estem al voltant d'uns 40 donants, és la mitjana que fem, i més 40 de la campanya extraordinària estaríem molt contents.
11: El Banc de Sang i Teixit s'instal·larà al Calissai el dimecres 19 d'agost de 4 a 8 de la tarda i el dissabte 22 de 10 a 2 del migdia, amb dos dies al Calissai.
10: Ràdio Arenys, serveis informatius.
1: I d'agenda per avui, els jocs de rol i la literatura de terror són els protagonistes de l'activitat d'avui a la Biblioplatja a partir de les 7, una iniciativa que imparteix Miquel Aulet, que proposa el sistema de jocs de rol de taula amb les literatures clàssiques de terror.
11: L'activitat dirigida al públic juvenil pretén ensenyar el funcionament del sistema de rol i introduir obres de terror actual, clàssic, medieval i fins i tot de primeres èpoques de l'edat moderna. Segons Miquel Aulet, els jocs de rol no només són eines de diversió, sinó també mecanismes que potencien la cultura i l'aprenentatge.
13: Els jocs de rol no només són una eina de diversió, sinó que també és una eina d'aprenentatge, que és una eina que ajuda a molta gent en problemes de comunicació, en problemes de dinàmiques disruptives en grup i augmentar la cultura, arribar al punt de coses com Stranger Things, no?, que va fer el gran boom i que des d'arrel d'aquests booms que han anat sortint, no?, i que s'han anat popularitzat en el cinema, en les sèries, a diferents cultures més accessibles per tothom, doncs han anat creixent i sí, hi ha més interès.
11: La xerrada de rol i literatura de terror serà avui a les 7 de la tarda a la platja La Picòrdia.
14: Taller Maresme Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
1: I diversos jugadors i jugadores de vòlei platja aranyencs han representat la selecció catalana al Campionat d'Espanya. El millor resultat l'ha aconseguit Jordi Muñiz, del Club Vòlei Arenys, i Tino Abela, del Club Vòlei Platja Arenys, que han fet parella i en categoria cadet han aconseguit la segona posició d'Espanya a una molt disputada final contra Canàries.
2: Podem escoltar a Jordi Muñiz, que ha comentat el campionat.
15: Molt contents pel resultat de ser subcampions d'Espanya. I, bueno, a la final se'ns va escapar, però els canaris, bueno, van jugar molt bé, van van saber portar el partit cap a la seva banda. Estic molt content per l'experiència que hem guanyat i que ens hem passat molt bé per allà. Vam guanyar tot menys un partit de fase de grups contra els Canaris, però tot l'altre vam jugar molt bé i vam guanyar tot l'altre. Jo he acabat durant l'estiu de voler platja i ara ja és disfrutar l'estiu.
2: Per altra banda, Nicolás Navarrete, del Club Voguei Platja, formant parella amb Alan Galindo, del Voguei Boom Castelldefels, en categoria infantil, han pujat al podi amb tercera posició d'Espanya. I Olivia Marcos, també del Club Voguei Platja, compartint pista amb Carlota Martínez, en aquest cas del Voguei Esplugues, també en categoria infantil, han assolit una novena posició d'Espanya i la parella sots 19 masculina de l'entitat ha acabat setzena d'Espanya. La coordinadora esportiva del Club Voguei Platja Arenys, Laura Buján, ha comentat que tot plegat reflecteix el bon nivell dels aranyencs en aquest esport i també les ganes i el talent que els porten a aconseguir bons resultats a nivell estatal.
16: Supercontents, la veritat. Sí, creiem que han fet un paper increïble a tots. Sí, des de l'Olivia, que potser no ha quedat tan bé, fins al Nico i al Tino, també estem contents que el Jordi, que també és del poble, hagi arribat allà. Sí, rodó, perfecte per nosaltres, és ideal. Al final, portem treballant molts mesos i els nens no han deixat de treballar i s'ha demostrat que la feina ha estat ben feta per part nostra i per part seva, sobretot. Més amb la calor que fa, que aquest any ha sigut especialment dur, perquè a les 5 de la tarda, 6 de la tarda, és molt complicat perquè fa molta, molta calor.
2: Aquest cap de setmana poden seguir arribant èxits en infantil per a jugadors d'Arenys, ja que diversos esportistes de la vila disputaran els campionats d'Espanya, però en aquest cas ja no com a seleccions autonòmiques, sinó com a clubs.
14: Taller Maresme Auto t'ha ofert els esports. Maresme Auto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
1: I moment de donar pas al temps amb el meteoròleg Marc Llauríguizar.
17: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia, ja registràvem 35 graus. I a aquestes hores, fins primeres hores de la tarda, els valors de les màximes s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixen sobre tot el Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
1: I fins aquí l'informatiu d'avui. Us hem acompanyat al control tècnic Marina Cabrera i que us hem parlat Ernest Arranz, Oriol Leo i Gemma Roig. Tornem amb més notícies demà a la una. Que vagi bé.
18: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és l'Abril, situada a la Riera Bisbe Pol, número 72. Avui dimarts s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, el paper i cartró i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui el carrer Sant Jaume està tallat fins a les 2 de la tarda i els carrers Andreu Guri de les Escolàpies fins a les 6 de la tarda. I demà el carrer de Vall estarà tallat de 10 del matí fins a les 11 del matí, el carrer de la Torre de 8 del matí fins a les 12 del migdia i el carrer Andreu Guri de 8 del matí fins a les 6 de la tarda. Avui, tant a la platja del Cavalló com a la de la Picòrdia, oneja la bandera verda. I avui la circulació de la R1 funciona amb normalitat.
14: Ràdio Arenys.

0: Mar Negre. Capítol 7. Reconstrucció dels fets.
1: Aviam. Crec que vosaltres dos m'heu d'explicar moltes coses. Que la paciència se m'està començant a acabar i no entenc res, i no hi ha res que em posi més nerviós que no saber per on venen les hòsties, i darrere mi me'n cauen moltes i em sembla que encara n'han d'arribar moltes més.
2: Ja entenc que estiguis emprenyat. Nosaltres també hi estem, creu-me. Però era del tot impossible poder preveure alguna acció tan agosarada i tan bèstia com aquesta. Ho teníem tot cobert, però ningú no es podia imaginar que podia fer quelcom de semblant. Ja no ens estem enfrontant a un assassí que aprofita les oportunitats, sinó a algú que ha planificat minuciosament i fins al darrer detall aquest crim.
1: Hi estic d'acord, però després ha sortit tot malament. L'operació Gàbia no ha donat cap resultat. Les xarxes socials van plenes de vídeos amb l'execució del poeta i ara mateix la nostra valoració està al nivell del batú. Tinc uns quants comissaris que m'estan demanant els resultats immediats perquè fins i tot el president del govern els ha trucat per saber què collons passa. Per no parlar de les pressions espanyoles que també hi són. Aviam, intenteu fer-me un resum de la situació i mirem què podem fer per atrapar aquest fill de puta.
2: D'acord. Hem fet una primera inspecció ocular a la casa des d'on han disparat. L'arma del crim és una ballesta antiga. La lletra ferit ha deixat també assenyalat un poema concret d'un llibre, però no sabem quina relació pot tenir amb el cas. Els companys de la científica han arribat i estan començant a treballar. També ja ha arribat la comitiva judicial amb el forense, però suposo que en aquest cas poques coses ens podrà aportar. L'alcalde ens està localitzant la propietària del pis i la seva família. Hi ha també alguns testimonis, ens interessen sobretot els que eren de cara a l'escenari, que són els que potser han pogut veure alguna cosa. Deu ser en tot cas una regidora de festes que l'estan atenent amb un atac d'ansietat i algun dels tècnics que hi pogués haver a l'altra banda de l'escenari. Però poca cosa més.
1: Molt bé. Vull la màxima celeritat en aquestes diligències. Tu i el caporal agafeu tots els agents que hi hagi, el que us calgui, per veure si podem treure una mica el trellat de tot això.
2: Vull demanar-li permís per poder entrar amb una civil al pis des d'on han disparat.
1: Per què? I qui és?
2: Serà una professora de la Universitat de Vic, especialista en l'obra de Verdaguer. Potser ella pot treure el trellat del que significa el poema que ens ha deixat preparat el lletra ferit. Si pot tenir alguna relació, no només amb aquest crim, sinó també amb tots els altres. I crec, sincerament, que és millor que vegi tota l'escena que ens ha preparat per si això pot servir per alguna cosa.
1: D'acord. Procediu com us calgui. Però trobeu-me ja aquest fill de puta, perquè així ens podem dedicar a patrullar les platges a la recerca de carteristes i venedors il·legals de síndries i coco sense control sanitari.
3: Sergent, hauria de venir al pis. Tenim novetats importants.
2: Digues, Estanislau, què hi ha?
3: Els companys de la científica que acaben de descobrir d'on prové la ballesta que s'ha fet servir com a arma del crim. I això demostra que el nostre home està carregat de sorpreses, perquè prové ni més ni menys que del castell de Súria.
2: Aviam, explica'm això a poc a poc.
3: Fa 2 mesos, aproximadament, algú va entrar al castell de Súria i es va emportar algunes armes antigues com espases, maces i, sobretot, una ballesta. Des de l'Ajuntament de Súria, que són els màxims responsables del castell i que munten visites guiades, es va posar la denúncia corresponent i ràpidament vam començar a buscar en el circuit de col·leccionistes de peces d'aquesta mena. Però fins ara no hi havia hagut resultats.
2: Vols dir que hi ha un mercat de col·leccionistes d'armes antigues?
3: Aquest és un país molt estrany. Hi ha molta gent a qui li fa molta gràcia tota la parafernàlia medieval. Així que sí, hi ha un mercat important. I si abans era una característica bastant pròpia de casa nostra, ara, amb tota la febre del Joc de Trons, el gust per col·leccionar andròmines de tota mena ha augmentat de forma exponencial, hi ha un mercat important d'espases, escuts, llances i armadures del tot acollonant. El que mai podíem arribar a pensar és que algú s'emportés una ballesta d'aquestes i molt menys que la faria servir. Mai no havia vist res igual.
2: M'estàs dient que hi ha un munt de gent que roba a castells, esglésies i altres llocs per emportar-se armadures, esposots i tot d'objectes de l'edat mitjana per una sèrie de televisió?
3: No per una sèrie de televisió qualsevol, sinó per la mare de totes les sèries. No em diguis que no t'agrada.
2: No l'he vista mai, però mai no ho he confessat.
4: No sóc gaire de veure sèries i, en general, quan miro la tele m'agraden les coses romàntiques o que no facin pensar. Ara, tothom en parla meravelles i si és capaç de generar passions com la passió per l'edat mitjana, doncs benvinguda sigui.
3: Doncs els companys de delictes patrimonials no pensen el mateix. Ara tothom vol una espasa de veritat o una alabarda i no es conformen amb les rèpliques que es poden comprar a qualsevol botiga. En canvi, els qui estan entusiasmats són les empreses que organitzen justes medievals i tornejos i combats de recreació de l'edat mitjana, que estan fent el seu agost gràcies a l'èxit de la sèrie. Ja veus, sempre hi ha qui troba la seva pròpia gallina dels ous d'or. Però al que anàvem, fa uns 2 mesos es va robar una ballesta amb les corresponents fletxes al castell de Súria. I ara la tenim aquí. I no, no demanis pistes de connexions ni res de semblant, perquè la investigació d'aquell robatori de moment es troba en via morta. Normalment, aquestes coses s'acaben resolent si hi ha alguna càmera de vigilància propera, d'alguna botiga o entitat bancària, però en el cas de Súria el castell és a dalt de tot del poble vell i segurament el lladre hi degué accedir a peu i va deixar el cotxe en una zona propera on no hi ha cap mena de vigilància. O quan surten a subhasta o a la venda per internet, que és el mercat natural per aquesta mena de productes. Però això tampoc no havia passat. Així que fins ara només hi havia un inventari d'objectes robats i poca cosa més. No és un fil del qual puguem estirar res.
4: D'acord. I sabem alguna cosa de la propietària?
3: En 10 minuts la podràs entrevistar. L'alcalde en persona ha anat a buscar-la.
4: Perfecte. I els testimonis han pogut aportar alguna cosa?
3: No. En l'única cosa que coincideixen és que els va cridar l'atenció que de cop i volta varen veure una cortina vermella molt bonica que es movia amb el vent, totalment preciosa, i que era inevitable aixecar la mirada cap allà. També degué cridar l'atenció del poeta, perquè els tres asseguren que ell també va mirar cap a dalt en un dels moments en què va fer una pausa en el seu discurs. Just després d'aquest moviment de cortina va ser quan va sortir la fletxa que el va matar i ja varen començar les corredisses. 2 dels testimonis asseguren haver vist algú guaitar des de la finestra per contemplar l'espectacle. Però no en podien dir res, només que semblava dur el cabell llarg.
4: Què en penses?
3: Que segurament va ser una bona maniobra de distracció per fixar el blanc. Hauríem de repetir l'operació. Si vols, podem fer que alguna gent faci moure la cortina i nosaltres ens podem posar a l'escenari per veure quin impacte fa. Això dels cabells llargs sí que pot ser una pista interessant, però també hauríem de comprovar si és un possible efecte òptic.
4: Doncs anem a fer aquesta prova abans que no vingui la propietària del pis i parlem amb ella. Demana algú que ho prepari tot per poder fer la prova quan arribem.
1: Què, nois? Com ho tenim, això?
3: Els companys de la policia científica han aconseguit esbrinar que la ballesta amb què es va disparar el senyor Coll procedeix del castell de Súria. Se'n va denunciar el robatori fa uns 2 mesos juntament amb altres armes del castlà de la vila del Bages. I els testimonis no varen veure gairebé res. Només una cortina vermella especial que es movia amb el vent i algú amb cabells llargs guitant. Ara venim a veure si ho podem reproduir i en 10 minuts la sergent podrà entrevistar la propietària del pis. I per aquí, com ha anat?
1: El forense ens passarà el seu informe com més aviat millor, però per ell no hi ha dubte. La fletxa va impactar directament al cor, produint la mort molt poc després de l'impacte. La fletxa va arribar amb una gran velocitat i va fer un blanc perfecte. La trajectòria sembla haver estat estudiada perfectament. Quan els de la científica acabin, vull que algú provi de disparar des de la finestra per saber si és fàcil encertar amb aquest grau de fiabilitat. Això pot ser important per intentar entendre qui estem buscant. La jutgessa és molt col·laboradora, però vol resultats ja. Encara està pensant si ho tracta de forma individual o l'adjunta amb les altres morts. Però han de decidir què fan, perquè ara ja són 3 morts en 3 jutjats diferents. Però de moment no ens posarà cap entrebanc el que necessitem. Des de dalt, la cosa ja no és tan fàcil. Ens estan posant molta pressió. La premsa s'hi ha abocat amb ganes, pràcticament no es parla de res més, i ara s'hi han afegit ja els diaris de fora de Catalunya. El Lletraferit està donant carnassa a tothom qui vulgui escapar. Però això ja és qüestió meva. A vosaltres intenteu fer la vostra feina el millor possible i demaneu tot el que us calgui. posarem tots els recursos a la vostra disposició, però hem d'aconseguir alguna cosa ja mateix.
2: D'acord. Intentem veure què passa amb això de la cortina. Avisa els de dalt, que la moguin.
3: Fet.
2: Mare meva del Sant Roser. I tant que crida l'atenció, ja ho crec.
3: És un domàs antic molt bonic i a sobre amb la figura de Verdaguer. Com un gran tapís. Fa una gran impressió, i tant. Segur que el poeta el degué veure i no es va poder estar de mirar cap a dalt. Jo hauria fet el mateix. El que és més dubtós és que algú pugui dictaminar des d'aquesta distància la persona que hi havia a la finestra duia o no duia els cabells llargs. I més amb el sol així com estava fa una estona. Però, és clar, si dues persones coincideixen amb això, deu ser cert.
2: Així, doncs, si fem recapitulació dels fets, hauríem de pensar que el nostre assassí va arribar al pis bastant abans. Potser dies i tot. Va instal·lar-hi la ballesta, va recollir el domàs i el va despenjar en el darrer moment, i això ha creat l'atenció del poeta i de la resta de la gent que el va veure i ha aprofitat per disparar. I mentre tothom fugia, marxar i abandonar el poble abans que comencés l'operació Gàbia.
3: A no ser que no hagi marxat del poble i encara sigui aquí.
2: Què vols dir?
3: Que podria ser que no hagi marxat, que hagi decidit confondre's amb la gent que ha quedat al poble, pensant que muntaríem l'operació Gàbia, i que s'estigui aquí enfotent-se'n del Sant i d'aquí al Vetlla.
2: És una opció possible. No m'havia passat pel cap, però ho hem de contemplar tot. Podria ser això que dius, però no tenim puta manera de comprovar-ho. La putada és que sempre anem per darrere d'ell, a remolc, i que no comet cap puta errada de moment. Ens està passant la mà per la cara constantment.
3: És el que té tenir la paella pel mànec, que sempre tries tu quan i com girar la truita.
5: Mira, tols, aquest parellet, que es pensaven que venien a fer festa aquí a Folgueroles i a passejar el seu amor per la plaça. I ara els he ben fotut. Ara acaben de descobrir el domàs i de veure com és que he cridat l'atenció del poeta. Ai, aquests apassionats de Verdaguer són tan previsibles que fins i tot això m'ho han posat fàcil. I ara ja es deuen haver adonat que el lletre ferit sempre va un parell de passes per endavant, que sóc jo qui marca el ritme i la pauta. I encara no serà la darrera sorpresa que s'emportaran avui. Segur que els seus companys de la policia científica ja deuen saber que la ballesta és la que em vaig emportar del castell de Súria, que per aquestes coses sí que són bastant bons, aquests nois. Ai, sí, va ser fàcil. Vaig recordar que fa uns anys vaig anar a una visita guiada al castell, que ens van fer com a part de les distraccions que ens feien els convidats a un casament. I vaig pensar que podia anar sofisticant la cosa i que si havia de carregar-me algú al Mercat Vell de poesia de Folgueroles, ai, ho havia de fer amb un cert estil. Dos putos mesos he estat practicant amb la ballesta, que no és fàcil de manejar, acostumats com estem a les mires telescòpiques, a la precisió de les armes modernes. Però ara seria capaç de matar un pardal a 100 passes de distància. I és que a mi m'encanten els reptes, i aquest tira dels importants. L'escenografia sempre és un dels punts decisius. Una de les coses que més m'agrada d'anar pensant i planificant. I ara també m'imagino la cara que faran els de la Casa Museu quan vegin que els he fotut el domàs de Verdaguer i l'he fet servir en aquesta casa. És ben possible que algú li caigui el pèl. Però jo he aconseguit fer un tret que ja voldria en Guillem Tell. I he de reconèixer que tot ha estat perfectament bonic.
2: Bon dia, senyora Martí. Sóc la sergent Antònia Siquier, dels Mossos d'Esquadra. Necessito que m'expliqui perfectament a qui té llogat el seu pis i des de quant temps fa.
6: Bon dia, sergent. L'alcalde ja ho sap. Nosaltres sempre hem tingut aquest pis, que havia estat el dels pares. Però quan ells varen faltar, jo i la meva germana varen pensar què havíem de fer. I vam decidir llogar-lo. Miri, ella viu a Barcelona i el meu marit i jo, quan es vam casar, vam anar a una finca més nova, al poble, prop de casa dels pares, però amb més comoditat. Aquesta és molt bonica, eh? Perquè dona la plaça i tot el que vulgui, però una finca nova ens feia més gràcia, sobretot perquè amb la mainada hi havia més comoditats. I és clar, això sempre és un fet. Tampoc no la volíem llogar de qualsevol manera ni a segons qui, és clar, perquè a l'hora de llogar, segons qui et fots a casa, tens un problema que et deixen de pagar i ja no saps què fer per treure'ls. És una llàstima, perquè segur que hi ha gent molt maca, però et fan agafar por. No sé si m'entén.
2: I tant, senyora Martí, i tant. Així doncs, què varen fer al final?
6: Doncs varen seleccionar molt bé la llogatera. Hi ha una professora irlandesa de la Universitat de Vic que era amiga d'una amiga de la meva germana i que buscava algun lloc per viure-hi i que no fos a la ciutat de Vic. L'Elizabeth Dwight buscava algun poblet i quan va veure el pis el va trobar ideal. I a nosaltres ja ens anava bé perquè era ella sola. Una persona que no posa problemes, amb un sou de màxima garantia de la universitat. I, és clar, tot era perfecte. I des de llavors que hi viu ella.
2: I quants anys té la seva llogatera i a què es dedica? I on deu ser ara?
6: Oh, és que ella sempre marxa el mes de maig. No hi és mai, perquè resulta que ella no té docència aquí. I el que fa és anar sempre a fer alguns cursos a Irlanda. O sigui, que la trobareu allà. Aquí és una professora molt reputada, eh? Pel que sé, explica diferents assignatures de literatura a la universitat. Però fa classe, sobretot, el primer quatrimestre. Després es dedica a fer la seva recerca. Sé que li encanta viure a Folgueroles i està ben vinculada a les activitats culturals que s'hi fan. S'ha integrat molt bé al poble. Per això m'ha sorprès que algú hagués disparat des d'aquí. Sabia que ara no hi havia ningú. O sigui, que hauran de parlar amb la llogatera. Tinc el seu telèfon, si volen.
2: Moltes gràcies. Ara mateix la buscarem i parlarem amb ella. Li prometo que tot d'una que es pugui deixarem el pis en les millors condicions possibles. Però hauran de tenir una mica de paciència.
6: No es preocupi. Facin la seva feina i agafin el bàrbar que ha fet això i que ens ha esgarrat aquesta festa tan bonica. Pobre Jaume, tan bona persona que era.
2: Que el coneixia, el poeta?
6: Oh, i tant! Era professor a la Universitat de Vic i havia estat mestre de la meva neta. Però nosaltres, sobretot, a qui coneixem és el seu pare, que de sempre ha tingut bestiar i ha fet de pagès. I fan uns formatges molt bons a casa seu. No em puc imaginar el disgust que tindrà quan sàpigui això del seu fill. El seu pare ja li deia que això de fer-se poeta i músic no ho veia gaire clar. Que més li valdria haver fet de pagès, com ell. Que ja se sap que és una vida plena de disgustos. Però que si un és honrat, treballador i sap com fer-ho per gastar poc, encara es pot tenir un bon pervindre. Quin disgust que tindran, que n'estaven molt del Jaume.
2: Senyora Martí, ens ha estat de molta ajuda. Moltes gràcies per tot. Estanislau, si us plau, que algú que parli l'anglès perfecte localitzi l'Elizabeth Twain i li expliqui què ha passat. No en traurem res en clar, però l'hem d'avisar igualment i li hem d'explicar què ha passat. I què dimonis són aquests sorolls aquí fora?
3: Que han arribat els voltors carronyaires. Ja hi ha els reporters de dos programes d'aquests de les grans cadenes de televisió que es dediquen a explicar les misèries dels altres, que acaben d'arribar al poble.
2: Avisa l'inspector, que ell s'encarregarà de treure'ns els de sobre. No pot impedir que siguin al carrer, però si qualsevol es passa un pèl, els farà la vida impossible. I per descomptat, que ningú no faci cap mena de declaració. I parlant de professores, quan arriba la nostra experta en Verdaguer?
3: Acaba d'arribar. Un cotxe ha anat a buscar-la a casa seva a Manlleu, que la dona no condueix. Ara mateix arriba.
2: Perfecte. Aviam si posa una mica de llum a la foscor, perquè segur que la irlandesa no ens dirà res que pagui mínimament la pena. M'encanta aquesta cançó.
3: Sí, deu ser perquè resumeix a la perfecció el nostre estat en aquest moment. Ho hem intentat tot, però no hi ha hagut manera d'aconseguir cap resultat. Per cert, on dina l'inspector Serra?
2: Ha aprofitat per anar fins a Vic. Crec que té alguns coneguts a la comissaria d'allà. I pensar que avui havia de ser un dia tranquil. Una altra fira més, sense presència del lletre ferit, i que ara podríem estar tornant cap a casa tranquil·lament, a gaudir d'un bon cap de setmana.
3: Doncs ens haurem de conformar amb el menú de festa major que tenen aquesta gent. I que no és per dir res, però fot una pintassa. Em costarà triar el primer, perquè el segon ja el tinc claríssim. El melós de vedell amb espàrrecs i verduretes.
2: El que no es pot dir és que nosaltres mengem malament. Semblem aquells polis de les novel·les de lladres i serenos.
3: Sí, la part en què els polis es posen a menjar sempre és la meva preferida. Em llegeixo totes les novel·les de Camilleri esperant el moment en què en Salvo Montalbano s'entaula tot sol per començar a cruspir. I podríem anar a Sicília, quan tinguem vacances. Diuen que han organitzat una ruta espectacular per als paisatges de les novel·les i que, a més, també pots fer diferents degustacions gastronòmiques. A mi m'encantaria provar les sardines farcides, per exemple.
2: Segurament hi deu fer una calor de mil dimonis. Però si el pla és que fem alguna cosa plegats, m'hi apunto sense pensar-ho. Això de les sardines sona com a música celestial. I els rogers, fregidets, també deuen ser un pecat. Potser amb la nena...

0: setmana a principis de setembre. Per participar sempre als mateixos congressos internacionals. Abans de venir a Folgueroles havia estat vivint a Barcelona i a Vic, però ara buscava una cosa més tranquil·la i més petita, perquè a més de les classes es dedica a escriure i a la traducció, i volia estar més lluny de la universitat, on en paraules textuals hi puc anar sempre que vull, i tinc els materials, els llibres, el despatx, que està molt bé per a la investigació, però per a la creació prefereixo quelcom més tranquil, i això és el que busco quan sóc a casa. Per descomptat, mai no havia passat res en cap de les ocasions que havia marxat fora de casa, i per descomptat, no té ni idea de qui pot conèixer els seus hàbits i saber que el pis estava buit a banda dels llogaters, perquè la senyora Martí s'encarrega de regar les plantes el mes que ella és a fora i de recollir la correspondència.
1: Això no m'ho havia esmentat durant l'entrevista. Ho deu haver passat per alt.
0: O ho deu haver trobat la cosa més normal del món. Als pobles això és bastant habitual, encara.
1: El què?
0: Això de fer-se favors els uns als altres. I fins i tot això de dir bon dia quan entres a un lloc és una de les coses que s'estan perdent i que més trobo a faltar. No costa gaire ser una mica educats.
1: Va, deixem els panegírics sobre la vida rural per a un altre moment i centrem-nos en allò realment important. Què ha dit la professora Comanegra?
0: A primer cop d'ull ha identificat de seguida el domàs que penjava de la finestra com un tapís autorretrat del poeta que s'havia fet fa uns 100 anys aquí mateix a Folgueroles i que en teoria hauria de ser a la Casa Museu. Efectivament hem comprovat que era el d'allà i que no hi era, però que ningú no se n'havia adonat i no hi ha, per tant, cap denúncia per sostracció.
1: Es deu haver posat feta una fúria.
0: I tant. No li ha fet gens de gràcia. Es veu que la peça no té molt de valor per si mateixa. Valor econòmic i artístic, s'entén. Però es veu que una seva àvia havia estat una de les cosidores del domàs i llavors, és clar, s'ha posat feta una fera que si no respecta res, que si sembla mentida, que si la gent no pot apreciar el valor de l'artesania feta a mà, que si una obra popular té tant de valor com mi patapum, mi parvall...
1: Una bona recatòlica.
0: Doncs sí. Després li he ensenyat la ballesta i el llibre amb el poema. I m'ha explicat que ella havia estat una de les editores del llibre, que havia quedat inèdit, però que no és capaç de trobar-hi gaires explicacions. Només ha apuntat una cosa interessant.
1: Quina?
0: Que Verdaguer s'estava dirigint als seus enemics i admetent que gràcies a ells, ell era alguna cosa. I potser d'alguna manera el lletraferit ens està dient el mateix. Que és el que és, gràcies a que nosaltres hem començat a perseguir-lo. Però vaja, això i res és el mateix. Així que... gaudeix del dinar, que d'aquí no res hem de tornar a anar per feina.
1: Llàstima. Perquè aquest cabró ens ha fotut la migdiada en l'aire.
0: Sí, ara mateix m'encantaria que el meu màxim problema fos decidir si cardàvem abans o després de clapar, o abans i després...
2: Això sí que serà una autèntica bomba de rellotgeria. No m'agrada fer la vida impossible a ningú, i menys aquest parell. Però potser... si vull que la seva història d'amor funcioni, el millor que puc fer és aconseguir que els apartin del cas. En Vaireda és un bon policia, eficient, un bon caporal.
3: Ràdio Arenys.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
6: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns... Menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
5: Veniu a veure el futbol en companyia.
6: Disposem de terrassa.
5: Som a la Riera, Parafita 117.
6: Truqueu al 93 792 0019.
5: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
7: Finques Blaumar.
8: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre

0: Servei, lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
0: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
0: Finques Blau Mar, on comencen les bones decisions.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
5: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
9: Molt bon dia, són les dues.
10: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
9: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
11: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
9: És dimarts 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijoan.
12: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida dels actes amb motiu de l'eclipsi.
9: Atenció, però, perquè els núvols podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
12: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
9: Per avui ha activat diversos avisos per pluges intenses. Estigueu preparats al Pirineu, Prepirineu també a l'est, abans d'una nova calorada a partir de demà. Previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
13: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, a les 12 del migdia, ja registràvem 35 graus. I aquestes hores, fins primeres hores de la tarda, els valors a les màximes s'enfilaran, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant, amb ruixats que apareixen sobretot al Pirineu, Prepirineu, i arribarem a les comarques de la Catalunya Central, on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
9: Més coses, 132 morts ja pel terratrèmol a Colòmbia.
12: Segons el darrer balanç oficial, el nombre de ferits arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
9: Barcelona continua apostant per la videovigilància.
12: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de final d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
14: un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i d'altra facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
9: Encara Barcelona sense servei, el tram entre Gràcia i Sarrià dels ferrocarrils.
12: Les obres s'allargaran fins al 23 i, mentrestant, hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
9: I Tarragona podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
12: La temporada arrenca a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
9: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala.
12: Que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats, es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'habaneres.
9: Esports, Jordi Cervantes. Araujo marxa cedit al Liverpool.
15: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar durant el dia d'avui l'arribada de Rodri.
9: Al control de so, avui la nostra companya Maite López, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i també Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: És la nostra portada d'aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent. Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta a hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
16: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
11: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
16: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent, l'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, la Miel n'ha fet altres de caràcter més general.
11: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
16: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
17: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
16: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2.
9: Esperant encara de dispositius, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
12: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
9: Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
18: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangranès com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental, Cristina Morón, ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
19: A Camps Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i podin accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
18: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als mangraners. amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
9: El compte enrere oficial de l'Eclipsi, us ho dèiem en titular, s'activarà avui mateix a Tarragona.
12: Serà un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la Ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu de l'eclipsi.
9: Doncs anem a la zona zero d'aquest eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas de Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio Joan Baricat.
20: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
21: Potser tot sola.
22: I jo el meu home, segurament. O potser els tres, ho veurem.
23: Soparé allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics, la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
21: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
24: És la meva dona, la meva filla i el meu fill. I a la família, sopa a casa, iau.
23: Pues bueno, si puc lo veure a la finca meva, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure'l allí.
25: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria i Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgó no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, perdó, i entrant a Eslovènia.
21: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon puesto para voreu.
26: En família, en amics o en solitari. Al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger. Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
9: I la Fundació Preterres acull de nou aquest estiu el programa de vacances Marxem en Família. Aquest any, un moment destacat de l'estada és la preparació per observar l'esperat eclipsi. Ràdio, el Vendrell, Sílvia Martínez.
27: Un taller sobre l'eclipsi per entendre per què es dona aquest fenomen i saber quines fases veurem aquest dimecres. Es tracta d'una activitat especial aquest dimarts a la Casa de Colònies de Calafell, com bé explica Pere Vives, portaveu de la Fundació Pere Tarrés.
28: Hem fet com una petita inclusió dins el nostre programa per intentar explicar a les famílies el que és l'eclipsi i la situació que es donarà.
27: Per gaudir del fenomen s'han repartit ulleres especials. Ara només cal buscar aquell racó per fer de l'experiència un moment inoblidable. Ens en parlen l'Oriol, l'Ilia, l'Enric i la Sara. I també la Lupe i en Banyat, que fa anys que venen des del País Basc.
29: Esperem doncs, bueno, que sigui xulo, no? Recordar-ho, perquè com que és únic, doncs que aquell dia recordem, ostres, estàvem allà i ens vam posar en aquell punt i vam viure aquell moment, o sigui que sigui un moment especial amb la meva filla, doncs, que ho recordem sempre.
30: Segurament anirem a un lloc, igual anem al castell.
31: D'una amiga meva ha vingut aquest any per primer cop, per veure també l'eclipsi amb la seva família.
32: Nunca he visto un eclipse y me extraña ver.
27: Cada any 3.000 persones gaudeixen del programa Marxem en Família. Les que ho facin aquesta setmana afegiran una experiència excepcional.
9: 4 minuts i un quart de 3 i l'Associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riumar, Canal T, Martí Carot.
33: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la Biblioplatja de Riumar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
34: Perquè també puguen gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I este dispositiu lo situarem al Riumar, a la Biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents, ho puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
33: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
35: Un aparell que tu te poses aquí uns auriculars i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
33: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
9: I és que la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM a Ona Fàbrega.
0: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
1: Hi ha tota la part de parcialitat que es mira a tapar el sol mica mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
0: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
9: I us ho hem anat dient aquests últims dies i ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar, Cugat Media, Tina Forest.
2: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
3: El que podem notar són la visió d'una taca central denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
2: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
9: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El servei meteorològic preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment al sud.
33: Durant la tarda circularan bandes de núvols als procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que al conjunt del país la visibilitat serà bona.
4: Notícies en xarxa.
9: En punt un quart de tres, eclipsi a banda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar ahir Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 132 morts, segons el darrer balanç oficial.
12: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 700, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
9: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
12: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local. L'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
9: I us ho dèiem en títols, l'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
12: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on s'estan posant.
9: A la capital catalana hi ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
5: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
6: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives i incíviques, i d'altra, facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
5: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
6: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan diem el front marítim, estem excloent d'aquí el front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
5: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
9: I encara a Barcelona, el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
7: Les obres s'allargaran fins al 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, la Bona Nova, les Tres Torres i Sarrià.
9: I a Tarragona el port podria acollir creuers a l'hivern per primer cop. A Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
10: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues cada tant en tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obren, bueno, doncs, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, no, doncs mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
8: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada dia.
9: 11 minuts i dos quarts de tres, i Olesa de Montserrat supera el 60% de recollida selectiva amb els primers resultats del nou model de gestió dels residus. Olesa, Ràdio, Adrià Carreras.
11: Tal i com apunten les dades, la recollida selectiva ha passat del 36% registrat abans de la implantació del nou sistema al 57,7% durant el mes de maig i al 60,1% al juny. Paral·lelament, la quantitat de residus disposats a la fracció de resta s'ha reduït un 14,5%, mentre que la recollida d'orgànica ha augmentat un 9,5%. Per tant, la disminució del 14,5% d'aquesta fracció pot traduir-se en un estalvi important per a les finances municipals. L'Ajuntament calcula que si aquesta tendència es consolida, la reducció dels costos de tractament podria situar-se al voltant dels 200.000 euros anuals, comptant que l'any passat la gestió de la fracció de resta va suposar una despesa aproximada de 800.000 euros. El desplegament del nou model encara no ha finalitzat completament. Per aquest motiu, les dades actuals s'han d'interpretar com una primera fotografia de l'evolució del servei.
9: I moment ara per la cultura. I per començar, 10 minuts i dos quarts de tres, per la Festa Major de l'Escala, comptarà amb una seixantena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada de veneres i s'amplien els dies de barraques. Ràdio L'Escala, Maria Pagès.
13: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una seixantena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Maravella i la Salvatana, una cantada d'havaneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la trobada gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
14: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres que seran la Salvatana i la Maravella.
13: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora, com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazú. I enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
9: I Sant Vicenç dels Horts premiarà novament els millors versos en llengua catalana. Serà motiu de l'11a edició del Premi de Poesia Narcís Lunes i Boloix. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
15: La convocatòria del Premi Narcís Lunés i Bolós s'ha obert a l'agost i les obres es poden presentar fins al 29 d'octubre, ja sigui en la categoria de poemari o de poema individual. En la primera dècada de trajectòria, el guardó ha reconegut poetes d'arreu de Catalunya, com Jordi Cervera Nogués, Israel Clara López o Sonia Moya Villanueva. El certamen adult completa una llarga trajectòria de promoció de les lletres catalanes entre infants i joves, amb 40 edicions del premi adreçades a aquest públic.
9: I arribarem als esports amb música.

0: Dues propostes ben diferents. Per començar, els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges.
1: La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts al festival Jardins de Terramar.
0: I a la Costa Brava, Rosario actuarà avui a Cap Roig.
1: La cantant, compositora i actriu madrilenya farà un repàs als seus grans èxits al festival que se celebra a Calella de Palafrugell.
0: Doncs amb la veu de Rosario, 7 minuts i 2, quarts de 3, arribem als esports. Esports que ens porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El Barça ha anunciat que Ronald Araújo marxa cedit al Liverpool.
2: Bon dia, Jordi, i ho farà fins a final de temporada, fins a l'estiu del 2027, un nou moviment estival del conjunt blaugrana. El futbolista uruguaià parlava ja pels mitjans del club anglès.
3: Porque un club como el Liverpool siempre tiene que estar ahí luchando y ir a por lo más. Lo más significa ganar títulos y bueno, un mensaje a la afición, agradecimiento, ¿no? Primero por la recepción y bueno, que voy a trabajar duro, dejar todo en la cancha para poder conseguir los títulos que es lo que queremos y lo que quiero.
2: Amb aquesta carpeta tanca, l'entitat culer espera poder anunciar en les pròximes hores el fitxatge de Rodri, mentre continua el pols amb l'Atlético de Madrid per desencallar la contractació de Julián Álvarez. De la seva banda, l'equip continua amb la seva preparació amb una nova sessió d'entrenament realitzada aquest matí i que ha comptat amb la presència de Jules Koundé. L'internacional francès ha tornat a la disciplina blaugrana després de disputar el Mundial. De la seva banda, l'Espanyol també ha tornat a la feina per començar a preparar el debut en Lliga el pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que ja en suma 8.000 socis. Pel que fa als equips catalans a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Calu Chingiere, procedent del Llevant. La migcentre defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Calu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
4: When I got the information that I'll be...
5: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
4: And this season is going to be better. And before coming, I've...
5: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
4: To achieve my goals.
2: Ara en vol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer la part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
6: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible i, si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
7: Des de que jo sóc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no... Soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
2: I notícia d'aquest matí, Jordi, a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Marta Mitjans s'ha classificat per a les semifinals dels 800 metres fent el rècord de Catalunya. L'atleta aranyenca s'estrena a l'europeu d'atletisme de Birmingham obtenint la seva millor marca personal.
0: Bones notícies, doncs, des dels europeus. Gràcies, Jordi, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremat.
10: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
11: Finques Blaumar.
12: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
11: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
13: 93 792 0440.
11: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
13: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
14: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
15: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
14: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
16: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
17: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
18: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
19: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
18: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
19: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
18: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
19: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
18: Daima, es tanqui papereria.
19: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
18: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
19: 93 792 53 44.
0: Molt bon dia, són 2:45.
12: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. Això és el que preveu el Servei Català de Trànsit a l'Ebre, al Camp de Tarragona, també a Ponent, on ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
20: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, d'acord? L'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre, pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
0: És dimarts, 11 d'agost de 2026. Tenim més titulars. El compte enrere de l'eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona, Marc Pijoan.
1: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes amb motiu de l'eclipsi.
0: Molt pendents estem dels núvols que podrien fer la guitza, sobretot al sud demà.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i amb alguns núvols que poden condicionar l'observació de l'eclipsi solar, especialment a Tarragona i l'Ebre.
0: Per avui, activats diversos avisos per pluges intenses al Pirineu, al Prepirineu, també a l'est de Catalunya, abans d'una nova calorada. A partir de demà, previsió del temps, Marc Jaureguizar.
21: Hem tingut un matí de dimarts tranquil, assolellat, encara amb restes de nuvolades, sobretot a moltes viles costaneres de la Costa Brava i també de les Terres de l'Ebre, però sense més conseqüències. Amb unes temperatures que han anat pujant ràpidament i, de fet, a Vinebre, en la 12 del migdia ja registràvem 35 graus i a aquestes hores fins primeres hores de la tarda els valors a les màximes s'enfilaran sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també el Pla de Lleida. Amb una tarda on es presenta moguda meteorològicament parlant amb ruixats que apareixeran sobretot al Pirineu, Prepirineu i arribarem a les comarques de la Catalunya Central on puntualment tindrem xàfecs que localment descarregaran amb molta intensitat. Haurem d'estar pendents a cavall de les comarques de la Noguera, de la Segarra, del Solsonès, des de l'Alt Urgell, perquè aquí els rogets inclús podrien descarregar amb calamarsa o pedra.
0: Més coses, ja són 169 els morts pel terratrèmol a Colòmbia.
1: Segons el darrer balanç oficial del el nombre de ferits arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres poden canviar a mesura que avancen les avaluacions dels danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: I Barcelona continua apostant per la videovigilància.
1: L'Ajuntament instal·larà prop de 100 càmeres noves en diferents punts de la ciutat abans de finals d'any. Concretament, el consistori ja ha rebut l'autorització per instal·lar aparells al Passeig del Born, als búnquers del Carmel i a l'Anella Olímpica. Albert Valla és el regidor de Seguretat.
3: Un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives incíviques i l'altre facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus.
0: Encara Barcelona sense servei des d'avui al tram entre Gràcia i Sarrià dels Ferrocarrils.
1: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'aquest mateix mes i, mentrestant, hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades.
0: De Barcelona a Tarragona, que podria acollir creuers a l'hivern per primer cop.
1: La temporada va arrencar a l'abril amb la previsió de 160.000 creueristes per aquest exercici, tot i que n'han arribat alguns no previstos, un fet que podria permetre superar aquesta xifra.
0: Cultura presentada a la Festa Major de l'Escala,
1: que comptarà amb una seixantena d'activitats. Entre les novetats, es recuperen les dues orquestres de tarda i una cantada d'havaneres.
0: Esports, Jordi Cervantes, Araujo marxa cedit al Liverpool.
2: El jugador uruguaià ha deixat el Barça per marxar durant una temporada al conjunt anglès. Després d'aquest anunci, l'entitat blaugrana espera poder tancar en les pròximes hores l'arribada de Rodri.
0: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, Artau Bellavista, Montseuguet i Albert Güell, passen 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest dimarts. Catalunya, que viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta a hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. Anna Ruiz, bon dia.
22: Bon dia, Jordi. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, que serà l'eix principal de mobilitat i on es restringirà la circulació de camions. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
20: Demà recomanem ser molt prudents amb l'autopista AP7, especialment a la zona dels dos carrils de l'Ebre. Pot patir perquè té una capacitat només per dos carrils.
22: Trànsit facilitarà alternatives, la C25 i la 2 per als desplaçaments cap a Ponent, l'AP2 per accedir a zones d'observació de Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, la 7 i la Nacional 340 per als moviments entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més enllà d'aquestes recomanacions de circulació, la Miel n'ha fet altres de caràcter més general.
20: Portar el cotxe preparat, perquè estem tenint moltes avaries i, per tant, les avaries causen al final congestió. Recordar programar-se, sortir amb temps i informar-se, mirar l'estat del trànsit.
22: Indicacions també per part dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas de les emergències en cas que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
23: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
22: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de l'AP7 i la 2.
0: Doncs encara parlant de seguretat i també de mobilitat, la Guàrdia Urbana a Barcelona reforçarà la vigilància als miradors, a les platges, a Collserola i altres espais oberts davant la previsió de concentracions de persones per seguir l'eclipsi.
1: L'Ajuntament activarà un dispositiu especial de seguretat, mobilitat i convivència entre les 2 de la tarda i les 12 de la nit, que implicarà totes les unitats operatives del cos. L'operatiu també preveu reforçar la regulació del trànsit i la coordinació amb els serveis d'emergència.
0: I Lleida mobilitzarà prop de 200 professionals per controlar l'accés a les zones que s'han habilitat per veure l'eclipsi. Segons dades de l'Ajuntament, l'impacte econòmic que produirà aquest fenomen astronòmic a la ciutat serà d'uns 300.000 euros. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
24: Les entrades per observar l'eclipsi es van esgotar fa unes setmanes als dos punts d'observació que ha habilitat l'Ajuntament, tant a Mangraners com a la Seu Vella. En aquest sentit, l'alcaldessa accidental, Cristina Morón, ha explicat com serà el dispositiu d'accés a aquestes zones.
4: A Camps Esports hi haurà un servei de llançadora que anirà directament a la Seu Vella per transportar els viatgers, les persones que deixin el seu vehicle amb aquest aparcament dissuasiu i poden accedir de la manera més segura cap a la Seu Vella.
24: Així mateix, Morón ha afegit que s'ha reforçat la línia 7 d'autobús, que és la que arriba als Mangraners, amb un autobús especial Eclipsi que connectarà el punt d'observació amb diferents barris de la ciutat. Morón ha destacat que l'observació s'haurà de fer amb seguretat i ha informat que l'Ajuntament distribuirà ulleres homologades als ciutadans. Des de la paeria han fet una crida als ciutadans perquè planegin amb antelació els desplaçaments i, sempre que sigui possible, evitin utilitzar els vehicles, que es protegeixin de les altes temperatures i que respectin les indicacions dels cossos policials.
0: I el compte enrere oficial de l'Eclipsi s'activarà avui mateix a Tarragona.
1: Serà en un acte que es farà al Parc de l'Amfiteatre a partir de les 8 del vespre, on actuarà la banda Unió Musical de la ciutat i que comptarà amb la presència del president de la Generalitat. Abans, Salvador Illa visitarà la ciutat de Lleida, on a 6:15 el govern donarà el tret de sortida als actes que ha programat amb motiu d'aquest eclipsi.
0: Doncs anem a la zona zero, podríem dir, de l'eclipsi, a l'Ebre, per saber com i amb qui viuran els veïns, en aquest cas del Deltebre, l'esperat fenomen 21 Ràdio, Joan Bericat.
6: Ens trobem a Deltebre i li preguntem a la població tres preguntes molt concretes. On veuran l'eclipse, en qui el veuran i si mai havien vist alguna cosa semblant?
7: Potser tot sola.
9: I jo no m'ho amé, segurament.
10: O potser els tres, ho veurem.
25: Soparet allí a la caseta i ho veurem allí. En els amics i la família i la colla. I anirem a fer un soparet allí.
9: Posen unes quantes amigues. Ens endurem la taula del càmping i allí soparem i ho mirarem allí.
26: És la meva dona, la meva filla i el meu fill. I a la família, sopa a casa, iau.
25: Pues bueno, si puc veure la finca meva, que tinc una finca d'oliveres, i allí, pues, ahí visc el podré veure, que és el terme d'Amposta, i podré veure-la allí.
27: Pues mira, surto en furgoneta, en la camper, i vaig a Àustria i Eslovènia, i llavors entre algun punt entre Àustria i Eslovènia. Clar, com que anem a la furgoneta no sabem exactament a quins dies, a quina altura estirem de... Però sí, probablement sigui acabant el país d'Àustria, perdó, i entrant a Eslovènia.
9: Pues crec que el veuré al port d'Illa de Mar. Allí estan les barques dels pescadors. Allí diuen que és un bon puesto para voreu.
28: En família, en amics o en solitari. Al poble, a la mar o fins i tot a l'estranger. Ningú a Deltebre sembla que es vulgui perdre un eclipsi històric.
0: Poc de 5 minuts i arribem a 3:45 de la tarda i l'associació Astrodiversitat ha preparat diversos punts d'observació perquè les persones amb discapacitat visual puguin viure el fenomen astronòmic d'una manera accessible. Un d'ells el trobarem a Riu Mar, canal T Martí Carot.
29: L'objectiu és que la diversitat visual no sigui una barrera per viure el fenomen astronòmic i que l'eclipsi es pugui experimentar també a través de l'oïda i d'altres sentits. A la biblioplatja de Riu Mar hi ha un d'estos punts seleccionats. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic de Deltebre.
30: Perquè també puguen gaudir de l'eclipse, perquè el que volem és fer un eclipse que sigui universal, que sigui per a tothom i que tothom tingui l'oportunitat de gaudir-lo. I este dispositiu lo situarem al Riu Mar, a la biblioplatja, perquè pues, totes aquelles persones que són invidents, ho puguen gaudir de l'eclipsi a través del so.
29: El divulgador científic Carlos Uriarte explica que a través dels ultrasons un dispositiu i uns auriculars transformaran en sons els canvis que es produeixen a mesura que la Lluna va tapant el Sol.
31: Un aparell, que tu te poses aquí uns auriculars, i conforme la Lluna va tapant aquest Sol, els tons del so són diferents i fan com juguen com una mena com de melodia, no?
29: La iniciativa aposta per convertir un fenomen eminentment visual en una experiència sensorial i accessible.
0: I la peculiaritat que envolta l'eclipsi solar total provoca que es visqui amb il·lusió per molts motius. Un fenomen efímer per tots aquells que el vagin a veure i especialment pels qui s'han proposat fotografiar-lo al nou FM Ona Fàbrega.
32: Dos fotògrafs d'Osona, Ramon Jolís de Sant Vicenç de Torelló i Xevi Lozano de Torelló, han viatjat per fotografiar l'eclipsi solar total que es viurà aquest dimecres a la península. L'objectiu és aconseguir una bona fotografia durant el moment més espectacular de l'eclipsi, que durarà aproximadament un minut. Per això, els dos fotògrafs s'han preparat amb material especial i han buscat diverses maneres de captar el fenomen.
33: Hi ha tota la part de parcialitat que s'anirà tapant el sol mica en mica, i llavors l'important que és la totalitat, que serà aquest minut frenètic que tindrem per intentar fer la foto i que quedi bé amb el poc temps que tindrem.
32: Els dos fotògrafs expliquen que, tot i la preparació, la meteorologia també juga un paper important. Un núvol podria tapar el sol just en el moment clau i fer malbé tota la feina. Ramon Jolís destaca, però, que en aquest tipus de fotografies el més important és la totalitat del fenomen i aprofitar al màxim aquest minut tan especial.
0: Doncs aquest dimecres, dia 12 d'agost, arribarà un moment molt esperat pels astrònoms que han estudiat durant anys quin serà el millor lloc per veure l'eclipsi solar, segons el que els és més convenient pels seus interessos i desplaçar-se en previsió. Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
2: Mercia de Campos, un poble de menys de 50 habitants a prop de Palència, és el punt de trobada europeu d'astrònoms amb telescopis i també un campament científic internacional per a aquest eclipsi. Qui s'hi ha desplaçat ha sigut Jordi Lopesinos, astrònom i autor de Manual d'Observació d'Eclipsis de Sol. El mataroní fotografiarà l'eclipsi, una tasca complexa juntament amb aficionats arreu del món, en un camp científic en què també s'aprofitarà l'esdeveniment del 12 d'agost per fer-hi experiments en un emplaçament espectacular, segons ha explicat a Mataró Ràdio.
3: Tenim un cel que des de dins del poble es veu la Via Làctia. És espectacular. Som uns 200 participants, 60-70 telescopis que hi van. Són molts que són astrofotògrafs. I fan, jo també faré, amb fotografies de cel profundes.
2: Després de l'eclipsi, Lopesinos posarà ja a la vista el següent fenomen astronòmic amb aquestes característiques. I és que el 2 d'agost del 2027 es desplaçarà fins a Andalusia per seguir el segon dels tres eclipsis que hi ha a la península Ibèrica en els propers dos anys.
0: Dos minuts i en punt, 3:45 de la tarda. Us ho hem anat dient aquests últims dies. Ho tornem a fer avui. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar. Cugat Media, Tina Forest.
7: Es tracta d'una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podem notar.
8: El que podem notar són la visió d'una taca central, denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula, i també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
7: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui valorar l'abast de la lesió.
0: I molt pendents estem, evidentment, de la previsió del temps que condicionarà o no la visió del fenomen. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una tarda de dimecres marcada per la calor amb alguns núvols que poden condicionar l'observació, especialment justament al sud.
11: Durant la tarda circularan bandes de núvols alts procedents del sud-oest i a partir del vespre es formaran núvols baixos al terç sud, precisament a la zona on l'eclipsi serà total. Al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs i tempestes, mentre que a la resta del país la visibilitat serà bona.
5: Notícies en xarxa.
0: Doncs eclipsi a banda, en punt 3:45 de la tarda. Aquest dimarts seguim molt pendents del terratrèmol que va afectar a Colòmbia de 7,4 graus i que ja ha provocat 169 morts, segons el darrer balanç oficial.
11: Pel que fa al nombre de ferits, la xifra arriba ja als 900, tot i que les autoritats adverteixen que les xifres són provisionals i poden canviar a mesura que avancen les avaluacions de danys. De moment no consta cap espanyol entre les víctimes, però n'hi ha 160 de desapareguts.
0: Des de Catalunya, el conseller d'Afers Exteriors, Jaume Duch, i el delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicent Sens i Vives, es reuniran aquest dimarts amb els casals catalans a Colòmbia.
11: La trobada, que serà per videoconferència, se celebrarà a les 3 de la tarda, hora de Catalunya, 8 del matí, hora local, i l'objectiu és conèixer la situació dels catalans i rebre'n informació actualitzada.
0: I us ho destacàvem en titulars. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya.
11: El Born, els búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on se n'estan posant.
0: A la capital catalana n'hi ha ara mateix 186 de càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que n'hi hagi 660. Marc Dalmau, bon dia.
12: Bon dia, Jordi. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres de videovigilància són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, explica que la finalitat és l'efecte dissuasori i preventiu.
13: D'una banda, té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives i incíviques, i d'altra, facilita també
1: les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
12: Són càmeres que no comptaran amb la intel·ligència artificial i, per tant, tampoc hi haurà reconeixement facial.
1: I després hi ha espais que estan vedats per poder-hi posar les càmeres. Per exemple, quan hi ha el front marítim, estem excloent d'aquí del front marítim les platges, no? Per exemple, doncs a les platges no hi haurà càmeres de videovigilància. És a dir, hem de compaginar els elements de seguretat amb els elements també de respecte als mínims elements de privacitat.
12: El pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. Això sí, el consistori insisteix que aquestes càmeres tan sols cobreixen el 5% del territori.
0: Doncs encara a la ciutat de Barcelona el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram.
11: Les obres s'allargaran fins al dia 23 d'agost i mentre duri el tall hi haurà un servei alternatiu en autobús que connecta les estacions afectades, Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, la Bona Nova, les Tres Torres i Sarrià.
0: I el port de Tarragona podria acollir creuers a l'hivern per primer cop. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: La temporada de creuers va arrencar el passat mes d'abril. Els mesos de juliol i agost estan anant molt bé, però la temporada alta arribarà al setembre i a l'octubre. Són els mesos més forts a Tarragona. El més innovador és que podria haver-hi ja aquest desembre els primers creuers hivernals. Ho ha avançat Alba Colet, directora de Tarragona Cruisport.
6: És molt interessant perquè és un moment on no tenim turisme i on ens pot donar, bueno, pues que de tant en tant tinguem una mica de moment, anem desplaçant, no? I aquí se'ns obre, bueno, pues, evident, el producte cultural sempre estarà, però el que se'ns obre és l'oportunitat també de dir, bueno, productes com les calçotades, o sigui, anem a buscar aquelles experiències que puguin ser diferenciadores i que diguin, ah, pues mira, és interessant, no? Perquè això no ho puc fer durant la resta de l'any.
4: Es manté la previsió de 160.000 creueristes per aquesta temporada, tot i que han arribat alguns creuers no esperats, més enllà dels de la companyia MSC Cruceros, que operen cada divendres.
0: 11 minuts i arribem a les 3 i el Departament de Territori ha licitat per un import de prop de 8,9 milions d'euros les obres per a la pacificació de la Nacional 2 i la creació d'un carril bici al seu pas per Mataró. Es preveu que les obres comencin aquest hivern i tinguin una durada d'un any i mig.
11: L'actuació s'emmarca en el desplegament del conveni Maresme per a transformar la mobilitat al corredor de la N2 i la C32, que convertirà la carretera en un eix cívic per afavorir la seguretat i la mobilitat local.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest dilluns a la nit al carrer del riu Túria del Prat del Llobregat. S'han localitzat 32 beines i 5 cartutxos a la via pública.
11: Segons han explicat fons policials, no hi ha constància de cap persona ferida ni s'ha fet cap detenció. La policia investiga si els fets estan relacionats amb un incident registrat hores abans a la plaça de l'Amistat, on un testimoni també havia alertat d'haver vist un arma de foc.
0: I moment ara per la cultura. Per començar, per la Festa Major de l'Escala, comptarà amb una seixantena d'activitats entre el 28 d'aquest mes d'agost i el 2 de setembre. Entre les novetats de la programació d'enguany es recuperen les dues orquestres de tarda, una cantada d'havaneres i s'amplien els dies de les barraques. Ràdio l'Escala, Maria Pagès.
14: Del 28 d'agost al 2 de setembre, més d'una seixantena d'actes es realitzaran a l'Escala amb motiu de la Festa Major. La programació compta amb activitats infantils, cercaviles, concerts, espectacles de circ i teatre, sardanes, trobades esportives o visites patrimonials. Entre les principals novetats, la trobada recupera el format de dues grans orquestres amb la Meravella i la Salvatana, una cantada d'havaneres amb els pescadors de l'Escala i també la celebració de la 36a edició de la trobada gegantera. Jordi Roura, de la Comissió de la Festa Major.
15: Tenim un any més de Festa Major respecte a l'any passat i això ens implica pràcticament organitzar una seixantena d'activitats en tots aquests dies de Festa Major i per la petició, bàsicament, del públic que participa d'aquesta activitat, doncs ampliem a dues orquestres que seran la Salvatana i la Meravella.
14: Les barraques tenen com a caps de cartell els DJs de Flash FM i Boom Boom Fighters. També s'ha inclòs una proposta trencadora com són les versions electròniques de cançons tradicionals catalanes de DJ Kazú. I enguany els concerts s'estendran un dia més de l'habitual, ja que l'1 de setembre es traslladaran a la Sala Polivalent per recordar clàssics dels 80 i 90.
0: I ens hi trobem ara Tiana, que acull fins diumenge el 82è Congrés Internacional de Joves Esperantistes, una trobada que reuneix prop de 300 participants que parlen esperanto. Mataró, Ràdio, Judit Vallès.
9: Esperantistes d'arreu del món s'han reunit a Catalunya aquesta setmana en una trobada que se celebra cada any en un punt diferent del món. Enguany la secció catalana ha sigut l'anfitriona, escollint Tiana com a bressol de l'esperantisme durant uns dies, un entorn tranquil i aïllat, alhora proper als principals punts d'interès de l'àrea metropolitana. L'Adam Silka ha vingut des de Polònia, va aprendre esperanto fa 7 anys, el que també li ha donat peu a aprendre el català.
10: Catalunya sempre ha sigut un espai molt ple d'esperantistes. És la meva quarta quedada esperantista a Catalunya i crec que l'especial que té aquest espai és que hi ha molta gent que encara ve el moviment esperantista com un moviment polític i les lluites d'aquest moviment estan una mica barrejades amb les lluites lingüístiques que té la gent de Catalunya, d'aquí mateix.
9: Durant aquests dies, tant l'Adam com la resta de participants assistiran a conferències i faran excursions per descobrir el patrimoni català. Aquest any amb Gaudí com a protagonista, coincidint amb el centenari de la seva mort i també amb l'observació de l'eclipsi total de sol, un dels punts forts de la programació.
0: I arribarem als esports amb dues propostes musicals. Els Sopa de Cabra passaran avui per Sitges.
11: La veterana formació catalana serà la protagonista del concert d'aquest dimarts al Festival Jardins de Terramar.

0: començar a preparar el debut en Lliga aquest pròxim diumenge a casa contra el Llevant. També debutaran en Lliga aquest cap de setmana, però a segona divisió, el Girona, que va anunciar que ha arribat als 10.000 abonats, i el Sabadell, que suma 8.000 socis. Pel que fa als fitxatges pels equips catalans de la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Kalu Chinyere, procedent del Llevant. La migcentra defensiva de 20 anys és internacional sub-20 amb Nigèria i va debutar a la Lliga Espanyola amb el Betis, on va disputar dues temporades abans de fitxar pel conjunt granota. Kalu es mostra amb ganes de continuar millorant el seu futbol.
1: When I got the information that I'll...
2: Quan vaig obtenir la informació que aniria al Badalona, estava emocionada, molt emocionada. I només tinc esperit positiu en mi i em vaig dir a mi mateixa, aniré allà i ho faré bé per mi. Només tinc la mentalitat positiva que tot estarà bé i aquesta temporada serà millor.
1: And this season is going to be better. And before coming, I've...
2: Abans de venir m'he posat un objectiu, perquè ja he jugat abans a Espanya i ha estat una mica difícil. Així que intento establir un objectiu per mi aquesta temporada, ser una millor jugadora, treballar fort per aconseguir els meus objectius.
1: To achieve my goals.
0: En handbol, el Barça ja treballa en camp, on s'hi estarà fins dijous per fer part de la preparació de cara al curs 26-27, on els blaugranes són els defensors de tots els títols en joc. En aquest sentit, n'han parlat el capità Ludovic Fàbregas i el tècnic Carlos Ortega.
3: L'exigència és màxim des de l'inici fins al final de la temporada. Tenim molts objectius, que serà molt complicat, però tenim aquesta ambició per aquest any també de guanyar tots els títols si és possible i, si no, guanyar el màxim títols possible durant la temporada.
4: Des de que jo soc entrenador del Barça hem vingut 5 vegades i hem guanyat 3 Copes d'Europa, no? Per què no... Soñar és lliure, no? Per què no hem de guanyar una altra, no?
0: I els europeus de natació de París, Nil Cadavall, Irene Círcoles, Ivan Martínez i Laura Cabanes disputaran la final del 4%.
5: Gràcies, Jordi, per l'última dels esports. 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, el dia de l'eclipsi. Bona tarda.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: dones us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres i amb vosaltres, les dones. Des de tots els vessants, creences i posicions que permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones fet per dones, on tu hi pots sentir-t'hi reflectida. Ens agrada un programa on també els homes hi participin. Homes i dones en paral·lel. I si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar als programes del web de Dones Ràdio Arenys de Mar. Entreu al web, cerqueu programes, seleccioneu el programa Dones i allà hi trobareu els podcasts emesos fins ara. Dones s'emet tots els dimarts a les 12 en el 91.2 FM.
1: Durant el mes d'agost s'emetran 4 programes de Dones en Ruta. Nova secció on 3 dones viatgem, anem on són les dones a trobar les seves històries, les seves vides, per saber què ens aporten com a dones. La idea de Dones en Ruta era viatjar en furgoneta i trobar dones interessants pel camí. Però, per començar aquesta experiència i veure com va i com ho fem, ho farem des d'un lloc fixe. Hem vingut a un espai preciós. I des d'aquest campament base anirem fent ruta. Som a Ginestà, al costat de Miravet. Us parla Rin Garcia i m'acompanya en aquesta experiència Blanca Ferrer amb el seu projecte Nexi Amor i Luz Marina Gutiérrez amb el seu projecte Mujeres per al Món. Mujeres por el Mundo. Unes dones dedicades a acompanyar les dones en el seu viatge de vida. I no podria faltar en el muntatge del programa i suport per tot el que fem, tenim l'estimadíssim Joan Bosch.

0: ocean.
1: Aquesta setmana a Dones en Ruta ens acompanya Gabriela Domínguez Lippetti, restauradora de porcellana, ceràmica, terracota i materials pétreos, estudiant en grau superior de ceràmica i escultura. Una argentina que viu a Ginestà des de fa 6 anys.

0: Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per a aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
4: El cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani. Descobreix el restaurant Blau de Mar.
5: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
4: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
5: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
4: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
5: Reserves al 93 158 60 65.
4: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
5: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Sabies que...
1: La primera comèdia de situació multicàmera reconeguda és I Love Lucy, estrenada el 15 d'octubre de 1951 als Estats Units. Aquesta sèrie, protagonitzada per Lucille Ball i Desi Arnaz, va marcar un abans i un després a la televisió. La tècnica multicàmera, que utilitza diverses càmeres per capturar diferents angles simultàniament, va ser innovadora per a l'època i va permetre gravar davant d'un públic en directe, creant una experiència teatral. Aquesta metodologia no només donava autenticitat a les actuacions, sinó que també capturava les reaccions genuïnes del públic, afegint energia a l'humor. I Love Lucy va establir estàndards per a les sitcoms modernes, com a l'ús de decorats fixos i la producció eficient en un estudi. A més, també va ser pionera en gravar en pel·lícula de 35 mm, cosa que va permetre la seva sindicació, reemissió i remasterització anys després. Un fet revolucionari. La sèrie abordava temes quotidians amb humor, com els malentesos matrimonials i les ambicions de Lucy, connectant amb una audiència massiva. El seu èxit va consolidar el format multicàmera, influint en sèries com a Friends, Seinfeld o Will & Grace. Encara, a dia d'avui, I Love Lucy és un referent cultural i televisiu.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Mirar l'eclipsi solar de demà sense les ulleres homologades pot provocar lesions irreversibles a la retina. Els experts

0: Experts concreten que l'exposició sense protecció pot causar una retinopatia solar, una lesió que afecta l'epiteli pigmentari de la retina i els fotoreceptors, les cèl·lules responsables de la percepció dels colors i dels detalls més fins de la visió. Sandra Ubia, oftalmòloga de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, explica alguns dels símptomes que podrem percebre.
1: El que podem notar són la visió d'una taca central, denominat escotoma. També podem percebre certes alteracions en els colors per les lesions d'aquestes cèl·lules, d'aquests fotoreceptors de la retina, que són els cons de la màcula. I també podem notar metamorfòpsia o la sensació que, per exemple, els objectes els veiem deformats.
0: Aquests símptomes poden aparèixer de manera immediata o bé hores després de l'exposició. Davant de qualsevol d'aquests senyals, Ubia recomana acudir al servei d'urgències perquè un oftalmòleg pugui avaluar l'abast de la lesió. I seguint aquestes mateixes recomanacions, les ulleres homologades per veure l'eclipsi solar s'han esgotat a moltes òptiques. La demanda s'ha disparat els últims dies i alguns establiments han venut centenars d'ulleres, mentre continuen rebent trucades i clients que han buscat a última hora. Algunes òptiques fan llistes d'espera, però no poden garantir que arribin abans de l'eclipsi. Els professionals reconeixen que l'interès ha superat totes les previsions i destaquen que l'expectació ha crescut a mesura que s'acostava l'edat. Una cinquantena de persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana s'han concentrat avui davant la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera per protestar contra el que consideren un cas de catalanofòbia, discriminació lingüística i abús policial patit pel diputat de Junts, Isaac Pedrós. Els fets van tenir lloc quan Pedrós, que és invident, va anar a renovar el DNI de la seva filla i, segons el seu relat, se li va negar l'exempció de la taxa com a família nombrosa i no se li va garantir l'atenció en català ni un traductor. Pedrós ja ha denunciat la situació a la Fiscalia de Girona. L'ANC i diversos representants de Junts, ERC i la CUP han reclamat responsabilitats dels governs espanyol i català. Per la seva banda, la delegació del govern espanyol ha anunciat l'obertura d'un procediment intern per aclarir què va passar i ha assegurat que les comissaries de Catalunya ja es garanteix l'atenció en català. També ha indicat que entre gener i juliol les van fer prop d'un milió de tràmits de DNI i passaport i que només es van registrar 5 queixes lingüístiques. I un breu apunt per acabar, la Diputació de Tarragona inverteix 2,5 milions d'euros per subvencionar i impulsar projectes, activitats i jornades d'entitats del territori. A través dels ajuts pel foment d'activitats culturals, l'ES supramunicipal contribuirà en un total de 563 propostes al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i al Baix Penedès. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé amb la col·laboració de la Pimi, Lian Miró i en Josep Maria Asensio, i el control tècnic en Joan Bosch.

La gerra esquerdada. Una portadora d'aigua de la Xina tenia dues grans gerres que penjaven dels extrems d'un pal que carregava a sobre les seves espatlles. Cada dia feia un llarg camí a peu des del riu fins a la casa del seu patró. Una de les gerres tenia diverses esquerdes, mentre que l'altra estava nova i perfecta. La que estava en bon estat conservava tota l'aigua al final del camí, mentre que la gerra trencada, quan arribava, n'havia perdut la meitat. Durant anys això va succeir diàriament. La gerra nova estava molt orgullosa del seu èxit, però la pobra gerra esquerdada estava molt avergonyida de la seva pròpia imperfecció i se sentia malament perquè només podia fer la meitat del que suposava que era la seva obligació. Després de 2 anys, la gerra trencada va parlar a l'aiguadera, tot dient-li: «Estic avergonyida i vull disculpar-me amb tu perquè per culpa de les meves esquerdes només pots lliurar la meitat de la meva càrrega». La vella aiguadera li va dir compassivament: «Quan tornem cap a casa, vull que et fixis en les velles flors que creixen al llarg del camí». Així ho va fer la gerra, i en efecte, va haver moltíssimes flors maques al llarg del trajecte, però es va sentir trista igualment, perquè al final només quedava dintre seu la meitat de l'aigua que havia de portar. L'aiguadera li va dir llavors: «T'has adonat de les flors que només creixen al teu costat del camí? Sempre he sabut de les teves esquerdes, però em vaig voler treure alguna cosa positiva d'elles. Per això vaig plantar llavors de flors en tot el recorregut per on passes, i cada dia les has regat, i durant 2 anys ja he pogut recollir les flors per decorar l'altar de la meva mare. Si no fossis exactament tal com ets, incloent-hi els teus defectes, no hauria estat possible crear tota aquesta bellesa».

En mans de bons amics de Jordi Sarsanedas en el seu centenari. Jo sóc amb tu, i amb tu, i amb tu. Junts hem alçat la gran ciutat de fusta per al foc més clar d'aquest amor, on llegeixen la història. I parlo de demà com d'un passat, tot sec, tot esmullat, tot cendres. En mans de bons amics escric això. Amb ulls de bons amics he mirat les muntanyes i la ciutat que em pobla. I m'enllevo el captaire, i m'enllevo la porta, i et deixo. Això, si vols que et faci servei, restes de joventut mal esmerçada i un gust per l'alba ben clar i el vi vermell.

Us deixo un poema de Jorge Martín Navarro. En paraules senzilles, podràs modelar un paisatge, un instant i tota una vida. Podràs embolicar centenars d'històries i enllaunar-les en pasta de paper. Però si agafes un cisell, mai podràs esculpir amb mots una mirada, una carícia, mil petons o un t'estimo. Perquè les paraules són orfes i no troben cisellades d'humanitat per poder descriure un sentiment.

La teva felicitat del llibre Som amor, de Darío Lostado. Quan et sentis trist, deprimit i pensis que gairebé no és possible la felicitat o la vegis inabastable, pensa que la felicitat verdadera existeix, que aquesta felicitat verdadera és en tu, que tu ets la felicitat, que només cal que t'abandonis i que la visquis, que l'estat de tristesa i de depressió que passes en aquest moment és passatger, que la felicitat que ets és permanent, que la teva tristesa momentània és únicament un núvol fugaç que enfosqueix el teu sol radiant, que si Déu representa alguna cosa per tu, no pots fer res més que l'amor i la felicitat, i ell és en tu, que el que és autèntic en tu és la felicitat i el que és fals és la tristesa, que quan et sentis trist vius en l'error més gran sobre tu mateix, que la tristesa comença en la teva ment i s'instal·la al teu cor, que tu no ets ni la teva ment ni el teu cor, que no has de cedir el domini de la teva ment i del teu cor a un esdeveniment qualsevol, a una influència externa qualsevol, que les coses del món poden donar-te alguna satisfacció, però no totes les coses del món juntes no et podran donar ni un gram de felicitat autèntica, que tots els estats anímics d'alegria o de tristesa són hostes, passatgers a la teva vida, que tu ets felicitat en el teu ser més íntim.

posseeix-me. Poc a poc, amorosament, suaument, mossega els meus llavis, tasta sa dolçor, frega-me pell amb ta pell i sent com s'erissa el meu món al teu pas. Descobreix els meus amagatalls més sensibles, plàcidament, eròticament, libidinosament. Pren la meva carn amb avidesa, tasta la sal dels meus fluids calents amb desenfre i excitació. Sent com vibra el meu cos al conquerir-me. Palpa els meus pits, provoca'm mil crits. Porta'm a l'èxtasi, ressuscita'm. Fes de mi vida i desig, plaer i amor. Fes de mi la teua més bella flor.

Molt bé, ara tot seguit us llegiré dos relats. El primer es diu El misteri. El rei Salomó i la reina de Saba es raptaven amb jocs d'intel·ligència. En un d'aquests jocs, ella el convidà a la seva enorme alcova, que tenia el terrat entapissat amb milers i milers de flors. Totes aquestes flors són artificials, menys una. Quina és? Va preguntar la reina de Saba. Salomó va obrir la finestra i va entrar una abella. L'abella es va posar sobre una flor. Aquesta, va dir. Molt intel·ligent, el Salomó. Doncs ara, tot seguit, us en llegiré una altra que porta per títol Les creences creen realitats. Diu que dues granotes van caure en una enorme galleda de nata que hi havia en una lleteria. Una li va dir a l'altra: és millor que ens donem per vençudes, estem perdudes. D'aquí no ens en podrem en sortir. Continua nedant, li va dir la seva companya. D'una manera o una altra aconseguirem sortir. És inútil, va xisclar l'altra. És massa espès per nedar, massa tou per saltar i massa relliscós per arrossegar-se. Ja que igualment m'he de morir, millor que sigui ara. Va deixar-se caure i va morir ofegada. La seva amiga, en canvi, continuava movent-se i movent-se, intentant nedar sense rendir-se. Quan es va fer de dia, va descobrir que estava sobre un bloc de mantega que ella mateixa havia batut. I allí es va quedar una bona estona, somrient, mentre s'anava tipant de mosques que arribaven en eixams de totes direccions. Creure que pots aconseguir una cosa és el primer pas perquè sigui així.

Del poemari a Trenc d'Alba. Riu avall deixo anar els neguits que fins ara eren vestit. La frescor de l'aire penetra la meva pell i m'invita a resseguir el traç de l'aigua. En sento natura plena. La fressa de l'aigua és un càntic que em diu deixa't acaronar per l'essència de la vida. Solament així seràs lliure i et podràs lliurar a la tasca, de vegades atzarosa, d'adonar-te i viure l'amor que hi ha amb tu.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb un poema curt d'Antoni Tàpies Barba i, en segon lloc, la Pi Milian ens farà reflexionar amb una cita d'Alessandro Siani. Espero, com sempre, que la nostra selecció us agradi. La veu desitjada. La veu desitjada, la veu que desitjo, no és la meva veu d'home, aspra i entretallada. La veu que desitjo és la veu de l'àngel, la paraula muda, la tendresa del silenci, l'eloqüència de la roca.
1: Tothom diu que l'amor fa mal. No és cert. La solitud fa mal. El rebuig fa mal. Perdre algú fa mal. Tots confonen aquestes coses amb l'amor. Però en realitat, l'amor és l'única cosa en aquest món que cobreix tot el dolor i ens fa sentir encara meravellosos.
0: Doncs és veritat. Tothom diu que l'amor fa mal, però això d'aquí no és cert.
1: No és cert.
0: No, és veritat, com deia l'Alessandro Siani, però també ho diu en Josep Torrents, la Pi Milian i en Josep Maria Asensio, no?
2: Tots parlem de l'amor.
0: Que sí?
2: Tots parlem de l'amor. I abans estàvem parlant del rei Salomó i la reina de Saba.
0: Sí, és veritat.
2: Aquest és un amor secret, però que per part de la reina de Saba és la gran història. Vull dir, quan el rei Salomó va construir el temple, va anar la reina de Saba. I la reina de Saba, en comptes d'enamorar-se'n del rei Salomó, que era el principal protagonista, es va enamorar d'Hiram Abib, que era l'arquitecte.
0: Mira, es va enamorar de l'arquitecte.
2: I aleshores, la llegenda, diuen, que va ser el rei Salomó que per amor es va carregar a l'Hiram Abib i el rei de Saba es va quedar sense el seu amor.
1: Sense amor.
0: Ja veus. Doncs, si cas, farem un petit recorregut per la música que ens ha acompanyat avui. Us sembla bé?
2: Perfecte.
1: Sí.
0: Mira, en primer lloc hem escoltat Antoni Orlando and Down, després un que ho hem comentat fora de micros, Josep Maria, era d'Ave Maria Caccini. Què t'ha semblat
2: preciosa,
0: aquest tema?
2: Preciosa, i arriba l'ànima. Aquest programa hi ha ànima.
1: Per això es diu ànimes.
2: Aquest programa hi ha ànima.
0: Ànima, sí senyor.
2: I per això es diu ànimes.
1: Era, jo la coneixia. Ja, és un grup que no és molt conegut, però és molt bo. És música més aviat tipus místic, així.
0: Sí, l'han reconvertit. I també que t'ha semblat Gavilano Paloma, aquesta, bueno, ja és...
1: Això és romanticisme.
0: Del Pablo Abraira.
1: Sí.
2: I els Catarres.
0: Els Catarres també que ens han acompanyat. Annie Lennox amb un tema superromàntic, quan tu has recitat Posseeix-me, que em permeto algun trosset, perquè ha sigut una mica picant.
1: Una mica,
0: que ens falta
1: però
0: aquesta...
1: Però és que en l'amor també existeix sexe. No podem pensar en l'amor romàntic de Disney.
0: No. Això, evidentment, posseix-me a poc a poc, amorosament, suaument. Mossega els meus llavis, tasta sa dolçor. I això d'aquí em fa pensar en els grecs, amb el Eros. Eros i Tànatos. Eros és, per excel·lència, la possessió. Quan parles tu de la possessió, del desig, de l'amor, del plaer, no? Els grecs ja ens ho van deixar -ho dit, i els catalans també ho deixem dit amb escrits i poemes, no? Doncs, també, a veure, recordem també qui ens ha acompanyat. Ens ha acompanyat els Beatles, Hey Jude.
1: Un clàssic, dels Beatles.
2: És una tria de música molt bona, que no... I, a més, sense proposar-nos-ho, ens han acompanyat els poemes. I això és important. La musicalitat en el poema és importantíssima.
0: Exactament. També, a veure, també hi ha una musicalitat quan tu recites en Jordi Sarsenedes i dius, jo sóc amb tu, i amb tu, i amb tu. Junts hem alçat la gran ciutat de fusta per al foc més clar d'aquest amor on llegeixen la història, no? Hem parlat també una altra vegada d'amor, no? Com que també dintre de l'amor hi ha molts tipus d'estimació.
2: Sempre.
0: Per exemple, també parlant dels grecs, hi ha l'amor d'àgape, que té a veure de la manera que cuidem en l'altre, no? Si parlem de la parella o parlem de la família, doncs també és un amor saber cuidar, l'amor de mare o l'amor de pare, no? que quan estàs bé, doncs, t'acompanyen, i quan estàs malament també t'acompanyen, no? Com també hi ha l'amor, doncs, aquest que deia Eros, també hi ha l'amor per divertir-te, també hi ha l'amor, doncs, de, bueno, de tendresa, no? Hi ha molts estils d'amor.
2: L'amor és un sentiment. És un sentiment que és molt ampli. No, l'amor no és només el d'una altra persona, és l'amor conscient per tota la naturalesa, per tot l'univers. I quan parlem de l'univers ens trobem tots.
1: Sí. El que passa és que el personalitzem molt, estem acostumats a personalitzar-lo i una mica, doncs, fer el persona. Llavors, és el que dius tu, hi ha molts amors, hi ha l'amor de pare, de germà, d'amic, de tot. Són variats i tots són diferents, intensos i diferents.
0: Exactament. També, a veure, també deixeu-me que reciti algun tros que m'ha fet, no sé, entrar, doncs, en aquestes paraules que tu has recitat, que són paraules teves, no? Fes de mi vida i desig, plaer i amor, fes de mi la teua més bella flor, no? Són paraules en què tu t'inspires, no?, també, amb,
1: sí,
0: amb un amor florit, sí, t'inspires amb alguna vivència, t'inspires amb l'autoestima, amb l'amor per tu mateixa, com t'inspires?
1: L'autoestima també és amor per un mateix, és el que acabes de dir tu. Llavors també és molt important saber-te estimar, perquè si no ens estimem a nosaltres mateixos, potser no podrem estimar els demés. I hi ha molta gent que no s'estima ell mateix, i per això potser no sap estimar.
2: És bàsic estimar-se a tu mateix.
1: Clar, és
2: perquè
1: bàsic.
2: Perquè així difícilment podràs donar als demés el que no et dones a tu mateix.
1: Aquí està la clau. Crec
0: perquè,
1: que sí.
0: Perquè aleshores, què és l'autoestima? És aquella capacitat
1: és
0: que tens tu de valorar-te, respectar-te, i també que som dignes d'aquest amor, no? Mm. Simplement has de tancar els ulls i per inspirar-te poder pensar en alguna cosa que t'agrada, que estimes, la natura, la teva família, la teva parella, i en aquí et reconnectes. I també llavors és quan surten aquestes paraules tan boniques d'amor, no?, i de tendresa.
1: Sí, sí, sí, és així. Tot és una mica d'inspiració.
0: Doncs no sé si ens queda alguna cosa més per comentar. Ens hem d'acomiadar, no? Què us sembla?
1: Sí, ja estem.
2: Fins al pròxim programa.
0: Fins al proper programa, no? Quina llàstima, perquè el temps passa volant.
1: Sí.
0: Doncs res, amics i amigues oients, amb aquests versos i amb aquests comentaris ens acomiadem. Fins la propera.
1: Fins la propera.
2: Fins la propera.

0: Si busques bona música, escolta'ns. Ràdio Arenys. La primera. A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en llegir un llibre ben gruixut.
1: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
2: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
3: Marta!
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
2: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
0: Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 12:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la instal·lació de 99 noves càmeres de videovigilància després d'obtenir el permís de la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància de Catalunya. El Born, els Búnquers del Carmel, l'Anella Olímpica, els Encants o el Parc de la Pegaso són alguns dels espais on se n'estan posant. A la capital catalana hi ha ara mateix 186 càmeres i abans del juny de l'any vinent es preveu que hi hagi 660. El desplegament forma part de l'estratègia municipal de seguretat que combina més presència policial, tecnologia i noves eines. Els criteris per instal·lar noves càmeres són l'afluència de gent, la concentració de delictes i la possibilitat d'amenaces terroristes. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, ho justifica.
2: D'una banda té un efecte preventiu i dissuasiu davant conductes delictives i incíviques i d'altra facilita també les investigacions policials, la recollida d'evidències quan es produeixen fets delictius o incidents.

0: incidents greus. És una eina complementària a la tasca de la Guàrdia Urbana i contribueix a millorar la resposta dels serveis de seguretat.
1: Batlle també ha explicat que les càmeres no comptaran amb intel·ligència artificial ni reconeixement facial i es respectarà la privacitat, per exemple, a les platges. Això sí, el pla de videovigilància arribarà a tots els districtes de Barcelona. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat aquest dimarts que el govern espanyol treballa de la mà del Marroc per accelerar la sortida en un temps rècord de tots els migrants irregulars que han arribat a Ceuta en les darreres setmanes. En una roda de premsa des de la ciutat autònoma, Álvarez s'ha dirigit també als possibles migrants que des d'Àfrica consumeixen falsa informació sobre les possibilitats d'accedir a l'Estat i els ha demanat que no arrisquin les seves vides, diners i futur en una aventura abocada al fracàs. Pel que fa a la decisió d'Itàlia d'establir controls dels viatgers vinguts a Espanya, el cap de la diplomàcia espanyola ha dit que Ceuta mereix suport i solidaritat d'Europa. Des del govern espanyol destaquen que tant Ceuta com Melilla garanteixen la integritat de l'espai Schengen perquè ningú hi pot sortir sense superar un filtre de control de la policia. I canviem de tema, però no de protagonista, ja que José Manuel Álvarez també ha parlat avui des de Ceuta del terratrèmol de Colòmbia. El ministre d'Exteriors ha afirmat aquest dimarts que no consta cap espanyol mort o ferit, però ha concretat que hi ha 164 membres de la colònia espanyola al país sud-americà amb els quals no ha pogut contactar l'ambaixada del país i que es consideren ara per ara emperador desconegut. Per aquest motiu, Álvarez ha fet una crida a tots els espanyols o als familiars que encara no hagin contactat amb l'ambaixada o amb el consulat perquè s'hi posin en contacte, i també ha ofert l'ajuda d'Espanya a Colòmbia per tot el que pugui necessitar la gestió del desastre. I un breu apunt per acabar, recordem que avui a Barcelona el servei dels ferrocarrils està tallat des d'aquest dimarts entre les estacions de Gràcia i Sarrià a la línia Barcelona-Vallès per la renovació de la via en aquest tram. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
3: Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut. Presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut i que ja ha participat en diverses ocasions en aquest espai radiofònic. Com estem avui, Iago?
1: Doncs molt bé, encantat de tornar a estar aquí un cop més.
0: Sí, hi ha alguna sensació especial avui?
1: Home, sempre... Cada programa és un món.
0: Cada programa és un món i cada convidat és un món, no?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs res. També, a veure, com no, hem de donar la benvinguda i saludant en Joan Bosch, que és qui ens acompanyarà en aquest programa i fa que sigui possible aquesta audició per tots vosaltres. Doncs bé, Joan, sempre ens preguntem el mateix. Ens agrada aquesta casa perquè cada setmana anem variant de mitjà.
2: Exacte.
0: I ara no sé com hem d'anar aquesta setmana.
2: Doncs mira, aquesta setmana anirem per aire.
0: Aire.
2: Sí, i escolta'm, ens esperen per anar a agafar un helicòpter que ens farà, doncs, les delícies de la vista, perquè anirem a veure els paisatges que tenim per aquí, que, escolta'm, n'hi han de molt bonics, eh? El Montnegre,
0: el Corredor, sí, sí.
2: I també, doncs, la costa.
0: No, la costa també, a veure, que tenim una costa molt maca, eh? Doncs jo miraria de parlar amb el pilot, a veure si ens acompanya fins al Turó de l'Home. No sé si és possible.
2: Jo crec que sí.
0: Va,
2: sí,
0: vinga, sí, va, sí, doncs sí, fem sí, aquest sí, esforç. A veure, ja li comunico
2: ara
0: en un momentet.
2: Anem a la cabina i li comentem. Tu tranquil, doncs, que ens farà un
0: home,
2: viatget.
0: És que jo, de petit
2: tranquil.
0: I de menut, hi anava molt al Turó de l'Home. I ara el vull
2: maco,
0: veure amb
2: nevat,
0: vista d'ocell.
2: Potser està nevat, o no?
0: Segur. Doncs res, vinga. Vinga, ara ja desvetllarem el contingut del programa d'avui. Doncs avui, a Temps de Salut, encetarem un nou tema relacionat amb l'adolescència i les dinàmiques familiars. I ens preguntarem en què consisteixen les dinàmiques familiars, per què són tan importants en l'adolescència, com també esbrinarem quina connexió hi ha entre les dinàmiques familiars i les constel·lacions familiars sistèmiques. Per altra banda, coneixerem com funcionen les constel·lacions familiars en l'adolescència i en què ens poden ajudar. Per això hem convidat a la Verònica Medina Martín perquè ens en parli i ens ho expliqui. La Verònica és consteladora familiar sistèmica i regressiva, formadora de constel·lacions familiars al Centre Psicoterapèutic Mulla de Pineda de Mar, i viu a Pineda de Mar.

L'adolescència és un període important de transformació, de canvis i de recerca d'identitat, on les dinàmiques familiars esdevenen un mirall i un suport essencial. En aquesta etapa, la persona no evoluciona aïlladament, sinó dins d'un sistema familiar amb el qual interactua constantment. La mirada de les constel·lacions familiars sistèmiques resulta molt útil per comprendre aquests canvis. Aquesta perspectiva ens ajuda a veure com la nostra història familiar, inclosos fets, relacions o emocions no resoltes del passat, influeix directament en el present i en les dinàmiques actuals. Ens permet entendre, per exemple, per què certs comportaments o conflictes es repeteixen. Aquesta comprensió no només és valuosa dins de la llar, sinó que també ho és dins de l'àmbit escolar, les amistats, la salut i en la parella. Les dinàmiques que s'aprenen dins de l'entorn familiar sovint es reprodueixen en aquests altres contexts. Aplicar aquesta mirada sistèmica ofereix eines per tancar cicles i construir vincles més sans i conscients en totes les àrees de la vida. Amb aquesta introducció obrirem l'entrevista d'avui i coneixerem l'opinió i l'experiència de la nostra convidada. Arrenquem!

0: Molt bé, Verònica, ja et tenim aquí, en el nostre plató. Doncs benvinguda i amb ganes d'obrir aquest nou camp, que per primera vegada parlem de l'adolescència.
1: Oh, per mi és un regal estar aquí i poder donar una altra mirada, no?, a el que es pensa de l'adolescent.
0: Exactament, és que en teníem ganes, perquè de veritat que després de... A veure si me'n recordo, després de 340 programes, avui és el 341, hem pogut trobar una persona com tu, i també en vindran més del centre on t'estàs desenvolupant aquesta fantàstica feina, per parlar de l'adolescència. Doncs res, agrair-te que avui haguessis acceptat la nostra invitació, que estiguis aquí amb nosaltres, i farem aquest viatge per helicòpter avui.
1: Anda!
0: Sí. Doncs res, Verònica, per començar, què et va impulsar a donar el pas per especialitzar-te en adolescents?
1: Bueno, de primeres, el pas de dedicar-me a això me'l va donar la meva filla, no? Al final, com ella, va començar l'adolescència molt aviat, amb 9 anys, i com no podia gestionar les seves emocions. Això el que va fer és, com mare, despertar-me aquesta part de com educar-la, no? Com gestionar tot això com mare. Jo ja em dedicava a fer constel·lacions, però mai m'havia fixat en un adolescent. I ella era com el meu mirall, primer com mare, i després em va portar al passat, a la meva adolescència, que no va ser una adolescència pues, molt fàcil, no? I aquí em vaig donar compte que les seves emocions eren les meves.
0: Carai, i a partir d'aquí et planteges, dius, bueno, a veure què faig.
1: A veure què passa, sí.
0: I això d'aquí ha sigut un nou camp, perquè dintre del camp de les constel·lacions jo no sé si hi ha especialistes en adolescència.
1: Bueno, n'hi ha poques, perquè en principi el que és una constel·lació en si no es treballa un adolescent amb una constel·lació normal, perquè pues, això, no?, el seu camp o la seva mirada no pot comprendre que pertany a un sistema. Però sí que nosaltres ho fem, perquè al final sí que ens arriben a la consulta adolescents conscients, que ja estan una mica treballats, i que, bueno, que s'obren aquest camp, i com que la vida te'l porta, doncs dius, i per què no?
0: I per què no?
1: Clar.
0: Llavors, amb adolescents, a veure, jo diferenciaria dues coses. Com fa que et dediques tu a les constel·lacions familiars, i amb adolescents quan, també?
1: Bueno, que em dedico a les constel·lacions familiars molts anys, igual, no sé, 8 o 9 anys, i que ens dedico als adolescents 4.
0: O sigui, combines adolescents i adults?
1: I adults, exacte.
0: O sigui,
1: em dedico
0: cantó
1: a les famílies en si.
0: A llavors, les famílies.
1: Sí. Pues una vegada cada cierto tiempo, diguéssim, fem el taller de grup de constel·lacions de nens o d'adults.
0: D'adults. Sí. Molt bé, llavors, a veure, hem parlat de les dinàmiques familiars. Ens pots explicar en què consisteixen aquestes dinàmiques familiars?
1: Sí. Al final són patrons, normes o rols o vincles que es creen dintre del sistema familiar. Normalment són inconscients, o sigui, no som conscients de que portem això. Són heredats. I això ens influeixen a la vida, com ens relacionem amb els altres, al final.
0: Està bé. Aleshores, per què són tan importants les dinàmiques familiars? Què passen aquí?
1: Bueno, perquè l'adolescent s'està definint, no? Et refereixes com a l'adolescent, no?
0: Sí,
1: a l'adolescència, diguéssim. Sí. Llavors, ell al final s'està definint el seu ego, no? La seva identitat. I ell viu dintre d'un sistema familiar. I ahir en el sistema familiar, si n'hi ha tensions, càrregues, doncs això pot afectar a la seva forma de vincular-se amb els altres. O sigui, ell el que està fent també és aprendre doncs això, l'educació dels pares. I
0: sí,
1: els
0: sí.
1: pares carreguem coses dels avis, besavis, etcètera.
0: Exacte. Doncs escolta, per què no ens expliques la diferència que hi ha pels que poder no estan massa basats en tot això, entre dinàmica familiar i constel·lació familiar sistèmica?
1: Vale, jo crec que el que és la constel·lació familiar sistèmica és com l'eina o l'eina que tenim per veure les dinàmiques ocultes que n'hi ha als sistemes familiars, diguéssim.
0: Vale, les dinàmiques ocultes,
1: exacte,
0: allò invisible que no es veu,
1: invisible,
0: però que et remarca i que a vegades et fa tenir una actitud determinada...
1: I repetir-la a
0: lo largo de la teva
1: vida.
0: Imagina't tu.
1: Sí, imagina't. Vull dir, ja les carreguem sempre.
0: Aleshores, abans de posar el primer espai musical, per què no ens expliques el que són les constel·lacions familiars? Perquè ho entenguem.
1: Uh-huh. Vale, d'acord. Mira, jo crec que la millor forma d'explicar-lo és que, bueno, que al final tots venim dintre de... No? Tots formem part d'un sistema familiar, no? En si. I també formem part d'un sistema general, vull dir, de l'univers, no? Todos somos un sistema.
0: Sí.
1: Llavors, hi ha una part en els sistemes familiars que es diuen el campo morfogenético, i en aquest campo morfogenético hi ha una informació de, diguéssim, situacions que viuen els nostres avis, besavis, etc.
0: Sí.
1: I queda guardada aquesta informació en aquest camp que està dintre de nosaltres. Llavors, normalment, quan fem en grup, quan fem una constel·lació grupal, el que fem és que el que constel·la amb el grup elige les persones del seu sistema i surten al camp, i aquí hi ha el moviment. Es genera, la, diguéssim, podem veure la dinàmica que està oculta.
0: La que està oculta.
1: Exacte.
0: Val, i això d'aquí genera amb tots els membres del grup aquells que han sigut escollits per fer aquesta representació.
1: Exacte.
0: Val, i ens ho aniràs explicant, perquè això... Poder, sí, perquè jo, també, a veure, tu ets formadora, jo m'estic formant.
1: Sí.
0: O sigui, tu series la meva mestra i jo seria el teu alumne. Però, bueno, avui és al revés.
1: Bueno,
0: avui
1: ja
0: és al revés.
1: No, saps què passa? Que és, per més que ho expliquis, jo sempre convido a que vinguin a veure una constel·lació.
0: És el millor, és el millor.
1: Sí, és la millor manera de veure.
0: Per mi són fascinants. No sé si aquesta és la paraula que t'encaixa, però a mi sí. Doncs mira, també és fascinant aquests temes que tu ens has suggerit per al programa d'avui, que els has escollit i que t'encanten i també volem escoltar-los. Doncs, per tant, Joan, ens poses el primer tema musical que ens ha suggerit la Verònica?
2: I tant que sí. Doncs mira, per començar el nostre trajecte musical ens arribarem fins a Roda de Ter, Osona, per seguir i escoltar un dels èxits d'Oques Grasses, publicat l'any 2024, i que forma part del seu àlbum, Fruit del Deliri. Aquest s'anomena Sort de tu.

0: Preciosa la cançó que acabem d'escoltar. Sort de tu, toques grasses. Per mi és un cant a la vida i a l'amor en la forma més pura. La lletra ens parla dels nous començaments simbolitzats per l'alba sobre els terrats. Això és tal com ho diuen a la cançó, que ho canten. L'alba sobre els terrats, que m'ha agradat molt. I també la bellesa de compartir aquests moments amb algú especial. La cançó transmet un missatge de gratitud i valoració per les persones que han deixat una empremta a les nostres vides, però que es converteix en una celebració pel fet de tenir algú especial, com també de les ganes de viure la vida plenament. Així queda reflectit quan canten. És igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí, tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. Verònica, per què ens has suggerit aquest tema tan preciós d'Oques Grasses?
1: Bueno, perquè al final aquest tema jo no el coneixia i la meva filla està estudiant artes escèniques i bueno, va encantar aquesta cançó i em va arribar al cor. Vull dir, tots els adolescents canten aquesta cançó.
0: Ah, sí? Canten aquesta cançó?
1: Sí, sí.
0: Ja veus.
1: Llavors, jo crec que, bueno, cadascú la cantaria per algú, no? Però jo la vaig rebre com mare i a mi em va fer plorar. Vull dir, i digo, és que...
0: Sort de tu, eh?
1: Ah, exacte.
0: Sort de tu, mare. L'hauria pensar, que sí? Doncs molt bé. Doncs nosaltres continuarem amb la nostra entrevista. Estem destapant aquesta etapa tan bonica i també tan a vegades tan tobogant, no?, amb alts i baixos emocionals, com és l'adolescència. I també volem saber quin és aquest origen de les constel·lacions familiars i qui va ser el seu creador.
1: Bueno, el creador de les constel·lacions va ser Bert Hellinger, un psicoterapeuta alemany i missioner d'Àfrica. Avui dia es va anar de missioner i va veure com els africans tenien una forma concreta de resoldre els conflictes. I es va quedar amb això, llavors, amb la seva tècnica, i va lligar una mica tot això d'Àfrica,
0: sí.
1: Doncs va crear les constel·lacions.
0: O sigui, ell s'ho va inventar,
1: S'ho va inventar, sí.
0: Ostres, que bo,
1: Ell dijo, ostres, mira, com gestionen aquí els Zulu, no?
0: Els Zulu,
1: sí,
0: em sona que sí.
1: I llavors, doncs, bueno, doncs el van aprovant. Van aprovant, va veure resultats i el va patentar. Al final.
0: Que maco, que maco. Llavors, a veure, aquest concepte principal de les constel·lacions familiars que s'ha comentat, i si no, doncs aprofundirem una mica més, són els ordres de l'amor. I segons el mateix Bert Hellinger, aquí hi ha una frase, una dita d'ell que m'agrada, va dir que amb amor, només amb amor, no n'hi ha prou.
1: No.
0: Ha d'estar amb ordre. Uh-huh. Aleshores, quins són aquests ordres de l'amor?
1: Bueno, al final, ell sempre deia que si hi havia tres ordres principals, l'energia del sistema i els conflictes pues, es lliberaven, no? Llavors era la jerarquia, la pertenència i el dar i recibir. La jerarquia, per prendre normalment, pues, l'energia dels pares, la força per sostenir, no? Primer van els pares, avis i besavis, no?
0: Sí.
1: I si hi ha aquest desordre, llavors pues, l'energia no flueix i tu no pots sostenir la vida.
0: No pot fluir.
1: Llavors, la pertenència, perquè sempre sentim que necessitem pertenecer a un sistema familiar per poder sobreviure, no? I el rebre, l'equilibri entre rebre i donar...
0: I donar...
1: Això jo crec que és el més complicat de la vida, no? O sigui, el dar i que l'altra persona pugui prendre això.
0: Prendre això, prendre i també equilibrar-ho, no?
1: I equilibrar-ho.
0: Perquè això d'aquí, clar, un quan és pare, dona, invento, i el fill rep, però també a vegades això d'aquí es torna...
1: Sí, però aquest ordre, aquest ordre sí que et toca com pare donar i com fill rebre. Llavors, l'única manera de poder equilibrar això és que el fill doni el que el pare li ha donat als altres. Vull dir, ja sigui amb els seus fills o amb un projecte.
0: Amb un projecte de vida.
1: De vida, exacte.
2: Quins canvis t'has trobat amb un adolescent actual i un adolescent de fa 10 o 20 anys?
1: Vale, d'acord. Clar, com que fa 4 anys que treballo amb adolescents i que estic amb ells dia a dia, jo m'he notat molts canvis. A l'hora, quan ells constel·len, la forma de veure la vida és diferent. Vull dir, al final la constel·lació el que fa és donar-te una altra mirada de lo que estàs veient. Posa al conscient coses que tu no pots veure. Llavors, quan tens aquesta mirada, la teva vida ja canvia. I de fa 20 anys, bueno, pues no teníem aquesta... Si amb ells pues, adolescents de fa 20 anys no tenien aquestes eines. O l'eina de les constel·lacions es veia com algo màgic, no? Perquè el nombre constelaciones. Però no és real, al final és sistèmic, al final és ordenar.
2: Algo que se veía muy lejano, ¿no?
1: En aquella época. Sí, era como, uy, esto es raro, sí.
0: No sé, una otra pregunta, Iago.
2: ¿Qué consejo le darías a un adolescente de hoy en día?
1: Le diría que se entregue a la situación que está pasando y que res es casualidad, que todo eso después le donará unas eines perquè él pugui treballar la seva vida d'adult, sí.
0: Clar, llavors parlant d'adolescents, perquè em vull centrar aquí. Uh-huh. Per què serveixen les constel·lacions familiars amb aquesta gent, amb els adolescents? Per què els hi serveixen?
1: Bueno, perquè al final ells estan en un moment on s'estan trobant, no? I les constel·lacions, primer, perquè quan treballem la dinàmica de constel·lacions en grup, el que fem és educar el fill d'alguna manera emocional de que necessita el pare i la mare per sostenir-se. ¿Vale? Sí. I moltes vegades, quan estem en aquesta època de la vida, estem enfadats amb el pare i amb la mare. ¿Por qué me has dado la vida si yo no puedo sostener esto, no? Tot el que
0: sí,
1: m'està passant, no?
0: Estem enfadats amb ells i què hi pintem aquí? Què hi pintem? Què fem? Etcètera, digue'm.
1: Clar, i no em fas cas, i no sé quantos, i al final el que fem és que un adolescent es posi també amb la posició de pare i mare perquè pugui sentir que està sentint el seu pare i que està sentint la seva mare, que no és la seva pel·lícula, no?, que ell s'està muntant a la seva ment, que ja és per les hormones
0: això
1: i per tot això que li està passant.
0: Això em sembla molt reparador, si saben fer doncs, aquesta simbiosis o,
1: exacte,
0: diguéssim, fer el paper de pare. Què diria el teu pare? Com se sent el teu pare davant d'un fill com tu? Jo trobo que això d'aquí és molt sanador, eh?
1: Sí, sí, l'únic que s'ha de fer amb molta cura, primer un adolescent crea resistències,
0: clar,
1: llavors hem de
0: clar.
1: Fer grups i, bueno, a poc a poc anar fins aquí, no?
0: Llavors, una cosa, cada membre familiar pot condicionar el destí de la seva família?
1: Jo no crec que cada membre familiar pugui condicionar el destí de la família, sinó és la família que, si no accepta el destí d'aquest membre, és el que condiciona, no? És el que després crea el conflicte. El més important és no excluir, o sigui, l'objectiu de la constel·lació és entregar-te la vida, acceptar tot a tothom tal i com és, sigui perpetrador, víctima, passi el que passi, i sobretot no excluir-lo.
0: Imagina't que
1: també forma part.
0: No.
1: Sí.
0: Anem entrant per aquí perquè hi ha moltes interrogants i llavors ara imagino que es dona el cas el fet de les addiccions a les xarxes socials.
1: Exacte.
0: Una. Mm-hmm. L'altra, l'addicció, doncs, o provar, jo què sé, de fumar, que això ja ho fumen abans, no? Mm-hmm. Fumar tabac, em refereixo. Mm-hmm. O fumar haixís o mm-hmm. Maria, mm-hmm. etcètera. Clar, això d'aquí és un problema familiar, també, no? Llavors, mm-hmm. aquest tracte de que els pares, els progenitors, comencin a acceptar aquesta realitat i a partir
1: exacte.
0: D'aquí, doncs, que els pares doncs, també facin la seva transformació?
1: Clar. Jo primer sempre dic que vingui el pare i la mare. Vull dir, al final,
0: clar,
1: els nens
0: clar.
1: El que fan és psicomatitzar algo que tenim nosaltres com pares. Llavors, què passa? Moltes vegades les addiccions venen, i això és molt fort el que diré, però jo crec que és important dir-lo, però és un suïcidi. En constel·lacions familiars, addicciones i suïcidi va de la mà. Llavors, hem de veure què és el que el pare o la mare no pot sostenir. Que no té ganes de viure, vull dir, i al final són emocions ocultes que tenen ells i que estan psicomatitzant els fills. Llavors és un regal poder veure això, jo crec.
0: D'entrada és veure-ho i després és transformar-ho o transmutar-ho
1: exacte.
0: Provocar que també l'adolescent en qüestió, si es troba d'aquesta manera, doncs pugui constel·lar i també pugui alliberar-se, perquè darrere d'una addicció, sigui del tipus de sigui, a veure, no sé si estaràs d'acord o què, i els nostres amics oients, però a vegades hi ha carències afectives,
1: exacte.
0: A vegades hi ha carències d'amor, falta d'autoestima, mm-hmm. aquesta reivindicació que tots hem viscut quan teníem 14, 15, 16, 17 mm-hmm. anys, o etcètera, doncs, de dir, bueno, no puc anar per aquest camí, doncs ho substituiré per un altre, que al final, a veure, et pot provocar inclús alguna malaltia neuròtica o psicòtica.
1: Sí, sí, sí, tal qual, tal qual. Però jo primer sempre pares.
0: Pares, primer pares.
1: Sisplau, pares, i després els fills, exacte.
0: Endavant, Iago.
2: Què és per tu el millor de ser adolescent i el pitjor?
1: Per mi el millor de ser adolescents, les responsabilitats. Jo crec que, com que un adolescent cregui que té moltes responsabilitats, està superlliure de responsabilitats. Llavors, jo quan he sigut adolescent és com libre, no? Puc fer el que em dóna de la gana dintre del que tens una... Bueno, tens el pare i la mare que t'està dient el que faci. I el pitjor, aquesta sensació de no poder gestionar el que t'està passant o emocionalment, los volcanes, no? Els volcans emocionals que no pots gestionar.
0: Exactament. En aquesta etapa vital de l'adolescència, quins són els temes o símptomes que tu trobes més freqüents pels quals ells o la seva família podrien acostar-se a una constel·lació? Què et trobes tu? Amb...
1: Per mi, el més important, si veieu qualsevol cosa de... Pues, el que deies tu, no? És problemes d'addiccions, addiccions de pantalles, etcètera. Sí, sí, sí. Bueno, i drogues, el que sigui. També, si aquest adolescent es fa mal a si mateix, important, constel·lar això. La ràbia, ira contenida, un adolescent que sigui molt introvertiu, o inclús TDAH, hiperactivitat,
0: sí,
1: autisme, tot això es pot constel·lar.
0: L'adolescència és una etapa de canvi i necessitat de diferenciació dels pares, com sabem, però des d'una perspectiva sistèmica, com es pot viure aquest procés de manera sana sense trencar els vincles?
1: Bueno, primer, si estem treballant amb l'adolescent, és donar-li el seu espai. Que ell pugui mostrar-se tal com és i pugui comunicar-se. Al final, també, els pares, el que fem a casa és donar moltes normes, no?
0: Sí,
1: llavors, ell
0: sí.
1: No pot expressar-se. Llavors, el que fem primer és donar-li espai perquè s'expressi. Sí que és veritat que el que expressarà no és agradable, vull dir, i l'hem de deixar també que expressi això, donar-li permís a que està passant aquestes emocions i sentiments, i després, a poc a poc, pues, el que deien abans, no? De fer-li veure que necessita el pare i la mare, aunque sigui des de la distància, però sí que amb el seu cor, perquè pugui ajudar-li a sostenir. Al final, la mare està relacionada amb l'abundància, i l'abundància no vull dir diners, sinó emocions,
0: sí,
1: a sentir-te bé, en benestar i tal, i el pare amb sostenir aquestes emocions. Llavors, se l'explica. Jo crec que un adolescent està molt obert a que tu li expliquis i el entendre les coses, vull dir. I a poc a poc la relació canvia.
0: Endavant, Iago.
1: Sí.
2: Quin consell li donaries a un pare que, o mare que diu que, mira, que l'adolescència m'està anant de les mans?
1: Bueno,
2: què li diries?
1: Primer li diria que són perfectes. Vull dir, que són els pares perfectes per a aquests fills. I ara ens anem a una part molt espiritual, que és venimos de otro plano y elegimos a los padres perfectos para transitar
0: per evolucionar, sí, sí,
1: tot això que ens està passant. No? Llavors, que estiguin tranquils. I després... Bueno, que confiïn en la vida, que confiïn en ells mateixos, perquè la força d'ells és molt important, visualitzar que el nen millorarà, però visualitzar-lo de veritat, vull dir, veure el teu fill com vulguis que estigui, no? De veritat. Yeah. I confiar en la vida i en que ell tindrà les eines suficients per poder transitar això.
0: Clar, hi ha una cosa que deuen ser les sessions dels pares, no?
1: Exacte.
0: I després hi ha les sessions de constel·lacions amb els fills.
1: Exacte.
0: Val, que allà es provoquen canvis.
1: Sí.
0: Si més no, una presa de consciència d'un tema que els afecta amb ells, primer de tot, deuen ser els primers afectats que volen solucions, i després uns pares que es poden preocupar més o menys per als seus fills, no?
1: Uh-huh.
0: I això d'aquí és un conjunt evolutiu, no?
1: Clar.
0: Un conjunt d'ànimes que s'han trobat per, en aquest cas, doncs, a nivell sistèmic, a nivell de grup, avançar amb uns projectes, amb un projecte sentit, no? Si se li pot dir així.
1: Sí, es diu així, projecte
0: sentit. Ah, doncs
1: sí,
0: mira,
1: sí, sí.
0: Amb un projecte sentit a nivell d'ànimes,
1: uh-huh,
0: i a nivell de família, no?
1: Uh-huh.
0: Aleshores, jo voldria parlar d'aquests patrons, no?, de comportament o conflictes entre generacions. Aquí extenem la mà a un altre camp, que és el fet de repetir patrons,
1: uh-huh,
0: d'una generació a l'altra. Els besavis, els avis,
1: uh-huh,
0: els pares i, llavors, els fills, no? com poden les constel·lacions, una miqueta, com te les, tu te les ingènies una miqueta per ajudar un adolescent i a la seva família i identificar aquestes emocions i alliberar-les?
1: Bueno, es poden identificar de moltes maneres. Moltes vegades fem el genograma, i amb el genograma...
0: Perdó, genograma, ens pots explicar què és?
1: Sí, el genograma és bueno, com una manera d'interpretar a través de símbols les dinàmiques que n'hi ha al sistema familiar de generació
0: en generació.
1: Val. Exacte. Llavors, aquí podem veure pues, què vincles tenien els avis, els besavis, i entre germans, si hi havia alguna addicció en algun d'ells, si hi havia algú que havia alguna víctima o algun perpetrador, algun excluïdo, algun aborto, tot això és molt important.
0: Tot això és important, no?
1: Tot.
0: Perquè té un pes que és un pes invisible...
1: I emocional.
0: I emocional, que fa que tu reaccionis d'una manera determinada o que estiguis bloquejat davant de quelcom.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs si en cas farem una cosa, Iago i Verònica, farem un petit descans, una miqueta, doncs això ho reflexionarem, amics i amigues, perquè és molt important. A més, la Verònica Picaal, perquè... No, Picaal, com veureu, perquè ens parla d'espiritualitat. I això, les constel·lacions familiars, doncs ens les podem agafar amb una actitud més psicoterapèutica,
1: exacte,
0: pròpiament, i ella hi afegeix aquest ingredient, no? O sigui que ella, doncs, treballa amb l'espiritualitat. Em sembla superpreciós. O sigui que, Joan, ens pots posar el segon tema musical?
3: I tant que sí. A continuació, viatjarem fins al Vendrell, a Tarragona, per escoltar un tema de l'Axambusto publicat l'any 2000 i que porta per títol Llença't. Segur que el coneixeu. Escoltem-lo.

0: Renoi, quina peça musical que ens has escollit. Ens ha agradat molt, eh? I a més és un dels èxits més estimats i més sentits de l'Axambut. Bé, des de la meva perspectiva, eh? La lletra de la cançó, deixeu-me que us ho expliqui, ens parla d'aprendre a gaudir de cada moment, de viure el present i de dur a terme la missió de la nostra vida sense pors i amb valentia. Aquesta cançó s'inspira en l'espiritualitat budista adquirida pels llaços d'amistat entre l'autor, en Jesús Rovira, baixista del grup, i els monjos budistes de Garraf. Verònica, l'autor d'aquesta cançó, en Jesús Rovira, que ho acabo de dir-ho, m'agrada quan descriu aquest tema com una invitació a renéixer després d'una caiguda. És així com ho veus, tu, tot això?
1: Doncs sí. És que per mi aquesta cançó és el meu himne.
0: Carai.
1: Sí, jo sempre a la meva vida he sigut caiguda i tornar a aixecar, no? Com l'ave fènix. Llavors, el de llençat és mi himne, és com traspassa tots els miedos.
0: Traspassa els pors.
1: Exacte, traspassa tot, sí. I llençat, d'igual. Que sigui el que tingui que ser, confia.
0: Confia,
1: no?
0: Llança't, sí? I confia. Espera, que en Iago ens vol explicar quelcom d'aquesta cançó, que em sembla, sí, que la coneix de memòria. No sé, explica'ns.
2: Bueno, a veure, nosaltres aquesta cançó estàvem al col·legi i l'hem fet recitar com si fos un poema.
0: Ah, sí, el contingut de la cançó
2: aquesta, sí.
0: Però era a través d'alguna assignatura o perquè aquell professor li encantava aquesta cançó?
2: El professor que es va aixecar un dia i va dir, mira, pues, anem a recitar el poema aquest, i ens van donar la cançó aquesta.
0: Amb música o sense?
2: Sense música. Sense. I teníem música. Que recitar el poema de memòria. Si no...
0: De memòria?
1: Ostres.
2: Sí, si no ens caia una falta.
0: Carai, tu, això ja em molestaria més, tu, que m'ho tingués que aprendre de memòria, perquè després, esclar, un punt més o un punt menys a l'examen, canvia molt, això, eh?
2: Sí, tenia ganes de tocar el que no sona.
0: De tocar el que no sona, fixa-t'hi. El Iago es manifesta tal i com és. Doncs res, que sigui com és, exactament. A veure... Una pregunta... entrarem al terreny pràctic, va. Deixem la teoria, però entrem a la pràctica perquè també sapiguem com funcionen aquestes constel·lacions. A veure, jo ho diré d'una manera pensada per les persones que no ho coneixen. A veure, això és un teatre, teatre en el sentit de que hi ha representacions teatrals. A veure, com funciona una constel·lació? Has parlat de representats, representants, has parlat d'una persona, d'un adolescent de 14 a 15 anys que es constela. A veure, com funciona això?
1: Vale. N'hi ha diferents formes de constelar, moltes. Però les que jo faig són constel·lacions individuals, que les treballo amb ninos.
0: Amb ninos.
1: I amb els ninos el que fem és representar el sistema familiar, no? I depenent de com la persona posi el nino, sí, té una representació.
0: Clar, vol
1: o una
0: dir
1: altra.
0: Algú, sí.
1: Exacte. Al final, aquí, el treball del constelador d'interpretar tot això, tot el que està passant, no? Cap a on mira el nino, si té la mà tancada o oberta, per què l'ha agafat, per què ha agafat aquest color, no? I a nivell coach, seria com una espècie de coach, li vas fent preguntes i l'altra persona te va responent i tu vas fent aquesta interpretació.
0: O sigui, interpretes i llavors a l'hora de la resolució com ho fas amb ninos?
1: Al final el que es treballa amb les frases sanadores.
0: Frases sanadores,
1: exacte.
0: Tipo,
1: pues, papá, mamá, yo lo cargo, ¿no?
0: Por
1: amor.
0: Jo carrego
1: molt...
0: per amor.
1: Exacte.
0: Carrego què? Aquella emoció...
1: El que sigui el símptoma, el que estem treballant.
0: Ah, caram,
1: exacte, això seria una, no? Per exemple, s'està treballant un símptoma, l'emoció de la ràbia, la ira,
0: sí,
1: es detecta que això ve transgeneracional del pare perquè hi ha emocions que no, no ha desbloquejat.
0: Sí.
1: I una frase sanadora seria, papá, yo lo cargo, por amor lo cogí y por amor el torno a deixar amb tu.
0: El torno a deixar amb tu.
1: Exacte.
0: Perquè ella es faci responsable.
1: Responsable del que està passant.
0: O sigui, jo m'haig de fer responsable del meu i tu del teu.
1: Clar.
0: Com a pare o com a avi o com a besavi.
1: Com el que sigui.
0: I
1: exacte.
0: Això repara, això.
1: Això repara, clar. Després, a casa,
0: sí,
1: això canvia la mirada. És a dir, m'acabo de donar compte
0: d'això.
1: Després hi ha una part que és teva. Vull dir, no tot és del sistema. Això és important. Hi ha una part que carregues tu, una emoció que carregues tu, però aquesta forta del sistema no t'ajuda a gestionar la teva.
0: No, evidentment, tu has de gestionar i transmutar o reparar o substituir o alliberar. Primer de tot seria alliberar.
1: Exacte, primer alliberes, li dones a cadascú i responsabilitzes a cadascú de lo seu.
0: Sí, senyora.
1: I després,
0: molt interessant.
1: Gestiones.
0: Aspecte que amb sessions individuals, que jo hi estic acostumat, per exemple, ens funcionaria això que dius tu dels ninos.
1: Exacte.
0: Però llavors nosaltres ho treballem individualment, segons la línia que tinguis o la branca que hagis escollit. Doncs pues a veure, tipus gestal, que llavors fem allò de la cadira buida, fem representacions, mira que aquí hi ha el teu pare, parla amb el teu pare...
1: Exacte.
0: Que jo no sé si això també
1: fem
0: ho fas
1: mateix.
0: Tu.
1: Sí, també treballo en cartolines també, vull dir, tu et poses sobre de la cartolina, sents com se sent el teu pare, te tornes a posar la teva, treballes amb el teu pare, li expliques...
0: I això d'aquí sí que també és molt reparador. Quina és la tasca del facilitador?
1: Al final, sostenir totes les emocions que estan passant i deixar que la mateixa persona en si mateixa es doni compte de tot. Has de respectar el destí de la persona. Vull dir, moltes vegades un constelador veu algo que no pot dir, que ha de deixar que aquesta persona es responsabilitzi.
0: Val, tu calles i tal, però també hi ha una altra qüestió que pot ser l'energètica. Aquest camp que es produeix, no?, quan es fa una sessió d'aquestes que són fascinants, com t'he dit. Llavors, esclar, el facilitador el que fa doncs, és bueno, mostrar-se de manera neutral, però també amb l'objectiu de reparar, de resoldre. Però tu, personalment, no et quedes aquesta energia, aquestes actituds...
1: Ara aniré a una
0: dels nois i noies...
1: Aniré a una part espiritual.
0: No digues, endavant.
1: Jo sempre dic que jo sóc el canal d'informació...
0: Tu ets
1: també,
0: un canal.
1: Sí, també per reparar, vull dir... Al final jo no en quedo res perquè no treballo jo. Jo soy cuerpo. Però l'energia l'agafo d'un altre costat. Llavors, si tu agafes l'energia d'un altre costat, el que estàs de dalt, no? de l'universo, el que estàs fent és passar per ti, es repara tot això que està passant i se lo lleva
0: vale,
1: la Tierra.
0: Ets un intermediari. Però tot i amb això, observes... captes, sents, i segons el que sents...
1: Clar,
0: dos,
1: empatitzes.
0: Empatitzes molt. Molt bé, no? Són qualitats que s'han d'anar desenvolupant amb tot això.
1: Sí.
0: Les constel·lacions es poden aplicar a altres sistemes, ho dic per ells, com l'escolar o el grup d'amics o la parella?
1: Sí. Empreses, moltes empreses, organitzacions... De fet, jo tenia una empresa molts anys i feia constel·lacions per als clients i constel·lacions per al meu equip. Vull dir,
0: imagina't.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. O sigui, podem pensar en tot, des d'una malaltia, des d'una actitud, des d'una relació que hem entrat en crisi, una parella que es desfà, un amor... Bueno, no sé, vaig inventant, eh?
1: Sí,
0: I vinga.
1: Tu pots constel·lar fins a estar cases. Vull dir, la teva casa, que perquè té humitats, i això serien organitzacionals.
0: Això està molt bé.
1: Sí. Es constel·la, es llibera... Té una informació.
0: Està bé.
1: És una extensió nostra.
0: Doncs mira, em sembla que ho hem d'anar-ho deixant. No sé si el diàleg vol tancar...
1: Que pena.
0: Sí, no, tancar el primer bloc. No acabem amb l'entrevista, no. Per acabar, si hi ha algun radioient que està interessat en el contingut d'aquest programa, vol contactar amb tu per fer una constel·lació familiar, com ho fem? On et podem trobar?
1: Mira, jo estic sempre al centre Mulla.
0: Mulla, on està aquest Mulla?
1: A Pineda de Mar.
0: Pineda de Mar.
1: Exacte. Al front del Bingo. Vull dir, estem allà. I després estic en redes socials i si no ets d'aquí, de Barcelona, o no tens la possibilitat de moure, també estic treballo online, vull dir, en redes socials, Instagram, com a Verónica Medina.
0: Ens pots donar algun correu electrònic? Imagina't que hi ha algú que ens està escoltant. Mira, jo tinc un adolescent a casa, vull parlar amb tu. Digue'm algun dato.
1: Sí, mira, deixo el meu telèfon, si voleu.
0: Ah, sí?
1: És el 689
0: sí.
1: 88
0: sí.
1: 3-4?
0: Sí.
1: 8-2. Aquest és el meu telèfon de feina? Exacte, i em poden trucar.
0: Doncs aquí ja tenim prou. 689-88-3482.
1: Exacte.
0: 689-88-3482. Verònica. La Verònica. Doncs res, doncs ara ho hem de deixar aquí. És el primer bloc, que n'hi ha dos més. Però jo vull acabar amb una frase. Amb una frase que m'encanta, que és un text del llibre espiritual d'origen hindú, Osho, però m'agrada perquè se diu molt amb el programa d'avui. Diu, la meitat del teu ésser és la teva mare i la meitat del teu ésser és el teu pare.
1: Total.
0: Tu ets aquí per ells. Si ells no existissin, tu no existiries. Tot el que et passa és, d'alguna manera, per ells. Un ha d'adonar-se d'això. Així que, sigui el que sigui, el que hagin fet, has d'estar agraït per això. I et passi el que et passi, ara o en el futur, ells continuen siguent la causa. Ells segueixen sent els teus fonaments. Així que no oblidis els fonaments. Això és tot. És una consideració d'Osho. A mi m'agrada perquè són, diu així, no? Que som, la nostra meitat és del pare i l'altra de la mare. Poder hauríem d'afegir de l'avi, de l'àvia i així, no?
1: Bueno,
0: també
1: al final,
0: és el
1: sí.
0: mateix. Doncs res, en cas ara entrarem en el segon bloc, que és la nostra recomanació setmanal.
3: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
4: Aquesta setmana us recomanem la lectura d'un llibre molt interessant que porta per títol Órdenes de l'amor, cursos seleccionados, de Bert Hellinger. El seu autor és Bert Hellinger i va estudiar filosofia, teologia i pedagogia. Com a membre d'una ordre de missioners catòlics, va treballar durant 16 anys a Sud-àfrica dirigint diverses escoles superiors a les comunitats zulues. En tornar a Europa, es va formar com a psicoanalista i a través de la dinàmica de grups, la teràpia primària i diversos mètodes hipnoterapèutics, va desenvolupar la seva pròpia teràpia sistèmica i familiar, publicat l'any 2012 per Herder Editorial, escrit en llengua castellana, i té 408 planes. Josep, ens fas la sinopsis?
0: I tant que sí. Mira, en aquesta nova edició revisada i actualitzada, Bert Hellinger convida el lector a acompanyar-lo en el camí del coneixement dels ordres preestablerts per l'amor en tota relació humana, on la comprensió alliberadora i sanadora neix de la visió centrada. Atès que moltes crisis i malalties sorgeixen allà on s'estima cegament, ignorant aquestes ordres, la seva comprensió es converteix en el punt de partida per obtenir efectes benèfics i sanadors tant per a nosaltres mateixos com per al nostre entorn. Bé, és un llibre que no sé si hauria de ser dels primers, parla dels ordres de l'amor, que tu ja ho has comentat, no? A veure si tinc bona memòria, jerarquia,
1: pertenència i el dar i el prendre, vull dir. La relació, l'equilibri entre donar...
0: L'equilibri,
1: sí, entre donar i prendre.
0: Correcte. Mm. Doncs no ho sé, tu que estàs enrolada doncs, amb els adolescents, hi ha algun llibre que sigui interessant per ells?
1: Sí, a mi m'agrada molt La dansa de les emocions.
0: La dansa de les emocions.
1: Sí, de Mercedes Bermejo.
0: M'agrada el títol, La dansa de les emocions.
1: Exacte. Al final parla també de com els nens, a través de les seves emocions, pues això, psicomatitzen coses de nosaltres i podem interpretar com estem. Vull dir, parla d'això. És un llibre molt pràctic, també, i serveix molt, pues, eso, de guia per pares.
0: De guies per pares, ho sabeu,
1: sí.
0: Nois i noies.
1: Sí,
0: la dansa
1: sí.
0: de les emocions. M'encanta el títol. Uh-huh. I Mercedes Bermejo. Bé, ja ho sabeu, teniu dos títols, dos llibres de capçalera que podeu utilitzar per bueno, entrar una mica més en aquests temes de les constel·lacions familiars. Doncs res, ara ja entrarem en el tercer bloc, que és, bueno, ho hem preparat també, cada setmana doncs preparem un conte. I és el racó del conte.
3: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
0: L'elecció. La Mònica passava moltes hores tancada a la seva habitació amb els auriculars posats, escoltant música. Les discussions a casa eren constants, se sentia sola, buida, amb la sensació constant de no ser suficient i ansiosa per la pressió acadèmica i per tot el soroll digital que comporta dependre del mòbil. Una tarda, mentre la seva mare li retreia el seu mal humor, la Mònica es va veure al mirall de l'entrada i va reconèixer que no s'acceptava i va admetre que se sentia frustrada, el mateix que havia criticat tantes vegades en el seu pare. Va comprendre que l'herència familiar no només són els ulls, el nas, el color de la pell, sinó també les actituds i les maneres de patir.
4: Va ser llavors que va veure un cartell a la biblioteca, taller de constel·lacions familiars per adolescents. Va dubtar. Sonava a cosa d'adults, però hi llegia paraules com lleialtats invisibles i patrons repetits, i li va cridar l'atenció. Es va inscriure. no per culpar, sinó per entendre. No per canviar la seva família, sinó per començar a alliberar-se del pes que no li pertocava. El primer pas, el més difícil, va ser anunciar-ho als seus pares, i ho va fer a l'hora de sopar. M'he apuntat a un taller, per poder estar millor, amb vosaltres i amb mi mateixa. El silenci que va seguir no va ser de rebuig, sinó de sorpresa. I després, un gràcies, pronunciat en veu baixa per la seva mare. Era només un principi, però per primera vegada el futur no semblava una càrrega, sinó una possibilitat de millora.
0: Bé, no sé si exactament passa això, però ja saps que els contes, les faules, diuen moltes veritats.
1: Sí.
0: I també diuen mentides, perquè aprenguem a no mentir. Aleshores, la realitat quina és? El nen, el jove, s'apunta o són els pares que l'apunten?
1: Un 10% dels nens s'apunten. Normalment venen els pares i diuen, té, aquí t'emporto el nen, que té un problema.
0: Anda, tu!
1: Sí, aquesta és la realitat. Llavors, el nen pobre arriba a la consulta dient, bueno, no sé què hacer, no sé el que em passa, i em porten els pares, no?
2: Aquí te lo dejo, haz lo que puedas.
1: Mare sí, sí, sí. Mare. Però sí que un 10%, sí que jo estic molt contenta perquè al final la vida s'ha molt obert, no? I tinc molts adolescents. Jo vaig començar amb adolescents venint a representació d'adults, vull dir.
0: Ah, oh, mira, també és provant. Un altre...
1: Exacte.
0: Carai, i... un altre paper, sí.
1: Sí, i com que proven, ostres, m'encanta, porto el meu amic... També he de dir que les meves constel·lacions, vull dir, només cobro la persona que constel·la, el resto que ve a representar pot venir de forma gratuïta. Llavors, que sapigueu que està obert.
0: Ah, doncs molt bé, perquè aquí... tu també organitzes constel·lacions, ets formadora, actualment hi ha algun curs en dansa?
1: Jo ara estic fent tota la formació de constel·lacions familiars i regressives.
0: I regressives.
1: Exacte.
0: Bé, això d'aquí ens ho explicaràs en una altra ocasió, perquè sí que m'agradaria, és veritat, i ho tenia pensat parlar de les regressions, no pròpiament, o sí pròpiament, la teràpia de vides passades, però sí que estaria bé parlar del que són les regressions i com tu les apliques una miqueta i fins on te podem arribar, perquè pot ser molt interessant, no?, les regressives. Ho tindrem en compte.
1: Encantada.
0: Et convidarem, et convidarem. Doncs, passa això... A veure, hi ha una cosa que no hem dit, i és el fet de que jo vaig a una constel·lació. Prèviament tu saps el tema que s'ha de constel·lar?
1: Depèn. No sempre. Si és una constel·lació grupal, sempre m'espero al grup, la persona comença a parlar i veiem què és el que té més pes. Però si és una constel·lació individual i té moltes coses a treballar, sí que... Abans faig una sessió online de 15 minuts o així per parlar amb la persona.
0: Clar.
1: I energèticament que hagi el primer contacte.
0: Home, sempre és interessant, no?
1: Sí.
0: Perquè ells també deuen venir una miqueta com desorientats. També els hi has d'explicar. Poder un adult n'ha sentit a parlar, n'ha llegit, poder entre ells també s'ho comenten.
1: Exacte.
0: I poder és alliberadora, no? La constel·lació, jo sento que sí, que ha de ser molt alliberador per un adolescent, perquè, a veure, són vulnerables, estan madurant, inclús el cervell encara no el tenen massa ben posat, i és així, és
1: tal
0: així.
1: Tal qual, tal qual.
0: No, massa ben posat en el sentit evolutiu,
1: que sí, que sí, que sí.
0: Que jo, a veure, tots hem passat l'adolescència i si haguessin sapigut el que avui se sap, em sembla que no haguessin patit tant, la veritat sigui dita.
2: Bueno, n'hi ha que tenen canes i tampoc el tenen molt ben posat, eh?
0: Canes,
1: ara hi ha
0: sí,
1: més
0: sí.
1: informació.
2: Tenim
0: més informació. Llavors, abans, la meva època, això jo vaig començar a descobrir la psicologia amb 17 anys.
1: Uau.
0: Vaig començar a descobrir, és quan es començava a entrar, en el nostre territori, Maresme, Catalunya. I us diré una cosa, vaig voler saber el que era una sessió de psicologia. I em vaig apuntar d'amagat. Amb 17 anys dic, jo vull descobrir el

0: Seguim-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en anar de terrassetes.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
4: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
6: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
5: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
6: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
5: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
6: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
5: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 10 16.
7: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
8: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en llançar-se a l'aigua.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància davant els avisos grocs de l'AEMET per riscos de pluges intenses i tempestes al Pirineu, Prepirineu i la depressió central de Lleida. Es preveuen precipitacions de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora, amb possibilitat de crescudes sobtades en barrancs i cursos menors de les conques del Segre, la Noguera Ribagorçana i la Noguera Pallaresa durant la tarda d'aquest dimarts. Protecció Civil ha actualitzat la prealerta del Pla Inuncat i ha informat de l'increment de la vigilància per possibles crescudes sobtades, especialment a la conca del Segre. Les autoritats recomanen estar atents a l'evolució de la situació meteorològica, hidrològica i seguir en tot moment les indicacions del Servei de Protecció Civil. Aquest dimarts al matí s'ha localitzat un cor sense vida a la zona d'Àger, a la Noguera, on des de dissabte es buscava un parapentista de 56 anys desaparegut. Els bombers de la Generalitat van coordinar un ampli dispositiu de recerca per terra i aire, amb la participació de 12 dotacions, un helicòpter, equips de muntanya, gossos i drons, i també es van coordinar amb la Guàrdia Civil per ampliar la recerca. Després de rebre dilluns un nou testimoni sobre la direcció que havia pres el parapentista, els bombers van ampliar la zona de recerca. L'helicòpter dels Mossos ha localitzat avui una vela de parapent prop del cingló de la Grallera, entre Àger i Vilanova de Meià, on els efectius han acabat trobant el cos. La víctima encara està pendent d'identificar i els Mossos s'encarregaran ara de confirmar-ne la identitat i de prosseguir la investigació. També bombers de la Generalitat han confirmat avui l'activació

0: l'operació d'un helicòpter bombarder del cos Maer per donar suport a les tasques d'extinció de l'incendi que afecta la zona de les penyes de Riglos, a Osca. El foc actiu des d'ahir ha afectat unes 3.500 hectàrees. L'incendi ha obligat a evacuar diverses localitats aragoneses, mentre els equips d'emergències continuen treballant per controlar les flames. I TikTok i Meta han reforçat els verificadors de dades per evitar la desinformació sobre els passos fronterers després de la crisi de Ceuta. El portaveu de la Comissió Europea, Balázs Ujvári, ha indicat que arran dels incidents, l'executiu comunitari es va reunir amb les plataformes i les organitzacions de verificadors de fets i van decidir activar un mecanisme d'escalada i de cooperació ad hoc. Això significa que els verificadors alertaran la xarxa si detecten desinformació relacionada amb un nou pas massiu de la frontera. Pel que fa als rumors que apunten a un nou creuament el 15 d'agost, la Comissió Europea afirma que no és una data potencial. I el Departament de Territori ha licitat per un import de prop de 8,9 milions d'euros les obres per a la pacificació de la Nacional 2 i la creació d'un carril bici al seu pas per Mataró. Es preveu que els treballs comencin aquest hivern i tinguin una durada d'un any i mig. L'actuació s'emmarca en el desplegament del conveni Maresme per transformar la mobilitat del corredor de l'N2 i la C32, que convertirà la carretera en un eix cívic per afavorir la seguretat i la mobilitat local. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia, allà per el llunyà 2015, i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, pel nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada
2: temporada. Els volia sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Préstec Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres per parlar del Préstec Joan normalment diem Préstec Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Préstec Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Préstec Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan, no? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Ell, des de 1130 i algo, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, no? El de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí. I és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Préstec Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la gesta Frederic Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, a Frederic?
1: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, sobretot que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a l'edat mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Préstec Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edesa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li ha arribat notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de credo nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Préstec Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, o tot de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
1: està
0: exèrcit.
1: Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un Zip o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la cancelleria romana. És a dir, una suposada carta que aquest preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
0: Suspicious.
1: Bueno, escolta.
0: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
1: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als els germànics. No? Mentre que el propi preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i, per tant, jo tinc reis que són súbdits meus, tu, en canvi, ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'imperi germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que, en el fons, eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Mm-hmm. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènix, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha als bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
0: ho va posar tot allà.
1: Tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
0: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
1: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu Bueno, no ho sabem. Però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan. No? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar.
0: Ah, fins aquí bé.
1: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
0: Res, un petit detall de no res.
1: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el Preste Joan apareix a Àfrica,
0: sí.
1: Apareix a, sí, sí, sí, al sí, que sí, és sí. L'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
0: pues,
1: en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
0: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
1: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
0: I ja està.
1: Mira, mira, escolta, seria un miniprograma premium d'aquests. 18 minuts
0: de programa.
1: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
0: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
1: Ah, l'Adrià s'està...
0: Segona intervenció del tècnic.
1: Venint, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem
0: brutal.
1: De comprar una... Saps aquelles taules de so de...
0: Defectes de so. De però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets
1: molt
0: i...
1: Bé, però no li donis idees. Bueno. abans del separador deixaré una dada.
0: Deixa una dada.
1: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Mm-hmm. Doncs resulta que o sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que l'autor de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgan Geliush Dashi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això.
0: Poc a poc.
1: I una altra dada, aquest Jan, no? Aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians.
0: Ah.
1: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: És una mostra del famós i mai suficientment bé imitat cant difònic mongol, no? Que, ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pisador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cant difònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, no. Però no sé per
1: però
0: què.
1: Però ho has anat en concret.
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale.
0: En fi.
1: Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, si us situeu a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alashan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? L'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental, no? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però, és a dir, espais que permeten generar, via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà, les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran, hi haurà diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran algun dels protagonistes del programa d'avui protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, està molt extès per tota l'estepa. Seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles. I, per altra banda, també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles Tsan occidentals, que donaran origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a l'Índia, cap a Pèrsia. No? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, pots dir els nostres, perquè la tria també, ara també està fent d'oient.
1: Que són el sake, aquest no té res a veure una beguda alcohòlica, eh? Els kushans, no? Els turkmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta,
1: no? Ni que sigui perquè Turkmekistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els karluks, els kipchaks... De tots aquests... Si pensem, no, tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
0: el meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no hem entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Yurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes a
1: l'ensenyament. Tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció. El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No es fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. ¿Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Catxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els karluks, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nestorians i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però, nestorians. Vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'Imperi Romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antirromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'Imperi Romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides,
0: gran amic,
1: no? És també una lluita ideològica, i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi, el situen com dins el món nestorià. I això farà que no sigui gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antirromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagar amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és nestorià, ens man... Bueno, imagineu-vos una mena de fills de l'anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, aquests nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est. No? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nestorianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle VII.
0: És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys aquestes comunitats nestorianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent d'unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nestorians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nestorialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nestorians, que els seus... No ells, els seus rebesavis, no? van convertir-se a Roma. Van ser expulsats a Roma. Van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia. No? I van anar per tota l'Àsia Central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic. Per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nestorianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes i tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nestorians, no? De tot tipus de religions cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
0: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
1: Doncs els nestorians, això sí que és la diàspora i no del poble jueu, no?
0: Què?
1: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
0: Per què?
1: No? Quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujeta'm el cubata.
0: Escolta la meva història.
1: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
0: Tothom hauria de conèixer més la història dels nestorians.
1: Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins dels pobles de l'estepa de parla mongola són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors, els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. I ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ajuntar. Ara començarem a ajuntar. Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels manxurs,
0: vale.
1: No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria ataquin Xina, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest magma complicadíssim, ven especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi,
0: oh.
1: Aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un Jan? Què és exactament, sí, aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon Jan. Ai, és un bon Jan. Va, doncs, un Jan, o un Han, o un Kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa, no? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com Wang o Xia, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu cabdillatge és un cabdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara, vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un cabdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? I d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no soc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els Xibels Grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi, com a mínim, 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusus, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat tècnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no? La gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no? d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no? Com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades. No? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no? Una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no? Uns 10 anys després d'endissar-se a l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després, torna. No? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim, el món islàmic a més s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats. No? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090. No? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé.
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui.
0: Va, perfecte.
1: No hi ha problema.
0: Ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del
1: programa.
0: Exacte,
1: però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu de Xi i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu Dashi no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, i els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topuria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no?, aquesta idea del Preste Joan, no?, una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no?, o una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no?, on s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no?, que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no?, la major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època, no la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no?, que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no?, a les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no?, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no?, amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no?, podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: Però vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt bé, fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
3: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
2: Veniu a veure el futbol en companyia.
3: Disposem de terrassa.
2: Som a la Riera, Parafita 117.
3: Truqueu al 93 792 0019.
2: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
0: Descobreix la televisió com no l'has vist mai amb la Caixa Tonta.
4: Lo que pasa es que yo he dicho lo que he dicho y lo demás lo han dicho los demás.
5: Clarito y poco a poco.
6: De toda la vida de Dios, un clavo saca otro clavo.
7: Y esa es la noticia.
8: ¡Qué gentuza, qué mierda!
9: Me ha tocado un becario hoy, tú, para hacer programa. No puede ser esto, tú.
10: Si tuvieras cojones a venir aquí y decírmelo a la cara, te escupía, cerdo.
11: No sé si voy a volver a hablar en Operación Triunfo y tengo que decirlo.
12: ¿Que no sabes si qué?
13: No puedo, es que encima tenemos que aguantar que vengan y se meen.
14: Vete a la mierda, sin vergüenza.
0: Cada dimarts a partir de les 10 de la nit, Joan Bosch i Assumpta Vitoria despullen la televisió i et despellen els seus trucs. Cada dimarts a la nit, la Caixa Tonta a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
15: Adiós.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.
16: Comença el Cercle dels Mentiders, la ràdio que ens fa viure la literatura.
17: Benvolguts oients, comença una altra vegada el Cercle dels Mentiders. Un programa de Ràdio Arenys pensat per distreure amb mentides, però d'aquelles mentides que tenen visos de veritat. Serem l'Elisabet Cassà, en Joan Carles Martín i jo mateix, l'Albert Estengre, els que us acompanyarem amb les mentides sortides de la literatura, del folklore, de les històries que els uns als altres ens anem explicant.
16: La ràdio que ens fa viure la literatura. El Cercle dels Mentiders.
17: En Joan Carles, a les veus del carrer, ens farà tornar a entrar a un dels locals aranyencs desaparegut on, acompanyat de no ens diu qui, tot sovint anava a passar-hi una bona estona. L'Elisabet, anant i venint amb la seva motxilla literària, avui ens acostarà a les històries d'en Gavi Martínez. I jo mateix, l'Albert, us convido a celebrar l'aniversari de l'Aureli Campmany, un dels folcloristes de pro que ha contribuït a reservar la nostra memòria popular. Començarem el programa amb un dels mentiders aranyencs més reconeguts, Salvador Espriu, aquesta vegada amb la veu i la música d'en Raimon.

mentre m'envelleixo en el llarg esforç de passar la rella damunt dels records. He mirat aquesta terra quan l'estiu ajaça per tot l'adormit camp l'ample silenci que estenen els grills.

0: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
1: La motxilla literària. Totes les anades i vingudes omplen d'històries la motxilla.
2: Salutacions a tothom. Avui us vull parlar de l'escriptor Gabi Martínez. No és un autor de bestsellers mundialment reconegut. Potser ni tan sols espanyolment reconegut, ni catalanament. En canvi, en l'àmbit del periodisme i la literatura de viatges sí que té molta anomenada. Hi trobareu llibres seus a la biblioteca, naturalment. I també a la llibreria Altair de Barcelona. La coneixeu? Està a la Gran Via, just davant del Teatre Coliseum, on va caure la bomba que va matar la mare dels Goytisolo, els tres germans escriptors. Ostres, aquesta trista referència no convida gaire la visita. Quedeu-vos amb la Gran Via i prou. I que trobareu llibres, revistes, mapes i fins i tot una agència de viatges. Altair és sinònim de cultura viatgera. No em paguen per la propaganda, però és que m'agrada molt, m'hi sento com a casa. M'he desviat, tornem a Gabi Martínez. Tot i no ser molt mediàtic, ha rebut diversos premis i reconeixements i els seus llibres s'han traduït a diversos idiomes. Una anècdota que m'agrada molt d'ell és que el 2017 va marxar 8 mesos al que anomenen la Sibèria Espanyola, una zona d'Extremadura d'on provenia la seva mare. I va anar a fer vida de pastor. Vivia en un refugi sense electricitat ni aigua corrent, només amb la companyia d'una gossa. Em va sortir el llibre Un cambio de verdad, una vuelta a l'origen en tierra de pastores. En una entrevista explica que allà estàs en contacte amb el cicle de la vida. I quan li demanen en què pensava, respon que la quotidianitat no el deixava pensar massa, en treballar les ovelles, recollir llenya, encendre el foc, rentar la roba a mà... Amb lo fredolica que sóc, només de pensar-ho em gelo. Es veu que al principi, quan anava a buscar espàrrecs, en trobava 3 o 4, i al cap del temps em va aprendre a trobar manats, perquè els seus ulls ja els sabien distingir. Això deu ser com anar a buscar bolets, no? Hi ha gent que sembla que tingui ràgics als ulls per detectar-los. Jo encara no m'hi he trobat amb això. Doncs relata que la gent d'allà vol anar a ciutat, relacionen poble amb pobresa, i viuen somiant altres llocs i altres vides. Això és dur. En canvi, gent de ciutat vol marxar a viure en un poble, sobretot després de la pandèmia. El que sí és cert, segons detalla Gabi Martínez, és que moltes persones de zones rurals es venen als terrenys per recuperar els diners que han perdut amb la pandèmia. Jo afegiria que sense la pandèmia també, perquè no es tracta gens bé l'agricultura, la ramaderia, la pesca... I així anem malament, molt malament. De què pensem que ens alimentarem? Que volem acabar imprimint el menjar en impressores 3D? En fi, em torno a desviar. Gabi Martínez, tornem-hi. Va sortir de la seva zona de confort per fer el que ara s'anomena experiència immersiva, posant-se a la pell dels pastors. Ell mateix ens parla de Henry David Thoreau, el defineix com un pioner en sortir de la zona de confort. Però d'això ja en parlarem en un altre episodi. Bona ruta i bona lectura.
3: Hi ha capell de conill!
4: O les dones peix!
5: O cadiraire!
6: Anunciaven el seu negoci. Cridaven perquè tothom sapigués que la seva botiga era al carrer.
0: En Salvador Espriu va recollir aquestes veus a la seva obra Les veus al carrer. Seguint aquesta estela, en Joan Carles Martín dona la veu a aquells establiments de la nostra vila ja desapareguts. D'aquesta manera fem que l'Arenys desaparegut no s'oblidi.
7: A la Nacional 2, a la platja Cassà, prop de la sortida d'emergència de la incombustible discoteca Johnny's, hi va haver el Queens. Era el que aleshores anomenaven pub o bar musical i que regentava en Jordi Rangil, un aranyenc de tota la vida. La música que hi posava no agradava a tothom. Era rock en el seu estat pur, sense haver passat pels filtres de la música més comercial, més de consum. Després d'haver estat client seu de la meva postadolescència, va ser una experiència gairebé màgica de trobar-me l'altre dia, cara a cara, no tan jove, però amb el mateix tarannà amable amb la persona que va haver darrere aquella barra fa 40 anys, seguint begudes, punxant música i fent-la petar amb els clients. La seva trajectòria va ser gairebé de 10 anys. Va començar el 1976 amb una activitat intensa que incorporava les sortides a concerts de bandes tan emblemàtiques com Pink Floyd, Bob Dylan, Rolling Stones, Queens, Lou Reed, Rainbow, Rory Gallagher... El mateix Gay Mercader, el promotor de concerts per excel·lència, li donava talonaris d'entrada per a aquells concerts emblemàtics que dies després tornava religiosament juntament amb els diners recollits. També m'explicava en Jordi que organitzava maratons per escoltar música d'un grup determinat. Em fascinava escoltar els meus músics preferits en el seu potentíssim equip de la marca Lenco, prenent cervesa i comentant la jugada amb els de la colla. Ja no en queden, de Queens. O almenys no n'he sabut trobar. En sabeu d'algun, vosaltres?

La ràdio que ens fa viure la literatura. El cercle dels mentiders. I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?

0: Avui us convido a celebrar l'aniversari de l'Aureli Capmany i Ferrés, un folclorista barceloní, pare de l'escriptora Maria Aurèlia Capmany. Deia d'ell i de la seva filla que tots dos eren filòsofs, ell de secà i ella de regadiu. Doncs bé, l'Aureli Capmany va néixer el 26 de febrer del 1868. Sort en tenim tots els pobles de la terra de tenir folcloristes. Són aquelles persones que, com formiguetes, van prenent nota de com i de per què fem i fèiem les coses que fèiem i fem. Fan que no oblidem qui som, ens recorden les tradicions, les que són vives i les que no. Una tradició és allò que anem repetint durant el temps perquè ens explica el què i com d'alguna de les coses que fem o som. Quan a la societat canvien les creences o les necessitats, les tradicions o s'adapten o es moren. És per això que les tradicions que practiquem poden ser antigues, sí, però mai són obsoletes. Un dels motius pels quals es mantenen moltes d'aquestes tradicions és perquè ens recorden la nostra identitat, de quin grup som. De folcloristes a Catalunya sempre n'hi ha hagut. A l'Aureli Capmany li va tocar viure un temps en què n'hi havia molta d'aquesta feina a fer aquí a Catalunya. Veníem de molts anys de foscor pel que fa als costums i a la cultura catalana i, juntament amb d'altres, ell, gratant a la memòria de tots els que s'hi avenien, va deixar bona referència de com som els catalans, entre d'altres, a un llibre que explica com celebrem les nostres diades. Es tracta d'un costumari, el seu Costums i Tradicions Catalanes. I com que avui celebrem justament el seu aniversari, us voldria parlar d'un parell d'aquestes tradicions que hi comenta, una del mes de febrer i una altra del mes de març. La del febrer és ben curiosa de comentar perquè és la mostra de l'actualització d'una tradició. Estic parlant de Dijous Gras, però no ben bé. Dijous Gras és el que queda d'una tradició molt antiga, la dels tres dijous. Sobretot no el confongueu amb allò de tres jueves hay en el año que relucen más que el sol. No, no té res a veure. I tampoc ho confongueu amb la setmana dels tres dijous. No, no, no. Els tres dijous són els referits als del mes de febrer d'abans del diumenge de Carnestoltes. El primer era el dels compares. El segon, el de les comares. I el tercer és, perquè encara el celebrem, Dijous Gras o Llarder. El nom de Tres Dijous prové de temps molt antic i fa referència a les persones que eren padrines del naixement, vaja, de bateig, d'algú que havia nascut l'any anterior, anomenats compares. Doncs bé, aquests compares obsequiaven a les seves companyes, o sigui, a les padrines, anomenades comares. I aquestes, a la vegada, el dijous següent, el segon dijous, eren les que obsequiaven alguna cosa en els seus compares, en els padrins d'aquella mateixa criatura. I normalment els obsequis eren coses agradables al paladar. Eren, mira, segurament alguna cosa dolça. Ens comenta l'Aureli Capmany, i això ho va comentar, deu fer a la vora de 100 anys que ho va escriure, que ja feia llavors més de 100 anys que aquest costum havia caigut en desús. De manera que aquests dos dijous primers ja s'havien perdut fa cosa d'uns 200 anys. Però la tradició dels tres dijous va quedar només en un dijous, però com que funciona, encara hi és, però anomenada d'una altra manera. Dijous Gras, que és el tercer d'aquests tres dijous, i que vol dir que estava dedicat a gaudir d'una alimentació greixosa, que justament és el Dijous Gras o Dijous Llarder. Tal com us he dit, les tradicions són una cosa viva i que fem i celebrem perquè funcionen. I a la que deixen de funcionar, mira, ens en descuidem i en allà queden, en el tinter. I aquesta, que us acabo d'explicar, n'és una mostra, que ha passat a dir-se, en lloc dels tres dijous, justament el tercer dijous, que és el que encara ens funciona, el Dijous Gras, on hi ha quedat només allò que la gent encara practiquem, lo de tipar-nos per Carnestoltes, que és just abans de la Quaresma. Ai, la Quaresma. Estic convençut que de la Quaresma encara en parlem perquè és l'excusa per celebrar els excessos que fem per Carnestoltes, perquè si no... Però vés a saber si aquesta, la del Carnestoltes, durarà massa, perquè a la societat sedentària que tenim, en la que vivim baixa, els greixos ja no es cremen tant i el colesterol puja, que és un contento.
1: La ràdio que ens fa viure la literatura. El cercle dels mentiders.

0: comentar era la que l'Aureli Capmany escriu en el seu llibre parlant justament del mes següent, del mes de març. Es tracta d'una tradició que parla d'un sant, del patró dels pagesos. Avui en dia tots tenim en el cap que el patró dels pagesos és Sant Isidre, però no ben bé aquest és el dels pagesos castellans. En aquí, fa molts i molts anys, ja en teníem un, que era justament Sant Medí, del qual sembla ser que algú se n'ha oblidat, però en el costumari de l'Aureli Capmany es recull aquesta història d'aquest patró antic dels pagesos catalans, de Sant Medí. És una història que fa més referència a Barcelona. I tot va començar en l'època en què els romans varen perseguir a mort a tots els cristians que trobaven. Aquesta persecució va arribar a Barcelona i saber que era el bisbe de Barcelona que després, per aquesta persecució, va ser anomenat sant, doncs Sant Sever va fugir de Barcelona perquè no el matessin, perquè ja deia Nostre Senyor que si eren perseguits els cristians per mort de les seves creences, que fugissin, que no es deixessin matar i que anessin a predicar a altres llocs. I Sant Sever, perquè els romans no el matessin, se'n va anar i va fugir. I sortint de Barcelona va tirar cap amunt, cap amunt, cap a la serralada aquella que avui dia coneixem amb el nom de Collserola. I va travessar-la i va arribar allà on te diuen que hi havia la Torre Octaviana. I en allà, a la vora de Sant Cugat, va trobar-hi un pagès que, en veure'l tan angoixat, li va anar a veure si el podia ajudar d'alguna manera. Qui sou vos i d'on fugiu, que veniu tan atrafegat? Li va dir. I aquest que ho va dir va ser Sant Medí, el que després va ser Sant Medí, que també diuen que es deia Emeteri, però deixem-ho en Sant Medí. Era un pagès que estava plantant faves en aquell moment i Sant Sever li va explicar el que feia el cas, que fugia i que se n'havia d'anar. I doncs continueu per aquest camí, que podreu arribar fins ben endins i que no us amoïnéssiu, perquè els que venen al darrere vostre, jo no els hi diria que vos heu passat per aquí. Però Sant Sever li va dir que no digués cap mentida, sobretot per ell, per ningú. No digués cap mentida, que Déu Nostre Senyor no ho permetria. Si els romans li preguntaven si hi havia passat algú per allà, que digués que sí, i que digués cap allà on havia anat, que Déu ja se'n cuidaria de protegir-los. I així va ser. Al cap de poca estona els romans varen passar per allà i en veure un pagès que plantava coses, sense fixar-se què eren aquelles coses, li varen preguntar si havia vist passar algú altre abans que no pas ells, i els hi va dir concretament, sí, fa una estona jo estava plantant les faves i han passat tots aquests que vos anomeneu. Els romans varen mirar justament què era el que plantava i varen veure que no plantava faves, perquè aquelles faves, miraculosament, en aquell moment, havien crescut de tal manera que ja granaven. Els romans, veient allò, veient aquell miracle, varen ensumar-se que aquell també era cristià i no el varen deixar en les seves terres, sinó que se'l varen endur per veure què en feien. Varen arribar a enxampar a Sant Sever i en allà a Sant Cugat expliquen que els varen martiritzar tots dos quan varen saber que Sant Medí també era cristià. Es veu que varen martiritzar-lo i després el varen degollar amb un gran patiment per part seva. I diuen també que Sant Sever, després de comprovar que era ell, que era cristià, el varen matar clavant-li un clau en el cap. I d'aquí ve que Sant Sever és el patró dels que tenen mal de cap. Això us ho dic per si no ho sabíeu.
1: La ràdio que ens fa viure la literatura.
0: I fins aquí el programa d'avui. El cercle dels mentiders s'ha acabat. Avui ja no en direm més de mentides. Bé, nosaltres de mentides no en diem, perquè sempre apliquem aquella dita catalana tan nostrada que diu «Si vols mentir, digues el que sense dir». I, és clar, si el que sense dir és tan interessant com el que us hem explicat, doncs nosaltres no ens en podem estar. Al pròxim programa hi tornarem, amb més històries, amb més llegendes i amb més mentides, vaja, però d'aquest tipus. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en fer una paella amb els amics.
2: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
3: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
2: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
3: Dilluns, dia de descans.
2: Telèfon 93 792 35 46.
3: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
9: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
10: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
9: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
11: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.

0: polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
1: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
2: Vols anunciar el teu establiment o servei?
1: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
2: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
3: Benestar, creixement personal, salut, receptes, remeis naturals i llibres són els ingredients que fem bullir a l'olla del cau de la Bruixa Verda. Cada dijous, Imma Lizondo et porta la millor recepta natural en femení en un programa integrador i per a tots els públics. El cau de la Bruixa Verda. Cada dijous a partir de les 3 de la tarda a Ràdio Arenys.

0: La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
1: Diré el que tu i jo sabem.
0: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
1: I jo dic no.
0: Cada dissabte a partir de les 10 del matí
1: no.
0: Pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Munner.
1: Nosaltres no som d'eixemor.
0: Temps era temps.
1: No.
0: A Ràdio Arenys.
1: No.
0: I reviu els millors anys de la teva vida.
1: Nosaltres no som d'eixemor.
0: Ràdio Arenys, la primera música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, s'ha reunit per videoconferència aquest dimarts a la tarda amb el president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, Francesc Minguell, i el coordinador del Casal Català de Medellín, Enric Figueres. Acompanyat pel delegat del govern als Estats Andins, Antoni Vicenç, Duch s'ha interessat per l'estat de la comunitat catalana al país després del terratrèmol i els casals li han transmès que no tenen coneixement de cap català ferit ni mort pel sisme. Segons fonts del departament, el govern segueix treballant amb les autoritats colombianes i el consolat espanyol per tenir informació actualitzada de víctimes. A més, s'han publicat una sèrie de recomanacions a les xarxes per a les persones que són a la zona. Informar-se bé, evitar acostar-se a estructures inestables i seguir les indicacions de les autoritats. I Brussel·les ha mobilitzat el servei de satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat i socors a Colòmbia, segons ha informat la representant per la política exterior de la Unió Europea, Kaya Kallas. Els cossos de rescat treballen sense descans per ajudar les víctimes del terratrèmol d'aquest dilluns, que deixa ja 240 morts i prop de 1.500 ferits, a banda de nombrosos danys materials. Kallas ha indicat que també han activat el mecanisme d'assistència consular de crisi de la Unió Europea per donar suport als ciutadans comunitaris que estan al país. I també la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat que la UE està en contacte constant amb les autoritats colombianes i preparada per oferir més suport. En altres notícies, el president del govern, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a l'hora de seguir l'eclipsi total de sol que es podrà veure a Catalunya. Acompanyat de la consellera de Recerca i Universitat, Núria Montserrat, i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, Illa ha donat el tret de sortida a la ruta de l'eclipsi solar des del claustre de la Seu Vella, un dels punts d'observació que registrarà un aforament complet durant l'eclipsi. El president també ha recordat que s'han habilitat 23 punts d'observació segurs distribuïts en 18 municipis i que s'han restringit accessos a determinats parcs naturals. Illa ha demanat respecte per la natura a l'hora d'anar a veure aquest fenomen i ha alertat de l'alt risc d'incendi a causa de les elevades temperatures. I a Tortosa, la Guàrdia Civil ha detingut un home com a presumpte autor de dos robatoris amb força en empreses de Castelló. L'arrestat, buscat per la Interpol, utilitzava una identitat falsa i estava reclamat per les autoritats judicials de Xile. La investigació es va iniciar després dels assalts en una empresa del sector ceràmic de l'Alcora i en una segona empresa de Benicarló. L'actuació conjunta dels cossos de seguretat va permetre identificar el presumpte autor dels fets i localitzar-lo a Tortosa, on va ser detingut en col·laboració amb Mossos d'Esquadra. I un breu apunt per acabar, el Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja i en aquests moments recomana precaució a la Vall d'Aran

0: El Pallars Sobirà hi ha menys intensitat a l'Alta Ribagorça. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Ràdio Arenys.
2: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
3: Cada dimarts, de 8 a 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.

0: Benvinguts, amics de Ràdio Arenys, en el programa El Punt de l'Interrogant. Una setmana més ens trobem aquí en el 91.2 de la freqüència modulada Ràdio Arenys. Estem fent possible aquest programa avui de setmana de carnaval, setmana de festa, eh? El Jordi Saragossa, què tal, Jordi? Benvingut.
1: Molt benvinguts, gràcies.
0: Perfecte. També està amb nosaltres la Carmen Vera. Què tal, Carmen?
2: Hola, gràcies. Encantada de ser-hi.
0: La Maria José Leiva, què tal?
3: Hola, tothom, molt bé.
0: T'acompanyem en el sentiment, eh?
3: Gràcies, Francesc.
0: Joaquim Palomar.
4: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Perfecte. I també en Manel Benito, què tal?
5: Molt bones, Francesc. Encantat d'estar aquí una vegada més.
0: Molt bé. Qui us parla? El Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch i la Mar, que pues, fan possible que tot això que estem dient arribi a casa vostra. Avui el programa el dedicarem a la democràcia, un tema pèl i agut, en el sentit de que a tots ens afecta la democràcia, i li hem posat aquest títol: la democràcia és la millor forma de govern? És una pregunta que tots ens hem de plantejar, perquè també està en les nostres mans a poder fer canvis. Avui celebràvem el poble espanyol el 47 o 48 anys de la Constitució, que diu que és la primera Constitució que s'ha allargat tant en la història espanyola, no? Mm. Tinc 8, 7 o 8, 4 o 5. Pues eso. Pues avui parlem d'això, amics oients. La democràcia és la millor forma de govern? Ens ha fet el guió el Joaquim Palomar. Endavant, Joaquim.
4: Molt bé. La paraula democràcia, com de ben segur tots coneixen, té origen grec i significa el govern o el poder del poble. I és en les democràcies gregues on sovint tenim el referent sobre el que és una democràcia, que estava a mig camí entre la democràcia directa i la representativa, i que normalment pren forma de república. A la democràcia se la contraposa als poders autocràtics, totalitaris, dictadures, monarquies, els oligàrquics, aristocràtics, plutocràtics, elitistes, teocràtics, fins i tot podríem dir de partit únic, però també marca una diferència amb altres formes de govern o de desgovern descrits com a utòpics, com ara l'anarquia. La qualitat d'un govern és interpretable. Així, per a uns hauria de manar la llei de la selva o la manca de lleis, i que siguin els poderosos els que decideixin, com en el pensament ultraliberal. Per altres, és la igualtat davant la llei i polítiques redistributives o socials el que assegura majors llibertats i qualitat de vida amb independència de qui representi el poder, sigui dictadura o democràcia. Però si la qualitat ha de venir definida per un criteri de justícia, està clar que un govern que tingui en compte la veu de la majoria tindrà més acceptació que aquell que depengui de la voluntat d'un o d'uns pocs privilegiats. A la democràcia se li atribueixen qualitats derivades de la participació política ciutadana, d'aquells que tenen dret de vot i en igualtat, de protegir drets i llibertats generals i individuals, com la llibertat d'expressió, d'associació, de premsa, i d'adaptar-se als canvis socials mitjançant unes eleccions que periòdicament permeten als ciutadans elegir els càrrecs representatius que dirigiran les polítiques del seu país. Altrament, s'associa també a mecanismes de control del poder mitjançant les eleccions, la premsa lliure o la separació de poders. Parlem del polític, militar i el jurídic. Amb tot, la democràcia representativa ja marca una certa pèrdua de poder ciutadà enfront de la democràcia directa, i només es guarden certes formes semblants o mixtes en algun país com ara Suïssa, on es realitzen moltes votacions per a decisions directes sobre mil temes, sobre com i on intervenir els impostos i com invertir els impostos. Mm. Però, com realment el nom no fa la cosa, potser aquells països que es diuen democràtics no ho són del tot. Anar a votar cada pocs anys per a decidir sobre un partit amb llistes més o menys tancades, on el que manen són partits polítics, s'aparta cada cop més del que entenem com a democràcia. Els partits, cada cop més, solen prometre una cosa i fer-ne una de ben diferent. La gestió dels diners públics sembla que també escapa, en certa forma, al control del poble. La separació de poders sembla pura aparença i relligada a la política per cordes de poder i de diners. També les forces d'ordre públic o l'exèrcit semblen protegir més unes elites que no pas el poble que els paga. I la figura de la justícia, que en democràcia hauria d'assegurar una igualtat davant la llei, sembla que ha perdut tant la vena dels ulls com l'equilibri de la balança. Així, doncs, podem dir que la democràcia pot ser tan dolenta en la gestió del poder com una dictadura, o bé, hem d'entendre que per molt que un país es digui democràtic i tingui un parlament, no necessàriament compleix amb tots els criteris i, per tant, no hauria de ser considerada com a tal. Pot ser millor el govern d'una bona dictadura que el d'una mala democràcia? Tocant de peus a terra, podem dir que, per exemple, Espanya o els Estats Units d'Amèrica són democràcies reals? Tenim llibertat real d'expressió? Si s'empresonen a cantants per dir alguna veritat incòmoda, però, mentrestant, altres lladres o assassins campen lliures per gràcia de la unitat de l'Estat? Es pot prohibir parlar d'un tema en un Parlament i ser democràtic alhora? Es pot titllar els ciutadans que volen votar per opinar com a terroristes? I així podríem fer mil i una preguntes crítiques i conflictives. Per tant, l'interrogant segueix: o bé la democràcia no necessàriament és el millor o el més just sistema de govern, o bé cal filar molt prim i excloure com a democràcies aquells que no compleixen amb uns mínims de llibertats i drets ciutadans. No és un oxímoron una monarquia democràtica? Un país que no garanteix la llibertat d'opinar, de votar o de cantar s'ha de considerar democràtic? Per tant, obrim aquí el punt de l'interrogant.
0: Molt bé, Quim, moltes gràcies, eh? Maria José, què destacaries i què hi afegiries d'aquest guió?
2: Potser que els països que es diuen democràtics ho són del tot, aquesta pregunta destacaria. Per no dir que no ho són, absolutament no. I què hi afegiria? Doncs que la democràcia va néixer a l'època dels filòsofs grecs, alguns segles abans de Jesucrist, i que eren els filòsofs els que reflexionaven i diguéssim, anava a dir, creaven, o sí, o sigui, anaven reflexionant sobre mètodes de govern, i que actualment no hi ha filòsofs. Després jo parlaré d'un filòsof que últimament li han donat un premi de la princesa d'Astúries, un coreà molt interessant, després ho comento. Falten filòsofs, i precisament la filosofia és una de les assignatures que està, no, que la volen quasi bé treure, o que ja no li donen gaire importància, no? No interessa, potser.
0: Molt bé, apuntat. Jordi, què destacaries i què hi afegiries del guió?
6: Home, ha dit coses molt interessants. I realment que cada punt potser mereixeria un programa.
0: Gairebé.
6: Això és veritat.
0: Com tots els interrogants.
6: El que passa és que hi ha hagut una espècie com de trasfons en el que s'assimila la democràcia a bondat. I la democràcia no és bondat. La democràcia no és un tema moral. La democràcia és un tema de govern, d'opinió. I si tots estem d'acord que matar una persona és bo, la matarem. I si tots estem d'acord que matar-la no és bo, no la matarem. Per tant, la democràcia el que fa és que tots hem d'estar d'acord, o una majoria ha d'estar d'acord per tirar endavant un tema. Quan realment el que hem de tirar endavant està molt a prop de nosaltres, que som els que estem aquí, i hem de decidir on anem a sopar, uns a la pizzeria, les altres amb un puesto de carn a la brasa, etcètera, etcètera, buscarem la manera de que si n'hi ha 4 contra 2, doncs els dos o no sopen o s'ajunten amb els que fan 4. Això està claríssim. Però si realment això és que nosaltres estem parlant per uns que han de venir, que són parents d'uns altres que coneixen a no sé qui, que no sé què, o sigui, estem fent uns estadis, amb una espècie com de tren, de voluntats, arriba un moment en què això es confon amb el joc del telèfon, que on te diem que nosaltres el que volem és sopar, s'acaba dient que demà passat ens trobarem per anar a esmorzar. I això és el que està passant amb les democràcies, penso jo, actualment. O sigui, hi ha una distància tan gran entre el representat i el representant que el sistema que nosaltres hem creat sí que és un sistema que, si l'agafes i el professor l'ha de corregir, potser posaria un 7 o un 8, per dir-ho així. Però a la pràctica, això no passa d'un 3 o un 4, perquè ens estem donant compte que realment que la voluntat de la gent, primera, al meu entendre, per falta de voluntat de la gent de saber realment què ha de dir o què no ha de dir, perquè penso que és important, si no saps el que vols sopar, no soparàs, està claríssim. I jo penso que realment és un tema que mereixeria una mica més de... no té... ho he tret de tu, m'entén? Ho he tret de tu.
0: Joaquim.
6: No és una crítica a la democràcia, Sí. Perquè hi ha molts tipus de manera de ser demòcrata.
0: Clar. Carmen, què destacaries del guió i què hi afegiries?
7: Jo destaco una mica, com deia la Maria Cossé, el nom no fa la cosa. Els països que es diuen ser democràtics no ho són del tot. Aquesta pregunta la faig, la poso, no? Un país que no garanteix la voluntat, que no garanteix la llibertat d'opinar, de votar o de cantar, s'ha de considerar democràtic. Llavors, venim una mica també amb el que em diu el que diu en Jordi ara, perquè jo ara m'ha vingut un dubte, no?, amb el que ha explicat en Jordi, què és la democràcia? Aquesta és la pregunta que llenço aquí, que potser no està definit del tot o que es podrien fer moltes definicions. Em plantejo què és la democràcia.
0: Bé, democràcia, la paraula democràcia...
7: Sí que ho ha dit, però sí. Ell diu arribar a un acord. I també aquí estem parlant de drets, no?, de...
0: La paraula democràcia es divideix en dues paraules, demo i gràcia. Demo, que vol dir poble o ciutadà,
7: sí.
0: I aquests, doncs, decideixen un poder o una autoritat, que és la gràcia, no?
7: Jo demo... realment el que havia posat és la paraula democràcia, com molts altres conceptes, avui per mi, no és allò que realment signifiquen, perquè al meu entendre encara estem en un món bastant hipòcrita, que està caient, però que és hipòcrita. Aquesta és la meva reflexió i que jo afegiria.
0: En col·lapse.
7: Sí.
0: Manel, què hi destacaries i què hi afegiries al guió?
5: Jo una mica alineat amb la que comentava la Carmen, el fet, el que comentava el Quim, no? Aquí la democràcia se li atribueixen qualitats. El fet d'atribuir qualitats és a la vegada aquestes qualitats que no haurien de ser interpretables, perquè, com deia el Jordi, al final és una arribada a un estat de consens, no? De dir, la població, arribem a un acord, decidim que la democràcia és això. Doncs aquest, el que es considera com a democràcia, hauria de ser una cosa que no fos interpretable. I malauradament els nostres polítics la democràcia la interpreten
7: a la seva
5: manera. Llavors una mica és el que afegiria en el guió del Quim és això, no? El fet que a vegades la democràcia com a tal, no?, pot prendre com moltes formes, com ell ha explicat, de formes doncs, jurídiques o formals, però després hi ha altres formes que són doncs, disfresses, no? De dir, hi ha moltes vegades dictadures que estan encobertes en forma de democràcia, però no deixa de ser una dictadura. Llavors, això al final forma part d'aquest joc, no? que s'anomena democràcia, no?
0: Per la meva part, Quim, jo em quedo del teu guió que aquí la qualitat ha de venir definida per un criteri de justícia. Si no hi ha justícia, els pobles no funcionen, ni les persones funcionem. O sigui, les coses han de ser justes, I com bé diu en Quim, està clar que un govern que tingui en compte la veu de la majoria tindrà més acceptació que aquell que depengui de la voluntat d'un o d'uns pocs privilegiats, no? O sigui, clar... jo afegiria que hem de procurar que quan més vagin a votar, quan hi ha eleccions, millor que millor. Per què? Perquè la democràcia ha de ser participativa i poder escollir allò que realment volem. Si després fan o no fan el que volen els escollits, s'ha de veure amb les majories, no? Però el que no podem fer és que, per exemple, un 14% de la població vagi a votar, guanyi i faci passar el 86% la resta per aquell adreçador que no ha anat a votar. Però això ha passat i aquí va venir la Segona Guerra Mundial, no? Els alemanys, Hitler va tenir un 14% de votacions i era una cosa demòcrata, es va acabar la democràcia en aquell país i va haver-hi la Segona Guerra Mundial, un 14% va manar sobre la resta, no? I els hi van fer veure allò que una mentida repetida mil vegades es converteix en una veritat, que és el que ens està passant al millor actualment. Quim?
4: Bueno, jo crec que tota la vida els que manen i els que tenen poder han intentat mantenir aquest privilegi i aquest poder i aquest manar. I els manats han buscat fórmules de subvertir aquest control i prendre ells la possessió del control de les seves vides i del conjunt. Hi ha hagut sempre és a dir, les normes s'han intentat posar-les per escrit per tenir una base sobre la que jutjar-se, s'han nomenat persones jutges, la democràcia era una forma de controlar el poder per part del conjunt de la població, en comptes de que estigués en mans d'uns pocs que decidissin. Però jo crec que el poder sempre troba maneres de tornar a cooptar les formes sobre les que funciona la societat per seguir mantenint els seus privilegis. I molts països que es diuen democràtics, on hi ha parlaments, hi ha eleccions, etc etc, el sistema està lleugerament pervertit perquè sembla, aparenta que sigui una democràcia, per exemple, en aquest cas, que és el que estem parlant, però en el fons tot està controlat. Hi ha moltes peces que poden acabar controlant i tallant la voluntat de la gent, des de no deixar que s'opinin segons en què, fins al final el sistema judicial, que pot tirar enrere encara que sigui la voluntat d'uns quants ben expressada.
0: De fet, nosaltres fa pocs anys que gaudim d'una democràcia després de la guerra civil, però abans ja hi havia eleccions també. O sigui, a les repúbliques va haver-hi unes maneres de votar que pues, el poble volia una manera l'ensenyament, per exemple, que funcionés d'una manera que anava diferent del que hi havia, no? Després ja sabem com va evolucionar. Però aquesta democràcia que coneixem és la millor forma de govern? Creieu que es podria adoptar una altra fórmula, com per exemple has apuntat, Joaquim, a Suïssa, no, que coneixem que per qualsevol cosa voten? Què en penseu d'això?
2: Una cosa és la democràcia teòrica, que en Jordi també n'ha parlat teòricament, però la democràcia portada a la pràctica ja estem veient que no coincideix gairebé res amb la teoria, no? Les democràcies actuals no només no són funcionals, sinó que han esdevingut espectacle i teatre, com deia, fora d'antena, potser. I els polítics són els actors. Tu parlaves fa un moment, Joaquim, del poder. Si és una democràcia, diguéssim, tal com entenem una democràcia, el poder el té el poble, això està... és contradictori, com que hi ha un poder. O sigui, els polítics d'una democràcia, teòricament, haurien de dirigir, haurien de ser els líders i haurien d'estar al servei del ciutadà i al servei del bé comú.
0: Uns gestors
2: i al servei del bé comú. En canvi, el deia en Joaquim, són els que tenen el poder. I encara afegiria que actualment no tenen ni tot el poder, perquè no hi ha cap nació pràcticament a Occident que sigui sobirana, sinó que, bueno, són actors i estan pagats per elites superiors que a les quals obeeixen i fan els que li diuen, no? D'aquí el nou... O sigui, en una democràcia, com podem assumir que ara estan organitzant un nou ordre mundial? És que ens han preguntat si volíem un nou ordre mundial. A nosaltres, aquí, ja no dic als catalans, a l'estat espanyol, a algun país d'Europa, d'Occident, ja no dic ni altres països més, més llunyans, ens han preguntat si volem un nou ordre mundial. L'agenda 2030 ens han preguntat, ens han consultat, ens han explicat exactament de què va i ens han dit, opineu, això és una democràcia?
0: Sí, sí. Per exemple, la Comunitat Econòmica Europea, que va néixer per fer un comerç en tots els països europeus, que eren socis, ara es converteix que es volen liderar, pues, i tenir armament, en lloc de ser una comunitat econòmica europea, es volen armar, no? O sigui, ens fan anar, com tu bé dius, allà on te volen, Jordi.
6: No, jo volia tornar a el que he dit al principi, Em sembla que estem barrejant conceptes de democràcia, de moralitat, de votació. Vull dir, jo penso que barregem això. O sigui, la democràcia és una manera, diguéssim, que s'interpreta de que hi ha unes persones determinades, ciutadans, pocs, molts, petits, per un tema determinat, i aquells fan servir el sistema de votació per determinar què els interessa. Nosaltres hem agafat aquesta mica, per dir-ho, aquesta pintura, i hem creat, no una democràcia, hem creat un estat constitucional, que és molt diferent. Hem creat un estat de majories. Hem fet una Constitució, i en aquesta Constitució hem explicat una sèrie de coses que hi ha. Qui som els ciutadans, com ens organitzem, com ens manem, i de quina manera els que ens manen s'estructuren amb aquests ciutadans. Això és no és una democràcia, això és un estat constitucional. El que passa que queda molt bé parlar de la democràcia, és que si vas amb la democràcia és com si anessis mudat, per dir-ho així.
0: No, però, escolta, abans has posat un exemple molt clar. O sigui, si es posa a votació, jo ho dic, perquè si es posa a votació anem a dinar, sí. I hi ha un 30% de que sí. Diu anem a dinar i els altres, bueno, a mi també és anar a berenar com a esmorzar. Sí. I al final... surt anar a dinar, però al final fas el que diuen els que han votat un 10% en esmorzar, això no és democràcia.
6: No. La democràcia parteix de la base, aquest sistema de vot parteix de la base que la gent es pot equivocar i que la gent no té, i la gent no té capacitat per entendre les coses que un altre pot tenir més capacitat d'entendre. O sigui, podria ser, per exemple, amb un tema com el de la intel·ligència artificial. Si és que poséssim a votació, no sé, amb 200 persones o 300 persones, que l'índex d'edat sigués per sobre dels 60 anys, si s'ha de desenvolupar, si s'han de posar cèntims en favor de desenvolupar la intel·ligència artificial i tot el que comporta la intel·ligència artificial, potser ens trobaríem que no faríem ni 5 de calaix. I en canvi, si agafem 200 persones, que la gran majoria doncs, tenen entre 25 o 30 anys o 35... potser ompliríem el calaix de cèntims. I tots dos són democràtiques, les dues institucions. El que vol dir que passa això en les societats. Les societats, quan entrem en aquest sistema de creure que la democràcia és la que funciona, per això hem d'entendre que hi ha un moment que hi ha un trencament entre els que decideixen i els que estem administrats per aquells que decideixen. És clar, individualment pot passar que jo no estigui d'acord. Però això no vol dir que els altres no estiguin d'acord, perquè els altres, si aquí tenim un president de govern que té 4 milions de vots, jo puc estar en contra d'aquest president del govern, però hi ha 4 milions que li han donat la confiança. El sistema és així, és un estat constitucional, no és un estat demòcrata. Jo m'agradaria matisar això. Sí, sí. La democràcia pot ser de moltes maneres. Hi ha democràcies, doncs, que, no sé... se sol confondre democràcia i majoritarisme. O sigui, som la gent més gran. Com pot ser que resulta que a Sòria un vot val 13 persones i a Girona un vot en val 27? Perquè hem creat un estat constitucional. I llavors, com que tots hem acceptat aquest estat constitucional, perquè els que van anar van acceptar l'estat constitucional. I tu, quan has nascut a dintre d'aquestes normes de joc. O sigui, tu, quan vas a jugar a futbol, tocar la pilota en l'àrea amb les mans és penalti. Si tu no et sembla bé, et muntes un altre joc que no sigui penal. Però tu has nascut en aquí. I si no esteu d'acord amb aquesta Constitució, el que heu de fer és... Hi ha uns mecanismes que la Constitució diu... de no estar d'acord amb la Constitució. O sigui, el que passa és que ens equivoquem en aquest aspecte. O sigui, no juguem amb les regles que tenim. No vull allargar més.
5: Correcte, Jordi. Una mica el que començava al principi del programa és que el fet de que la democràcia... El problema és que és interpretable. En el moment que hi ha són unes bases de convivència, unes bases del joc, i aquestes bases són interpretables, i què passa? Que cadascú les interpreta a la seva manera. Llavors, aquí estic d'acord, Jordi, que hi hauria d'haver una manera, uns mecanismes, que, com has comentat, sí que ens podem equivocar. Som sers humans i s'equivoquem. Ara, de la mateixa manera que nosaltres, en una empresa privada, reps una avaluació cada any o cada mes per part del teu cap de la teva evolució dintre la companyia, nosaltres, com a democràcia, que és el poder del poble, hauríem de poder decidir si el que ens estan governant, els que ens estan manant, estan alineats amb el que comentava el Quim, que moltes vegades els seus programes polítics no es compleixen.
6: Hem fet com l'empresa.
5: Però no exigim responsabilitats.
6: I tant. El que passa és que el sistema, a qui li toca exigir responsabilitats, no ho fa. O sigui, tenim tu, a la Constitució, hi ha un opositor, que per això hi ha un cap d'oposició, que diu que aquest senyor el que ha de fer és demanar responsabilitats. I per demanar responsabilitats d'una cosa que fa aquell senyor, doncs el que s'ha de fer és tenir els arguments necessaris per dir-li aquest s'equivoca, aquest no ho fa bé.
5: I que s'ha demostrat, vull dir...
6: Llavors, tot això... Va entrant en la manera de pensar. Vosaltres, per exemple, esteu en contra de... Heu demostrat que això és un guirigall del govern, no sé què, tal, els polítics... Això és un... Bueno, doncs ja teniu una opinió formada, m'entens? Si tan malament estigués, doncs cada dia estaríeu a la plaça de l'Ajuntament, allà tirant pedres a les finestres.
2: No és tan clar, això.
6: Clar que no està clar.
2: No està clar que si estiguéssim molt malament, que ho estem, jo crec... la gent sortiria al carrer.
6: No ho sé.
2: Jo
6: sóc d'un moment que sortia al carrer. Sí. Per tant, crec que els altres també tenen la mateixa ràbia per poder sortir al carrer. Mm-hmm. Els meus interessos de fa 50 anys no tenen per què ser els mateixos interessos dels que avui han de sortir al carrer. Sortien al carrer pel que els interessin bé ells. Però ja sortiran al carrer, si interessa.
0: Sí. No, amb això que dius, pues aniràs molt a favor de la gent que diu la Constitució actual s'hauria de modificar perquè molt està obsoleta i molts s'aprofiten d'aquesta Constitució per anar-se'n butxacant, a lo millor, i fent el país tan malament com veiem que està col·lapsat el nostre país.
7: No, jo volia aquí, en aquests moments, sortir al carrer o reivindicar-te d'una forma pública. El que crec que està passant una mica amb el que deia la Maria José és una forma molt, molt sutil de manipulació cap a la societat, que diuen que és pel nostre bé, per la nostra seguretat, però no és fàcil reivindicar-se contra això quan és una cosa que te la van posant com que és bona per tu. Mm-hmm. És una cosa molt sublim, molt delicada,
6: subliminal,
7: sí. Mm. I no està clar, no sé si la forma de lluita ara seria aquesta o és una lluita més de dintre cap en fora, és que no queda una altra.
2: No. Recordem que tenim la llei Mordassa, per cert.
0: Sí, sí.
6: Mira,
2: que va, els d'esquerres no la van revocar.
0: Jo sí que volia dir, perquè en el guió en Joaquim també ha dit, i després si vols Quim m'ho dius també, però... O sigui, nosaltres, amb aquesta fórmula de democràcia, tenim un exèrcit que sembla que ens hauria de protegir, però en realitat hem vist que en lloc de protegir, dona garrotades. I diràs...
7: Per exemple.
0: Aquí sí, dona garrotades, i direu... Pues aquí s'ho mereix. Pues no, és que ningú s'ho mereix una garrotada, perquè tothom té dret a manifestar-se i dir la seva. M'entens? Mm-hmm. O sigui, el que haurien d'anar a buscar són els infiltrats... Que són ells mateixos, infiltrats, i aquests els haurien d'anar a perseguir, no? En canvi, la part de la democràcia, això no ho té controlat. O sigui, hi ha una mena de dir... O sigui, jo penso que la democràcia està una mica entre fils i la fan anar com volen, i bé, en aquest sentit, que potser sí que hi ha d'haver-hi un ordre nou per donar pas a una nova democràcia. Per exemple, la Revolució Francesa, hi havia democràcia encara, quan hi va haver-hi
2: Era monarquia.
0: Era monarquia.
2: Els Lluïsos.
0: I llavors hi va haver-hi el poble que es va aixecar a la Bastilla i allà va caure. I
6: van acabar.
0: Eh?
6: I van acabar.
0: es va instaurar la democràcia.
6: Sí?
2: I, la república.
6: La república.
0: La república.
6: I com va acabar aquesta república? Amb en Napoleó davant. Bé. I amb Pepe Botella darrere d'Espanya.
0: Sí, sí, sí, perquè tothom es va agafar a la seva manera, també, és clar, els que tenen poder...
6: Perquè necessitaven aquest sistema.
0: Sí, sí, sí, però bueno...
6: Perquè era una república de burguesa, eh?
0: Ja, ja, ja.
5: Jo fa molt de temps que estic estudiant el que està passant una mica a la Xina. I és un clar exemple de que, de fet, es parla de que és una dictadura democràtica popular. És a dir, al final és una democràcia adaptat al que necessita la Xina. Llavors, al final, el concepte de democràcia com a tal, és a dir, bueno, és el fet de que el poble entengui de que el que s'està fent és pel bé comú i s'han d'establir unes bases sòlides que doni sentit en aquesta democràcia real. Perquè, al final, el poder del poble és molt relatiu. Poder, en quin sentit? Llavors, el que és important és doncs, protegir els pilars de l'estat del benestar, l'educació... Llavors, tot això... què està passant aquí a Espanya? Que tot això...
7: Perdona, aquest... democràcia a la Xina, has dit?
2: República sí. Democràtica...
7: República, no? Democràtica, República
6: sí,
7: Democràtica,
6: sí, però... Sí, sí, i tant.
5: I el bo...
2: El nom.
5: Però, bueno, Carmen...
6: No, sí,
5: Tinc amics...
6: Jo també.
5: Que són xinesos i ho viuen així, Carmen.
7: Ja, ja.
5: Perquè nosaltres, però... des del punt de vista occidental, no entenem. Llavors, ells entenen que un país amb 1.500, 1.600, 1.700 milions de persones ha d'haver un ordre. Llavors, per ells això forma part de l'ordre. I se senten escoltats, se senten representats pel seu estat, malgrat que nosaltres ho podríem interpretar com una dictadura. Per ells no ho és. Per tant, la democràcia com a tal, per cada país i per cada societat, és interpretable. Llavors, la interpretació no hauria de ser interpretable perquè cada polític o qui fos que els donem el poder ho interpretessin de la seva manera, sinó que hauria d'haver-hi unes bases clares. El nou ordre, potser sí que cal un nou ordre, per dir, doncs, hem de tenir molt clar quina és aquesta...
7: Però si on estan les llibertats d'expressió? Una dictadura, vull dir que, clar,
5: no,
7: és que...
5: No, però en qui m'ho deia, sí, la llibertat d'expressió...
2: Amb el que demanem,
7: sí, clar,
2: Manel.
7: Perquè potser la gent ho demana, no sé, vull dir, això és molt delicat.
0: Sí, a la Xina, el bo que han tingut, que és molt diferent de Rússia, és que el seu comunisme el van saber passar amb un socialisme i després amb un capitalisme, m'entens? O sigui, i està com està. En canvi, Rússia està com està, també, no? Que amb un verí de granota, igual, doncs, fan callar a l'opositor, no? Bé...
7: Perdona, a la Xina...
6: Però no...
0: A... No, a Rússia.
7: No, que volia dir que en un documental, bueno, que vaig veure a la Xina... que una persona escrigui un article i vagi a agafar el metro i no pugui pujar al metro perquè l'han vetat al moment, en el moment... O sigui, no sé. Sí, no.
6: Però és que hem d'entendre una cosa. La societat ha de prendre unes determinacions.
7: Yeah.
6: O fem una societat liberal, individual, on l'individu estigui per sobre de la societat, o fem una societat on la societat està per sobre de l'individu. L'altre dia, amb el de la intel·ligència artificial, vaig intentar apuntar una mica això. Mm. O sigui, el ChatGPT està fet amb la base de que està basat en una estructura liberal d'informació on els individus estan per sobre de les societats. Mm. Per tant, tu estàs per sobre de la societat. I, en canvi, el DeepSeed, que és el xino, allà la societat està per sobre de l'individu. Això no vol dir que estigui ni bé ni malament, m'entens? És diferent. Neixes on te neixes.
2: Bueno, hi haurà opinions, Jordi. Hi haurà gent, que persones que diran que preferiran una opció o l'altra. Per mi l'individu és abans que la societat.
6: Bueno,
2: perquè la societat és una suma d'individus.
6: Democràticament, si tots decideixin que, com va passar a Rússia, m'entens? Que la societat està per sobre de l'individu, o com va passar aquí amb en Franco, que la societat espanyola estava per sobre de l'individu, doncs aquesta societat pot fer mans i màniques contra qualsevol individu.
2: Ah, sí, sí, esclar.
6: Clar.
0: Quim?
4: Bueno, no ho sé, estem barrejant moltes coses.
0: Sí, sí.
4: Però, en definitiva, una democràcia és quan el poble escull i decideix sobre el devenir de la seva societat. I la majoria és la que decideix. I cada decisió important hauria de ser decidida. Per mi això no es correspon amb el que el 99% dels països que jo conec que es diuen democràtics, inclòs a la Xina, és una democràcia. Per mi no ho són. Mm-hmm. Tampoc era per mi un país socialista, ni comunista ho era Rússia. Mm. Eren, són unes elites les que acaben decidint amb la parafernàlia que tu vulguis, la poden muntar com a partit socialista, es pot fer el que es vulgui, igual que en la democràcia. Tenim un parlament, un senat, que no és ni xitxa ni limona, perquè no és ni representatiu del territori ni de les elites del tot, però hi ha suposadament llibertat de premsa, però segons què no es pot dir. Per tant, no, per mi no s'acaba de correspondre. Ara, que ens volen fer veure per portar-nos cap on vulguin, diguem, que això és un sistema democràtic i que hi ha una premsa lliure i que la justícia és igual per tots, bueno, doncs qui s'ho vulgui creure, perfecte, per mi no.
0: La democràcia és la millor forma de govern, aquesta és l'interrogant que avui ens formulem, i a tu com a guionista avui, aquí m'has proposat una cançó, que quina és?
4: Bueno, he proposat l'Estaca, eh? Quan la gent es revolta i enderroca, diguem, el govern que no ha escollit i que és autoritari.
0: L'escoltem, doncs.
4: No cal relliga.
0: En Joan ens la posarà, val.

0: La democràcia és la millor forma de govern? Aquest és l'interrogant que avui, al nostre programa, al punt de l'interrogant, doncs en formulem. Fem possible avui aquest interrogant, el Joaquim Palomar, el Manel Benito, la Maria José Leiva, la Carmen Vera, el Jordi Saragossa, qui us parla, el Francesc Olli, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch i la Mar. El Quim Ding,
1: sí, digues. Sí, és que en aquest intermedi musical que hem tingut ha sorgit la qüestió de, a veure, pots anar a votar? Serveix d'algú votar? És a dir, és important votar? Has de votar encara que no et sentis representat per algun dels partits perquè sí?
0: Jo penso que sí.
1: És representatiu al Parlament? És a dir, si hi ha un 60% de la gent que no vota, no haurien de quedar el 60% dels escons buits, per exemple, que quedi clar?
2: No, perquè la Constitució no ho diu.
1: Ja. No, jo estic parlant d'una democràcia.
2: Què passaria amb una democràcia? Has d'entendre que estem en un estat constitucional. La democràcia és una mecànica, però no engloba tot això que esteu dient.
0: No, esclar.
2: No engloba.
1: Sí,
2: no.
1: Estem valorant si això que se'n diu democràcia a Espanya...
2: No engloba, segons.
0: Maria José.
3: I un estat constitucional, sí, o uns estats constitucionals, en plural, engloben un club Bilderberg, que cada any es troben els poderosos, que no són polítics, o pot haver-hi algun polític, es troben en una ciutat europea.
0: Aquests sí que es reuneixen en un sopar.
3: Sí, sí. Aquests, això entraria en una democràcia constitucional?
4: Clar.
3: Pregunto a tothom, eh?
4: Aquests sembla ser que es reuneixen i decideixen
3: quin govern interessa o quin partit interessa que en aquest país europeu tal X... I llavors, doncs...
5: Són els que mouen els fils.
3: Mouen els fils, paguen campanyes... I qui ens diu, perquè jo ja fa anys que també m'ha caigut la vena dels ulls, com deia en el guió el Joaquim, qui ens diu que els resultats electorals són tal qual ens expliquen? Qui ens ho diu, això? Jo ja no m'ho crec, ara. Mm. Jo no m'ho crec fermament. Sí. Jo va haver-hi un temps, als anys 70, que abans en parlàvem de la cançó de l'Estat, sí, que m'ha fet pensar, que jo tenia molta il·lusió, jo tenia una ideologia política.
0: Mm. Hi ha un seguiment, poble per poble... Sí, no.
3: Hi ha un
0: seguiment de partits... I després hi ha la certificació que va pels jutjats i després això...
2: Jo he sigut apoderat i pots entendre que
3: sí. Jo també he estat a meses electorals i de presidenta i
0: doncs
3: i també hi ha vist coses també.
0: Espera, Maria José.
3: És un dels problemes.
0: El fet és que això es certifica i llavors es ratifica... és o no, i sempre hi ha aquella variació d'uns quants amunt
3: sí,
0: i avall.
3: Imaginem que sí, que ens ho podem creure, però i el Club Bilderberg?
2: Maria José, et diré una cosa. Tu tens unes idees prefixades, entens?
3: Tu... Però això ho dius tu, Jordi,
2: no,
3: perdona,
2: ho dic per el que m'has dit ara, entens?
3: No són prefixades. S'han anat creant a mida de la meva experiència i la informació que no són prefixades. Discrepo, no són prefixades les meves idees. Jo he anat evolucionant en el temps segons la informació que jo vaig rebent per aquí i per allà i la meva experiència, que puc estar equivocada. Digues que per tu estic equivocada.
2: Jo no ho he dit, això.
3: Però no, idees prefixades no m'ho diguis perquè no les tinc prefixades.
2: Sí, tu expliques unes coses del Club Bilderberg.
3: Sí.
2: Que suposo que no has estat mai en una reunió del Bilderberg.
3: No, però m'arriba informació per diferents bandes, de fa molts anys.
2: I has posat en dubte que el sistema electoral estigui ben comptat, malgrat el francès t'ha dit que hi ha un sistema, no sé què.
3: Sí, sí.
2: Això per mi és una idea prefixada. O sigui, encara que et demostrin
3: això
2: que el sistema
3: dubte,
2: electoral...
3: Que jo tinc. Això és un dubte, no una idea prefixada. Dubtes que tinc.
4: Es posa en dubte.
0: O sigui... cada persona té el dret de dir, el que tu ara em pots dir, Jordi, pot ser la teva veritat, però jo ho poso en dubte.
2: Per això,
3: això no és una idea prefixada.
4: Igual que posa en dubte que surti el partit que surti, passarà el mateix, Jordi.
2: És un problema de semàntica, llavors.
1: Amb permís, com a antropòleg, he de dir que tots tenim idees prefixades.
2: No volia una cosa que serveixin els que escolten, perquè això no, els altres penso que no serveixen els que escolten.
0: Un moment, Jordi.
1: Sí, només... com a antropòleg, només apuntar que tots tenim idees prefixades. Mm. No és ni millor ni pitjor.
3: Bé, mira, mira, Jordi,
1: tots, tots partim d'unes idees que ja ens hem anat fent al llarg de la vida.
2: El pregunta la democràcia si és el millor o el pitjor.
0: Sí.
2: La democràcia ha de ser el millor, perquè si nosaltres estem aquí, doncs, de sis persones, i de les sis persones creem, diguem que som, ens mourem per la democràcia, vol dir que ens mourem per la majoria i respectarem a la minoria. Això és la democràcia. No hi ha res més. Eh? No, no és el que diu ella, per exemple, que si tal, que si hi ha països, que no sé quantos, que si la llibertat... No, la llibertat no és la democràcia. La democràcia és respectar que si tu dius una cosa, d'una cosa que estem parlant, tu dius blanc i jo dic negre, i en cinc blancs i un negre, jo me l'envaino. Això és la democràcia. Mm-hmm. Només, entens? Mm-hmm. Interessa, interessava en el 78 o el que sigui, fer una Constitució que sigués el més adequada possible per poder passar d'uns senyors que tenien unes idees, uns altres que no en tenien cap d'idea i uns quants petits que tenien unes altres idees, m'entens? Mm. I sí. Estic d'acord amb tu que possiblement doncs, hi ha una quantitat de gent avui a Espanya que mereixeria doncs, reconsiderar aquesta Constitució, però bueno, muy caro me lo fiáis, m'entens? Mm. Que vull dir en aquest aspecte. Mm. Llavors, jo torno a dir el mateix. La democràcia és un mecanisme, però no és una manera de fer les coses, en general. Tan demòcrata és tenir un representant, com hi havia en l'època de la República, en el partit judicial d'Arenys, i que tota la gent votés en aquella persona de cada una dels partits, o no partits, com votar avui, en el, democràticament, en el partit que està en la circumscripció de la província de Barcelona. O sigui, són dues maneres totalment les dues democràtiques. El que passa que el ressò d'un sistema i d'un altre és completament diferent. Quan jo voto en un partit, i aquest partit ha posat unes persones en la seva representació, jo els dono la confiança que aquest partit, en aquestes persones que ha posat, són les més adequades, que no en té de millors.
0: No, podria ser unes llistes obertes i tothom marcant 10...
2: Però això, 10 però això no ens assegura, ja. Això no ens assegura la llista oberta, i hi ha països que jo conec que ho tenen, sí. No assegura que la gent tingui el criteri de poder votar en aquella persona, perquè moltes vegades es vota per simpaties i antipaties, perquè si a mi em posen una persona de Manlleu, com sabré jo com és aquella persona de Manlleu, m'entens? Per tant, l'acabaré no votant.
0: Però això passa en els partits, o en les llistes dels partits, o posen una persona...
2: D'allà
0: on te vulguis.
2: Exacte. Per tant, ningú mira qui hi ha. Com a molt miren el que hi ha davant.
0: Sí, sí, el que s'hauria de mirar la gent abans d'anar a votar hauria de ser llegir-se tot el programa, a veure què ofereix aquest partit.
2: Jo penso que això ens ho fèiem nosaltres fa 50 anys.
0: Sí, sí. Jo penso que la democràcia ha de ser la demostració de l'excel·lència del poble. És a dir, si el poble no té aquesta capacitat encara, vol dir que encara no és adulta, m'entens? O sigui, el poble que no vagi a votar, el poble que menysprea la votació, encara està en bolquers. O sigui, no és un poble adult per poder decidir què vol de la seva societat i què vol de...
2: Això
3: hi ha moltes raons de les persones que no voten.
0: Doncs que vagin a votar en blanc. Que vagin a votar en blanc.
5: No és una forma de castigar,
2: La gent pot estar en contra del sistema i no anar a votar per estar en contra del sistema.
3: Per exemple.
2: Algú diria que és una visió reaccionària de la democràcia, m'entens? O sigui, obligar a la gent que vagi a votar. I sembla que a Andorra et donaven una pesseta si anaves a votar.
0: No, jo no dic que s'hagi d'obligar, sinó que l'obligació ha de venir per la pròpia persona, de dir, és que aquí m'hi va la meva manera de viure. Correcte. M'entens? M'hi va
3: si
0: la meva manera
3: això.
2: De viure. No tothom pensa així.
3: Però hi ha diferència entre un partit i un altre actualment? No parlo de teoria. Hi ha diferència a l'hora de governar entre un partit i un altre?
2: I molta.
3: Una diferència... diguéssim, rellevant?
2: Molta.
3: Jo crec que no.
2: Clar,
0: jo, per exemple, a les últimes votacions em vaig trobar una persona pel carrer i li vaig preguntar, i has anat a votar? I em va dir, diu, no. Diu, doncs, m'has donat la raó avui a mi. És a dir, jo avui si voto aquest partit, demà et governaré a tu perquè tu no has anat a votar. Ho sento.
2: Ho accepta aquest senyor.
0: I ell va dir...
3: S'ha d'acceptar les conseqüències, clar, evidentment.
0: Bueno, doncs això, doncs sí. Aquest va dir-me... Ah, sí, això funciona així, dic, home, i tant. I se'n va anar a votar.
5: De fet, estem amb el que comentàvem, el fet de crec que és una eina que forma part de la democràcia, aquest poder de poder escollir quins vol governar. I l'altre és si realment... les dualitats, no? Dretes, esquerres... Té sentit avui en dia que hi hagin dretes, esquerres? Perquè quins dels dos és pitjors? Llavors, quan, si he d'escollir entre esquerres i dretes, no em quedo amb ningú. Per què m'he de quedar? És com els protestants. Per què ha d'haver-hi aquesta dualitat? No podria haver-hi un terme mig? Llavors, no ha aparegut cap partit polític que sigui un terme mig... Que
3: encara
5: no
3: sigui, que no creguis en el sistema, anar a votar. Encara que no creguis en el sistema.
5: Perquè al final, el no anar a votar... estàs donant poder als
0: que guanyen.
5: Els partits majoritaris, la gent que no surt a votar, els estàs donant el poder.
3: Però, Manel, si no hi ha cap partit que em representi...
0: Blanc.
3: Bueno, són opinions, Francesc, i és respectable. Però jo també penso que és respectable la persona que diu no, jo no estic d'acord en aquest joc... perquè en el fons és un joc,
0: Mira, una cosa, si per exemple, què opineu? Si per exemple jo vaig a votar un partit i el 99%, la resta, vota en blanc, què passarà? Que el que només ha tingut un vot... governarà o dirà aquí alguna cosa passa que no funciona bé, per tant torno a convocar i ens ho hem de replantejar perquè això no funciona.
2: Tu ens hem mal entès.
0: Bueno,
2: hauria de ser així, possiblement, però no és així.
3: Que els governs ja no governen ara ja, els polítics ja no estan al govern i governen un mínim, però lo important no ho decideixen ells, estan per sota ells, de les elites.
0: Sí.
3: I això ho sap la majoria, això ja és popular. Fins fa poc era molt secret. Ara ho sap tothom, pràcticament.
0: I
3: llavors, anar a votar amb una gent que després farà el que els hi manen per a dalt, jo ho trobo...
2: Jo penso que no les fem així.
5: Jo crec que la responsabilitat és nostra, com ha començat el guió del Francesc, la democràcia és el poder del poble, i com a poble... hem d'exigir i sortir. No sé si potser ara el que comentava la Carme, no? Potser no cal sortir al carrer com quan era jove, Jordi, tirar pedres en els vidres i cremar contenidors. Potser s'ha de fer aquest moviment o aquesta revolució s'ha d'iniciar des del silenci, però hem d'exercir aquests drets i hem de dir prou.
2: És que torneu a busqueu escapatòries, o sigui...
5: No, es tracta d'agafar el toro per les banyes, Jordi.
2: Busqueu escapatòries. Ella, per exemple, anomena unes èlites que estan supranacionals. Com que existeixen aquestes èlites, jo cap a casa, que l'entor.
3: Jo ho dic.
2: Tu m'anomenes unes èlites. No vull fer res, doncs, pam. Tu em parles del poble, m'entens? Jo parlo de l'individu. M'entens?
0: La democràcia és la millor forma de govern? Aquest és l'interrogant que avui ens hem formulat i us dono 20 segons a cadascú, sigueu breus en aquest sentit, què se us ha quedat en el tinter? Maria José, què se t'ha quedat en el tinter?
3: Doncs... personalment jo la vena dels ulls que parlava el Joaquim en el guió ja em va caure com fa ara uns 6 anys aproximadament. Jo crec que el futur està en fer petites comunitats o mitjanes comunitats més o menys autogestionables i deixar els actors que vagin al teatre i els pallassos que vagin al circ.
0: Manel, què se t'ha quedat en el dintre?
5: Jo, per mi, la importància de poder exercir el dret a vot, i que és la important, de fet, és una de les eines que disposa dels estats democràtics, i com a tal has d'exercir aquest dret.
0: Que la gent sigui conscient, correcte, en aquest sentit, de poder votar.
5: De responsabilitat.
0: de responsabilitat a tots ens atany per anar bé. Molt bé, Carmen Vera, què se t'ha quedat en el tinter?
4: Jo, la meva reflexió és que en un món on els que se suposen que han de ser legals, per mi, no ho són, em plantejo que és la legalitat, ja fa temps que m'ho plantejo, i que la vida per mi ara és en petit format, amb les persones que pots aprofundir, compartir, i de dins cap en fora, sobretot de dins cap en fora.
0: Molt bé. Jordi Serós, aquest se t'ha quedat en el tinter. Ja sabem que moltes coses, però...
2: No, m'ha quedat el tinter l'estructura de portar la democràcia, que diem nosaltres en aquesta taula, que arribin al ciutadà. Això sí que m'ha quedat, perquè penso que és el més important, m'entens? És com posem els 11 jugadors al mig del camp, posem la pilota al mig del camp, i la finalitat és fer el gol. La finalitat no és jugar bé, m'entens? Ni lluint davant de l'espectacle. La finalitat és fer el gol. I penso que nosaltres, actualment, en el país, el país més gran, més petit, i més petit de petit, passa de que tenim els jugadors allà al mig, la pilota està allà al mig, i no fem gols.
6: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
7: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
6: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
7: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
6: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram.

0: per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
1: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
0: Reserves al 930-234-522.
1: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
2: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona nit, són les 9. Catalunya viurà demà... Us parla Javier De Gea. Catalunya viurà demà una mobilitat excepcional, sobretot a les principals zones d'observació de l'eclipsi solar. A les Terres de l'Ebre, al Camp Tarragona i a Ponent, Trànsit ha preparat un dispositiu especial per facilitar els desplaçaments i garantir la seguretat viària. La previsió és que un 60% de la mobilitat per veure aquest fenomen sigui comarcal i l'organisme descarta a hores d'ara desplaçaments de llarg recorregut. La P7 serà l'eix principal de mobilitat, però es recomana utilitzar vies alternatives com la C25 i la 2 cap a Ponent, la P2 per accedir a Lleida, les Borges Blanques, Valls o Prades, i la 7 i la N340 pels desplaçaments entre Tarragona i les Terres de l'Ebre. Des dels Mossos d'Esquadra remarquen la importància de no aturar-se als vorals de les vies per permetre el pas dels dispositius d'emergència, en cas de que fos necessari. Mònica Lluís és la cap de la Comissaria General de Mobilitat.
6: Insisteixo que l'objectiu és garantir que els vehicles d'emergència puguin tenir pas, doncs, en cas precisament per això, per respondre doncs, a una assistència sanitària. Més enllà de la multa, el que hem de fer és una conducció responsable, amb consciència i que hi ha estacionaments que estan específicament habilitats. I el que es vol és no obstaculitzar la circulació perquè tothom pugui arribar doncs, al lloc on tingui previst realitzar l'observació de l'eclipsi.
5: Per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de la P7 i la 2. I els agents rurals fan una crida als visitants que es desplacin aquest dimecres al sud del Segrià per veure l'eclipsi total de sol, perquè actuïn amb responsabilitat, no facin foc en cap cas i es concentrin en els espais habilitats pels ajuntaments. El cap de l'àrea regional de Lleida del cos d'agents rurals, Joan Baraut, ha demanat especialment evitar l'accés a zones boscoses i properes al riu, on un eventual incendi podria posar en risc les persones i dificultar l'arribada dels serveis d'emergències. Des del Matret, al Segrià, on s'han tancat mitja docena de camins principals per evitar una elevada afluència de vehicles i persones, Baraut també ha reclamat que no s'hi estacionin vehicles que puguin obstaculitzar el pas dels bombers. I precisament els bombers de la Generalitat treballen un incendi de vegetació forestal i agrícola a la zona del Pujolot, a Sant Bartomeu del Grau, amb un dispositiu que compta amb 13 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. Les tasques d'extinció han evolucionat favorablement durant la tarda, amb el flanc esquerre ancorat en un camp i el camp de foc capturat, mentre els efectius treballaven en el flanc dret amb el suport de tractoristes. L'incendi ha quedat estabilitzat poc abans de les 8 de la tarda, després que tot el perímetre quedés encerclat amb línies d'aigua. De moment, però, es continua treballant a la zona. I un breu apunt per acabar, el Consell de Garanties Estatutàries ha avalat la proposició de llei de cambres i també les anomenades cadires de plata. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
7: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
8: Les persones imperfectes ordinàries sempre escullen persones igualment imperfectes com amigues. Haruki Murakami. Imperfecte.

0: Benvingudes, passen ara mateix 7 minuts de les 9 del vespre. Avui és dimarts, i si és dimarts i és aquesta hora, vol dir que toca escoltar-nos a través de Ràdio Arenys a les Imperfectes. Però és que avui és un dia especial per nosaltres, una cosa que ja fa un parell o tres d'anys que estem fent i que ens fa molta il·lusió, i és que avui no som als estudis de Ràdio Arenys. Avui som a la sala d'actes de la Biblioteca Pare Fidel Fita, Arenys de Mar, i som aquí perquè la biblioteca no entenem gaire per què, però ens convida a venir per fer un programa especial per la Marató. No és que no ho entenguem, sinó que ens encanta que confiïm nosaltres, però de la manera que arribem i amb lo imperfectes que som, sembla mentida que l'any següent encara pensin, va, que tornin a venir. En primer lloc, doncs, deixeu que us saludi i que saludi a les imperfectes que avui som a la biblioteca, la Míriam Puig,
1: Oli,
0: la Judit Puig, la Marta Manzans, l'Ester Comí, la Soraya Real i la Cristina Soler. Soler, que et tocava i t'he saltat, eh? Em sap greu, m'ha sortit Ester de dins. La servidora, la Marta del Castillo, i avui, ens escolteu, sempre diem el mateix, però avui especialment, si ens esteu escoltant, és gràcies a l'equip tècnic. L'equip tècnic format per en Joan Bosch, que està als estudis de Ràdio Arenys, gràcies Joan, i per en Joan Garcia, que tenim aquí a la sala d'actes de la biblioteca i que fa possible, doncs, que ens escolteu i fins i tot que ens veieu. Una salutació als que ens esteu seguint a través de les xarxes socials, doncs que ens estigueu seguint a les xarxes. Avui el que no tenim és el retorn dels missatges que ens envieu. Això suposo que en Joan ens ho pot anar xivant des dels estudis directament, però encara que no ho veiem, ens encantarà, com sempre, que ens feu arribar els vostres comentaris a través de les xarxes socials. Ens podeu dir qualsevol cosa, preguntes per als nostres convidats d'avui, i d'alguna manera o altra en Joan, no sé com, però ho farà possible, ho sabrem, les direm.
2: I tant, Marta, això està fet, ja ho veuràs.
0: Sí, farem, Joan, et necessitem més arribar. Que mai avui, eh? Més que mai. Sí. A més, hi ha altres coses afegides que anem explicant així, interioritats de la ràdio, que és que l'única que porta avui uns auriculars i que, per tant, senten en Joan, sóc jo, una servidora. Per tant, si normalment és un descontrol amb aquestes imperfectes, avui ja no sé què serà. Total, que després de tota aquesta introducció i de dir-nos que, si voleu, ens podem trucar, com sempre, el 93-792-7912, no, 795-7912, 93-795-7912, ens podeu trucar i fer les vostres intervencions, com sempre. Doncs, un cop feta tota aquesta intervenció, deixeu que, en primer lloc, i abans d'entrar de ple en el que serà el programa d'avui de la Marató, donem la benvinguda i passem el micròfon a qui és la directora de la Biblioteca d'Arenys de Mar, a la Montse Abad. Montse, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: I gràcies per haver-nos convidat.
3: És que m'ha agradat molt aquesta introducció que has fet, eh? I m'ha agradat, a veure, aquí hi ha diverses coses a dir. Primer de tot, benvingudes a vosaltres i a tothom que ens escolta, el públic present, no? Que això ens fa molta il·lusió que vinguin.
0: Sí, que m'ho he oblidat, i és veritat que és un esforç, eh? Perdoneu, moltíssimes gràcies per ser-hi, tothom. Gràcies. Gràcies.
3: A la biblioteca som un refugi climàtic, ja ho sabeu, estiu, hivern, i a la biblioteca s'hi està bé qualsevol hora, o sigui, que benvinguts. Quan la Marta no deia, no, al començament, de quan fa que venim i com és que estem aquí, no? Fa 4 anys, avui m'ho mirava, vam començar el 13 de desembre del 22, el 12 de desembre del 23, el 10 del 24, del 12 del 24, i avui 9 de desembre, 4 anys. Exactament no sé com va anar, la proposta va sortir, no? També la
0: jo crec que aquí hi ha una culpable, també, eh?
3: Sí, sí, per sí. Cristina i l'Anna, de la biblioteca, que també ens acompanyen, i cada any sempre han estat aquí. Però realment feia un programa molt especial, i jo penso que sou molt especials. Això de dir-vos imperfectes ja d'entrada, però és allò contrari a la perfecció, no ho sé. I també que sou un espai, no, que tracteu temes locals i d'actualitat d'una manera, penso que és molt potent, i a més aquí vosaltres sabeu l'audiència que teniu i les participacions que teniu, o sigui que benvingudes a la biblioteca, nosaltres contentíssims que vingueu aquí, que feu aquesta hora no dedicada a la Marató, que és la biblioteca, fem expositors de fons, no? Fem, a vegades hem fet una conferència només del tema tractat dins de la Marató, no? I aquesta, l'activitat aquesta que venim aquí a la biblioteca és una de les activitats que fem més per col·laborar amb la Marató, val? Llavors, el que sí que vull dir, ja estic, no? I ara me n'aniré, i és que sabeu que les biblioteques del Maresme, la xarxa de biblioteques del dins del Maresme són 26 biblioteques. Totes les biblioteques fem coses, coses molt diverses i divertides, eh? I hi ha coses que criden l'atenció, que és el que volem, eh? Però sí que vull dir m'entena, eh? Que som la biblioteca que recollim més diners de la comarca. I això... Això és bonic, no?, de dir, perquè tothom hi col·labora, tothom hi participa, qui posa una bústia, qui compra un metre de llibres, qui fa coses. Però realment la col·laboració que feu vosaltres ens ha fet pujar molt la nostra franja. O sigui, que és la biblioteca que fins ara recollim més diners de la nostra comarca. I això estic molt contenta i us ho agraeixo moltíssim. Estem molt contents, vaja. Eh? I res més. Endavant i gràcies per venir. Que per molts anys, no?, puguem anar...
1: Esperem que
3: seguint i seguint i seguint. Gràcies.
1: Gràcies, Montse, a tu. De fet, la Montse ha posat sobre la taula un altre dels temes que treballem, no?, que justament és aquest fet de recollir diners, no?, que al final la Marató el que vol és això. Hi ha una part molt important de sensibilització, hi ha una part important, doncs, de conscienciació, però també d'aquesta recollida de diners per poder dedicar a la investigació. I des de les imperfectes, que no sé què els està passant ara, les imperfectes, ja comencem, eh? El que fem és una llumaneta, des de, ja hem trobat aquesta dinàmica, que és una llumaneta en la qual participeu amb 3 euros de... doncs les persones que heu participat, i hem fet una recollida de diners, i crec, doncs, que posem el nostre granet de sorra amb la biblioteca. És veritat que dir-ho que ho fem amb la biblioteca també ajuda molt. I tenim una sèrie de regals. La Judit té clar quins regals són els que sortegem avui, no?
4: A veure si no me'n deixo cap, eh?
1: Vinga, Judit.
4: Doncs la biblioteca ha col·laborat amb 5 lots de llibres que... els tenim aquí sobreexposats, que jo allò només de veure'ls he pensat, oh, aquest, no? Aquest voldria...
1: A veure si un o altre sí? ens toca, perquè també sí, col·laborem, no? Perquè... nosaltres, clar.
4: Després tenim un detall de la botiga Maria Maria, que ha col·laborat. Després tenim una panera de fruites de Gentilesa de Fredera, que també ha col·laborat. Llavors tenim un número de la Grossa de Cap d'Any, que és la nostra col·laboració en el sorteig, sí?
5: Si ens toca, tocarà les 9 imperfectes més el guanyador. Més...
4: I, per últim, tenim el pernil, com l'any passat, que repetim aquest premi, no?, que va tenir molt bona acollida, doncs aquest pernil, bueno, aquest lot, no?, que és un pernil i un xorís i un... Bueno, un pernil i embotit. Sí, aquests serien... Per tant, tenim... Per tant, tenim 9, 5 i 4, 9 premis.
1: Molt bé. Al llarg del programa el que farem serà anar-los sortejant. Tenim aquí uns números, que la comiera ha desaparegut, no sé on és, però té aquí uns números i ho farem.
6: Hem de comptar els euros per dir després quan hem recollit.
1: I està amagada perquè sigui una sorpresa que el públic no vegi quants euros està comptant i diguis que no sé què els hi passa, que se n'han anat.
6: A veure. Preparat aquest cartell.
1: Ha estat la Maria, la teva filla, o
6: sí,
1: no?
6: Sí, l'ha preparat la Maria, la meva filla, amb el Canva.
1: Molt bé.
6: Per posar aquí amb boli o amb rotulador.
1: No sé si se't sent, eh? Hauríem d'estar especialment atentes.
6: Perdona. Doncs que hem preparat aquest cartell per escriure a mà, no?, el que s'ha recaptat.
1: Perquè l'any passat vam fer una cartolina i la teva filla es va indignar molt.
6: Bueno, que s'ha millorat, no?
1: Vam fer una cartolina dels que havíem anat a TGV, vam agafar una cartolina i ho vam ensenyar, i aquest any va dir, us faré un Canva, eh? Molt bé, fantàstic.
6: Com que malgrat que les imperfectes busquem de tant en tant una mica més de perfecció, doncs aquest any hem millorat amb aquest cartell.
1: Molt bé, fantàstic. Hem venut molts números, gairebé més de 200, no?
6: Sí.
1: No sé al final com ha quedat, però més de 200 números que hem venut, i per tant agrair a tothom. Sí, perquè els hem atracat per WhatsApp. Perquè ho han sentit, però moltíssimes gràcies a tothom. Més enllà dels premis que sortegem, doncs és obvi que és una aportació que es fa a la Marató de TV3 i per de 3CAT, la Marató del 3CAT, i per tant, això, de partida a aquest agraïment. I escolteu, nosaltres que sí que som molt juganeres i que riem que hem de fer, però quan ens encarreguen de fer un programa especial de la Marató i aquest any, doncs, dedicada al càncer, amb aquest gran lema, em sembla que ara en parlarem, no?, que és el detectem-ho, arreglem-ho, que transmet, doncs, aquesta esperança, no?, i aquestes ganes, doncs, de continuar investigant i de poder-nos enfrontar solidàriament com a societat també a aquesta malaltia. el que fem nosaltres és intentar buscar algú que vingui a posar una mica de seriositat al programa i que, per tant, pugui centrar-nos en el que estem parlant. I, per tant, avui, ja 20 minuts després d'haver començat, 17 minuts després d'haver començat, el que volem, sobretot, és doncs, saludar els nostres convidats d'avui. D'una banda, a la Nadina Fradera, que és coordinadora d'assajos clínics d'oncologia a l'Hospital Clínic. Nadina, benvinguda. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
7: A vosaltres.
1: Sé que tenies una altra cosa, festa, diguéssim, una altra festa, després de la feina, un dia de cada dia, i malgrat tot, doncs, gràcies per ser-hi. De seguida doncs, parlarem amb tu i un altre convidat que repeteix, que estem encantats de la vida que pugui ser aquí amb nosaltres, que és el doctor Ramon Buixeda, que és cap de Medicina Interna a l'Hospital de Mataró. Ramon, benvingut.
8: Benvinguts, benvinguts, altre cop.
1: Un plaer. Per nosaltres és un plaer doble o triple, no? Perquè d'una banda doncs, els tenim aquí i veureu doncs, que el seu coneixement ens aportarà moltíssim, però també doncs, perquè són persones conegudes i m'agrada dir-ho, que nosaltres dèiem aranyencs, no? Perquè són aranyencs, però en veritat sou tots dos de Canet. Que no sé què feu a Canet, perquè sou així com 50-50, podem dir, o no? 50 Canet, 50 Arenys, o què?
7: Jo ja dic
1: Arenys. No, tu ara vius Arenys, és veritat. Ah, sí, molt bé, molt bé. Molt bé.
8: A mi no em deixen. Ah. Jo voldria viure aquí, però no em deixen.
1: Però és veritat que sempre, no, ara me n'he donat i tots dos també hauríem de fer una connexió amb Ràdio Canet, també. Molt bé. No, però estem encantades. No,
8: preferim venir,
1: i
8: sí. No costa res venir.
1: Que bé, fantàstic.
8: Compartir l'estona.
1: Molt bé, primer de tot, va, vosaltres com comencem primer un, després l'altre, com viviu un acte com aquest, no com el nostre, sinó un cap de setmana com la Marató, que dedica tants esforços, tanta, que se'n parla tant, que parlem de sensibilització, que apareix a tot arreu, que tothom més o menys ens hi volquem per parlar d'un tema mèdic, d'investigació, i que al cap i a la fi és del vostre dia a dia. Com ho vius, això? Qui comença? En Ramon?
8: Bueno, des del punt de vista professional, pues es viu amb il·lusió. Parlar de malalties, pues no, il·lusió amb malalties és... Però per això puntualitzo des del punt de vista professional. La medicina és investigació, la investigació és recerca, i la recerca són diners. Però no només quan pensem, quan parlem de la Marató, i si us fixeu en totes les, en tota, bueno, cada vegada les campanyes que es fan, evidentment la finalitat és la recerca, uns diners per fer investigació i per coneixement i per guarir malalties, però també hi ha una gran part que és molt important, que és la difusió de les malalties. Llavors, bueno, per això dic que amb il·lusió, en el sentit de que com a metge, com a persona que ha de curar, pues, si s'ha d'enfrontar alguna malaltia, pues, el que necessita és, en primer lloc, difondre, fer difusió d'aquella malaltia perquè es conegui, perquè es diagnostiqui abans, perquè es visqui el millor possible aquella malaltia. Si la coneixes, es viu millor. És a dir, que la difusió és el primer punt. I després, evidentment, la recerca. I la recerca necessita diners. I si volem tirar endavant i millorar les malalties, penseu que som uns privilegiats, perquè la nostra zona és de les que té l'esperança de vida més llarga de tot el món. Penseu que som amb això, Catalunya és puntera. I això, entre altres coses, entre la dieta mediterrània, etcètera, etcètera, etcètera, és doncs, probablement perquè tenim un sistema de salut que, bueno, que n'hem d'estar molt orgullosos, i perquè qualitat de vida, prevenció, investigació, és un cúmul de coses que ajuden a tirar endavant aquestes malalties. O sigui, deixaria les dues paraules, difusió de la salut i de les malalties i recerca.
9: No, jo estic totalment d'acord amb ell, i sobretot també la part d'investigació, que al final és una part molt important per donar a conèixer noves teràpies, perquè quan un medicament surt i és el tractament estàndard, abans ha hagut una investigació, que és una part que molta gent s'oblida, però hi és, hi existeix. I penso que hi ha una part que, bueno, el que diu, i aquesta difusió falta, i sobretot en què es doni a conèixer que aquesta investigació existeix i que es necessiten diners per fer-la possible.
1: Clar, i també, i aquí ens hi posem, hi ha qui critica, ja que ens hi posem, eh? Vull dir que, hi ha qui critica que justament això al final són les nostres aportacions, vull dir que hauria de sortir sempre de sistema públic o que hauria de sortir dels nostres impostos, però justament crec que per això deia que va com més enllà, no, dels diners que recapten, sinó que és un tema de molt de sensibilització o que és un tema de poder-ne parlar, que estan a les taules dels dinars i dels sopars últimament i que aquell dia, sobretot el dia 14, no, que és el dia que o el cap de setmana del 13-14, que més es concentren totes les activitats, tots som una mica més solidaris o tots som una mica més conscients, no, de les feines que es fan. Sobretot tu, no, Nadina, penso que si estàs cada dia a assajos clínics, 365 dies l'any, no sé si és una feina que consideres que és més desconeguda de dins de la teva feina, potser bueno, una part doncs, d'haver d'explicar-ho més sovint, no, el que fas.
9: Mira, començant perquè, per exemple, la posició que jo faig no està regulada. És una posició que existeix, tots els grans hospitals la tenen, però no és una posició que estigui regulada. És com una posició que al llarg dels anys d'investigació ha anat sortint, però no tenim cap tipus de contracte en si. Som tècnics d'investigació, però allà tirats una mica com a la babalà, diguéssim. I llavors jo penso que al final és algo molt important donar-ho a conèixer. Jo, per exemple, a dia d'avui encara li explico de vegades als meus pares, no, és que sóc coordinador de serveis clínics, però i ben bé què fa, saps? O sigui, jo vaig estudiar la meva carrera de ciències, vaig estudiar biotecnologia, després em vaig especialitzar en serveis clínics, vaig començar a treballar en els hospitals, i clar, em diuen, però i què fas? I clar, però, ostres, quin rotllo, no? Els pacients que entren a un assaig clínic, i penso, no, o sigui... No, la gent es pensa que quan ets a un assaig clínic és com, ostres, no tens res més a fer i entres. No, els assaig clínics també aporten teràpies innovadores que l'única manera que un pacient pugui accedir en aquestes teràpies és a través d'aquests assajos clínics, que en un futur, quan tirin endavant, seran la teràpia estàndard, que la que hi ha actualment, fa 20 anys, estava en un assaig clínic. I com que tot va anar bé, ara és un estàndard. Però i així és com es va avançant. Però clar, per avançar es necessita investigar. Llavors, a mi m'agrada molt la meva feina, la veritat, perquè també jo abans d'estar-hi tampoc ho coneixia tant. També és allò que dius, ai, un assaig clínic, ai, sí, vale. Una persona que té, un pacient oncològic, dius, ostres.
1: Perquè justament, vull dir que recordem que tu estàs en assajos clínics
9: d'oncologia, sí. Uh-huh. Jo sí que dos patologies diferents, cada coordinador està en una patologia específica i amb un equip mèdic específic. Però, ostres, realment veus un cop estàs a dintre de la importància d'això. I jo, la veritat és que a mi em compensa molt. També és veritat que és una mica dur en el sentit que al final el coordinador és el que té el pacient que entra en un assaig clínic, el coordinador és la peça fonamental. És a dir, la meva posició és el pont entre l'equip mèdic, el pacient i la indústria farmacèutica. No ens oblidem que al final... qui porta aquest tractament, aquest fàrmac o aquesta teràpia, és una farmacèutica que necessita aplicar-la en un hospital per poder fer aquests assajos. I llavors, clar, jo sóc el primer punt de recolzament del pacient. Qualsevol problema que té, a qui em truca primer és a mi, per coses importants i coses de dir, estic desubicat, no sé què fer, no sé... i sóc jo. Saps? Que de vegades dius, em tocaria, no em tocaria, però bueno, llavors aquesta part sí que la trobes una mica més dura, però després trobo que compensa molt i sobretot quan veus que assajos clínics que porten anys funcionant i t'envia el promotor que ha sigut positiu i que ha sortit endavant i que aquest fase 3 ha acabat i que ja les agències ho estan aprovant, estan autoritzant i que dintre de 2-3 anys aquest tractament que tots estan investigant estarà al mercat. Llavors trobo que això és molt guai.
1: Clar que sí. I aquesta vegada, tornant una altra vegada a la Marató, un any més doncs es dedica al càncer, entenc que és recurrent, vull dir que la Marató es va dedicant al càncer de forma recurrent.
7: 5 vegades, Marta.
1: Això, molt
7: sí,
1: bé, has fet la feina. Eh? Gràcies.
7: Mira, sí, any 94, 2004, 2012, 2018... i 2025, la cinquena vegada. De 34 maratons, 5 s'han dedicat al càncer.
1: Entenc que és una de les malalties amb què més sovint doncs, podem topar o no, vull dir, és que a més això del càncer, vull dir, clar, càncer, diem càncer, però és que càncer és immens, no? Vull dir, és, jo crec que sí que d'anys enrere cap aquí cada vegada el tenim com més delimitat, o sigui, abans era un càncer, no? Càncer, i ara ja saps... Bueno, o sigui, de mica en mica anem com acotant més cap on ataca, no?
8: Cada vegada la medicina cada vegada és més personalitzada. Això què vol dir? Que abans teníem un càncer, posteriorment ja no era un càncer, sinó que el càncer de pulmó no tenia res a veure amb el càncer de mama, i avui hem arribat al nivell que el càncer de pulmó o el càncer de mama, el càncer que sigui, ja no és només un càncer de pulmó per l'òrgan, sinó que en funció de la cèl·lula, en funció de les proteïnes, en funció d'aquella alteració genètica, d'aquell marcador, doncs hi ha 30.000 subtipus de càncer. I és per això que cada vegada la investigació és molt més específica. Quan ara comentaves el tema de per què recerca, perquè hem d'ajudar nosaltres amb els diners, home, jo crec que tot ajuda, però sí que és veritat que les societats més avançades sí que hi ha una... O sigui, la sanitat ha de ser un finançament públic o privat. O sigui, sí o sí ha de ser públic o privat. Evidentment, els serveis públics s'hi han de posar, però, bueno, jo crec que a nivell assistencial la salut no s'entén sense recerca, però el que nosaltres volem, no, dels nostres polítics, que quan em trobi malament, que primer que m'atenguin, no? Evidentment, que amb molt de coneixement, però primer que m'atenguin, amb la qual cosa els recursos són limitats. Llavors, bueno, la pública o privada, doncs, els que ja tenim una edat, recordem que això de les maratons també és un invent que al principi es feien maratons per Nadal a Antena 3, quan feia poc Antena 3 funcionava, i en tota Espanya pues, aconseguien poc més del que s'aconseguia aquí a Catalunya. Llavors jo crec que bueno, això és una sèrie de combinacions que sí que es va trobar en el seu moment la idea de fer lo de la marató, i realment bueno, som un poble que quan hem d'anar tots junts pues, bueno, fem un castell i fem 10 pisos, no? Llavors jo crec que la marató ha trobat la motivació perquè tots participem és a dir, no és tant els diners que aconseguim com tota la mobilització, no? Que les biblioteques, que els col·les, que qualsevol associació, jo crec que és tot aquest muntatge que es mou al mes de desembre per qualsevol malaltia. Per què repetir el càncer? Bueno, penseu que el càncer és la primera causa de mort. Llavors, després hi ha les malalties cardiovasculars. Jo no me'n recordo, però les malalties cardiovasculars pues, jo crec que l'han fet 3 o 4 vegades, no? Hem vist, no? Tots tenim la imatge de fent un massatge cardíac a la tele per la marató de TV3.
1: Sí, algun boom, el van venir a fer des d'aquí fa un parell d'anys.
8: Una mica es mou, sí que de tant en tant s'intenta que sigui alguna malaltia desconeguda, que hi ha per fer més difusió d'aquestes malalties, però sí o sí cada 4 o 5 anys pues, s'han de fer les més importants, les més freqüents, i les que, evidentment, necessiten més recursos. I això ho lligo al principi, quan deia la il·lusió... Bueno, des de l'àmbit professional heu de pensar que tots... A darrere l'orella estem tots en plan a veure l'any que ve quina serà, per a veure si em toca, per a veure si tinc l'oportunitat de presentar algun projecte per poder tindre algun finançament. És a dir, bueno, i per això està molt bé que de tant en tant pues, es vagin canviant els lemes i els motius.
1: I el fet aquest que aquest any estigui tan... Jo crec que el lema de detectem-ho, arreglem-ho, és, o sigui, aquest any va molt vinculat al que... O sigui, aquesta part de detectem-ho, la prevenció, el pensem-hi, el vigila't, el mirem-ho, no? Jo crec que aquest lema, a mi, no sé, les altres també, perquè hi participin una mica, però crec que aquest any ens apel·la molt, siguem conscients cadascú de nosaltres també de vigilar-nos, no? D'autovigilar-nos.
8: En salut hem de educar, o sigui, ens hem d'educar en salut. I amb càncer, amb una malaltia tan trencadora, diria, perquè, bueno, no? O sigui, les malalties normalment les associem a l'edat. I el càncer a vegades és d'aquelles malalties que moltes vegades la correlació amb l'edat, doncs tots tenim exemples de que es trenca, no? Llavors és una malaltia molt, molt trencadora. Llavors, bueno, què podem fer pel càncer? Doncs, evidentment, recerca, recerca, recerca i més recerca. És que en 20 anys Jo, de que vaig començar la meva feina assistencial, ara, és que no té res a veure. O sigui, és que abans deien càncer i 6 mesos i comença a caminar. I ara, doncs, hi ha molta esperança. Hi ha molta esperança perquè, gràcies a Déu, amb la recerca s'han aconseguit tractaments molt dirigits i que malalties que abans estaven ja molt disseminades i pràcticament no tenien gaires opcions, ara... Abans era una malaltia terminal, amb paraules grosses. Ara es comença a aconseguir que en certs càncers comencem a parlar de malaltia crònica. Això és molt fort. És a dir, hi ha gent que ja, o sigui, ara tots els hospitals tenen consultes monogràfiques que es diuen els grans supervivents. Això què vol dir? Que són malalties que fa 20 anys, doncs, 1, 2, 5 anys, i ara igual porten 10, 15 anys amb aquella malaltia curada. Jo crec que quan parlem de càncer, doncs moltes vegades hi han les dues, no? El cribatge, la prevenció, i després, un cop t'has fet un tractament, doncs els controls i el seguiment. Respecte al cribatge, és que la medicina... sempre diem també que en medicina només curem les infeccions. Tu tens un bitxet, li dones alguna cosa per al bitxet i és el que poc, l'únic que a vegades podem curar, les infeccions. La resta, podem fer apanyos i cronifiquem les malalties, però difícilment les curem. Llavors, la millor manera és el cribatge. I per això centrem molt en el cribatge. I s'han fet molts estudis de cribatge. Molts. Cada 2 per 3, i tots, per exemple, els que tenim més de 50 anys, a tots ens ha arribat la carta aquesta famosa de la prova de les caques. No? Fer una prova, que és fer una caqueta, i doncs això és una prova que si la fem, jo sempre dic, una prova de cribatge que es fa a nivell poblacional, si es fa, és perquè s'ha vist que és rentable. Si no és rentable, la fan a la privada, no? Fent molta hipèrbole. Llavors el cribatge és importantíssim. Les mamografies... La prova que t'envien a casa i has d'anar a portar a la farmàcia. I encara hi ha molta gent, i és de les tasques que hem de fer, que per la por de la paraula càncer, bueno, encara malauradament veiem gent a urgències que ve amb una llaga a la mama, no? I això vol dir que és una malaltia que té de fa com a mínim un any. Encara hi ha molta por, hi ha molta incertesa... I això al segle XXI ho hem de millorar. Perquè si agafem, per el que deia abans, si agafem les seves malalties en el moment adequat, actualment podem tenir tractaments que a vegades no curem, però sí que cronifiquem. I canvia molt. O sigui, en 6 mesos, en un any, en 2 anys de retard diagnòstic, canvia molt el tractament que es pot oferir.
1: Entenc que part de la teva feina, per vincular-ho també a la tasca, a la feina de la Nadina, vull dir, part de la teva feina és estar al dia de tot això que s'està fent, no? O sigui, el que ella va fent, us arriben, com es produeix aquesta comunicació?
8: Jo sempre dic que la millor manera de formar-se és estar al dia investigant, és a dir, quan tu ets metge i ets assistencial, si només fas assistència, és molt difícil estar al dia. Per estar al dia... La manera més fàcil és fer recerca. Llavors estàs molt pendent del dia. També t'haig de dir que, clar, o sigui, la medicina és... O sigui, ja...
1: No pots abarcar-ho, sí, tot.
8: Ara perquè ja tenim els xips i tenim els ordinadors i les nubes, però abans que hi havia llibres es compliríem 10.000 biblioteques. Ara no hi cabrien, o sigui, tot el coneixement. Llavors, evidentment, també és veritat que la medicina cada vegada és més especialitzada. O sigui, pràcticament, i és el que explica ella, o sigui, algú que fa assajos clínics sobre una patologia i a vegades sobre... un càncer específic d'algun òrgan, amb la qual cada vegada qui sap de pulmó, abans els oncòlegs, per exemple, feien pulmó, bufeta i ronyó. Ara, normalment, el que fa un òrgan, fa un òrgan. Perquè és que, si no, és impossible estar al dia de tot, conèixer tots els assajos, perquè penseu que els tractaments, abans era tractament A, B o C. Ara, en funció de la cèl·lula, en funció del marcador, en funció de la proteïna aquesta, en funció, ja l'A, B o C s'ha convertit en 300 combinacions. I cada dia, no?
9: Sí, és el que vull afegir. Ah. Que tu has preguntat, retrocedint una mica, que tu has preguntat també la manera que ens comuniquem amb... Si al final, quan estàs en un hospital gran, la comunicació és molt fàcil, perquè al final l'oncòleg assistencial sap perfectament que existeix l'equip de recerca amb uns oncòlegs investigadors que darrere tenen tots aquests equips i que tots aquests assajos estan al seu abast. Però a més també existeixen unes... Bueno, són com unes xarxes que es fiquen amb... bueno, que es comparteixen tots els diferents casos que hi ha, perquè si l'hospital de Puigcerdà té un pacient... amb aquest tipus de mutació, perquè és el que dèiem, al final ara no és el càncer de mama o un melanoma o un càncer de pàncreas, no, ara és un càncer de pàncreas amb aquest tipus de mutació, saps? O sigui, ara ja és algun molt més específic i pot haver-hi un hospital que tingui obert aquest assaig clínic per aquest tipus de mutació i un altre no. Llavors, la manera de poder fer que tots els pacients accedeixin a tots aquests assajos, perquè al final no estan oberts a tot arreu, és comunicant-nos tots. Llavors existeixen unes xarxes que cada hospital, doncs, sobretot com els més grans, abarquen certs hospitals més petits i ens fiquen en comunicació. I a més, hi ha unes pàgines oficials on tu, com a pacient o com a persona com nosaltres, tu pots accedir allà, ficar el tipus de càncer que tens, amb la mutació que tens, i allà et ficarà tots els assajos clínics que hi ha oberts i en els hospitals on hi són. És a dir, nosaltres, per exemple, rebem pacients de fora d'Espanya i...
1: Això t'anava a preguntar, si aquesta xarxa era exclusiva
9: exacte,
1: de país
9: o
1: era
9: una xarxa... perquè al final és públic, o sigui, qualsevol assaig clínic és públic i tothom pot accedir a les dades que hi hagin penjades, les que siguin públiques, tothom hi pot veure aquesta informació. Llavors, la mateixa EMS o Espanya, doncs, depèn de quina pàgina, la del càncer, la societat de càncer, doncs allà ho pengen. Llavors, tu, com a pacient, hi pots accedir. I, a més, els assajos clínics, cada promotor, a la seva pàgina oficial, perquè les notícies de... Ai, ha sortit una nova molècula, que... Això es veu en el diari. I surt, aquest laboratori pues, ha publicat que aquesta molècula és supereficient. Aquests mateixos promotors, aquests farmacèutics, pengen on estan oberts els seus assaigs clínics. I a mi, per exemple, em pot venir un pacient d'Ucrània dient-me, ei, he vist que teniu obert aquest assaig, et passen pues, l'anatomia, totes les seves proves, tu fas un cribatge de si realment, pues, perquè al final per entrar en un assaig clínic has de complir com tots uns criteris d'inclusió molt específics, perquè al final el que vols aquí és treure unes dades per saber si realment l'efectivitat és real, i si ho compleix, doncs llavors ens poden venir, de la mateixa manera que nosaltres els espanyols podem marxar fora. Llavors és algo que realment és molt públic, però trobo que no n'ets conscient fins que t'hi trobes. No és algo que s'expressi molt i que la gent al final ho acaba sapiguent quan et trobes en aquell moment de, ostres, tinc aquest tipus de càncer, amb aquesta mutació, vaig anar al meu hospital i em diuen que no hi és, em diuen que Espanya està tancat, perquè això també pot passar, que s'obri en un moment Espanya i Alemanya estigui tancat, i viceversa, que justament es tanqui Espanya perquè ja hem arribat al número de pacients que s'havien d'incloure doncs, a la fase que estigués, que hi hagi el reclutament tancat aquí, però que estigui obert a un altre país. Llavors, doncs, això també és superimportant, saber que hi ha aquesta possibilitat de poder anar tu en busca d'aquest assaig clínic, que també et dic que normalment els mateixos oncòlegs ja són qui et diuen, ostres, doncs mira, hi ha aquest assaig clínic que seria ideal per tu, nosaltres no el podem oferir perquè no el tenim, hem preguntat a nivell espanyol, no hi és obert, mira't aquí. Llavors això també és...
1: Bueno. Clar, el que passa que en el moment dur que suposo que et trobes, no? Jo ara m'hi poso, vull dir que hagis de ser tu que proactivament et busquis a aquests d'allò mega complicat, no?
10: Vull dir, no, esperem... però aquí hem de confiar amb els oncòlegs.
1: Amb els oncòlegs que ho fan, no? Sí, esperem que sí.
9: No, però clar, al final tu com a pacient, és a dir, l'oncòleg et pot dir, ostres, hi ha aquest assaig, al final sí. Si aquí ha tancat és que se'n va fora del...
1: Ja,
9: l'oncòleg
1: ja.
9: D'una persona, com tots nosaltres.
1: Sí, sí, sí.
9: I llavors, clar... realment també el promotor, que sempre parlo de promotor perquè és com la paraula, però és la farmacèutica, ¿vale? El promotor és al final qui dona aquest tractament i aquest servei. Ell mateix és el que jo, per exemple, dic, ostres, mira, tinc aquest pacient, aquí no podem reclutar més perquè el tenim tancat, hi ha alguna possibilitat, hi ha algun centre, i ells mateixos són els que diuen, ostres, doncs mira, a França, en aquest hospital, queden 3 slots, per què no li oferiu? I ja aquí, ja també... Si sí, al final també és diuen, la farmacèutica només vol guanyar diners. No, o sigui, al final, evidentment, el seu interès és que això tiri endavant. Llavors, ells són els primers que també t'ajuden a dir, pues mira, aquí està obert. Llavors, l'oncòleg li ofereix a dir, ostres, que sàpigues que allà hi és.
1: Hi ha hagut una cosa ara que has dit, no, això surt als diaris, la molècula nova i tal, però clar, habitualment no ho llegim en els diaris, no? Tu sí, no? La Soraya sí. Però perquè també ets del RAM, i una mica anava a dir, entenc, i m'alegro que surti i que sigui una notícia científica, però és veritat que em sembla que els que no veiem no em surten aquest tipus de notícies.
5: Li vaig fer un màster a la Nadina d'explica'm exactament de què treballes, i li vaig fer un interrogatori de no estic entenent això, perquè aquest és Exitus, jo pensava que això era bo, no és bo, saps? Però qui accedeix, no? Una cosa que ha dit, que jo pensava que era, vale, quan accedeixes a un assaig clínic és perquè ja no tens res a fer, i em deia, no, és que podem allargar la vida 5, 10, o sigui, no? Gent que no té res i que sí, i d'altres que no, o sigui, que realment és un, per mi és un món desconegut que...
9: No, i també vull afegir que abans que has comentat, doncs això, que al final ho fas amb una malaltia crònica. I no només això, és que no només és com fer crònic, sinó la qualitat d'aquest pacient, que vull dir, pot estar amb aquest tipus de malaltia durant anys, però amb una qualitat de vida bona, que de vegades també és important, perquè pots no morir, però estar, saps? Llavors, que puguin viure tinguent aquesta malaltia, però amb qualitat... Jo tinc pacients que treballen, vull dir, i estan treballant a les seves feines i, bueno, van fent els tractaments i ells tenen la seva vida, pues, normal.
1: Van vivint, clar, que és un dels objectius. La Soraya té una pregunta per vosaltres.
11: Bueno, jo en la línia del que s'està parlant volia donar un titular i que ells em diguessin si això és veritat o no és veritat, perquè això es publica en aquests diaris que jo llegeixo cada dia, i és el 80% dels càncers es cura. Aquest seria la primera
1: els
11: cosa que...
1: Els titulars solen ser... Ja li deixo el micro, tu ves parlant.
11: No, i això és una cosa, i l'altra cosa, doncs, insistir en el que ha dit el doctor Buixeda, en què és molt important anar al metge quan creus que tens un problema. Clar, si ve de sorpresa, no et passa res, et trobes superbé, i de cop i volta d'un dia a un altre t'ha passat una cosa, ja s'entén. Però el que ha explicat el doctor, que algú arribi amb una úlcera al pit, això vol dir que fa un any... que ja tenia, no sé, un granet, i del granet se li ha fet un forat com un cràter, com un volcà. I ho hem de dir així perquè la gent ens entengui. Llavors, la gent ha d'anar al metge, o anar al CAP, on te sigui, que el derivin, i ha de confiar en el que diuen els facultatius i en el que diuen els professionals de la salut. I amb això, encara que no toqui, jo vull afegir que ara
1: ja
11: estem entrant...
1: Tu, ja no?
11: Sí,
1: ja
11: estem entrant, o ja estem immersos en una epidèmia de grip... I quanta gent que té indicada la vacunació, ja no dic els que tenen 25 i no volen vacunar-se, no. La gent amb una edat que té indicada per patologia o pel que sigui la vacunació, i quanta gent s'ha vacunat. I ara demà a nosaltres ens tanquen, a tota la gent que treballem en residències, hospitals, o sigui, a tornar-nos a posar la mascareta, que jo ho trobo superbé. Però clar, això una mica ho fem entre tots, eh? Entre tota aquesta gent que jo no em vacuno perquè a mi no passa res, i au... Però vaja, quedem-nos amb el titular, que jo voldria saber si és cert això, que el 80% dels càncers es curen.
1: Vinga, tornem aquí. Pregunta-li on t'ha tret aquest titular.
10: Jo el 80 em sembla excessiu. Que retarda la malaltia, que es cronifica la malaltia, això t'ho compraria, però que es curen... És a dir...
1: Quan has donat molt poca informació. Sí, és que, quan... clar, aquí l'has posat aquí...
10: No, però quan tens un càncer... És la idea que he dit abans, eh? O sigui, quan tens un càncer, respecte a fa 20 anys, les perspectives són molt millors, tenim molts més tractaments, es curen moltes més malalties, però es fan consultes dels ja supervivents. És a dir, curar... Nosaltres diem lliure de malaltia. Lliure de malaltia i fent controls.
11: I normal, en la línia del que deia ella.
10: No? Exacte, és a dir, són els que nosaltres diem els grans supervivents. Però una categorització com curat, un 80% em sembla excessiu. Si em diguessis un 20% et diria que sí, però un 80% em sembla excessiu.
7: Ramon, perquè facis la falca com a metge, igual que ha fet la Soraya de la vacunació de la grip, que ja ens ho ha deixat anar, ja ens ho diu cada dia, en la web de la Marató diu que el 50% dels càncers es podrien prevenir amb hàbits saludables. Llavors aquí, no, com a metge, tu ens has de dir que bona alimentació, no fumem, esport, no sé, no?
10: Farà 3 mesos, jo crec que va ser l'estiu, a l'hospital vam fer, una companya ens va fer una sessió preciosa sobre estrès i càncer. I com tota l'eix hormonal i serotoninèrgic i molecular de l'estrès pot ser un dels precursors de ser un estimulador de malalties com el càncer. Això fa molt temps que se'n parla, ens falten molts detalls i pot ser molt, molt cridaner, però amb això que et vull dir, que si, els hàbits saludables són importantíssims. O sigui, la dieta és importantíssima, l'exercici és importantíssim i, evidentment, la relaxació, i es fan molts tallers de ioga, molts tallers de relaxació, i s'ha vist que no només poden ser preventius, sinó que també poden ajudar en tractaments. S'han fet 1000 estudis amb acupuntura, amb homeopatia, s'estan mirant moltes coses en el sentit de que tot ajuda. Hàbits saludables? Sí, segur, seguríssim. Contraposant els hàbits no saludables, és a dir, no parlarem del tabac.
7: No.
10: Però si parlem de càncer i parlem de marató, hem de parlar del tabac. És a dir, ho sabem parar per bé, per ser. Si tu fas la falca de la vacuna, que ja estic totalment d'acord, jo haig de fer sí o, no, sí, o sí la falca del tabac. Sabeu que el tabac és una indústria potentíssima. Jo he arribat a conèixer senyores que m'han dit que el seu metge els hi va dir que fumés per aprimar-se fa doncs, 60 anys, és a dir, als anys 20, els metges deien que es fumés per aprimar-se i en un tractament i després, posteriorment, doncs ja era per, no? Per si volies ser una dona coqueta havies de fumar, si volies ser el Craig Gerbold, doncs també, no? Però, clar, vull dir que estem a l'altre cantó. Pues, o sigui, hàbits saludables i hàbits no saludables.
1: Jo ja sabia que passaria això, eh? Falten 12 minuts per acabar el programa i no sé si algú vol fer alguna pregunta als nostres convidats, però si no, el que crec que sí que hauríem de fer, i és de justícia, és que aquestes persones que han participat en la nostra llumaneta i tenen possibilitat de tenir un regal, doncs que el diguem, no? Que juguin ja d'una vegada. Pues ara estàvem tan serioses, no? A veure, a partir d'ara, doncs, a veure, Comí, què ens expliques?
9: Bueno, jo us vull explicar que aquest any hem venut 218 números.
1: Molt bé.
9: Per tant, hem recaudat per la Marató 654 euros.
1: Molt bé, 154. Fantàstic. Dit això, com ho fem ara perquè surtin els números? Vinga, aneu traient numerets. Sí. Aneu a la gent, que està aquí. Sí. Vinga, Míriam, fes d'hostessa.
12: Triem primer el regal.
1: Primer diem el regal. Tu, Comí, aniràs apuntant, que després ens seiem un embolic. O qui apunta?
9: Lot de llibres, primer.
1: Vinga, lot de llibres. I qui té els noms? I la Judit i l'Abans, ens allà baix, tenen els noms. Vinga, un lot de llibres. Som-hi. Tenim el número. Quins llibres són, Soler? A veure. No sé si se't sentirà si no estàs en el micro, eh?
13: A l'altra banda, de Marta Orriols.
1: Molt bé.
13: A l'altra banda de la por. És que estan lligats. Sí,
1: per darrere, veu.
13: I
1: estan molt ben embolicats.
13: Catalunya Industrial, de Daniel Romani.
1: Molt bé.
14: I el número és el 166.
1: I 166, a veure qui el té. La persona guanyadora.
7: En Josep Maria Soler.
1: Molt bé, cap a casa, Soler. Soler. Fantàstic. Vinga, un altre lot de llibres. Ah, sí? Si no sabeu els problemes que hem arribat a tenir en el grup de WhatsApp, amb els números.
13: La veritat sobre la llum.
1: I?
13: Ai, d'Urava, bueno, és un nom així.
1: Sí?
13: I amb dents i amossegades.
14: Molt bé, què li
12: Mònica Danés.
1: Oh, molt bé, la Mònica Danés. Veus que bé? Ja, mira, ja podem donar a la família que se l'endugui. Vinga, tercer lot de llibres. Si anem... Potser algú podria ajudar a la Soler i així anirem més de pressa.
13: L'escola de mitjanit. I aquest...
1: I... Ai, que es desfà.
13: Grandes mujeres de la història.
1: Vinga, i aquest lot de llibres és per... El número... 140.
13: 190.
1: 190, 190, que és?
7: Mira, l'Anna González i l'Evan Ulló.
1: Molt bé, fantàstic. Vinga.
7: Lot número 3.
1: Lot número 4 de llibres.
13: Aprendre a esquivar les bales de Xavi Coral Trullàs i El mar té rendins de Mariner Abgarian.
1: Molt bé. N'hem venut, és que alguns estan sueltos. El 267 hem de mirar si el tenim venut o no. Aquests últims...
12: El 67, sí, l'hem venut. I és per la Cristina Freixas.
1: Ah, molt bé! Fantàstic.
5: Et persegueixen els llibres, Cristina.
1: I últim lot de llibres, Cristina?
13: Cor fort, de Sílvia Soler.
1: Sí.
13: I aquí, la sobre... La maledicció... del Maure del Castel Maure
1: 110 venut
7: el 110 la Teresa Fàbregas
1: home, superlectora la Teresa, eh? Aquesta la vam atracar a la placeta que anava a comprar. Molt bé, doncs vinga. Una bossa obsequi de la botiga Maria Maria. Aquesta bossa obsequi de la botiga Maria Maria i treu el número la Maria, com no podia ser d'una altra manera. I és... 22. Ai, l'has venut tu. Molt bé, per la Maria. Ah, era dels teus, però l'havia venut la Comín. Molt bé.
10: Sí,
1: és dels números d'ella. Fantàstic. El número de loteria, vinga.
13: El número de la grossa.
1: De la grossa.
5: La grossa de les imperfectes.
1: La grossa de les imperfectes. Aquesta vegada és...
12: El
1: 138.
7: El 138. A l'Isaac.
1: A l'Isaac, mira que bé. Marta. Si ens feu rir, us fareu molt bé. Si ens toca, ens tocarà molt. Mare, home, és que clar. És que l'atracament aquest amb armada que fèiem de vendre números.
12: La panera de fruita.
1: Vinga, la panera de fruita. Això és com el primer premi, que vas esperant allò que et toqui a tu. No sé, encara tinc possibilitat.
12: El 99.
1: 99. Venut i és per...
7: A l'Isabel Roig.
1: Mira, l'Isabel Roig, també. Una altra víctima de dissabte al matí al mercat. Molt bé.
13: L'últim ja el pernil.
1: I ara l'últim.
13: El gros.
1: Que és el pernil.
5: Va, Feliu.
1: Va, Feliu. És el...
12: 21.
1: 121.
7: Posa Isabel.
1: Posa Isabel.
5: Isabel Romano.
1: L'Isabel Romano, molt bé, fantàstic, estarà molt contenta.
5: A la parella menjar pernil, tu.
1: Doncs vinga, fantàstic. Moltes gràcies a tothom per haver participat i gràcies a tothom també que ens ha donat aquests regalets per poder-los fer i aquests més de 600 euros que portem a la biblioteca perquè sumeu els vostres i se'n vagi tot cap a la marató. Fantàstic. Mira, és que potser hem començat abans, ens queden 6 minuts encara, eh? No sé si us havia quedat alguna pregunta pendent. Què dius?
12: Que tanquin ells.
1: Sí, home, que tanquin ells, però si hem de fer dir alguna cosa. Quina pregunta tens perquè tanquin ells? Passeu-li el micro a la Soraya i que tanqui el programa.
11: No, jo dic que tanquin ells, que tanquin la Nadine i que tanquin el Ramon i, no sé, que ens donin algun consell, que ens diguin alguna cosa, eh? Vosaltres sou els professionals.
1: Vinga, doncs va.
14: No, jo consell en si, i al final ja crec que ho hem dit tot, simplement conscienciació, anar-nos a fer les proves quan ens toca i res, que al final el que dèiem, que la investigació és important, que avui, per molt que sigui de manera pues, més petita, però estem donant a visualitzar alguna cosa superimportant i res, que...
1: Fantàstic.
14: Seguirem,
1: per part que ens toca, doncs enhorabona també per la teva feina, que desconeixíem, no? I mira, un dia podries venir tranquil·lament a les imperfectes, explicar-nos com és ben bé un dia teu, eh?
14: Quan vulgueu.
1: Míriam, la lligues per un altre dimarts, sí, d'aquests sí. Que, d'allò, que vingui allà a l'estudi tranquil·lament i ens expliqui com és la seva feina. I el doctor Buixeda?
10: Res, una mica el que ja hem dit. És a dir, que el càncer, que és una paraula que a vegades ens fa molta por, que no faci tanta por, que hi hagi una mica... bueno, cada vegada hi ha més tractaments, hi ha més oportunitats i això. I aquesta por, que la sapiguem transmetre i digerir, i que quan ens fa mal la panxa, quan fem caca hi ha una mica de sang, quan fem pipí hi ha una mica de sang, quan tenim una tos que no marxa, quan hi ha qualsevol signe d'aquests que a vegades ens espanta, que aquesta por que ens fa el càncer, que la veiem en positiu, en el sentit de que anar al metge, mirar-s'ho, i si tenim la mala pata, que és un càncer, quan abans agafem el toro per les banyes, abans el sabrem vèncer, o el sabrem curar, o el sabrem torejar. Però que aquesta por, el que dèiem abans, no? Que aquesta por, que no ens inundi la por, i ens anem fent petits, i tenint aquest patiment, perquè en definitiva patirem nosaltres perquè no ho diem, que tenim allò i no ho diem, patirà al nostre voltant perquè no ho compartirem, i després la cosa s'anirà fent gran. Llavors, treure'ns aquesta por, que és una malaltia que sí que és veritat, que fa molts anys era molt terrible, però cada vegada estem aconseguint que sigui una malaltia més curable.
1: I gràcies per aquest missatge d'esperança, i només doncs per acabar, que sí que és veritat que avui també teníem lligada una altra convidada que està justament des de l'any 2002 en diferents tractaments, i que primer quan li vam dir que vingués, no ha pogut venir al final per temes logístics, però primer quan li vam dir que vingués, doncs sí que va dir, oi, jo he de venir a explicar, però no sé si va veure un 30 minuts o no sé si va veure algun programa a la tele, i va canviar d'opinió justament en aquest sentit, no? De dir, doncs crec que si puc donar esperança a algú de pensar que, escolta, que això si conviu, se supera, i que vas fent diferents tractaments i que no és tan horrorós, doncs ho faré. Lamentablement, doncs al final li ha sortit una cosa d'última hora que no podia arribar, però que també volíem doncs portar aquest missatge, justament, que és el que ens estaves dient, de poca por, d'afrontem les coses i confiem doncs en els professionals que des de la banda de la investigació fan moltíssim, des de la banda assistencial doncs també, i per tant, si esteu en aquest moment doncs passant per això, endavant i crits i tota la força i la solidaritat. Imperfectes, crec, ja estem, n'hem fet una altra. Sí, què tenim? Un minutet? Un minut, just. Doncs ja és això.
15: Sempre,
1: sí? Perquè et quedes aquí escoltant. Avui ho trobo que heu parlat poc, les imperfectes,
16: No, jo volia dir una cosa, doncs va, i és que diumenge animo a trucar a tothom, perquè de 10 a 1 estaré agafant telèfons.
1: És veritat, que és una cosa que et fa com molta il·lusió, oi?
16: I per tant, potser, si truca algú d'un donatiu...
1: Perquè això, ara així molt ràpid ho pots explicar. No, t'has hagut d'apuntar un sorteig o alguna cosa així, no?
16: Fa 3 anys que m'apunto i aquest any m'ha tocat per fi.
1: La tercera me la vençuda.
16: Perquè he ficat de 10 a 1 de la nit. Si no, jo crec que no m'hagués tocat.
10: Jo crec que per l'any que vens has d'explicar l'experiència de faltar l'any.
16: No, t'ho juro que tinc... Bueno, he fet una formació
10: ja
16: d'una hora
10: programa.
16: Sencera per saber omplir una butlleta, o sigui que
1: l'has I com l'has fet, la formació online? Ja està, hem de dir adéu. Moltíssimes gràcies, sobretot a la Nadina i al doctor Buixeda, moltíssimes gràcies a la biblioteca, i escolteu, ens anem escoltant per Ràdio Arenys. Gràcies.

0: Ràdio Arenys, la primera. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: L'Agenda, la vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Descobreix la televisió com no l'has vist mai amb la Caixa Tonta.
4: Lo que pasa es que yo he dicho lo que he dicho y lo demás lo han dicho los demás.
5: Clarito y poco a poco.
6: De toda la vida de Dios, un clavo saca otro clavo.
7: Y esa es la

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport a Colòmbia aquesta tarda i ha assegurat que Catalunya estarà al costat del poble colombià per ajudar en tot el que sigui necessari després del greu terratrèmol que ha afectat el país. En una compareixença al claustre de la Seu Vella, a Lleida, a motiu de l'eclipsi solar d'aquest dimecres, Illa ha volgut començar el seu Parlament amb una mostra de solidaritat cap als colombians, tant els que viuen al seu país com els que resideixen en territori català.
2: Hi ha una comunitat colombiana important aquí a Catalunya i us vull enviar una abraçada forta i una mostra d'afecte. Aquesta mateixa tarda, el conseller Jaume Duc ha estat en contacte o estarà en contacte per mitjà de videoconferència amb la delegació del govern de Catalunya a Colòmbia per activar tots els mecanismes de cooperació i enviar ajuda.
1: Precisament, Illa s'ha referit a la trobada virtual d'autoritats que s'ha dut a terme aquesta tarda i en la que s'ha confirmat que, de moment, no tenen coneixement de cap català ferit ni mort pel sisme. I ja ha obert els actes de cara a l'eclipsi solar total d'aquest dimecres, pel qual el govern ha preparat un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i emergències. El fenomen es podrà veure per complet al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i al sud de Lleida, i s'han habilitat 23 punts oficials d'observació en 18 municipis. A més, es desplegaran 700 Mossos d'Esquadra per gestionar la mobilitat i la seguretat. La P7 serà l'eix principal i es recomana utilitzar vies alternatives. Les autoritats recorden també que cal extremar les precaucions per observar l'eclipsi i utilitzar únicament ulleres homologades amb filtre solar. Protecció Civil activarà el pla Procicat i coordinarà els diferents serveis d'emergències i es demana respectar el medi natural i extremar les precaucions davant del risc d'incendi. La vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat arriba la seva primera setmana amb 150 vols cancel·lats i entre 2.000 i 2.500 maletes sense embarcar. A més, cada dia una vintena de vols acumulen retards d'aproximadament una hora i mitja. El sindicat CGT assegura que la protesta continuarà perquè l'empresa encara no ha iniciat cap negociació amb els treballadors. La vaga afecta una vintena d'aerolínies i les tasques de facturació, embarcament i gestió d'equipatges, fet que està provocant problemes a milers de passatgers en plena temporada de vacances. Nou avís per temporal del Servei Meteorològic de Catalunya. Els xàfecs que descarreguen el Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central van acompanyats de tempesta i localment hi pot haver fenòmens de temps violent. Protecció Civil demana màxima precaució davant de tempestes intenses que poden incloure pedra, ratxes de vent fortes i també esclafits i tornados. En aquesta hora, la situació d'alerta es concentra a les comarques del Berguedà, Solsonès, Bages, Lluçanès, Moianès i Osona i també al Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà i la Noguera. I breu apunt, abans d'acabar, el psiquiatre i exmonjo de Montserrat, Jordi Vilà, va dar la mort d'aquest dimarts als 100 anys. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
3: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en veure la reposició de Verano Azul.

Sempre el que intentem és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I durant aquest mes d'agost el que farem serà recopilar i recordar els millors moments de la temporada. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. Acompanya'ns a recordar grans moments d'aquesta temporada, convidats, seccions i moltes coses més. Doncs esteu preparats pel viatge d'avui? Doncs vinga, som-hi. Benvinguts, benvingudes.

0: gent el critica, el senyala, però amb ell importa un bledo. Sabeu qui és? Doncs és el Toni Rovira, que ens porta, com cada setmana, la secció del Toni Rovira i tu. Què ens portarà aquesta setmana? Toni, estàs per aquí o què? Toni?
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta?
0: Mira, com esteu? Com estàs, Toni?
1: Joan, Asu, estava escoltant ara de fons el Joselito. Quins records,
0: ai,
1: no?
0: Ai, el Joselito.
1: I és que la vida és important també recordar.
0: I tant.
1: Viure el moment, viure el present, que és el que compta, no? I això és el que hem d'exprimir, però els records, si són bonics, també ens donen força,
0: clar,
1: i seguretat per poder caminar endavant, perquè aquest present sigui molt més millor. I estava pensant en el Joselito, a l'escoltar la seva veu. Quins programes que m'ha regalat. Quin gran personatge. Em sento immensament feliç d'haver pogut conèixer personatges com ells que són històrics en aquest país. El gran Joselito, un home petit però molt gran, de cor, de sentiments i de talent. El pequeño ruiseñor, mare de Déu. Després la vida el va castigar una mica, no? Perquè li va canviar la veu i no va ser tan favorable com era de petit, així com la Marisol. Va fer un canvi, però va poder seguir cantant i també tindre èxit ell, doncs, no ha sigut el mateix, no? Ja no va ser aquell Joselito que arrasava, que tenia aquella veu de ruiseñor. Però...
0: doncs no.
1: És igual. Quedarà per sempre més el record d'aquelles pel·lícules del gran Joselito. Doncs procurem recordar. Recordar aquelles coses bones que cadascú de vosaltres heu vigut, segurament.
0: I tant.
1: Amb aquell pare, aquella mare, aquell amic, aquelles persones que heu conegut, encara que hagi sigut per un dia, i que van deixar aquell record imborrable en el vostre cor, que us van fer sentir, que vam estar davant d'una persona, li vam mirar els ulls i vam sentir tantes coses.
0: Ai,
1: vam,
0: sí,
1: com aquell que diu, penetrar en el seu univers, que és entrar en el seu món interior, descobrir la bellesa que hi ha interiorment a cada ser humà. Això és fantàstic, és imborrable. Això són records que a mi m'alimenten el meu jo i que em fan fer fort, valent i conseqüent.
0: Sens dubte.
1: Avui no podem estar d'una altra manera que només amb un missatge. Però és un missatge d'esperança, és un missatge d'amor i és un missatge de que pensem qui som, què fem, a on anem i com podem mirar aquest present, però
0: ai, sí,
1: amb la força del passat i somiant amb un futur que arribarà feliç gràcies a aquest present, que ja ho és també. Bé, Catalunya, us estimo, Joan, Asu, Joan, ens tornem a trobar. Visca la Caixa Tonta, visca, com no, la xarxa. Adéu-siau, amics.
0: Gràcies, Toni. I nosaltres ens acomiadem, ja que parlaves del pequeño ruiseñor, del gran Joselito, doncs amb un fragment de Campanera, un fragment de la pel·lícula en la que trobàvem aquesta cançó ja tan mítica.
2: ¿Lo ve usted? Está deseando cantar.
3: Pues se ha quedado ronco.
4: ¿Ronco yo? ¿Estoy mejor que nunca? Déjenme ustedes la campanera para complacer a los amigos.
3: Eso no se hace.
2: Lo que no se hace es vivir a costa de un chiquillo.
3: Yo no hago daño a nadie.

Moltes gràcies, Reyes Sánchez, des de Princeses Poderoses, que la podeu buscar a TikTok, Instagram, com sempre, seguint de prop aquest reality que tant ens apassiona a tots. A tu lado, mi sueño, será por fin real. 24 anys de l'inici d'Operación Triunfo.

0: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.
1: I avui a l'entrevista no tenim entrevista, sinó un reportatge que vam anar a gravar als càstings de la nova edició d'Eufòria. Estigueu atents i atentes, perquè comencem.

0: Família, som aquí al càsting d'Eufòria. Està a tope. Anem a fer un reportatge sobre el tema. Què us sembla? Vinga, som-hi.
1: Que sí, vaig passar el càsting final el 2023, sí. I res, soc Dolor i ja està. Love to you, ooh,
0: love to you, oh. Doncs seguim aquí al càsting d'Eufòria. Amb qui estem?
2: Laura Ventura.
0: Laura, per què et presentes a Eufòria?
2: Perquè m'agrada cantar i sí, m'agrada cantar.
0: És la primera vegada que et presentes?
2: Sí.
0: T'has presentat altres càstings?
2: Mai, és el primer, sí.
0: Molt bé. I escolta, quina és la teva motivació principal per presentar-te?
2: Doncs transmetre emocions a través del cant.
0: Molt bé. I què cantaràs? A veure si, no sé, si ho tens clar o què faràs.
2: Una cançó d'Olivia Rodrigo que es diu Traitor i una de Judith Nederman que es diu Vinc d'un poble.
0: Molt maques les dues. Doncs que tinguis moltíssima sort.
2: Gràcies.
0: I que vagi molt bé.
2: Gràcies. Adéu.

0: de la Fuente.
1: Així que, bueno, tinc 22 anys, he acabat ara la carrera de IES, a la carrera d'Història de l'Art, i vaig a començar el màster de secundària, que va ser profe.
2: I va ser... Faria lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca, haría lo que fuera por un beso.
3: Amb qui estem ara?
4: Amb Mariona Viladoms.
3: Mariona, d'on vens?
4: De Lleida.
3: Estem, recordem, aquí el càsting d'Eufòria. Quina és la teva motivació per presentar-te a Eufòria?
4: Bueno, em vaig decantar per presentar-me a Eufòria, ja que la gent del meu entorn no parava de dir-me que em presentés, que em presentés, que visqués l'experiència. I, bueno, pues ja que tenia la motivació de la gent de fora, del meu motor, doncs vaig presentar-me i vaig passar la primera fase.
3: Genial, doncs aquí estàs.
4: A donar-ho tot avui.
3: A donar-ho tot aquí, a full. I què cantaràs?
4: Cantaré la de Sort de tu i la de You Know, no, ay, la de Valerie de Amy Winehouse.
3: Uau, tremendo. Moltes gràcies, moltíssima
4: moltes
3: sort.
4: Gràcies a tu.
3: Bon dia, amb qui parlem?
5: Hola, sóc l'Helena.
3: Helena, estem aquí al càsting d'Eufòria. I per què et presentes? Quina és la teva motivació?
5: La meva motivació d'entrar a Eufòria és, sobretot, aprendre com estar a la tele, diguem. Aprendre a ballar, a estar a un escenari, a millorar cantant, tot una mica...
3: Una mica de tot,
5: sí,
3: no?
5: Sí, l'experiència.
3: La que si t'has presentat a altres càstings, d'altres programes...
5: No.
3: La primera vegada.
5: Bueno, sí, un cop, fa molts anys, i ja està. Sí, no, d'aquest tipus de programes, molt poca experiència.
3: Bueno, no passa res, escolta, sempre hi ha la primera vegada.
5: Sí.
3: I què ens cantaràs? Què cantaràs avui aquí al càsting? Ho tens pensat o no?
5: Sí, havia pensat... Una de Joan Manuel Serrat, que es diu Menuda.
3: Molt bé, carai.
5: I una d'Ava, que es diu Thank You for the Music.
3: Que maques, les dues precioses.
5: Moltes gràcies.
3: No sé si vols cantar una estrofa d'alguna cosa.
5: Vale, va, canta la de Menuda.
3: M'encanta, sí, sí, ja la conec jo, eh?
5: Vale.
3: La conec. Endavant.
5: Pensa en mi, Menuda, pensa en mi.

0: Pensa en mi, menuda, pensa en mi.
1: Uau, tens una veu molt dolça.
0: Moltes gràcies.
1: De veritat, ojalà que t'agafin.
0: Gràcies.
1: Tens un registre molt, molt guai.
0: Moltes gràcies.
1: Moltíssima sort i que vagi molt bé el càsting.
0: Gràcies.
1: Seguim aquí al càsting d'Eufòria, amb qui parlem?
2: Jo em dic Jana Sales, tinc 21 anys i sóc d'aquí de Barcelona.
1: Jana, per què et presentes a Eufòria?
2: Doncs per aprendre molt, per conèixer-me a mi mateixa, per conèixer gent del món de la música i per créixer com a persona, com a artista, sí.
1: Una mica de tot, no?
2: Sí.
1: I provar, no?
2: Que per també provar,
1: està bé.
2: Sí, sí.
1: I noves experiències.
2: Noves experiències, totalment.
1: I escolta, que cantaràs al càsting? A veure si ets ho pots dir.
2: Doncs en català he portat una cançó que es diu Nòmada, de Dala, que és un artista que m'agrada molt. I després Something's Gonna Hold On Me, la versió de la Cristina Aguilera, que és la meva cantant preferida.
1: Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: Com tu.
1: Que broma.
2: Sí.
1: Paraules majores, això, eh? Escolta, doncs moltes gràcies i moltíssima sort.
2: Gràcies.
1: Julien, com estàs?
3: Benvingut. Molt bé,
1: moltes
3: gràcies. Moltes gràcies.
1: Bueno, estem aquí als càstings d'Eufòria, nova edició. Déu-n'hi-do el que vas viure tu, l'anterior, eh?
3: Quins records. Em fa molta il·lusió venir aquí avui i espero que em convidaran més perquè seré eufòric tota la resta de la meva vida.
1: Tota la vida, això es porta dins, no?
3: Sí.
1: Parlàvem abans amb l'Aina també, l'Aina de Silva, que també corre per aquí.
3: Sí.
1: I Déu-n'hi-do, quina experiència. Què recomanes a la gent que s'està presentant ara? Que n'hem parlat amb uns quants, estan nerviosos?
3: Sí, això és normal. Què recomano? Dormir bé, no posar-se malalt, i no, sobretot, dir que sí a tot, amb moltes ganes, bon humor i bona voluntat. Això funciona sempre.
1: I ara, que Julien, no pares tampoc. Vaig veient,
3: no
1: vaig
3: molt,
1: seguint.
3: No molt,
1: vas fent
3: la
1: concerts i molta activitat.
3: Bolos per tot Catalunya i Catalunya Nord. Estem creant amb un amic un centre cultural a Ribes Altes, un centre cultural en català. Encara no en puc dir molt, però és un projecte que tinc aquí al cor.
1: Que guai.
3: Tinc un projecte de pel·li que no puc...
1: No desvetllarem res.
3: No puc desvetllar encara, però també poso un peu cap a la comèdia, cosa que volia fer. I mira, coses, m'he de posar les piles per crear, també. Trobar temps per fer cançons, simplement.
1: També és important, que volem escoltar nou material.
3: Clar.
1: Doncs, Julien, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: A vosaltres.
1: I a seguir creant i fer coses, que no pares.
3: Moltes gràcies.
1: Enhorabona. Aina de Silva, com estàs?
4: Doncs estic molt bé. Avui estic als càstings d'Eufòria.
1: Escolta, estàs guapíssima com sempre, eh? Deixa'm dir-t'ho. Perdona. El teu pare corre per aquí, ja l'he vist, que et segueix els passos.
4: El meu pare m'acompanya a tot arreu, pobret meu.
1: A tot arreu, com quan va venir a la ràdio.
4: Com quan va venir a la ràdio.
1: Que va ser el protagonista ell, que tu, quasi bé.
4: Quina gràcia, sí, sí.
1: Escolta, Aina, enhorabona per tot el que estàs fent. Et estem seguint a Eufòria Dance Kids.
4: Doncs
1: canvio el nom.
4: Eufòria Dance Kids.
1: M'agrada molt.
4: Quina aventura. Ha sigut molt guai perquè, a més a més, per mi passar de concursant a presentadora d'aquest format, d'aquest programa que m'ha donat tant, quanta és una bogeria.
1: Mira, oh, mare meva.
4: Sí, sí, bueno, una abraçada molt, molt, molt gran.
1: I què anava a dir-te, també? Què és el que tens preparat? Tens preparat alguna cosa o no?
4: M'acabes de fer la meva pregunta preferida, perquè molt aviat trec música, estic molt emocionada, porto preparant els meus temes tot aquest any, així que molt atents.
1: Molt atents. Eufòria Dance Kids i també tenim el Super 3.
4: Exacte, segueixo el Super 3, segueixo el musical del Fil Invisible, fent música una mica tot arreu, ja sabeu que no puc parar.
1: Nena, no pares. Una abraçada ben forta i molta sort amb tot el que facis.
4: Gràcies.
1: Ja
4: adéu.
1: Doncs fins aquí el reportatge dels càstings d'Eufòria. Us deixem amb els eufòrics que ens van regalar a l'última final del programa aquesta versió del mític Eufòria de Lorin. I també doncs seguirem la pista del concurs com sempre, aquí a la Caixa Tonta. Vinga, seguim amb el programa.

0: Hola, sóc Omar Ribas i no us perdeu La Caixa Tonta. És brutal.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
3: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar en alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
2: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: Seguim, Assumpta, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar a JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Això és la capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte endavant.
1: Continuem amb El hombre y la tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La casa de la pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1-2-3. Vale?
0: Molt bé, Assumpta. Doncs mira, posarem un fragment de L'ombra i la tierra.

0: Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara, amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant.
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Doncs, realment, quins records, eh? Quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
0: Doncs fins aquí la Caixa Tonta d'estiu d'avui. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per acompanyar-nos i gràcies per ser-hi. Esperem que hagueu gaudit d'aquest recull de millors moments de la temporada que us hem ofert aquesta setmana i esperem que la propera repeteixis aquí amb nosaltres. Res més per la nostra part, gràcies per escoltar-nos i ens retrobem la setmana que ve, si tu vols. A pel·lí, vinga, que vagi bé.

0: Reparación. El primero. Durante.
1: A Radio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Radio Arenys, la primera en anar de concerts.
2: Radio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Radio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Radio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut.

0: pluja d'estels? Només la trobaràs al 91.2.
1: Escoltant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Arriba l'època de cicles i festivals primaverals i avui us en volem fer 5 cèntims. Torna a sonar el jazz a Matadepera al llarg de 3 dies amb el talent de l'escena catalana per bandera. També és ben viu el cicle de jazz de l'Ametlla del Vallès en la seva 15a edició i a la vora del mar, al Baresme. Mentre els clubs segueixen amb la música en viu, la nova jazzcava terrassenca estrena el juny amb la segona edició del Blues Weekend i aposta, entre d'altres, pel soul funk dels The Xuxus, el jazz vocal de Clara Luna o el jazz de Nova Orleans amb el trompetista Greg Stafford i el Sunset Rhythm Kings. Comencem, però, amb el sentit record per un dels últims gegants del jazz, Sonny Rollins.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
0: Ens ha deixat el gran colós, als 95 anys. La comunitat jazzística mundial entristeix per la pèrdua de l'irrepetible jazzman de Nova York, improvisador incansable en un discurs impressionant i laberíntic. La seva inspiració preval, però, en les noves generacions i seguirà sent així per la posteritat. Rest in Power. Recuperem avui el jazzba que l'any 2012 Carles Torra dedicava al colós del saxo tenor, coincidint amb el seu darrer concert al Palau de la Música Catalana.

Sonny Rollins va ser un dels escassos bufadors de la seva generació que no va passar per Big Bands, tot emergint directament com a solista al si de petites formacions. Enrolat des dels primers anys 50 al grup de Miles Davis, el qual va aportar, entre d'altres coses, tres futurs estàndards, Oleo, Doxy i Aire Jean, aquest irrepetible saxotenor de Nova York va tenir ocasió de poder tocar i gravar el 1953 amb Charlie Parker, un dels seus grans ídols. Aquell mateix any, i en una de les seves primeres sessions com a líder, Sonny Rollins va convocar el Modern Jazz Quartet per fornir un disc meravellós on el saxofonista llueix el seu so potent, la seva articulació imaginativa, així com una insospitada capacitat per exprimir al màxim les harmonies. Amb temes tan brillants com aquest de Stopper que ha obert aquest espai, el disc venia a anunciar que Rollins

Estem escoltant Saint Thomas, un dels hits més coneguts de Sonny Rollins i també de la història del jazz, on es fa palesa la influència del calipso i la música caribenya en l'obra de Rollins. I és que no endebades, els seus pares eren originaris de les Illes Verges, al Carib. Saint Thomas és el tema que obre l'àlbum Saxophone Colossus, publicat el 1956 i considerat per molts el disc més gran que hagi enregistrat mai un saxofonista tenor en un estudi. Tant pel nivell de mestria tècnica, la seva forta identitat i impacte sonors, així com per la seva riquesa temàtica. A partir d'aleshores, Rollins serà reconegut com el colós del saxo tenor, una distinció reservada fins aquell moment només al gran Coleman Hawkins. Després de publicar i tal obra mestra, Rollins canvia de decorat, s'inspira en el Far West i els westerns, una de les seves grans passions de joventut, i forneix un gran disc intitulat Way Out West, gravat el 1957 a Califòrnia, amb el contrabaixista Ray Brown i el bateria Shelly Mann, Rollins introdueix aquí el trio de saxo, un format incògnit fins aleshores.

L'any següent, el 1958, Sonny Rollins torna a sorprendre tothom amb una ambiciosa Freedom Suite, construïda a partir d'un extens tema amb variacions de gairebé 20 minuts que ocupa tota la cara A del disc. Rollins va escriure unes notes a la portada que li van generar molts problemes amb la discogràfica. Riverside, on deia el negre americà que tant ha contribuït a la cultura dels Estats Units, dins la qual està arrelat, i que en sigui recompensat per la persecució, la repressió i la inhumanitat.

Sonny Rollins, que ja havia gravat a finals dels 50 un disc d'homenatge a Coleman Hawkins, veu com es fa realitat ja entrada a la dècada dels 60 el seu somni de gravar un LP amb el músic que ell idolatra des de l'adolescència. A Sonny Meets Hawk, amb dos tenors excel·leixen en el seu joc inclassificable i atemporal, tot transcendint els estils i els gèneres. Entre algunes retirades temporals per tornar amb renovades forces i algunes gravacions que esdevindran cèlebres com The Bridge i On Impulse, ben bé a la meitat de la dècada, Rollins signarà una altra obra mestra en forma de banda sonora de la pel·lícula Alfie, protagonitzada per Michael Caine i de la qual podem escoltar el seu tema principal.

Sonny Rollins, que actuarà el mes de novembre al Festival de Jazz de Barcelona, continua sent a dia d'avui l'indiscutible colors del saxo. I amb aquesta ja van 56 temporades retenint el títol.

Esteu escoltant la singular pianística de Lucía Fumero, encarregada d'obrir l'edició número 15 del cicle del jazz de l'Ametlla del Vallès el passat 30 de maig. Un cicle que ja està molt consolidat, i és que el municipi s'ha convertit per molts amants de la música un referent, però també pels amants del patrimoni, perquè, com sabeu, hem parlat d'aquest cicle aquí al Jazz Club en diferents ocasions, i el que fa és vincular precisament espais singulars d'aquesta població vallesana amb música, un cicle en aquest cas de jazz i música improvisada en directe. Montse Giró, la regidora de, precisament de Cultura i Patrimoni, destacava aquests eixos, no?, del festival, i també el fet de que de forma històrica, doncs, el cicle ha donat molta presència a les dones dins del món del jazz, i és que de fet en aquesta edició 2026 el programa està format íntegrament per artistes femenines i joves figures destacades de l'escena jazzística actual, que totes, doncs, presentaran els seus nous treballs discogràfics en aquests espais emblemàtics, espais com la plaça de Can Viver, la masia de Can Draper, el Millet Park o el santuari de Puiggraciós, també a la sala, a l'espai cultural, on obria el dia 30 Lucía Fumero presentant Folklore, del qual hem escoltat aquest vals vianès.

West Side Songs és el darrer treball de la vocalista Laura Simó amb Francesc Capella Trio. El Capella, pianista de capçalera de la Simó durant 1000 anys i arranjador musical, Guillermo Prats, el contrabaix, i David Simó a la bateria. Ells seran en aquest 15è cicle de jazz de l'Ametlla del Vallès que avui us estem presentant musicalment aquí al Jazz Club. Aquesta setmana, el dissabte dia 6, tindreu ocasió d'escoltar-los en viu i en directe a les 8 del vespre al Millet Park, precisament interpretant el repertori d'aquest últim treball, amb el que avui hem volgut començar també per anunciar-vos aquest fantàstic concert, aquest Something's Coming.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Laura Simó, perfecta, la seva veu, la seva dicció britànica i, a més, interpretant musicals, que és la seva especialitat màxima. Ella serà a l'Ametlla del Vallès, com us dèiem, aquesta mateixa setmana, dissabte, i la vinent, el proper dissabte, a la plaça de Can Viver, canviem el trio pianístic amb Ignasi Terraza, però també canviem la veu, i és que la britànica Sarah Dowling estarà oferint aquest últim treball que han registrat amb el pianista de l'Eixample i que ha editat precisament Sweet Records, la seva discogràfica. El títol, Star Gazers, aquests caçadors d'estrelles, i nosaltres precisament estem escoltant una de les peces d'aquest treball, I Hen a Noi Until You, si voleu, en directe, el dia 13 a l'Ametlla del Vallès.

15 anys de trajectòria del cicle de jazz de l'Ametlla del Vallès. 15 anys apostant per l'escena catalana, pel nou talent i per les veus femenines. En aquesta edició 2026, del 30 de maig fins al 27 de 6. Són 5 magnífiques fèmines de l'escena catalana o que treballen a l'escena catalana que presenten els seus treballs. Ara estem escoltant Alba Careta amb el seu grup. Presenten Panical, el darrer àlbum de la trompetista i compositora, també cantant esporàdica de la nostra escena, amb un treball molt reeixit que ha tingut molt bones crítiques, i és que l'Alba Careta forma part d'aquesta nova escena, d'aquests nous talents que tenen ja una presència internacional molt destacada. I, de fet, l'Alba ha estat estudiant i treballant als Països Baixos durant molt de temps, on ha estat residint. Ja té una carrera consolidada amb 3 àlbums i la veritat és que és una de les veus més singulars que ha donat el que és el jazz i la música improvisada. Les seves composicions veuen d'aquesta tradició, van molt més enllà, però també incorporen la música catalana, el folklore, des d'un punt de vista molt més contemporani, no en el sentit més clàssic de la paraula folklòric. I en aquesta línia, Panical és un dels treballs, podríem dir, més elaborats d'aquesta jove compositora i trompetista. El cicle acabarà el dia 27 a Can Draper amb una altra estrena discogràfica, la de Intimate, d'Andrea Motis, també trompetista, també compositora, també cantant amb el seu trio. Així que 5 veus: Lucía Fumero, Laura Simó, Sara Dowling, Alba Careta i Andrea Motis a l'Ametlla del Vallès en aquesta edició número 15, la de 2026.

Amb l'arribada del bon temps, el jazz surt al carrer. Ho fa a diferents poblacions catalanes i avui al Jazz Club us estem fent una mica de resum. El nostre radar està per arreu del territori. Parlàvem de l'Ametlla del Vallès, però també fer-vos saber que Mataró, el Jazz Maresme, aquesta associació que ja fa anys que organitza el cicle A la vora del jazz, i torna, i el dia 4, aquesta mateixa setmana, teniu cita amb la Big Band Jazz Maresme, que sabeu que dirigeix perfectament Gerard Nieto, amb un projecte on combina la veu de Marta Garret amb la maestria als instruments de vent, els saxos i el clarinet d'Adrian Cunningham. Així que una altra bona cita si esteu més aviat per la zona del Maresme. I volem tornar al Vallès, en aquest cas al Vallès Occidental, perquè Matadepera torna amb força amb la quarta edició del Festival de Jazz.

Tres dies a tope. Aquesta setmana, el 4, el 5 i el 6 de juny, a Matadepera, la quarta edició del seu festival. Com sempre, amb aquesta visió pensat per fer conèixer el talent dels joves del país, però especialment de la comarca. I d'aquesta manera, doncs, explicava en roda de premsa ara fa uns dies al Casal de Cultura de Matadepera que, doncs, hi ha aquesta voluntat. Ara estem escoltant, per exemple, amb aquest tema de Preacher, la jove formació, el nou quintet del trompetista només de 14 anys, Martí Costalago. El coneixeu perquè hem estat parlant diverses vegades aquí al Jazz Club amb ell, i serà un dels protagonistes d'aquesta edició al costat de la formació Ni Swing de Calaix, que és una formació ja pràcticament big band que sorgeix de l'escola Frederic Mompou de Matadepera, també el Southside Stompers, que és una formació de carrer, més aviat de brass band, que té seu a Sitges, en aquest cas. També hi haurà el quartet vocal de Hafnis Quartet, aquest estil dels vocals, són quatre veus masculines, i estaran acompanyades per Oriol González amb els seus Crazy Trio, per exemple. Però, bé, una mica els plats forts de l'edició, tal com explicava el seu director, Enric Alegre, tant director de la Frede Jazz Band com del Festival de Jazz de Matadepera, aquest any han fet un esforç especial i han volgut anar una mica més enllà, i en aquest sentit, doncs, tenen alguns projectes per presentar i algunes novetats. Entre elles, parlaven de la fusió entre el que és el jazz i el flamenc, per exemple, amb dues propostes i amb un projecte de producció pròpia que estrenaran al festival. Per una banda, Oleándole, i per una altra banda, la Freddy's Jazz Band, que, com sabeu, ja porta, doncs, 10 anys de trajectòria. Tocaran per separat, però al mateix temps faran alguns temes junts. Però això arribarà més al final del festival. Una altra de les propostes interessants, doncs, la d'Irene Reig, que presenta amb el seu quartet Ànima el seu últim treball.

Irene Reig al saxo alt, Xavi Torres al piano, Pau Sala al contrabaix i Andreu Pitar a la bateria. És el quartet del moment amb aquest nou treball, Ànima, que ha vist la llum fa poc, però que ja és un dels treballs de l'any, per descomptat. Així ho considerava la premsa especialitzada, la crítica, el nomenar Ànima, que ha estat un treball editat pel col·lectiu The Changes com a millor àlbum de jazz de 2026. Però és que ara la Irene Reig, com a compositora, està també nominada als Premis Alícia per composició. Són els premis que atorga l'Acadèmia de la Música Catalana. Així que podríem dir, ho hem dit alguna vegada aquí al Jazz Club, que Irene Reig és la saxofonista o la músic jazzwoman del moment, i serà a Matadepera en aquesta quarta edició del Festival de Jazz Matadepera, que entre el 4 i el 6 de juny presenta fins a 8 concerts. La Irene farà també una màster, això pels que us interessa. Sapigueu que el dia 4 al casal de Matadepera estarà... No, el dia 5, perdó. El dia 5, divendres, estarà al Casal de Cultura fent una masterclass sobre saxo, composició, jazz, una mica de tot, i després tocarà amb el seu quartet a partir de les 10 a la plaça de Cal Baldiró. De fet, la plaça de Cal Baldiró, que està al centre de la població de Matadepera, és on tindran lloc tots els concerts d'aquesta edició 2026, que commemora aquests 10 anys de la Fredis al Casal de Cultura, també.

Cultura és una manera de fer poble. I és que quan s'arriba a la quarta edició, això vol dir que hi ha una comunitat al darrere, de músics, d'empreses, de públic, amb un festival singular, amb una identitat pròpia i que té aquesta voluntat de futur. Aquestes eren algunes de les paraules que expressava la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Matadepera amb la seva presentació. I per la seva banda, l'alcalde parlava d'agraïment als sonats. Això va crear una certa expectativa, no? Gràcies als sonats, va dir. I és que fa falta que hi hagi sonats com els que munten festivals de jazz, que agraïm sempre a les institucions i a les empreses que donen suport a aquest sector un pèl feble de la cultura del país, però que realment en els ajuntaments els fa falta i han d'agrair que existeixin aquests sonats per fer possibles projectes que sovint semblen impossibles. I això, doncs bé, en definitiva, era força encertat. En aquesta presentació, el director del festival i de la Friedrich Jazz Band, l'Enric Alegre, doncs, estava molt il·lusionat, no? Ell parlava precisament de que la il·lusió és el motor i que la música, per ella sola, ja aconsegueix aquests objectius, els objectius de fer la música al carrer i pels músics joves, de donar aquesta oportunitat en els joves, i que Matadepera creia que era un bon lloc per fer-ho. I bé, així es va desenvolupar una mica aquesta presentació amb músics que també eren presents i que, de fet, van tocar en directe. Un d'ells era Ramon Olivares, i Ramon Olivares és una mica l'ànima d'Oleándole, aquest projecte de flamenc jazz que també tindrà la seva presentació al Festival de Jazz de Matadepera.

El flamenc i el jazz, dos llenguatges diferents, però amb el mateix origen popular de carrer, dos llenguatges, dos músiques que van de la mà i del cor. Així ho expressava Ramon Olivares i també Enric Alegre a la presentació de l'edició 2026, la quarta de la història del Festival de Jazz de Matadepera. I és que en aquesta edició es presenta Oleándole el dissabte dia 6 i també la Freddy Jazz Band, però la gràcia és que faran uns temes junts, uns temes que formen part de la història de composició de Wayne Shorter, i el motiu és que Oleándole va treure un disc dedicat a Wayne Shorter i, entre altres peces, està enregistrat aquest Speak No Evil que estem escoltant avui al Jazz Club. Speak No Evil, més altres temes, seran interpretats per la Freddy Jazz Band i Oleándole al mateix temps. Oleándole és una formació generalment a septet, a vegades octet, i que tenen forces convidats. I, de fet, ha nascut així, perquè el 2013 va néixer al Tarantos, a Barcelona, a la plaça Reial, i a partir d'aquí la trajectòria d'aquesta formació sempre ha estat de vincular músics de jazz i músics de flamenco, i per aquí, per aquesta, han passat des de Jorge Pardo, des de Rita Payés, des de Jordi Bonell, Jordi Gaspar, que també estava a la presentació a Matadepera i que és la mà dreta i esquerra, segons Olivares, d'aquest projecte, i tants d'altres que seguiran passant. Per aquesta ocasió, per exemple, destaca el trompetista argentí Guillermo Caliero, que serà el dissabte 6 a Matadepera. Vol dir que serà un projecte interessant de poder escoltar si us apropeu fins a la plaça de Cal Baldiró. Així que, de moment, Speak No Evil al Jazz Club.

0: Oleandole i Freddy's Jazz Band, de la que també volem escoltar avui una mica de música. La música d'Oliver Nelson, interpretada per la Freddy's Jazz Band, aquesta orquestra de jazz, i amb aquesta peça, The Blues and the Abstract Truth.
1: Jazz Club.

Freddy Jazzband, els encarregats de l'organització del Festival de Jazz de Matadepera i també la banda resident aquest any a la Nova Jazzcava. I és que, mentre hi ha cicles i festivals, segueix ben viva la música als clubs. I el mes de juny, la Nova Jazzcava presenta, entre d'altres propostes, el darrer projecte de la Freddy, aquest Hard Bop Project. El dia 13 tindreu ocasió d'escoltar en directe.

Matadepera i Terrassa tenen un idili des de fa anys. El Festival de Jazz Terrassa viatja fins a Matadepera, però el de Matadepera també ho fa fins a Terrassa, i és que la inauguració oficial de l'edició 2026 del Festival Matadeperenc tindrà lloc el dia 4 de juny a la Nova Jazz Cava amb Víctor Carrascosa Quartet.

Víctor Carrascosa a la trompeta, Yanis Obiols al piano, Marc Cuevas al contrabaix i Christian Smith a la bateria. I el mes de juny a la Nova Escala, però arrenca amb força amb el segon Blues Weekend.

Dues nits de blues i músiques afins. Esteu escoltant a Joan Pau Comelles a l'harmònica i a la veu. Ell serà amb la seva banda el 5 de juny i el dia 6 ho farà el guitarrista mallorquí Balta Bordoy amb els Bad Boys, amb Víctor Puertas, a l'orga i a la veu.

0: Jazz Club.
1: I d'entre altres propostes, la cluenda del swing ballable a la Nova Jazzcava el divendres 19 amb els Fitwarmers Quintets. Amb ells avui volem posar punt i final al Jazz Club amb Manolo Guerrero a les vies de so i qui us parla, Susana Carmona, que tornarem amb molta més música.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
1: Ràdio Arenys, primera.
2: Connecta amb la primera música.
1: Ràdio Arenys.
2: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i ja a punt per compartir un nou estiu, el del 2026. I com que ja pràcticament hi som, doncs què millor que començar escoltant una de les històries que formaran part de la banda sonora d'aquest estiu del 2026. Estem parlant de Joan Dausà i Mama Duixa, el Sant Feliuenc. Joan Dausà va fer aquesta cançó que escoltarem per la seva filla petita, la Julieta. La cançó es diu Papi, posa-la al disc. I el barceloní Mama Duixa s'hi suma a l'aventura i, per tant, doncs és la primera història que ens arriba en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Joan Dausà i Mama Duixa amb Papi, posa-la al disc.

0: Martina, porta l'ukelele.
1: Papi, posa-la al disc. Aquesta és la nova història de Joan Dausà que comparteix amb Mama Duixa, una de les novetats que ha obert precisament aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, fem un viatge per altres indrets on també s'escolten històries noves com aquesta de la Gia Ford. Ella és una cantautora anglesa i l'escoltarem amb el tema At Least For Now.

És la veu de Gia Ford, la seva nova cançó d'aquesta cantautora anglesa. Es diu At Least For Now, una de les novetats interessants d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya. Des del Prat de Llobregat arriba ara mateix Alfred García, una cançó que està dedicada als qui sempre hi són quan més els necessites. La cançó es diu Vine'm a buscar, i així sona. Vine'm a

Vine'm a buscar. Aquesta és la nova cançó d'Alfred García, la seva nova història que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Fem un viatge llarg, anem fins a Corea del Sud per escoltar els BTS. La banda sud-coreana arriba de nou amb noves cançons i noves propostes. Aquesta és l'última, es diu Come Over.

0: over, cause it's not over.
1: Come Over, aquesta és la nova cançó dels BTS, aquesta banda sud-coreana que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Duet format per Aquarela, ell és de Rubí, és l'essència actual d'una nova onada dins l'electrònica catalana, amb la producció d'Aquarela i la veu de Dàlia des de Barcelona, aquesta actriu i també cantant, ens acompanyaran junts per aquesta peça que es diu Si ho puc evitar.

Aquarella és aquesta la seva nova història, si ho puc evitar, amb la participació de la barcelonina Dàlia, actriu de doblatge, guionista i també cantant. Si ho puc evitar. Seguim endavant amb més duets. Ara mateix anem fins a Suècia per escoltar la cantant sueca Top Lu i la col·laboració de Stromae, el cantant, compositor i productor belga. Junts ens porten aquesta, De Fleurs par Stromae.

Una altra novetat de la setmana és el més nou de Top Lou, aquesta cantant sueca, amb la col·laboració del cantant, compositor i productor belga Stromae. La cançó es diu Des Fleurs pour Stromae. Seguim endavant, compartint històries i aterrant de nou a Catalunya, ara mateix amb Arnau Ballbé. Ell és bateria de Manel, barceloní, i el seu debut en solitari el fa amb aquesta peça musical que escoltarem ara mateix. Es diu Mentre el monstre, la nova i primera història d'Arnau Ballbé.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com

El bateria de Manel en solitari, així ens ha acompanyat mentre el monstre, la seva primera història musical. Arnau Ballbé és una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana. Fem un viatge de nou cap a Anglaterra per escoltar Miles Stephens, nova cançó, aquesta, Earn It.

0: estimar-se a un mateix per estimar els demés. Estimar-se és deixar anar.
1: Així sonen Clams. És una banda de pop-rock eclèctica i inclusiva amb la participació d'un grup de coristes, de persones en situació de discapacitat intel·lectual que hi aporten una energia única. Són de Barcelona i així ens han acompanyat en aquestes estrenes. Ara toca tu és una de les cançons de Clams que formaran part del disc Punts de Fuga que sortirà properament. Seguim a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, envoltats com sempre de música, d'històries d'aquí i d'allà, i ara mateix anem a fer un viatge cap a Nord-Amèrica per escoltar Debbie Dawson. La cançó més nova d'ella és aquesta, Cold Eight.

La veu, la música i el so de Debbie Dawson, aquesta cantant i compositora nord-americana, amb la seva nova cançó sota el braç, Cold AIDS. Així ens ha acompanyat en aquestes estrenes, com també ens acompanyarà ara mateix Diana Moore, l'alter ego de Mireia Morera, actriu i cantant barcelonina, amb la seva nova cançó, Moviment Tabú.

Moviment Tabú, aquesta és la nova cançó de Diana Moore, l'alter ego de Mireia Morera, aquesta actriu i cantant barcelonina, amb la seva nova cançó que hem escoltat en aquestes estrenes. Es diu Jihad, és britànic però establert a Nord-Amèrica. Ara l'escoltem. La seva nova proposta sona així. Es diu Memories.

El cantant i compositor G. Hart, el britànic establert a Nord-Amèrica amb la seva nova cançó, es diu Memories, una altra novetat de la setmana. Tornem a Catalunya. És un dels nous grups de moda del panorama musical català. És una banda nascuda a Sant Vicenç dels Horts i la seva música sona fresca i jove. Es diuen Les Montses i amb la participació de Sandra Tangerina ens porten aquest Premium.

Steal Away, aquesta és una de les cançons incloses en el disc Flow State, el més nou de Keith Urban, aquest cantant, compositor i guitarrista australià que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que ja arriba a la part final. Acabarem avui amb Mosaic. Arriba des de Sant Cugat del Vallès, es diu Gerard Berenguer, però, evidentment, es fa dir Mosaic, i amb la cançó més nova d'ell acabarem aquest estrenes. Es diu T'he somiat. Així, doncs, posem el punt i final aquest estrenes d'aquesta setmana. La setmana que ve farem una pausa, però tornarem la següent per compartir més històries musicals i molt més ritme i molta més música nova per escoltar junts. T'he somiat amb Mosaic. Posa el punt i final d'aquest estrenes. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Mar Negre. Capítol 7. Reconstrucció dels fets.
2: Aviam, crec que vosaltres dos m'heu d'explicar moltes coses. Que la paciència se m'està començant a acabar i no entenc res i no hi ha res que em posi més nerviós que no saber per on venen les hòsties i darrere mi me'n cauen moltes i em sembla que encara n'han d'arribar moltes més.
3: Ja entenc que estiguis emprenyat. Nosaltres també hi estem, creu-me. Però era del tot impossible poder preveure alguna acció tan agosarada i tan bèstia com aquesta. Ho teníem tot cobert, però ningú no es podia imaginar que podia fer quelcom de semblant. Ja no ens estem enfrontant a un assassí que aprofita les oportunitats, sinó a algú que ha planificat minuciosament i fins al darrer detall aquest crim.
2: Hi estic d'acord, però després ha sortit tot malament. L'operació Gàbia no ha donat cap resultat. Les xarxes socials van plenes de vídeos amb l'execució del poeta i ara mateix la nostra valoració està al nivell del batú. Tinc uns quants comissaris que m'estan demanant els resultats immediats perquè fins i tot el president del govern els ha trucat per saber què collons passa, per no parlar de les pressions espanyoles que també hi són. Aviam, intenteu fer-me un resum de la situació i mirem què podem fer per atrapar aquest fill de puta.
3: D'acord. Hem fet una primera inspecció ocular a la casa des d'on han disparat. L'arma del crim és una ballesta antiga. La lletra ferit ha deixat també assenyalat un poema concret d'un llibre, però no sabem quina relació pot tenir amb el cas. Els companys de la científica han arribat i estan començant a treballar. També ja ha arribat la comitiva judicial amb el forense, però suposo que en aquest cas poques coses ens podrà aportar. L'alcalde ens està localitzant la propietària del pis i la seva família. Hi ha també alguns testimonis, ens interessen sobretot els que eren de cara a l'escenari, que són els que potser han pogut veure alguna cosa. Deu ser, en tot cas, una regidora de festes que l'estan atenent amb un atac d'ansietat i algun dels tècnics que hi pogués haver a l'altra banda de l'escenari. Però poca cosa més.
2: Molt bé. Vull la màxima celeritat en aquestes diligències. Tu i el caporal agafeu tots els agents que hi hagi, el que us calgui, per veure si podem treure una mica el trellat de tot això.
3: Vull demanar-li permís per poder entrar amb una civil al pis des d'on han disparat.
2: Per què? I qui és?
3: Serà una professora de la Universitat de Vic, especialista en l'obra de Verdaguer. Potser ella pot treure el trellat del que significa el poema que ens ha deixat preparat el lletra ferit. Si pot tenir alguna relació, no només amb aquest crim, sinó també amb tots els altres. I crec, sincerament, que és millor que vegi tota l'escena que ens ha preparat per si això pot servir per alguna cosa.
2: D'acord. Procediu com us calgui. Però trobeu-me ja aquest fill de puta, perquè així ens podem dedicar a patrullar les platges a la recerca de carteristes i venedors il·legals de síndries i cocos sense control sanitari.
4: Sergent, hauria de venir al pis. Tenim novetats importants.
3: Digues, Estanislau, què hi ha?
4: Els companys de la científica que acaben de descobrir d'on prové la ballesta que s'ha fet servir com a arma del crim. I això demostra que el nostre home està carregat de sorpreses, perquè prové ni més ni menys que del castell de Súria.
3: Aviam, explica'm això a poc a poc.
4: Fa 2 mesos, aproximadament, algú va entrar al castell de Súria i es va emportar algunes armes antigues com espases, maces i, sobretot, una ballesta. Des de l'Ajuntament de Súria, que són els màxims responsables del castell i que munten visites guiades, es va posar la denúncia corresponent i ràpidament vam començar a buscar en el circuit de col·leccionistes de peces d'aquesta mena. Però fins ara no hi havia hagut resultats.
3: Vols dir que hi ha un mercat de col·leccionistes d'armes antigues?
4: Aquest és un país molt estrany. Hi ha molta gent a qui li fa molta gràcia tota la parafernàlia medieval. Així que sí, hi ha un mercat important. I si abans era una característica bastant pròpia de casa nostra, ara, amb tota la febre del Joc de Trons, el gust per col·leccionar andròmines de tota mena ha augmentat de forma exponencial i hi ha un mercat important d'espases, escuts, llances i armadures del tot acollonant. El que mai podíem arribar a pensar és que algú s'emportés una ballesta d'aquestes i molt menys que la faria servir. Mai no havia vist res igual.
5: M'estàs dient que hi ha un munt de gent que roba a castells, esglésies i altres llocs per emportar-se armadures, esposots i tot d'objectes de l'edat mitjana per una sèrie de televisió?
4: No per una sèrie de televisió qualsevol, sinó per la mare de totes les sèries. No em diguis que no t'agrada.
5: No l'he vista mai, però mai no ho he confessat. No sóc gaire de veure sèries i, en general, quan miro la tele m'agraden les coses romàntiques o que no facin pensar. Ara, tothom en parla meravelles i si és capaç de generar passions com la passió per l'edat mitjana, doncs benvinguda sigui.
4: Doncs els companys de delictes patrimonials no pensen el mateix. Ara tothom vol una espasa de veritat o una alabarda i no es conformen amb les rèpliques que es poden comprar a qualsevol botiga. En canvi, els qui estan entusiasmats són les empreses que organitzen justes medievals i tornejos i combats de recreació de l'edat mitjana, que estan fent el seu agost gràcies a l'èxit de la sèrie. Ja veus, sempre hi ha qui troba la seva pròpia gallina dels ous d'or. Però al que anàvem, fa uns 2 mesos es va robar una ballesta amb les corresponents fletxes al castell de Súria. I ara la tenim aquí. I no, no demanis pistes de connexions ni res de semblant, perquè la investigació d'aquell robatori de moment es troba en via morta. Normalment, aquestes coses s'acaben resolent si hi ha alguna càmera de vigilància propera, d'alguna botiga o entitat bancària, però en el cas de Súria el castell és a dalt de tot del poble vell i segurament el lladre hi degué accedir a peu i va deixar el cotxe en una zona propera on no hi ha cap mena de vigilància. O quan surten a subhasta o a la venda per internet, que és el mercat natural per aquesta mena de productes. Però això tampoc no havia passat. Així que fins ara només hi havia un inventari d'objectes robats i poca cosa més. No és un fil del qual puguem estirar res.
5: D'acord. I sabem alguna cosa de la propietària?
4: En 10 minuts la podràs entrevistar. L'alcalde en persona ha anat a buscar-la.
5: Perfecte. I els testimonis han pogut aportar alguna cosa?
4: No. En l'única cosa que coincideixen és que els va cridar l'atenció que de cop i volta varen veure una cortina vermella molt bonica que es movia amb el vent, totalment preciosa, i que era inevitable aixecar la mirada cap allà. També degué cridar l'atenció del poeta, perquè els tres asseguren que ell també va mirar cap a dalt en un dels moments en què va fer una pausa en el seu discurs. Just després d'aquest moviment de cortina va ser quan va sortir la fletxa que el va matar i ja varen començar les corredisses. 2 dels testimonis asseguren haver vist algú guaitar des de la finestra per contemplar l'espectacle. Però no en podien dir res, només que semblava dur el cabell llarg.
5: Què en penses?
4: Que segurament va ser una bona maniobra de distracció per fixar el blanc. Hauríem de repetir l'operació. Si vols, podem fer que alguna gent faci moure la cortina i nosaltres ens podem posar a l'escenari per veure quin impacte fa. Això dels cabells llargs sí que pot ser una pista interessant, però també hauríem de comprovar si és un possible efecte òptic.
5: Doncs anem a fer aquesta prova abans que no vingui la propietària del pis i parlem amb ella. Demana algú que ho prepari tot per poder fer la prova quan arribem.
2: Què, nois? Com ho tenim, això?
4: Els companys de la policia científica han aconseguit esbrinar que la ballesta amb què es va disparar el senyor Coll procedeix del castell de Súria. Se'n va denunciar el robatori fa uns 2 mesos juntament amb altres armes del castlà de la vila del Bages. I els testimonis no varen veure gairebé res. Només una cortina vermella especial que es movia amb el vent i algú amb cabells llargs guitant. Ara venim a veure si ho podem reproduir i en 10 minuts la sergent podrà entrevistar la propietària del pis. I per aquí, com ha anat?
2: El forense ens passarà el seu informe com més aviat millor, però per ell no hi ha dubte. La fletxa va impactar directament al cor, produint la mort molt poc després de l'impacte. La fletxa va arribar amb una gran velocitat i va fer un blanc perfecte. La trajectòria sembla haver estat estudiada perfectament. Quan els de la científica acabin, vull que algú provi de disparar des de la finestra per saber si és fàcil encertar amb aquest grau de fiabilitat. Això pot ser important per intentar entendre qui estem buscant. La jutgessa és molt col·laboradora, però vol resultats ja. Encara està pensant si ho tracta de forma individual o l'adjunta amb les altres morts. Han de decidir què fan, perquè ara ja són 3 morts en 3 jutjats diferents. Però de moment no ens posarà cap entrebanc el que necessitem. Des de dalt, la cosa ja no és tan fàcil. Ens estan posant molta pressió. La premsa s'hi ha abocat amb ganes, pràcticament no es parla de res més, i ara s'hi han afegit ja els diaris de fora de Catalunya. El Lletraferit està donant carnassa a tothom qui vulgui escapar. Però això ja és qüestió meva. A vosaltres intenteu fer la vostra feina el millor possible i demaneu tot el que us calgui. Posarem tots els recursos a la vostra disposició, però hem d'aconseguir alguna cosa ja mateix.
3: D'acord. Intentem veure què passa amb això de la cortina. Avisa els de dalt, que la moguin.
4: Fet.
3: Mare meva del Sant Roser. I tant que crida l'atenció, ja ho crec.
4: És un domàs antic molt bonic i a sobre amb la figura de Verdaguer. Com un gran tapís. Fa una gran impressió, i tant. Segur que el poeta el degué veure i no es va poder estar de mirar cap a dalt. Jo hauria fet el mateix. El que és més dubtós és que algú pugui dictaminar des d'aquesta distància la persona que hi havia a la finestra duia o no duia els cabells llargs. I més amb el sol així com estava fa una estona. Però, esclar, si dues persones coincideixen amb això, deu ser cert.
3: Així, doncs, si fem recapitulació dels fets, hauríem de pensar que el nostre assassí va arribar al pis bastant abans. Potser dies i tot. Va instal·lar-hi la ballesta, va recollir el domàs i el va despenjar en el darrer moment, i això ha creat l'atenció del poeta i de la resta de la gent que el va veure i ha aprofitat per disparar. I mentre tothom fugia, marxar i abandonar el poble abans que comencés l'operació Gàbia.
4: A no ser que no hagi marxat del poble i encara sigui aquí.
3: Què vols dir?
4: Que podria ser que no hagi marxat, que hagi decidit confondre's amb la gent que ha quedat al poble, pensant que muntaríem l'operació Gàbia, i que s'estigui aquí enfotent-se'n del Sant i d'aquí al Vetlla.
3: És una opció possible. No m'havia passat pel cap, però ho hem de contemplar tot. Podria ser això que dius, però no tenim puta manera de comprovar-ho. La putada és que sempre anem per darrere d'ell, a remolc, i que no comet cap puta errada de moment. Ens està passant la mà per la cara constantment.
4: És el que té tenir la paella pel mànec, que sempre tries tu quan i com girar la truita.
6: Mira, tols, aquest parellet, que es pensaven que venien a fer festa aquí a Folgueroles i a passejar el seu amor per la plaça. I ara els he ben fotut. Ara acaben de descobrir el domàs i de veure com és que he cridat l'atenció del poeta. Ai, aquests apassionats de Verdaguer són tan previsibles que fins i tot això m'ho han posat fàcil. I ara ja es deuen haver adonat que el Lletraferit sempre va un parell de passes per endavant, que sóc jo qui marca el ritme i la pauta. I encara no serà la darrera sorpresa que s'emportaran avui. Segur que els seus companys de la policia científica ja deuen saber que la ballesta és la que em vaig emportar del castell de Súria, que per aquestes coses sí que són bastant bons, aquests nois. Ai, sí, va ser fàcil. Vaig recordar que fa uns anys vaig anar a una visita guiada al castell, que ens van fer com a part de les distraccions que ens feien els convidats a un casament. I vaig pensar que podia anar sofisticant la cosa i que si havia de carregar-me algú al Mercat Vell de poesia de Folgueroles, ai, ho havia de fer amb un cert estil. Dos putos mesos he estat practicant amb la ballesta, que no és fàcil de manejar, acostumats com estem a les mires telescòpiques, a la precisió de les armes modernes. Però ara seria capaç de matar un pardal a 100 passes de distància. I és que a mi m'encanten els reptes, i aquest tira dels importants. L'escenografia sempre és un dels punts decisius. Una de les coses que més m'agrada d'anar pensant i planificant. I ara també m'imagino la cara que faran els de la Casa Museu quan vegin que els he fotut el domàs de Verdaguer i l'he fet servir en aquesta casa. És ben possible que algú li caigui el pèl. Però jo he aconseguit fer un tret que ja voldria en Guillem Tell. I he de reconèixer que tot ha estat perfectament bonic.
3: Bon dia, senyora Martí. Sóc la sergent Antònia Siquier, dels Mossos d'Esquadra. Necessito que m'expliqui perfectament a qui té llogat el seu pis i des de quant temps fa.
7: Bon dia, sergent. L'alcalde ja ho sap. Nosaltres sempre hem tingut aquest pis, que havia estat el dels pares. Però quan ells varen faltar, jo i la meva germana varen pensar què havíem de fer. I vam decidir llogar-lo. Miri, ella viu a Barcelona i el meu marit i jo, quan es vam casar, vam anar a una finca més nova, al poble, prop de casa dels pares, però amb més comoditat. Aquesta és molt bonica, perquè dona la plaça i tot el que vulgui, però una finca nova ens feia més gràcia, sobretot perquè amb la mainada hi havia més comoditats. I és clar, això sempre és un fet. Tampoc no la volíem llogar de qualsevol manera ni a segons qui, és clar, perquè a l'hora de llogar, segons qui et fots a casa, tens un problema que et deixen de pagar i ja no saps què fer per treure'ls. És una llàstima, perquè segur que hi ha gent molt maca, però et fan agafar por. No sé si m'entén.
3: I tant, senyora Martí, i tant. Així doncs, què varen fer al final?
7: Doncs varen seleccionar molt bé la llogatera. Hi ha una professora irlandesa de la Universitat de Vic que era amiga d'una amiga de la meva germana i que buscava algun lloc per viure-hi i que no fos a la ciutat de Vic. L'Elizabeth Dwight buscava algun poblet i quan va veure el pis el va trobar ideal. I a nosaltres ja ens anava bé perquè era ella sola. Una persona que no posa problemes, amb un sou de màxima garantia de la universitat. I, és clar, tot era perfecte. I des de llavors que hi viu ella.
3: I quants anys té la seva llogatera i a què es dedica? I on deu ser ara?
7: Oh, és que ella sempre marxa el mes de maig. No hi és mai, perquè resulta que ella no té docència aquí. I el que fa és anar sempre a fer alguns cursos a Irlanda. O sigui, que la trobareu allà. Aquí és una professora molt reputada, Pel que sé, explica diferents assignatures de literatura a la universitat. Però fa classe, sobretot, el primer quatrimestre. Després es dedica a fer la seva recerca. Sé que li encanta viure a Folgueroles i està ben vinculada a les activitats culturals que s'hi fan. S'ha integrat molt bé al poble. Per això m'ha sorprès que algú hagués disparat des d'aquí. Sabia que ara no hi havia ningú. O sigui, que hauran de parlar amb la llogatera. Tinc el seu telèfon, si volen.
3: Moltes gràcies. Ara mateix la buscarem i parlarem amb ella. Li prometo que tot d'una que es pugui deixarem el pis en les millors condicions possibles. Però hauran de tenir una mica de paciència.
7: No es preocupi. Facin la seva feina i agafin el bàrbar que ha fet això i que ens ha esgarrat aquesta festa tan bonica. Pobre Jaume, tan bona persona que era.
3: Que el coneixia, el poeta?
7: Oh, i tant! Era professor a la Universitat de Vic i havia estat mestre de la meva neta. Però nosaltres, sobretot, a qui coneixem és el seu pare, que de sempre ha tingut bestiar i ha fet de pagès. I fan uns formatges molt bons a casa seu. No em puc imaginar el disgust que tindrà quan sàpigui això del seu fill. El seu pare ja li deia que això de fer-se poeta i músic no ho veia gaire clar. Que més li valdria haver fet de pagès, com ell. Que ja se sap que és una vida plena de disgustos. Però que si un és honrat, treballador i sap com fer-ho per gastar poc, encara es pot tenir un bon pervindre. Quin disgust que tindran, que n'estaven molt del Jaume.
3: Senyora Martí, ens ha estat de molta ajuda. Moltes gràcies per tot. Estanislau, si us plau, que algú que parli l'anglès perfecte localitzi l'Elizabeth Twain i li expliqui què ha passat. No en traurem res en clar, però l'hem d'avisar igualment i li hem d'explicar què ha passat. I què dimonis són aquests sorolls aquí fora?
4: Que han arribat els voltors carronyaires. Ja hi ha els reporters de dos programes d'aquests de les grans cadenes de televisió que es dediquen a explicar les misèries dels altres, que acaben d'arribar al poble.
3: Avisa l'inspector, que ell s'encarregarà de treure'ns els de sobre. No pot impedir que siguin al carrer, però si qualsevol es passa un pèl, els farà la vida impossible. I per descomptat, que ningú no faci cap mena de declaració. I parlant de professores, quan arriba la nostra experta en Verdaguer?
4: Acaba d'arribar. Un cotxe ha anat a buscar-la a casa seva a Manlleu, que la dona no condueix. Ara mateix arriba.
3: Perfecte. Aviam si posa una mica de llum a la foscor, perquè segur que la irlandesa no ens dirà res que pagui mínimament la pena. M'encanta aquesta cançó.
4: Sí, deu ser perquè resumeix a la perfecció el nostre estat en aquest moment. Ho hem intentat tot, però no hi ha hagut manera d'aconseguir cap resultat. Per cert, on dina l'inspector Serra?
3: Ha aprofitat per anar fins a Vic. Crec que té alguns coneguts a la comissaria d'allà. I pensar que avui havia de ser un dia tranquil. Una altra fira més, sense presència del lletre ferit, i que ara podríem estar tornant cap a casa tranquil·lament, a gaudir d'un bon cap de setmana.
4: Doncs ens haurem de conformar amb el menú de festa major que tenen aquesta gent. I que no és per dir res, però fot una pintassa. Em costarà triar el primer, perquè el segon ja el tinc claríssim. El melós de vedell amb espàrrecs i verduretes.
3: El que no es pot dir és que nosaltres mengem malament. Semblem aquells polis de les novel·les de lladres i serenos.
4: Sí, la part en què els polis es posen a menjar sempre és la meva preferida. Em llegeixo totes les novel·les de Camilleri esperant el moment en què en Salvo Montalbano s'entaula tot sol per començar a cruspir. I podríem anar a Sicília, quan tinguem vacances. Diuen que han organitzat una ruta espectacular per als paisatges de les novel·les i que, a més, també pots fer diferents degustacions gastronòmiques. A mi m'encantaria provar les sardines farcides, per exemple.
3: Segurament hi deu fer una calor de mil dimonis. Però si el pla és que fem alguna cosa plegats, m'hi apunto sense pensar-ho. Això de les sardines sona com a música celestial. I els rogers, fregidets, també deuen ser un pecat. Potser amb la nena tot és complicat, però...
4: Ja tindrà l'any. Llogarem un cotxe amb aire condicionat i casetes ben boniques a la vora del mar. Però abans haurem d'haver atrapat el puto lletre ferit aquest. Si no, no ens deixaran marxar ni al poble del costat.
3: Ja tens raó, ja. Què hem tret de les professores, si és que n'hem tret alguna cosa en clar?
4: Doncs mira, anirem primer per la irlandesa. La professora Twain va llogar aquest pis fa 3 anys. Sempre marxa el mes de maig sencer a Irlanda. És el mes que fa vacances. I també una setmana al febrer i una altra setmana a principis de setembre, per participar sempre als mateixos congressos internacionals. Abans de venir a Folgueroles havia estat vivint a Barcelona i a Vic, però ara buscava una cosa més tranquil·la i més petita, perquè a més de les classes es dedica a escriure i a la traducció i volia estar més lluny de la universitat, on, en paraules textuals, hi puc anar sempre que vull, i tinc els materials, els llibres, el despatx, que està molt bé per a la investigació, però per a la creació prefereixo quelcom més tranquil, i això és el que busco quan sóc a casa. Per descomptat, mai no havia passat res en cap de les ocasions que havia marxat fora de casa, i per descomptat, no tenia idea de qui pot conèixer els seus hàbits i saber que el pis estava buit a banda dels llogaters, perquè la senyora Martí s'encarrega de regar les plantes el mes que ella és a fora i de recollir la correspondència.
3: Això no m'ho havia esmentat durant l'entrevista. Ho deu haver passat per alt.
4: O ho deu haver trobat la cosa més normal del món. Als pobles això és bastant habitual, encara.
3: El què?
4: Això de fer-se favors els uns als altres. I fins i tot això de dir bon dia quan entres a un lloc és una de les coses que s'estan perdent i que més trobo a faltar. No costa gaire ser una mica educats.
3: Va, deixem els panegírics sobre la vida rural per a un altre moment i centrem-nos en allò realment important. Què ha dit la professora Comanegra?
4: A primer cop d'ull ha identificat de seguida el domàs que penjava de la finestra com un tapís autorretrat del poeta que s'havia fet fa uns 100 anys aquí mateix a Folgueroles i que en teoria hauria de ser a la Casa Museu. Efectivament, hem comprovat que era el d'allà i que no hi era, però que ningú no se n'havia adonat i no hi ha, per tant, cap denúncia per sostracció.
3: Es deu haver posat feta una fúria.
4: I tant. No li ha fet gens de gràcia. Es veu que la peça no té molt de valor per si mateixa. Valor econòmic i artístic, s'entén. Però es veu que una seva àvia havia estat una de les cosidores del Domàs i llavors, és clar, s'ha posat feta una fera, que si no respecta res, que si sembla mentida, que si la gent no pot apreciar el valor de l'artesania feta a mà, que si una obra popular té tant de valor com i patapum i parvall...
3: Una bona recatòlica.
4: Doncs sí. Després, li he ensenyat la ballesta i el llibre amb el poema. I m'ha explicat que ella havia estat una de les editores del llibre, que havia quedat inèdit, però que no és capaç de trobar-hi gaires explicacions. Només ha apuntat una cosa interessant.
3: Quina?
4: Que Verdaguer s'estava dirigint als seus enemics i admetent que gràcies a ells, ell era alguna cosa. I potser d'alguna manera el lletraferit ens està dient el mateix. Que és el que és, gràcies a que nosaltres hem començat a perseguir-lo. Però vaja, això i res és el mateix. Així que... gaudeix del dinar, que d'aquí no res hem de tornar a anar per feina.
3: Llàstima. Perquè aquest cabró ens ha fotut la migdiada en l'aire.
4: Sí, ara mateix m'encantaria que el meu màxim problema fos decidir si cardàvem abans o després de clapar, o abans i després...
8: Això sí que serà una autèntica bomba de rellotgeria. No m'agrada fer la vida impossible a ningú, i menys aquest parell. Però potser... si vull que la seva història d'amor funcioni, el millor que puc fer és aconseguir que els apartin del cas. En Vayreda és un bon policia, eficient, un bon caporal.
9: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
0: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Dones us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres i amb vosaltres, les dones. Des de tots els vessants, creences i posicions que permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones fet per dones, on tu hi pots sentir-t'hi reflectida. Ens agrada un programa on també els homes hi participin. Homes i dones en paral·lel. I si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar als programes del web de Dones, Ràdio Arenys de Mar. Entreu al web, cerqueu programes, seleccioneu el programa Dones i allà hi trobareu els podcasts emesos fins ara. Dones s'emet tots els dimarts a les 12 en el 91.2 FM.
1: Durant el mes d'agost s'emetran 4 programes de Dones en Ruta. Nova secció on 3 dones viatgem, anem on són les dones a trobar les seves històries, les seves vides, per saber què ens aporten com a dones. La idea de Dones en Ruta era viatjar en furgoneta i trobar dones interessants pel camí. Però, per començar aquesta experiència i veure com va i com ho fem, ho farem des d'un lloc fixe. Hem vingut a un espai preciós. I des d'aquest campament base anirem fent ruta. Som a Ginestar, al costat de Miravet. Us parla Rin Garcia i m'acompanya en aquesta experiència Blanca Ferrer, amb el seu projecte Nexi Amor, i Luz Marina Gutiérrez, amb el seu projecte Mujeres per al Món. Mujeres por el Mundo. Unes dones dedicades a acompanyar les dones en el seu viatge de vida. I no podria faltar en el muntatge del programa i suport per tot el que fem, tenim l'estimadíssim Joan Bosch.

0: ocean.
1: Aquesta setmana a Dones en Ruta ens acompanya Gabriela Domínguez Lippetti, restauradora de porcellana, ceràmica, terracota i materials pétreos, estudiant en grau superior de ceràmica i escultura. Una argentina que viu a Ginestà des de fa 6 anys.